0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països.
1: Esports.
2: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Sí,
2: això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero los que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Quan empiezan eleccions vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió d'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós, i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
13: Ni un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, on malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
20: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
21: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats, i el Ferran també ho està fent molt bé. Cada cop que surt té perill, va donar que hi passi el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sou aquí també per això.
20: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
22: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
20: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
23: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
20: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslové Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
20: No li ha anat també al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
20: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
26: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
20: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i de la italiana Ponziani.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: puguin els dos flancs del foc perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre quatre escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vella aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis,

0: Veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
1: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
2: Per un pi gran pot ser 12 a 15.000 euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
3: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Kejm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
4: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani. Pare de l'actual emir de Qatar, va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90, després de derrocar el seu pare, i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al-Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
5: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsay said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret, els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
6: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres, Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
3: El temps.
0: Sentim la previsió d'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a 1 metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, Amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
8: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
9: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del MNAC investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a Caixa Fòrum. Clàudia Roses.
10: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
11: Hi ha un treball molt bonic que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
10: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
12: Light, L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
13: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, i puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, a part dels nervis.
12: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa, i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat, i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
13: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
12: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu, llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà, ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat l'anomenada etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslové Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: Trescat Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé el seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Corunya i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països. Esports.
1: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint entre quatre escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Si és exacte, és absolutament
2: inacceptable. Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol Pedro Sánchez ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Cuando empiezan las elecciones vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió d'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però amb molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós, i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de la P7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
13: Ni un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez de Vox rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico. Nosaltres, quan circulem, generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, on malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
20: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
21: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats, i el Ferran també ho està fent molt bé. Cada cop que surt té perill, va donar que hi passi el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
20: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
22: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tota la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
20: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
23: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
20: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a The Zone.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
20: No li ha anat també al seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
20: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
26: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem perquè per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
20: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i de la italiana Ponziani.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 3:45.

Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com pugui

0: de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a CaixaForum que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre quatre escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
6: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona en el seu cas el procés per talar un arbre.

0: Per un pi gran pot ser 12 a 15.000 euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
1: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi, i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
2: 3CAT Info.
1: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Qeshm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
3: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
1: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani. Pare de l'actual emir de Qatar, va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90, després de derrocar el seu pare, i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
4: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said hello.
1: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar a Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
5: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
1: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
2: El temps.
1: Sentim la previsió d'Eloi Cordomí.
6: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mitja a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
7: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
1: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
8: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
1: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del MNAC investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de la Ciència de l'Art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a CaixaForum. Clàudia Roses.
9: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
10: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
9: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
1: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
11: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
12: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
11: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
12: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
11: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé dues dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu, llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà. Ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat l'anomenada etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslové Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé el seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Coruña i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys. Prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Junior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països. Esports.
1: Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França, a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir, de seguida que puguin, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Si és exacte, és absolutament
2: inacceptable. Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol Pedro Sánchez ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero lo que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales, que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Quan empiezan eleccions vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de l'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellà del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
13: Ni un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a lo que seria el sostre, esquerdes a lo que seria la paret, on malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Canta Junior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Jané, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
20: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
21: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats, i el Ferran també ho està fent molt bé. Cada cop que surt té perill, va donar que hi passi al Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
20: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
22: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
20: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
23: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
20: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslové Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
20: No li ha anat també al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
20: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
26: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
20: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i de la italiana Ponziani.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 4:45.

Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les municipalitats.

0: Ciència de l'Art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a CaixaForum que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la 9a etapa del Tour de França a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi 4 focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
6: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
7: Per un pi gran pot ser 12 a 15.000 euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també els professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
1: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta.

0: S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Qesm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
1: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani. Pare de l'actual emir de Qatar, va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90, després de derrocar el seu pare, i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
2: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret, els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. Sis persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
4: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els dos exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
3: El temps.
0: Sentim la previsió d'Eloi Cordomí.
5: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
6: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana, la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
7: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del MNAC investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a CaixaForum. Clàudia Roses.
8: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
9: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
8: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
10: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
11: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, i puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
10: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa, i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat, i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
11: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
10: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu, llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà. Ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de quatre escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: Trescat Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14è i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Coruña i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països.
1: Esports.
2: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França, a l'esprint entre quatre escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir, de seguida que puguin, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment, no descarten cap hipòtesi, però d'entrada, les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França amb Mariano Rajoy per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Sí,
2: això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero lo que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Quan empiezan eleccions vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de l'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós, i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de la P7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
13: Ni un euro més per ampliar autopistes, i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica, i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important, per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres, i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos, i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Jané, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
20: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
21: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats, i el Ferran també ho està fent molt bé. Cada cop que surt té perill, va donar que hi passi el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
20: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
22: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
20: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Gran Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Gran Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
23: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
20: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
20: No li ha anat també al seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
20: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
26: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem perquè per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
20: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i de la italiana Ponziani.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 6:15.

Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza la ciència de l'art.

0: executiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total. En ciclisme, Matthew Van Der Poel ha guanyat la 9a etapa del Tour de França a l'esprint, entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
1: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
2: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
3: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
2: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
4: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi 4 focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
2: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
1: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
5: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
1: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
6: Per un pi gran pot ser 12-15.000 euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
1: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
7: 3CAT Info.
1: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda

0: Aquest diumenge hi han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Qeshm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
1: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani. Pare de l'actual emir de Qatar, va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90, després de derrocar el seu pare, i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
2: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Sviridenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per a la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
4: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
3: El temps.
0: Sentim la previsió d'Eloi Cordomí.
5: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
6: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
7: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del MNAC investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a Caixa Fòrum. Clàudia Roses.
8: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
9: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
8: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
10: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
11: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
10: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
11: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
10: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu. Llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà, ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de quatre escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: Trescat Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Coruña i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països.
1: Esports.
2: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França, a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tarracó. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Si és exacte, és absolutament
2: inacceptable. Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero los que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passa el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Cuando empiezan las elecciones vienen a buscarnos. Saben que la casa de extranjero, sí, nos toca a puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasan elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió d'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellà del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
13: Ni un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Canta Junior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Jané, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
20: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
21: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va donar que hi passi al Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
20: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
22: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
20: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
23: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
20: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslové Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a The Zone.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
20: No li ha anat també al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
20: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
26: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem perquè per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
20: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i de la italiana Ponziani.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Corina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número

0: finançament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
1: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
2: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
1: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
3: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
1: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
4: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
5: Per un pi gran pot ser 12 a 15.000 euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també els professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
6: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Kerch

0: situada a l'Estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
1: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani. Pare de l'actual emir de Qatar, va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90, després de derrocar el seu pare, i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
2: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Sviridenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
4: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els dos exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
3: El temps.
0: Sentim la previsió d'Eloi Cordomí.
5: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
6: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
7: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del MNAC investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a CaixaForum. Clàudia Roses.
8: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
9: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
8: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
10: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
11: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, i puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
10: L'espectacle narra la història d'una nena d'on anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
11: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
10: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la Plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu, llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada. Y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante. Pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà, ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi. Segueix el domini de l'esloveta de Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: Trescat Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Coruña i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.
12: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 18 graus a Fogars de la Selva, 24 a Tàrrega i 25 a Amposta. I ens llevem un dia més pendent d'un incendi, del que tenim encara a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'última hora és que dels 2.500 veïns confinats, alguns d'ells fa pocs minuts han començat a ser desallotjats. Fins ara hi havia 2.500 persones confinades a casa seva, però ara fa ben pocs minuts hem sabut que els bombers n'han començat a desallotjar algunes. De seguida anem en directe en aquest incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on els bombers hi han estat treballant tota la nit. Abans, però, hem de parlar de calor. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui encara tenim alerta per calor en algunes comarques de Ponent, però ja fa dies que ens avises que amb el pas de la setmana doncs la cosa encara continua, eh?
1: Sí, però la veritat és que dimecres i dijous arribarem als 40 graus una altra vegada a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i fins i tot a l'interior de les comarques gironines, però també augmenta la inestabilitat, és a dir, que hi haurà ruixats al llarg dels propers dies que també faran que hi hagi més núvols i, per tant, doncs, que potser mantenen a ratlla una mica aquesta situació de calor. Pel que fa a la situació de l'incendi d'Aiguamúrcia, la situació meteorològica a hores d'ara diríem que és optimista, perquè les humitats relatives per la zona estan al voltant del 70%, amb vent molt feble. Per tant, doncs, en aquest moment, almenys les condicions per als bombers per treballar a l'incendi són relativament bones.
0: Gràcies, Tomàs. Aquestes són les condicions que tenim en aquest incendi, per tant, condicions favorables, tot això que tenim. Però insistim, que el que hem sabut ara fa ben pocs minuts és que alguns dels 2.500 veïns que hi havia confinats, alguns han començat a ser fins i tot desallotjats. De seguida hi anem en directe, però és important destacar que tenim 78 municipis catalans en risc extrem d'incendis. És veritat que són menys de la meitat que a finals de la setmana passada, però també ho és que el risc continua sent més que evident. Els bombers confien en poder donar per estabilitzat avui aquest incendi d'Aiguamúrcia. 300 efectius ja han estat treballant tota la nit. Dit això, és el tercer foc en molt pocs dies a la mateixa zona. El tercer incendi en pocs dies al mateix municipi. L'alcalde diu que potser no és casualitat.
2: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi.
0: És el que deia l'alcalde Òscar Cendra, no pot ser casualitat, tres focs en pocs dies. No es descarta ara mateix cap hipòtesi, els bombers estan investigant les causes d'aquest foc. Tot això mentre a Almeria ja són 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos després que a l'hospital morís una dona que havia quedat ferida. Aquí hi ha més de 1.000 persones desallotjades que ja han començat a tornar a casa després que el foc s'hagi donat per estabilitzat. 7.000 hectàrees cremades. Tot això en una setmana que tornarà a ser protagonista la llei d'amnistia, perquè aquest dijous, dia molt, molt important, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea emetrà la primera sentència sobre la llei que va aprovar el Congrés dels Diputats ara ja fa més de 2 anys, però que, com sabeu, encara no s'ha aplicat del tot. Què hem d'esperar aquest dijous? Què pot passar a partir de dijous? Li traslladarem al jurista Javier Pérez Royo, que ens acompanyarà avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
3: En un estat de dret, els jutges apliquen les lleis. A l'estat espanyol, els jutges no. Apliquen les lleis de la forma que a ells els agrada i boicotegen aquelles, com en el cas que ens ocupa, amb les quals estan en desacord polític.
0: Això és el que deia Carles Puigdemont el juny de 2025, al voltant de les resistències d'alguns jutges, començant pel mateix Tribunal Suprem, d'aplicar en part la llei d'amnistia. Algunes d'aquestes reclamacions es van portar a la justícia europea i la justícia europea ha de donar una primera resposta aquest dijous. Avui, per cert, el diari El Mundo explica que Junts es va queixar per escrit al govern espanyol d'haver-los enganyat amb el calendari de l'amnistia. Aquesta informació assegura que aquest va ser un dels motius de la ruptura entre Junts i el Partit Socialista al Congrés. Tot això en un dia en què també parlarem de mestres, de professors i de vaga.
4: Hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre.
0: Aquest cap de setmana s'ha acordat que el curs començarà igual que va acabar l'anterior, amb aturades, i avui en parlarem amb la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura. Les famílies han demanat al govern que faci alguna cosa per desencallar la situació. I després també analitzarem a l'Àgora el conflicte diplomàtic que ha generat el ja famós article de Mariano Rajoy al Debate, afirmant que la selecció francesa de futbol no té jugadors francesos.
5: Mariano Rajoy, ancien premier ministre espagnol qui a dirigé le pays pendant 7 ans, conservateur, qui s'en est pris dans une tribune à l'équipe de France.
0: Els mitjans de comunicació francesos no es parla d'altra cosa. Tant el govern francès com l'espanyol han titllat aquest comentari de racista i Pedro Sánchez avui visitarà l'incendi d'Almeria, però després es veurà amb Emmanuel Macron. Es veurà amb Emmanuel Macron al Palau de l'Elisi de París. Pel que fa a la clau esportiva, tenim el president del Barça, Joan Laporta, a Dallas per presenciar demà l'Espanya-França de semifinals.
6: Y por supuesto, a todos los jugadores de, del Barça que están jugando el Mundial, pues les doy todo mi apoyo. Sé que el éxito suyo pues es un éxito nuestro también.
0: És el que deia Joan Laporta, l'altra semifinal serà dimecres. Argentina, Anglaterra, diumenge que ve final del Mundial. Benvinguts a un nou matí, si comença el dilluns. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Fra Blanco, Marta Monfort i Vicent Sánchez, però de moment... Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, bon dia.
8: Bon dia.
0: Aigua Múrcia.
9: Els bombers han treballat tota la nit per contenir l'incendi forestal d'aquesta localitat a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees i que continua actiu.
10: També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar... En les últimes hores, volíem dir, s'hi ha declarat 270 efectius, ara sí, i gairebé 90 dotacions terrestres. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i per això es manté el confinament de 2.500 veïns de la zona. Aquest ja és el tercer incendi a Aiguamúrcia en només una setmana.
0: Anem en directe al centre de començament d'aquest incendi, a Sant Jaume dels Domenys. Manel Sastre, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, mira,
0: Manel, dèiem hora... la notícia d'última hora és la que dèiem ara mateix. No? Que hi havia desallotjats, eh?
11: Sí, exacte. Acaben d'ordenar evacuació preventiva dels veïns de Ranxos de Bonany i també d'algunes masies disseminades que hi ha al terme municipal de Querol, com dèiem, de forma preventiva. Es demanen que s'agafin medicaments i els estris bàsics amb la previsió que fins al vespre no puguin tornar a casa. Recordem, hi ha 86 dotacions dels bombers que estan treballant, ho han fet tota la nit al llarg del perímetre per intentar estabilitzar aquest incendi, que a última hora d'ahir ja havia cremat 114 hectàrees de massa forestal. A més d'aigua Múrcia, afecta els termes de Querol, com dèiem, a l'Alt Camp, doncs, a l'Alt Penedès. Es manté, com dèieu, també el confinament de 2.500 persones, de veïns que, de diferents nuclis d'aquests termes municipals, i perquè es temia que en aquests punts poguessin arribar les flames o el fum. Està previst de forma imminent també que s'incorporin els mitjans aeris. Recordem que és un foc forestal que va començar ahir. Agents rurals i Mossos investiguen l'origen de l'incendi, que és el tercer en pocs dies a la mateixa zona, i per això Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, sospita.
2: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi amb aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no? Que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi. Aquest incendi ha començat dins del nostre municipi i ha pujat direcció Pontons i cap a Querol. És una zona amb molta zona boscosa i amb poc cultiu.
11: Aquí no es veu ara mateix una gran columna de fum des del centre de comandament que està situat a Sant Jaume dels Domenys, però és cert que comença a animar-se una mica la marinada, per això els equips d'extinció volen evitar riscos als nuclis cap on podia anar el foc i han decretat aquesta evacuació preventiva, sobretot de la zona dels Ranxos de Bonany, que és un dels flancs de l'incendi que preocupava ahir a última hora.
0: Doncs és important aquest desallotjament. Manel, sabem quantes persones, no sé si ho has dit abans, quantes persones estan desallotjant?
11: No, sabem és encara. És un nucli petitet i hi ha masies disseminades per la zona també. No ens han facilitat aquesta xifra.
0: Després connectem, Manel, qualsevol novetat, micros oberts.
11: D'acord, bon dia.
0: Gràcies al Manel Sastre, en directe des d'aquest incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Insistim que la notícia d'aquest matí és que s'estan desallotjant alguns d'aquests veïns, un nucli petit, ara ens deia el Manel Sastre des de la zona, però hi havia 2.500 persones que s'havia confinat a casa seva, algunes de les quals s'estan desallotjant. El Tomàs Molina deia que la bona notícia és que les condicions meteorològiques avui poden acompanyar relativament en l'extinció d'aquest incendi. Altres coses que també passen pels incendis, per exemple, el de Los Gallardos.
12: Ja són 13 els morts per l'incendi en aquesta localitat, Almeria. L'última víctima que va morir ahir al vespre era una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit.
9: També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar el foc, però encara treballen per controlar-lo, tal com explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
13: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llamas.
10: Avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament a Los Gallardos.
0: Encara parlant d'incendis, Fontainebleau.
12: A França, un gran incendi arrasa un dels principals pulmons verds de la regió de París, el bosc de Fontainebleau. Ja hi ha 800 hectàrees cremades en un foc de dimensions excepcionals. El subcap de Servei d'Urgències de París, Benoît Vivian, feia aquesta nit una crida als veïns de la zona a confinar-se.
8: Quan tenim un foc amb tant de fum, cal quedar-se a casa, seguir les indicacions i seguir les instruccions.
0: Tercera onada de calor.
9: Que s'allargarà. Almenys fins dimecres els bombers han reforçat el dispositiu a tot el país perquè encara hi ha 72 municipis en risc extrem d'incendis.
0: Sara Riera.
14: No hi ha treva i, a més, aquest cop es podrien superar els últims rècords de calor. Preocupa especialment la meitat oest del país per la temperatura que hi pot haver durant el dia. Els bombers han reforçat amb més mitjans a totes les regions i s'han obert també parcs de bombers voluntaris. El cos remarca que estem tenint incendis ràpids que llancen focus secundaris. De fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre ja, atenció, a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. El missatge que han enviat a la població aquestes últimes hores és per recordar que quan es declara un incendi mai actuen sense analitzar primer la capacitat del foc. Jordi Castellví, inspector.
15: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència.
14: Sara Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Estudia.
10: L'Audiència de Madrid des d'avui, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular.
12: Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També avui la dona de Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport.
0: Madrid al vigil.
16: Els 5 magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés contra la decisió de Peinado d'enviar-los a judici amb jurat popular. Deliberaran a porta tancada i tot apunta que la decisió no se sabrà aquest dilluns. El ple també estudiarà un recurs contra l'arxivament del delicte d'intrusisme i un altre sobre la possible escissió de l'acusació popular, que lidera Azteoir. Fins ara, l'Audiència ja ha corregit Peinado una desena de vegades. Tot plegat coincideix amb el dia en què la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport després que li tornessin temporalment per assistir a la graduació de la seva filla a Londres. Des de Madrid, al vigil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Notes secretes.
9: El Mundo explica avui que Junts va retreure per escrit al govern espanyol haver-los enganyat, per exemple, amb el calendari de l'amnistia. Després de trencar amb el PSOE, els de Puigdemont van entregar un informe en què, en part, es justificava aquesta ruptura pels enganys i els balls de dates amb l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei que havia estat clau pel pacte d'investidura de Pedro Sánchez.
10: S'apunta directament a l'equip negociador encapçalat per Zapatero i Cerdán. Primer haurien dit que el Constitucional avalaria la llei immediatament després de l'aprovació, ara fa 2 anys, però després, amb el pas del temps, la data s'anava endarrerint. També s'acusa el govern de Sánchez d'un paper passiu i fins i tot obstructiu pel que fa a la Fiscalia del Constitucional, que va boicotejar el retorn, diuen, immediat de Puigdemont.
0: I sense francesos.
12: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció que entrena Didier Deschamps, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos.
0: París, Isabel Galí.
17: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
18: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
17: Un altre ministre, l'ultramar Naima Mouchou, ha lamentat l'odi cap al que França representa. Les victòries de la selecció, ha dit, fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquestes crítiques des de França contra Rajoy s'hi ha afegit també Pedro Sánchez en un missatge a X. El president del govern espanyol ha acusat l'expresident d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes.
0: Un quart de 8, que mogui fitxa.
10: És el que reclamen les associacions de famílies d'alumnes al govern per desencallar la crisi al sector educatiu. La crida arriba després que l'Assemblea Educativa ha anunciat vaga pel 8 de setembre, primer dia del curs 26-27.
12: En declaracions a Catalunya Ràdio, la directora de les associacions, Lidón Gasull, reclamava un compromís al govern per acabar amb el conflicte.
19: Demanem demanar al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar el màxim possible, no?, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot amb l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
9: Doncs aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, té previst reunir-se amb els sindicats per intentar seguir negociant els principals punts de desacord entre docents i l'administració.
0: Encara parlant d'això, retrocés.
10: L'informe El pes de l'escola pública a Catalunya, elaborat per equitat.org, alerta que en els 4 últims cursos la xarxa pública ha perdut pes en 8 de cada 10 municipis de més de 10.000 habitants respecte de la concertada.
12: L'informe s'ha fet a partir de l'anàlisi de les 10 últimes preinscripcions en aquestes localitats. En conjunt, si el curs 2023-2024 l'oferta de l'escola pública suposava un 59,3%, de cara al 2026-2027 és del 57,9%. L'informe també conclou que la baixada de ràtios no s'ha aplicat de la mateixa manera i que continuaran sent desiguals en funció de la xarxa.
0: Gossos i gats.
9: Són els altres damnificats de la crisi de l'habitatge. Les protectores han detectat un increment de les persones que no es poden fer càrrec de la seva mascota, del seu animal de companyia, per les dificultats de trobar un lloc on viure. Ho explica la coordinadora del Jardinet dels Gats a Barcelona, Alexandra Salvador, al Matí de Catalunya Ràdio.
20: I ens trobem en casos força desgarradors. Hem sentit de gent que té gats des de fa 8, 9, 10 o 13 anys que s'ha de canviar de domicili perquè els han pujat al lloguer i es troben que no tenen marge per trobar habitatge on els permetin tenir el seu company.
10: Segons dades de la Fundació Affinity, un 12% dels abandonaments ja són per un canvi de domicili, el doble que abans de la pandèmia. En aquest context, Esquerra Republicana ha registrat una bateria de preguntes al Congrés per demanar que s'eliminin les clàusules dels lloguers que prohibeixen tenir mascotes. També ho demana la Fundació FAADA, que explica Noé Terrassa, membre de l'entitat al Matí.
21: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc i acaben pagats per diner públic o abandonats.
0: Nous atacs.
12: Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra desenes d'objectius a l'Iran per impedir que Teheran posi en perill la navegació de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
9: El règim dels ayatolàs ha contestat l'atac amb el llançament de míssils i drons cap a països veïns que donen suport als Estats Units. Teheran assegura que ha bombardejat bases aèries dels Estats Units a Kuwait, a Bahrain i a Jordània.
10: El president dels Estats Units, Donald Trump, culpa l'Iran de no haver respectat l'acord a què es va arribar dissabte sobre la gestió de l'estret d'Hormuz amb l'atac d'ahir contra un vaixell de bandera xipriota.
22: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: En parlaran.
12: Avui es reuneixen els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea per analitzar la revifada de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Brussel·les, Bruno Fortea-Mires.
23: L'Orient Mitjà marcarà un cop més la reunió dels socis europeus. Tot i que no s'esperen compromisos concrets, refermaran la necessitat de protegir la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz i buscaran fórmules per garantir la seguretat dels països aliats del Golf Pèrsic, atacats per l'Iran en les últimes hores. Protagonisme també del conflicte entre Israel i Palestina, enmig de la inquietud per la situació humanitària a Gaza i per l'expansió de les colònies jueves il·legals a Cisjordània. Vista la falta de consens entre els socis europeus per suspendre l'acord d'associació comercial i política amb Israel, avui els ministres examinaran un pla B que inclou la possibilitat de prohibir de forma total o parcial les importacions dels productes que vinguin dels assentaments jueus a Cisjordània. Des de Brussel·les, Bruno Fortea-Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Despreniment de roques.
9: Ha mort una nena de 9 anys a prop del santuari de Fontcalda, a la Terra Alta. En l'accident també ha quedat ferida una jove de 24 anys. Els fets van passar ahir a primera hora de la tarda, quan totes dues estaven banyant en un dels gorgs del riu Canaletes i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals.
0: I ofegat?
10: Un home de 54 anys va morir ofegat ahir a la tarda mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany.
0: Falta un mes.
12: Per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions.
0: Roger Santaló.
1: L'única empresa que les produeix 100% a Catalunya i amb certificació avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les i que ara ja només en treuen d'estoc. El director comercial de Celestec és José Crespo.
3: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. I estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
1: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Robert.
4: Bon dia.
0: Ara, el nou Barça de Flick comença la pretemporada amb les proves mèdiques.
4: Arrenca sense 15 jugadors pel Mundial de Futbol. L'equip s'anirà entrenant a Barcelona, farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. El club encara no ha tancat la plantilla de la pròxima temporada. La prioritat, segons reconeix Joan Laporta, és Julián Álvarez.
5: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
4: Laporta qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari.
5: Extraordinari, extraordinari, perquè, vaja, em sembla que porta 8 gols, a més, gols d'una gran, alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, s'imposa sempre.
4: Rafinha es quedarà i el club espera tancar el fitxatge d'Adeyemi del Dortmund, que s'afegirà al de Gordon.
0: Mentrestant, Yannick Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial.
4: Després de guanyar la final, és Zverev.
24: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: Està parlant del torneig de Wimbledon, segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledon, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Jornada de descans al Tour de França amb un Pogacar intractable que manté els 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard.
0: I encara alguna cosa més, per exemple, que Marc Márquez presenta candidatura al Mundial de Motociclisme.
4: Amb la victòria alemanya, Márquez se situa a 18 punts de liderat.
25: Que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: El 8 i 9 d'agost, Gran Premi de la Gran Bretanya.
7: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
26: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
27: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
26: I se't transmet el fred a la mà?
27: Suposo.
26: Oh.
28: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
31: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
32: 54.787, 5, 4, 7, 8 i 7.
31: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
32: I la sèrie a la 10.
33: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
34: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí... Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
0: En 5 minuts arribarem a 8:15. El més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la col·laboradora televisiva que s'ha aixecat i ha marxat del plató al programa de televisió Males Lengües.
6: Polèmica del cap de setmana. La tertuliana Marta González Moreno va alçar-se del plató de Males Lengües, el programa de Cintora dels dissabtes a Televisió Espanyola, dient que no anava a suportar cap humiliació més. Què va passar? Doncs jo crec que dues coses. Una, que ser dona i parlar i fer-te escoltar a una tertúlia en la tele sempre és més difícil i sents impotència i ràbia. I dos, que has de tindre pell de rinoceron per aguantar cert ritme i certa crueldat televisiva.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie Alice and Steve.
12: Se centra en dos bons amics quinquagenaris amb una gran complicitat, però tot es torça quan l'Steve comença una relació amb la filla de l'Alice, que té 26 anys. Aquest conflicte emocional tan compromès deriva en moments de tensió que es combinen amb escenes d'humor agut i donen lloc a situacions tan incòmodes com divertides. Entre l'Alice i l'Steve, interpretats per Nicola Walker i Jemaine Clement, hi ha una química extraordinària tant quan s'estimen com quan s'odien. Una història que toca temes com la lleialtat, els límits de l'amistat o els vincles familiars, que té 6 capítols i és a Disney+.
8: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
15: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
14: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
15: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
32: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 3 minuts i arribarem a 8:15. Recordeu que hem començat amb novetats a l'incendi d'Aiguamúrcia. A l'Alcamp hi havia 2.500 persones que estaven confinades. Algunes d'elles, ara fa ben pocs minuts, aquest mateix matí, han començat a ser desallotjades pels bombers. No tenim una xifra aproximada de quantes persones serien, però s'ha començat a evacuar alguns d'aquests 2.500 veïns. Tornem en directe de seguida a Aiguamúrcia per conèixer l'última hora, en un dia que al matí de Catalunya Ràdio també parlarem, evidentment, del Mundial i d'aquesta polèmica diplomàtica que ha engegat Maria Mariano Rajoy, quan en un article deia que la selecció francesa doncs jugava molt bé, però no jugaven francesos, no jugaven futbolistes francesos. Això ha provocat que fins a 4 ministres d'Emmanuel Macron hagin doncs aixecat alguna protesta contra l'expresident espanyol. I justament parlant de França, les mocions de censura i la inestabilitat política ha estat un dels protagonistes d'aquest últim any, Jovany.
16: Dans les 13 jours...
17: Tinc gana de marxar-me de vacances.
16: ...vont choisir...
17: I ara, adéu!
0: El fins ara primer ministre francès, François Bayrou, ha perdut la moció de confiança, la que es va sotmetre ahir, i Emmanuel Macron ja li busca substitut.
18: La incertesa s'ha apoderat de la política francesa, és per això que en aquests moments podem comptar amb el punt de vista del nostre home a París, Luis Enrique. Bon dia.
19: Hola, què tal, com estàs? Buenos días a todos, bonjour a tothom, adelante a l'alant.
0: Sí, com està vivint a París la caiguda del primer ministre francès?
19: Bueno, la opinión que pueda tener yo sobre François Bayrou... No creo que sea de vuestra incumbencia, François, Ricard, con todo el respeto.
18: No es diu François Lluyú, però abans...
19: Yo leo cada día los periódicos,
18: si opinar, ja.
19: El Limón Diplomatic, El Fígaro, La Gazette de l'Esport, pues veo la televisión de aquí, escucho las radios y la opinión que yo tenga pues me la guardo para mí. Porque si os la doy, básicamente después sacáis el titular que os da la gana. Esto es así.
18: No, nosotros fem...
19: Hombre.
18: Titulares rigurosos.
19: Que siempre me queda a mí la duda que si los titulares que sacáis los hacéis con mala intención o simplemente sin competencia.
18: A veure, Luis, calma't. Aquí a Catalunya hi ha cert interès per saber què pot passar ara a
19: França. ¿Qué sabes tú sobre política francesa? Venga.
18: Bueno, a veure, tinc un coneixement bàsic.
19: ¿Quién es el fiscal jefe de la Corte de París?
1: A veure, Luis, només t'han demanat...
19: Sandy Palacé, Le Paul Duchamp-Meloir, Bison de la Tet, de la Liaison, et beaucoup de droit a mi. Pourquoi? Je sais pas. Mais... O sí. No, oui.
1: És que...
19: Petetre, oui.
1: No, és que no t'entenem, Luis.
19: Joder, és que no entenem. Bueno, hi ha alguna pregunta decente por ahí, inteligente o algo?
18: Bueno, sí, jo en tinc aquí unes de...
19: No, ¿verdad? Pues joder, ja està.
0: Són dos quarts de vuit.

0: Protecció Civil ha ordenat aquest matí les primeres evacuacions per l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Ens diuen que no hi ha perill imminent, però s'han desallotjat alguns veïns i n'hi havia 2.500 que estaven confinats. Una part d'aquests se'ls ha desallotjat. Tornarem de seguida a Aiguamúrcia en un incendi on han treballat tota la nit els bombers amb 270 efectius i pràcticament 90 dotacions terrestres per contenir l'incendi forestal.
1: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit, si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues.
0: Ens deia el Tomàs Molina ara fa una estona que les condicions meteorològiques avui haurien de donar un cop de mà. Són raonablement bones per aquest incendi d'Aiguamúrcia, on, insistim, aquest mateix matí s'ha ordenat l'evacuació d'alguns dels veïns. Això mentre, lamentablement, hem de dir que ha pujat a 13 el balanç de víctimes mortals a l'incendi d'Almeria. Els Estats Units, d'altra banda, han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran, amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Això el dia que, com explicàvem ara, el govern francès ha sortit a la càrrega contra Mariano Rajoy per haver dit en un article que la selecció francesa de futbol té un molt bon joc, però que no hi ha francesos.
2: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
0: És el que deia el ministre de l'Interior, a qui això va enganxar literalment en un programa televisiu. Li van ensenyar aquestes declaracions de Mariano Rajoy i per això es guarda aquesta prudència. De dir sí, això és veritat, és absolutament lamentable. Avui, d'altra banda, al matí de Catalunya Ràdio, us expliquem que gats i gossos són els altres grans damnificats de la crisi de l'habitatge. Les protectores alerten de l'increment de casos de persones que no se'n poden fer càrrec davant de les dificultats de trobar un lloc on viure. Noé Terrassa, de la Fundació FADA.
3: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc, acaben pagats per diner públic o abandonats.
0: I els esports, Robert Prat.
4: El Barça de Flick comença avui la pretemporada. Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. Marc Márquez reconeix que no està al 100% i que resisteix el dolor cada gran premi, però ara mateix té el títol mundial a només 18 punts.
0: I el que dèiem del temps, Abans el Tomàs Molina ens deia que ajudarà raonablement, o les condicions són raonablement bones per l'incendi d'Aiguamúrcia. Pel que fa a la resta del país, com serà el dia, Tomàs?
5: Avui serà un dia de sol, un dia entrenyinat, amb molta presència de pols en suspensió, que donarà un aspecte força cobert, força terrós al cel. Un dia de sol, amb alguns bancs de boira, però aquestes primeres hores en algun punt de les Terres de l'Ebre s'aniran trencant aquestes boires. A la tarda, alguna nuvolada, en principi avui sense precipitacions, i amb temperatures que quedaran al voltant dels 37-38, allà on pugin més, a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i per sobre dels 30-35 a la major part del país.

0: infraestructura. També veiem afectacions de pas a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. El tram entre Fabra i Puig i la Garriga es fa per carretera. La capital catalana, metro i autobusos alhora.
1: Ens falten les carreteres. Clàudia Serra, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Doncs a aquesta hora, tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident amb dos camions implicats que estan incendiats. No hi ha ferits. Es fan desviaments per la sortida 193 de Montblanc. A l'àrea de Barcelona, les retencions habituals, les més destacades a les rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
1: Gràcies, Claudi. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Avui al matí... Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí uns minuts, d'aquí una horeta, vaja. Montserrat de Brera, Afra Blanco, Marta Monforte, Vicent Sánchez. De moment, comencem, com sempre, a fer un cop d'ull als diaris del matí. I comencem també, com sempre, per les portades i opinions i les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, des de la redacció. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui amb l'incendi d'Almeria a tots els diaris.
4: El País parla de les 7.000 hectàrees cremades i afegeix que segueix la cerca de les persones no localitzades.
5: I El Mundo, que ha calculat que el 80% dels municipis estan en risc i que Los Gallardos, inclòs, no tenen plans d'emergència.
4: Una desgràcia que també s'explica en imatges a El Mundo. Precisament hi veiem un matrimoni britànic tornant a casa seva, ell amb caminador, ella amb maleta.
5: O a La Vanguardia, una dona mirant-se el paisatge desolador que ha deixat el foc. I tant a l'Ara com al Periódico, imatge dels boscos d'Almeria cremats.
4: Precisament article d'opinió sobre la gestió d'aquest foc a La Vanguardia.
5: Carmen del Riego parla textualment dels haters que es queden sols en la tragèdia.
4: I sentencia que els experts han corroborat que l'ES Alert en aquest cas no era l'adequat.
5: Altres temes de portada. El Periódico: Puigdemont redueix la seva activitat pendent de l'aval de la Unió Europea, que sabrem aquest dijous.
4: El mateix diari publica avui un article d'opinió titulat A l'espera del TJUE,
5: on s'assegura que la resolució del Tribunal sobre l'amnistia és necessària per tancar el cicle obert pel procés.
4: I precisament El Mundo explica en portada que Junts va retreure per escrit al govern espanyol haver-los enganyat, per exemple, amb el calendari de l'amnistia.
5: Després de trencar amb el PSOE, els de Puigdemont van entregar un informe en què, en part, es justificava aquesta decisió pels enganys i els balls de dates amb l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei clau en el pacte d'investidura.
4: De fet, s'apunta directament a l'equip negociador encapçalat per Zapatero i Cerdán.
1: Què més ha llegit avui a la premsa l'investigador Salvador Massip?
6: Avui m'ha cridat l'atenció aquest titular al diari Ara. Ha obtingut la Xina la màquina més important del món? Parlen de màquines de litografia ultraviolada extrema, que jo no havia sentit mencionar abans d'avui, però que es veu que són molt importants per fabricar semiconductors per la intel·ligència artificial. Els produeix una companyia neerlandesa que es diu ASML, que diu que no, que les 340 màquines d'aquest tipus que ha fabricat les tenen totes controlades i no n'hi ha cap a la Xina. No em digueu que no sembla un guió de pel·lícula de James Bond, el que passa que al segle XXI, en lloc de bombes nuclears, estem parlant de màquines de semiconductors. Fascinant.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
10: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
11: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
12: Aquest estiu, crims.
11: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
12: A Catalunya Ràdio.
13: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
12: Posem llum a la foscor.
14: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
12: Què va passar? Qui ho va fer?
15: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
12: I per què?
16: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
12: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
17: Comencem. Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Dos quarts i mig de vuit, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Andrés. El milionari que vol assolir la immortalitat està malalt.
3: L'empresari tecnològic Brian Johnson s'ha gastat una fortuna per lluitar contra l'envelliment i la mort, però ara ha fet públic que té una malaltia minoritària autoimmuna que a la llarga li podria provocar un càncer. Ho llegim El Mundo, que explica que aquesta malaltia és només un contratemps per al magnat. De fet, Johnson explica al seu Instagram

0: Instagram, que amb l'ajuda de la intel·ligència artificial espera curar-se i es referma en l'objectiu d'assolir la immortalitat l'any 2039.
1: Superproducció de síndries a Eivissa.
2: Les altes temperatures d'aquest estiu ha fet que la segona collita forta de la temporada s'hagi avançat gairebé més de dues setmanes. Per tant, al final de la primera amb l'inici de la segona s'ha solapat. Llegim al diari d'Eivissa que s'espera que aquest any fos un any excepcional per als productors de síndria de l'illa, però pot acabar amb drama. La meitat de la collita de síndria actual es pot perdre o s'haurà de llançar, ja que no hi ha prou demanda per absorbir les tones de fruita que s'han produït.
1: L'eclipsi de sol dispara els preus dels hotels a Lleida.
0: D'aquí menys de 30 dies hi haurà l'esperat eclipsi total de sol. Concretament, la cita és el 12 d'agost. Lleida és un dels llocs on més bé es podrà observar aquest fenomen astronòmic. La capital lleidatana té pocs establiments hotelers i això ha fet que els preus s'hagin multiplicat per 4 respecte d'un dia normal d'agost. És a dir, una nit d'hotel s'enfila 250 euros i per un apartament es demanen 1.100 euros. L'ocupació en aquests moments frega ja el 90%, però s'espera el ple total amb l'arribada a la ciutat de 10.000 visitants, llegim a la Mañana i al Segre.
1: I una família d'ànecs atura la circulació al centre de Copenhague.
2: Increïble, però cert, una mare ànec i el seu osset aneguets es van confondre de camí i es van plantar a un dels carrers amb més trànsit de Copenhague, a Dinamarca. La policia no va tenir cap dubte, va aturar la circulació i va protegir la família d'aneguets perquè arribessin sans i estalvis a la seva destinació. Ho recullen molts diaris nacionals, internacionals, també hi ha molts vídeos a les xarxes socials. El que crida més l'atenció és que cap cotxe va fer servir el clàxon, ni cap persona es va queixar. Això només pot passar a un país com Dinamarca.
1: I continuem el repàs a la premsa, ara amb els destacats en internacional i economia, amb el Francesc Soler i l'Albert Durant.
0: Cap francès a les files de la selecció francesa de futbol, els comentaris racistes de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, llegim a Le Monde, que recorda que la senadora paraguaiana Celeste Amarilla ja va fer comentaris racistes el 6 de juliol contra Kylian Mbappé, i ara és Rajoy qui ataca tota la selecció francesa. La notícia és la sisena més llegida al web del diari Libération, l'altre gran diari francès, en un article que titula amb la paraula fàstic, també considera que les afirmacions de Rajoy sobre la victòria d'Espanya davant de Bèlgica textualment recorden més les divagacions d'un oncle feixista i borratxo al final d'un àpat familiar que les declaracions d'un exlíder polític.
3: Pel que fa a la premsa econòmica, Expansión assegura que el preu de l'habitatge nou es dispara després que durant el segon trimestre de l'any el valor del metre quadrat s'hagi encarit un 9,7% respecte a l'any passat. Màlaga, Madrid i Barcelona són les ciutats de l'Estat on es dispara més. A El Economista parlen de l'efecte Messi. Diuen que a l'Argentina el consum elèctric cau en picat durant els partits de la selecció d'aquell país. Només repunta lleugerament a les mitges parts per després tornar a caure. Finalment, a L'On Economia explica que les marques blanques es disparen. En concret, creixen un 65% en productes de drogueria i neteja i un 62% en alimentació. En canvi, les marques blanques de begudes no tenen tanta demanda.
1: 3 minuts i arribarem a 3 quarts.
4: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
1: La premsa esportiva, Robert Prat.
5: Julián Álvarez, crack, això és el que publica el Mundo Deportivo, el davanter que vol fitxar el Barça i que reivindica la seva vàlua amb un golaç que classifica Argentina per semifinals. Un jugador que ressuscita, remarca Lluís Miguel Sanz, tot just abans del desenllaç del seu fitxatge.
6: Ai, ai, ai, ai, Julián, Julián, ai, ai, ai, ai. ¿Cómo te va?
5: Sergi Pàmies explica a La Vanguardia que el gol li servirà per constatar que els que l'han acusat de ser un bluff i un pecho frío ara el santifiquen amb la fe, sempre sospitosos que tenen els conversos. El diari Ara explica també que el Barça compleix els desitjos de Flick i que amb Gordon fitxat el club està a punt de tancar la incorporació de Adeyemi, un extrem ràpid i associatiu del Dortmund. El periòdico diu que Marc Márquez se'n va de vacances sent el rei de MotoGP i demostra que està per lluitar pel títol mundial.
7: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
1: I ens falta la premsa del cor, Silvia Andrés.
2: Després de 4 anys, els ducs de Sussex i els seus fills s'han reunit amb el rei Carles III d'Anglaterra. Només s'ha filtrat que els ducs van portar com a regal melmelada orgànica feta per la duquesa. Ja sabem que Meghan Markle aprofita qualsevol ocasió per colar publicitat de les seves cosetes. De moment no hi ha fotografies, però mig món sent curiositat per saber com va anar aquesta trobada. Meghan Markle va fer una abraçada a la reina Camilla i Camilla es va deixar abraçar. Els nens van córrer descalços pels jardins reials com ho fan a la seva casa de Montecito. Meghan Markle no entén per què se l'estimen tan poc. El conte de Blancaneu, la bruixa dolenta, mira el mirall màgic qui és la més bonica. El mirall sempre tria Blancaneu per la seva bondat. A Markle li deu passar alguna cosa semblant perquè vol ser la més estimada, però el mirallet sempre tria Kate Middleton, l'exemple de la perfecció reial.
1: César, com estàs? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Qui fa anys avui?
8: Doncs fa anys la galàxia sencera. Curiosament, sí, sí, m'he posat així,
1: ah,
8: no?
1: Sí, dilluns... estem còsmics.
8: Ah, sí, el 13 de juliol és l'aniversari de dos protagonistes de les sagues de ciència-ficció ambientades a l'espai més famoses de la història del cinema. Harrison Ford, Han Solo, la Guerra de les Galàxies, fa 84 anys. I Patrick Stewart, capità Jean-Luc Picard a Star Trek, en fa dos menys, 82. Avui també és l'aniversari del xef asturià José Andrés, 57 anys, i del bateria de Coldplay Will Champions, 48. I atenció als aficionats al futbol, Lamine Yamal fa 19 anys. A veure quin tipus de festa fa aquesta vegada, que la de l'any passat ja porta cua.
1: Sí, exacte. Del Mundial, això ho facilita,
8: diguem-ne. Ja, s'està més distret.
1: I el Santoral, Mireia.
8: Doncs avui, permet-me una concessió.
1: Sí.
8: Enric, felicitats. Mm. Ja està, ho havia de fer, eh? Un fill és un fill.
1: Felicitats a un Enric en particular,
8: sí,
1: i a tots en general.
8: I tots els altres. Exacte. Però també és Santa Sara, Eugeni, Joel, i en el rànquing de noms originals i poc habituals, avui hi entren Mildreda i Serapió.
1: Gràcies, Mireia, i aquest estiu, com sempre, aquesta hora, una recomanació literària que fem des d'una de les llibreries del país.
9: Hola, sóc la Fe, de l'Espolsada Llibres de les Franqueses del Vallès. I per aquest estiu m'agradaria molt recomanar-vos Amada, de Toni Morrison, en traducció de l'Esther Tallada i publicada a Segona Perifèria, perquè em sembla una de les novel·les capdals del segle XX per entendre l'Amèrica actual, per conèixer l'Amèrica del passat i perquè, en definitiva, és un d'aquests llibres que si tothom el llegís, la humanitat, estic segura que aniria molt millor.
1: Avui és dilluns i aquests són els sons del matí.
10: Els sons del matí.
11: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización de l'incendio.
12: Mais ici, quand on a un feu extérieur avec énormément de fumée, ce qu'il faut, c'est rester confiné chez soi.
13: No hi ha treva i, a més, aquest cop es podrien superar els últims rècords de calor. Preocupa especialment la meitat oest del país.
14: Els cinc magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
15: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV.
16: Si elle est exact, c'est absolument
17: inacceptable. Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar. Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Boca moll.
18: Moll o bla de boca que s'aplica a un cavall, a un mul, però ens quedem amb la segona excepció del dia, que diu fàcilment allò que caldria callar, que tot ho xerra. El terme prové literalment de la unió de boca i de moll, de tou, descrivint algú que diu el que no hauria de dir. No és el primer ni el desè cop que Mariano Rajoy la diu grossa, però aquest cop ha escandalitzat un país sencer, França.
1: Recurs.
18: Acció de demanar l'anul·lació o la modificació d'un article, d'un acte administratiu o d'una resolució judicial, interposar un recurs, recurs ordinari. L'Audiència de Madrid estudia des d'avui la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. Hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata.
1: Damnificat.
18: Persona o cosa qui s'ha causat un dany. Podem parlar dels damnificats per l'esvoranc de les obres Arena Nou, que no poden anar a casa seva, dels damnificats pels focs d'aquestes setmanes, però avui us estem explicant que els gossos i els gats també són damnificats de la crisi de l'habitatge. Cada cop hi ha més gent que no es pot fer càrrec del seu animal de companyia per les dificultats de trobar un lloc on viure.
1: Posem ara tres xifres amb el Francesc Soler. 30%.
0: És el que ha baixat el preu dels ous, després que hagi disminuït la grip aviària. El fet que l'activitat de les granges s'hagi recuperat i les importacions massives des d'Ucraïna han fet que l'oferta disponible a les botigues s'hagi multiplicat.
1: 500.000.
0: Són els milions extra que el govern espanyol destinarà a les comunitats autònomes en els pròxims 14 anys. Catalunya rebrà a través de diferents canals 170.000 milions.
1: I 40%.
0: És el percentatge en què s'han reduït el nombre de delictes al metro de Barcelona. Els furts representen el 85% dels delictes que es cometen a la xarxa de transport públic. La pressió dels Mossos contra els carteristes ha fet que el percentatge baixi.
1: I que ens feia d'alguna xifra, espera't, 40%, no, ja està. Pensava que en quedava alguna.
0: Ja està, no en tinc
1: més. Pensava
0: que
1: en quedava alguna més. Gràcies, Francesc. Ara les tres imatges, amb el Pol Foradada. A la primera imatge veiem la pizzeria Verona, al barri del Puiget de Barcelona. Davant de l'entrada, al carrer, s'hi apilen els sacs i maquinària de construcció, mentre uns operaris debaten les properes feines que toca fer.
19: Cinc dies després que aparegués l'esvoranc, les obres se centren encara en reforçar el subsol. Primer es va fer amb camions Cuba, ara els operaris fan les últimes injeccions de ciment i mentrestant, els veïns, amb una tensa espera, saben que, com a mínim, no podran tornar a casa fins a finals d'aquesta setmana.
1: A la segona imatge hi veiem un nucli urbà petit, una vintena de cases blanques dalt d'un turó. Tot el que queda al davant i a la dreta d'aquest grup de cases està absolutament calcinat.
19: Són algunes de les 7.000 hectàrees arrasades pel foc que va començar a Los Gallardos. Almeria, de fet, en primer terme s'hi veu el restaurant Anita, on sembla, on tot apunta que podria haver començat aquest incendi. L'últim balanç, 13 víctimes mortals, encara hi ha 10 denúncies per desaparició que no s'han resolt. El foc està estabilitzat, que no controlat.
1: A la tercera imatge, Marc Márquez, ahir al vespre, després del Gran Premi d'Alemanya, aixeca els dos braços en senyal d'alegria i a sobre el casc s'hi ha col·locat una corona de joguina.
19: Sí, una corona inflable per celebrar la seva desena victòria al circuit de Sachsenring, un circuit que li va com en ell el dit al de Cervera. De fet, es converteix així en el pilot en guanyar més vegades en un mateix circuit en la categoria reina. A banda, la victòria impulsa Márquez directament a la lluita pel títol. Ja és tercer només a 18 punts de Jorge Martín.
20: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Detenen una dona després de posar a la venda el seu marit a Facebook. Marc Amorós, bon dia.
21: Bon dia. Fet servir a diari, però rares vegades per a les finalitats previstes. Així presentava la dona al seu marit en l'anunci que va publicar a Facebook Marketplace per vendre'l. La notícia afirma que és l'anunci més honest de l'any. El va posar a la venda per $100 o per la millor oferta que rebés, obrint-se així a la possibilitat de vendre'l encara per menys en diners. La dona va publicar l'anunci amb diverses fotografies del seu marit de 49 anys. En una de les imatges es veia l'home sostenint una esbrossadora que, segons la dona, el seu marit no ha utilitzat des de l'administració Obama. A xarxes socials, l'anunci de venda del marit d'aquesta dona ha rebut més de 1.200 missatges d'oferta. També ha rebut 3 propostes de matrimoni. Ara la dona ha estat detinguda per la policia acusada de tràfic de persones.
1: I això és real o és fals?
22: El Matí de Catalunya Ràdio.
23: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
24: La intel·ligència artificial està redefinint els perfils professionals de la publicitat, les relacions públiques i la comunicació digital. Un estudi elaborat per professorat de la Universitat CEU Abat Oliva proposa una classificació de 12 rols emergents o redefinits, vinculats a àmbits com l'automatització, l'analítica, la governança, l'economia de creadors i la gestió de crisis. La recerca destaca que davant eines cada cop més potents guanyen valor competències com el criteri estratègic, la verificació, l'ètica i la presa de decisions responsables.
23: La comunicació avui dia és 360 graus. Per això, el grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat CEU Abat Oliva et prepara d'acord amb les últimes tendències en entorns digitals i audiovisuals i t'ofereix dobles graus en periodisme o en màrqueting. Canvia el teu present, crea el teu futur.
22: El Matí de Catalunya Ràdio.
21: Som-hi, va. Real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diuen que detenen una dona després de posar a la venda el seu marit a Facebook és una notícia falsa. La dona, però, s'ha fet viral a les xarxes socials, però, de fet, és una notícia satírica que circula com a real. La imatge de la dona detinguda que mostra la notícia no és real, està feta amb intel·ligència artificial.
1: Gràcies, Marc.
21: Adéu, bon dia.
1: 7 minuts ens falten per arribar a les 8 del matí. Val la pena que repassem els titulars d'aquest matí. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Sílvia Comet. És una de les novetats del matí. Protecció Civil ha ordenat aquest matí les primeres evacuacions per l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, tot i que ens precisen que en principi no hi ha perill imminent.
18: Els bombers han treballat tota la nit amb 270 efectius i prop d'un centenar de dotacions terrestres per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Oriol Corbella, cap d'intervenció dels bombers.
3: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues.
18: I d'altra banda, ha pujat a 13 el balanç de persones mortes a l'incendi de Los Gallardos, Almeria.
1: També aquesta nit, els Estats Units han llançat una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran amb drons i míssils contra interessos nord-americans, bàsicament els països del Golf.
4: Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
1: I tenim un conflicte diplomàtic que el govern francès carrega contra Mariano Rajoy.
18: Per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior.
17: Sí, això és veritat. És absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc. I això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
1: Un informe de l'ONG Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, alerta que l'escola pública experimenta un retrocés. De fet, diu que l'actual model de concerts agreujarà la situació.
4: Segons l'entitat, en els últims 4 cursos, l'escola pública ha perdut pes a favor de la concertada en 8 de cada 10 municipis de més de 10.000 habitants. En conjunt, el pes de l'oferta pública ha passat del 59,3% al 57,9%.
1: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, us expliquem que gats i gossos són els altres damnificats de la crisi de l'habitatge.
18: Les protectores alerten de l'increment de casos de persones que no se'n poden fer càrrec davant les dificultats de trobar un lloc on viure. Noé Terrassa, de la Fundació FADA.
5: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc, acaben pagats per diner públic o abandonats.
6: Avui serà un dia de sol, de cel molt entrenyinat per la presència de pols en suspensió. Aquestes primeres hores, algun banc de boira a les comarques de les Terres de l'Ebre, que s'aniran trencant a mesura que avanci el matí. Un dia de sol, un dia una miqueta de vent, que farà que la mar estigui bastant moguda, sobretot a la Costa Daurada i Costa Central. Precaució si van a la platja. Una tarda d'alguna nuvolada, en principi sense precipitacions, i amb temperatures que avui s'enfilaran fins als 38-39 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i estaran entre els 30 i els 35 a bona part del país. La zona de temperatures més alta serà entre dimecres i dijous, amb valors que arribaran als 40 graus, però sembla que tindrem ruixats, alguna tronada a mitjans de setmana, i això ajudarà a mantenir una mica a ratlla les temperatures.
1: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim, això?
7: Bon dia, doncs, a aquesta hora les retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona, les més destacades a les rondes, Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, en sentit Llobregat, també a la P7, a la Roca del Vallès, en sentit sud, precaució per una possible incidència en aquest punt, i recordem que encara està tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca, en sentit Barcelona, per un accident.
1: Gràcies, Clàudia, fins ara.
7: Fins ara.
1: Recordem també que una de les novetats d'aquest matí és que s'ha desallotjat una part dels veïns que estaven afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. Segons ha explicat Protecció Civil, la idea és que puguin tornar a casa aquest mateix vespre. De fet, l'evacuació s'ha fet, diuen, l'evacuació preventiva, al Ranxo Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les cases Romanil de Querol per aquest incendi d'Aiguamúrcia que, recordem, continua sense control.

0: 3 minuts i arribarem a les 8. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu Guix, però això no vol dir que no pugueu dedicar la cançó que vulgueu a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu, pel matí, pel motiu que vulgueu, com estem avui. El matí també, però volia dir pel motiu que vulguem. Heu d'enviar una nota de veu al 636-360609, al 636-360609, dieu com us dieu, a qui li dediqueu i per què. Per exemple, és el que ha fet l'Ari.
1: Hola, bon dia, sóc l'Ari de Vilanova i la Geltrú. I res, jo dic una cançó a la meva mare, la cançó de Heart of Glass de Blondie, perquè aquests dies la meva mare va molt cansada amb aquesta calor i la feina, i així, doncs mira, rep una alegria.

0: El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Aquí viari Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona, les més destacades a les rondes en sentit Llobregat. També hi ha aturades a l'AP7, a la Roca del Vallès en sentit sud. Precaució per una possible incidència en aquest punt. I atenció perquè està tallada l'AP2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident. Hem de parlar també de Rodalies. Al matí comença amb la circulació interrompuda a tres línies. L'R13 entre Valls i Vilaverd, l'R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Ordenen l'evacuació de més de 300 persones dels nuclis fins ara confinats per l'incendi que crema des d'ahir a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els bombers treballen per poder donar per estabilitzat el foc al llarg de la jornada. És el tercer incendi en una setmana a la zona i ja ha afectat més d'un centenar d'hectàrees. Puja fins a 13 el nombre de víctimes mortals de l'incendi de Los Gallardos a Almeria. L'última és una dona britànica de 93 anys que va morir ahir al vespre a l'hospital. També consten 10 desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar aquest foc, que ja ha cremat 7.000 hectàrees, i avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament del foc. Mor una nena de 9 anys per un despreniment de roques mentre es banyava en un gorg del riu Canaletes, a prop del santuari de la Fontcal de la Terra Alta. La caiguda de les pedres també va ferir una noia de 24 anys que van evacuar en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Comença la tercera onada de calor de l'estiu, que s'allargarà com a mínim fins dimecres. S'esperen temperatures que superaran àmpliament els 40 graus. Els bombers han reforçat el dispositiu a tot Catalunya perquè hi ha 72 municipis en risc extrem d'incendis. Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran, amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. L'Audiència de Madrid estudiarà avui els recursos contra la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. La dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar avui el passaport a la justícia després de l'autorització per viatjar a Londres per la graduació de la seva filla. I França s'indigna amb les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què, parlant de la selecció de futbol francesa, destacava que no hi juga cap francès. L'han acusat de racista en unes crítiques que ha compartit Pedro Sánchez, que precisament avui considera París amb Emmanuel Macron. I ho acabem de saber, ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill. De la seva extensa filmografia destaquen les seves aparicions més recents a la saga Jurassic Park i títols com Memòries d'un home invisible, La casa de l'octubre roig o Merlín.
2: Esports.
3: El Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada. El president Joan Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari. 10 jugadors del Barça encara són al Mundial de Futbol per disputar les semifinals. Avui, últim entrenament i roda de premsa de l'equip espanyol abans de jugar demà contra França. I Marc Márquez té el títol mundial de MotoGP a 18 punts després de guanyar la cursa d'Alemanya al Tour. Avui, jornada de descans, amb Pogacar com a líder amb 2 minuts 42 segons sobre Vingegaard.
0: I el temps, la xafogor s'intensificarà avui a tot el país, però sobretot a la costa. Temperatures una mica més altes i amb valors pròxims als 40 graus a ponent. Fins al migdia no es descarta algun plogim amb núvols baixos al delta de l'Ebre, més serè la resta amb pols sahariana en suspensió.
4: 3CAT Info.
0: Passant poc més de 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Els bombers continuen treballant per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees i que continua actiu. Ara els bombers estan evacuant més de 300 veïns de la zona per precaució i es manté el confinament de 2.500 veïns. Esperen tenir-lo controlat cap al vespre. Aquest ja és el tercer incendi a Aiguamúrcia en només una setmana. Anem cap al centre de comandament d'aquest foc a Sant Jaume dels Domenys. Manel Sastre.
5: El foc no està estabilitzat i els bombers temen que amb l'augment de la temperatura i de la marinada es pugui reprendre el flanc esquerre, que encara fa focus secundaris. Oriol Corbella, inspector dels bombers de la Generalitat, diu que aquest ha estat el motiu pel qual han decidit fer una evacuació preventiva d'unes 300 persones a la zona dels ranxos de Bonany i de les masies properes.
6: Però és una evacuació endreçada, planificada, que hem fet a través d'un alert i a través parlant amb Protecció Civil i coordinats amb Mossos per tal de que fem aquesta evacuació en el cas de que al migdia reiniciés i fes una carrera en aquest flanc esquerre, en el cas d'impactar contra les urbanitzacions, doncs que estiguem segurs i que no hi hagi danys personals.
5: Ara l'incendi treballen 73 dotacions dels bombers i s'incorporen 6 mitjans aeris. Es calcula que l'àrea afectada podria tenir un perímetre d'uns 180 hectàrees. A més d'Aiguamúrcia, està afectant els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a l'Alt Penedès. Es manté el confinament per la resta de veïns, més de 2.000 persones, a diferents nuclis de la zona on es temia que podien arribar les flames i el fum. Està previst que, a més, continuen les investigacions per part d'agents rurals i de Mossos d'Esquadra sobre l'origen del foc. És el tercer en pocs dies a la mateixa zona i per això Òscar Sendra, alcalde d'Aiguamúrcia, sospita.
7: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi. Aquest incendi ha començat dins del nostre municipi i ha pujat direcció Pontons i cap a Querol. És una zona amb molta zona boscosa i amb poc cultiu.
5: Ara mateix, aquí on som, no es veuen grans columnes de fum des del centre de comandament dels Mossos, que està situat a Sant Jaume dels Domenys, però és cert que es comença a animar una mica la marinada i per això els equips d'extinció volen evitar riscos als nuclis cap a on podria anar el foc.
0: Ja són 13 els morts per l'incendi de Los Gallardos a Almeria. L'última víctima, que va morir ahir al vespre, era una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. També hi ha 10 denúncies de desaparicions. Ahir es van rastrejar algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per mirar de buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades per les flames, però no se'n van trobar. La majoria de veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi i encara treballen intensament per controlarlo, explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
8: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llamas.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades i la principal hipòtesi sobre l'origen continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament a Los Gallardos. I aquí a Catalunya comença la tercera onada de calor de l'estiu. Oficialment s'allargarà com a mínim fins dimecres. Aquesta vegada es podrien superar els últims rècords de temperatura màximes que tornaran a passar dels 40 graus. La calor serà especialment intensa a les comarques de l'oest del país i les nits seran molt càlides al litoral i prelitoral central i sud, amb mínimes que no baixaran dels 25 graus. Aquesta onada de calor anirà acompanyada de pols sahariana en suspensió a gran part del país. Per això els bombers han reforçat el dispositiu a tot Catalunya perquè hi ha, recordem, 72 municipis en risc extrem d'incendi. Jordi Castellví, sotsinspector del cos, fa una crida a la ciutadania perquè segueixi les seves indicacions.
9: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència.
0: En els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de fer front a gairebé 400 focs de vegetació i, en molts casos, de manera simultània. Passen 9 minuts de les 8, us ho dèiem també en titulars. Ha mort una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Fontcal, de la Terra Alta. L'accident ha quedat ferida també una jove de 24 anys. L'accident va passar a primera hora de la tarda d'ahir, quan totes dues es banyaven en un dels gorgs del riu Canaletes i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals. El sistema d'emergències mèdiques va traslladar un equip amb helicòpter al lloc del sinistre, però no van poder fer res per salvar la nena. En canvi, a la noia de 24 anys la van poder rescatar en vida i la van evacuar en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El lloc on van passar els fets és un punt habitual i força concorregut de bany a l'aire lliure amb una font d'aigua termal i diversos gorgs i piscines naturals situats entre els termes de Gandesa i Prat del Comte. També un home de 54 anys va morir ofegat ahir a la tarda mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En el moment d'aquest incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Tot i les maniobres de reanimació, l'home va acabar morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de començament oficial d'aquesta temporada de bany a mitjans de juny. I a tot això encara hem d'afegir que una dona va morir ahir diumenge en caure, en aquest cas, per un cel obert d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergència van rebre l'avís a 6:15 PM, però en arribar no van poder reanimar la víctima. El cos de Mossos s'ha fet càrrec d'aquesta investigació per aclarir les causes de la caiguda. No descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 4 minuts i arribarem a 9:15. Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran per impedir que Teheran posi en perill la navegació de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que el bombardeig americà contra una planta de bombeig d'aigua ha causat la mort d'una persona i ferides a 4 més. El règim dels ayatollahs ha contestat l'atac amb el llançament de míssils i drons cap als països veïns que donen suport als Estats Units. Teheran assegura que ha bombardejat una base aèria a Jordània i ha destruït dipòsits de combustible i magatzem de munició. El president dels Estats Units, Donald Trump, culpa l'Iran de no haver respectat l'acord assolit dissabte sobre la gestió de l'estret amb l'atac d'ahir contra un vaixell de bandera xipriota.
10: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Malgrat la resposta iraniana als atacs d'aquesta nit, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials. Doncs els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea es reuneixen avui per analitzar precisament la revifada de la guerra a l'Orient Mitjà amb els nous atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. En aquesta trobada els ministres també negociaran el nou paquet de sancions contra Rússia i estudiaran una proposta de la Comissió Europea per restringir el comerç amb les colònies jueves a la Cisjordània ocupada. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires.
11: L'Orient Mitjà marcarà un cop més la reunió dels socis europeus. Tot i que no s'esperen compromisos concrets, refermaran la necessitat de protegir la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz i buscaran fórmules per garantir la seguretat dels països aliats del Golf Pèrsic, atacats per l'Iran en les últimes hores. Protagonisme també del conflicte entre Israel i Palestina, enmig de la inquietud per la situació humanitària a Gaza i per l'expansió de les colònies jueves il·legals a Cisjordània. Vista la falta de consens entre els socis europeus per suspendre l'acord d'associació comercial i política amb Israel, avui els ministres examinaran un pla B que inclou la possibilitat de prohibir de forma total o parcial les importacions dels productes que vinguin dels assentaments jueus a Cisjordània.
0: I de Brussel·les cap a Madrid, us ho dèiem també en titulars, l'Audiència de Madrid estudia des d'avui la decisió del jutge Juan Carlos Peinador d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També aquest dilluns la dona de Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport. Alba Gil.
12: Els 5 magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés contra la decisió de Peinador d'enviar los a judici amb jurat popular. Deliberaran a porta tancada i tot apunta que la decisió no se sabrà aquest dilluns. El ple també estudiarà un recurs contra l'arxivament del delicte d'intrusisme i un altre sobre la possible cessió de l'acusació popular que lidera Azteoir. Fins ara l'audiència ja ha corregit Peinado una desena de vegades. Tot plegat coincideix amb el dia en què la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport després que li tornessin temporalment per assistir a la graduació de la seva filla a Londres.
0: Parlem també del malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció que entrena Didier Deschamps, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
13: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
14: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
13: Un altre ministre, la d'ultramar, Naima Mouchou, ha lamentat l'odi cap al que França representa. Les victòries de la selecció, ha dit, fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu.
0: Un quart de nou, primera connexió més extensa amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim carreteres, transports públics, on avui també ens hem llevat amb incidències. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora comencem per les carreteres. Destaquem trams amb molta intensitat a la P7. Destaca Cerdanyola en sentit sud per un accident que talla un carril. També el Papiol, en aquest cas sentit Girona, sentit nord, per un vehicle avariat que és el Voral. Recordem que a aquesta hora segueix tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident que hi ha hagut entre dos camions que s'han incendiat. No hi ha hagut ferits. I a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot a les rondes, en sentit Llobregat. Parlem ara ja sí de transport públic. Us explicàvem fa 15 minuts que al matí ha començat a Rodalies amb la circulació interrompuda a tres línies, l'R13 entre Valls i Vilaverd, l'R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana Pica Moixons per una incidència a la infraestructura. Doncs bé, Renfe informa ara que ja s'ha solucionat aquesta incidència i que els trens ja tornen a circular.
4: El temps.
0: Jofre Genuer.
15: Comencem aquesta setmana parlant sobretot de la xafogor que s'intensifica. Un ambient molt calorós, però que a diferència de les darreres calorades sobretot vindrà dominada per la presència de molta humitat i d'aquesta xafogor tota la façana litoral. De fet, aquest matí amb alguns núvols baixos, sobretot cap al Delta de l'Ebre, fins a mig matí, mig dia no descartem algun petit plogim entre el Delta de l'Ebre, façana litoral, també de l'extrem sud del Camp de Tarragona, si s'arriben a produir quatre gotes. Però producte, doncs, precisament d'això, d'aquestes humitats elevades i d'aquests núvols baixos puntuals en aquests indrets. A la resta, poden haver alguns núvols poc importants, però destacarem sobretot un ambient enterbolat de sol, amb pols segarien en suspensió i amb unes temperatures que pugen, aquesta matina ho hem notat, amb valors més elevats, amb valors més tropicals, a l'interior, sobretot temperatures que no baixen dels 23-24 graus i especialment amb unes màximes que cap a ponent avui poden arribar a tocar els 38 o 39 graus de manera local. De moment, poques nuvolades de tarda. Aquestes podrien aparèixer més al llarg dels propers dies, sobretot a l'interior del país. I tornarem a parlar d'un pic de calor entre demà i demà passat, que sobretot farà que la xafogor intensa es noti a tota la façana litoral, amb possibilitat de que les temperatures reculin una mica a partir de dijous i amb l'arribada de més tronades.
4: Fresca Info.
16: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
17: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
16: I se't transmet el fred a la mà?
17: Suposo.
16: Oh.
18: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Els anys 60 era una professió d'èxit.
21: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
20: Però també estereotipada. Necessiten empleades dòcils.
21: Però també una certa disponibilitat sexual.
20: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
21: Era realment insultant.
20: Nits sense ficció. Vol amb mi. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Passant 4 minuts d'un quart de nou.
22: Well, maybe dinosaurs have more in common with present-day birds than they do with reptiles.
23: Look at the pubic bone.
0: Ha mort a 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill, segons ha informat la seva família, conegut pels seus papers a pel·lícules com Jurassic Park, on feia de paleontòleg, també Calma Total, La Casa de l'Octubre Vermell, Memòries d'un home invisible o El Piano. Va protagonitzar la minissèrie Merlin i va formar part també del repartiment de les dues primeres temporades de Peaky Blinders. Fa 3 anys va anunciar que estava fent quimioteràpia per combatre un tipus de càncer de la sang, un limfoma, tot i que l'abril passat va comunicar que ja estava lliure de càncer. càncer. Va néixer a Irlanda del Nord, però quan ell tenia 7 anys, la seva família es va traslladar a viure a Christchurch. El seu nom real era Nigel John Dermot Neil, però és de l'escola que es va fer dir Sam per diferenciar-se de tots els altres nens que també es deien Nigel. Va començar a fer d'actor a la universitat, primer a la de Canterbury, després a la de Victòria, abans de mudar-se fins a Austràlia. Va ser premiat al Festival de Cannes per El Piano, juntament amb Holly Hunter, i va tenir diverses nominacions als Globus d'Or i als Emmy. I ara anem cap a les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana. Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull protagonitzen El mapa de los anhelos, que s'estrena a Netflix divendres. És una de les novetats destacades a les plataformes aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie Heartstoppers. Ens ho explica Marc Garriga.
2: La mayoría de las personas no sabe por qué ha venido a este mundo. Pero yo sí.
3: Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alice Kellen, El mapa de los anhelos, i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona la mort de la seva germana, la qual ha perdut tot i haver-li donat les seves cèl·lules mare. Per agrair-li, abans de morir, li ha preparat un joc que l'ajudarà a omplir el buit existencial que li ha deixat. Netflix també té a punt pel mateix dia, divendres, Heartstopper para siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
6: Lucky? Listen to me. World's a complicated place.
3: Una altra de les estrenes destacades és Lucky, una minissèrie d'acció del mateix creador de Vicios Ocultos, que arriba dimecres a Apple TV. La protagonitzen Anya Taylor-Joy, l'estrella de Gambito de Dama, que aquí vol deixar enrere la seva vida criminal, i Annette Bening, nominada 5 cops a l'Oscar, que és la dona que li vol impedir. L'endemà, dijous, arriba Tiptoe, HBO, un potent drama queer contra l'odi creat per Russell T. Davies, el responsable de les celebrades Queer as Folk, Years and Years i It's a Sin.
7: Since the day we met...
24: You okay?
7: I knew we would be best friends.
3: També arriben aquesta setmana a les plataformes quatre sèries més. Còmplices hasta el final, a Prime Video, una divertida comèdia sobre una dona que descobreix que la seva íntima amiga de tota la vida és una assassina a sou. L'esperpèntica i l'Halcón, a Netflix, on Will Ferrell es converteix en el millor jugador de golf del món. Una de Detectius, Dalglish, a Filmin. I La vida en la sombra, a Movistar Plus, sobre un professor que fa classes en una presó.
0: I ara, literatura, les dues novel·les en català més venudes d'aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat Sorbarroca són només dos dels milers d'alumnes que hi han passat en els seus 28 anys d'història. Ho repassem amb la Clàudia Roses.
25: Tots dos van formar-se en l'itinerari de narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, on van començar a donar forma als seus projectes literaris. Gil Prat Sobreroca destaca l'estil d'aprenentatge d'aquests estudis.
26: Un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor. I això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
25: L'èxit no és un cas aïllat. En les últimes setmanes, altres exalumnes també han estat reconeguts amb premis destacats. Ferran García ha guanyat el Premi Llibreter de Literatura Catalana amb Sau i Jordi Marrón ha rebut el Premi BBVA Sant Joan per Manual de Flotació. L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra. I és bressol d'autores consolidades com Marta Orriols, Carlota Gurt o Elisenda Solsona, entre moltes altres. Pau Pérez és director de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès.
27: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs, diguem-ne, central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. L'escola, vaja, sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
25: Quan falten dos anys perquè celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries, que es preveu que s'implanti al curs 2029-2030.
0: Els equips de restauració del Manac investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que l'envolten. És la proposta de la Ciència de l'Art, la sèrie documental que aquests dies s'ha estrenat al Caixa Fòrum. Per primer cop, les càmeres han entrat als tallers, laboratoris i arxius del museu. Són 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent, com ara la reconstrucció del milicià ferit o el penediment d'Isidre Nonell. Ho explica Roser Toll, directora de la sèrie.
5: Hi ha un treball molt bonic que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
0: Amb la sèrie documental, el Mànec Bol continua treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
4: Esports.
0: Montserrat Raya, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. El nou Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. És la tercera temporada del tècnic alemany al club blaugrana. Una pretemporada que arrenca sense 10 jugadors que encara són al Mundial de Futbol. L'equip s'anirà entrenant a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. El club encara no ha tancat la plantilla de la pròxima temporada i la prioritat és contractar Julián Alba. Joan Laporta, president del Barça, en parla en declaracions a Dallas.
9: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
8: Laporta qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari.
9: Extraordinari, extraordinari, perquè, vaja, sembla que porta 8 gols, a més, gols d'una gran... alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, s'imposa sempre.
8: Laporta també ha dit que Rafinha es quedarà al Barça la pròxima temporada i ha elogiat Adeyemi. També comença avui la pretemporada al Madrid de José Mourinho i l'Atlètic de Madrid. I també arrenca avui el Sabadell, que torna a jugar a la segona divisió de futbol. Encara en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol anuncia la incorporació de Raquel García, la central firma, per dues temporades.
10: Espero una temporada bonita. Estoy segura que va a ser dura, como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos.
8: García es madrileña, té 29 anys i fins ara jugava al Deportivo de la Coruña.
4: 3CAT Info.
8: Com us dèiem, fins a 10 jugadors de Barça encara són al Mundial per disputar les semifinals. Avui l'equip espanyol farà un últim entrenament i oferirà la roda de premsa prèvia abans de jugar demà contra França. L'altra semifinal enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra dimecres. Des de l'equip anglès, Jude Bellingham, el jugador del Madrid, ha respost amb contundència al seu seleccionador, Thomas Tuchel, que feia crítiques al joc de l'equip.
11: Sense comentaris, potser ell no sap com és jugar en aquest tipus de condicions contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. No és fàcil jugar contra ells, així que crec que hem intentat crear un ambient positiu i hauríem de continuar així. No puc parlar prou bé per tots els jugadors, però no pots guanyar tots els partits de manera brillant i fent mil passades. A vegades has de guanyar d'una manera menys lluïda, jugant brut, i ho hem tornat a fer.
8: Recordem que tant l'equip anglès com l'argentí van aconseguir la classificació a la pròrroga. Argentina 3, Suïssa 1, amb Messi firmant la desena assistència. És l'únic jugador que ha arribat als dobles dígits a la història dels Mundials. I Anglaterra va superar 1-2 Noruega amb el gol definitiu fet per Bellingham. Abans en va fer un altre amb assistència de Blaugrana Gordon. Fora del futbol, destaquem que Jannik Sinner, l'italià, referma com a número 1 del tennis mundial després de guanyar a la final l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit.
12: It has been an amazing final once again and,
14: ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
8: És el segon Wimbledon consecutiu per al número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total. Zverev venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam, just fa unes setmanes. El Tour de França, avui primera jornada de descans, amb un Tadej Pogacar intractable, que manté els 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. El vencedor ahir va ser el neerlandès Mathieu Van Der Poel, que es va imposar a l'esprint al seu grup de 4 escapats. I en motociclisme, Marc Márquez presenta candidatura mundial de MotoGP amb la victòria a Alemanya. Márquez se situa a 18 punts del Mundial. I Àlex Márquez, per la seva banda, va caure a la novena volta quan rodava en segona posició. Àlex Rins va fer 14è i Maverick Viñales va abandonar. El Mundial fa vacances i la pròxima cursa serà el 8 i 9 d'agost a la Gran Bretanya. El Mundial femení de motociclisme, la catalana Paula Ramos, va caure a l'última volta de la cursa a Donington Park en un incident amb Maria Herrera. La líder va ser sancionada i encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La victòria va ser per a Beatriz Neila, davant d'Herrera al Mundial Femení de Motociclisme, primera Maria Herrera i Paola Ramos, quarta, a 109 punts.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repassem el més destacat aquesta hora. Continua actiu l'incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més d'un centenar d'hectàrees. A primera hora d'aquest matí s'ha ordenat l'evacuació de més de 300 persones d'alguns dels nuclis fins ara confinats, mentre els bombers confien a poder-lo estabilitzar de cara al vespre. És el tercer incendi en aquesta zona en només una setmana. Això el dia en què comença oficialment la tercera onada de calor de l'estiu, que s'allargarà fins dimecres. 72 municipis estan en risc extrem d'incendis. I en internacional destaca que els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran, amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units assegura que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz. Aquesta fràgil situació a l'Orient Mitjà centrarà la reunió d'avui dels ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea. Des d'ara fins les 9, també veurem com els incendis i els alts costos de producció marquen una campanya del cereal que entra ja en la recta final. Pels productors ha estat complexa, però positiva, malgrat una reducció del 10% de la sega. I quan falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost, no para d'augmentar la demanda d'ulleres especials per poder-lo veure, i parlarem amb l'única empresa certificada que les produeix 100% a Catalunya. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Amb quins continguts? Montserrat Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada. El president Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i 10 jugadors del Barça encara són al Mundial de Futbol per disputar les semifinals demà a Espanya-França.
1: I ara cop d'ull a les carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora, a les carreteres, el punt més complicat és a la P7. Hi ha cua de Mollet a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un accident que talla dos carrils. Tallada encara a la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident. I atenció a Rodalies, perquè la circulació està interrompuda a la R13 entre Valls i Vilaverd, R14 entre Reus i Vilaverd i R1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Fa pocs minuts, Renfe informava que la incidència s'havia resolt, que tornaven a circular els trens, però s'ha tornat a produir. Hi ha servei alternatiu per carretera.
1: Ja ens queda el repàs al temps. La xafogor s'intensificarà avui a tot el país, però sobretot a la costa. Temperatures una mica més altes i amb valors pròxims als 40 graus a ponent. Fins al migdia no es descarta algun plogim amb núvols baixos. Al delta de l'Ebre, més serè a la resta, amb pols sahariana en suspensió. Passen 3 minuts de 2:15. Els bombers continuen treballant per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees i que continua actiu a aquesta hora. Ara els bombers estan evacuant més de 300 veïns de la zona per precaució i es manté el confinament de 2.500 veïns més. Esperen tenir-lo controlat cap al vespre. I aquest ja és el tercer incendi a Aiguamúrcia en només una setmana. Anem cap al centre de comandament d'aquest foc, a Sant Jaume dels Domenys. Allà hi tenim el Manel Sastre.
4: El foc no està estabilitzat i els bombers temen que amb l'augment de la temperatura i de la marinada es pugui reprendre el flanc esquerre, que encara fa focus secundaris. Oriol Corbella, inspector dels bombers de la Generalitat, diu que aquest ha estat el motiu pel qual han decidit fer una evacuació preventiva d'unes 300 persones a la zona dels ranxos de Bonany i de les masies properes.
5: Però és una evacuació endreçada, planificada,

0: flames i el fum. Està previst que, a més, continuen les investigacions per part d'agents rurals i de Mossos d'Esquadra sobre l'origen del foc. És el tercer en pocs dies a la mateixa zona i per això Òscar Sendra, alcalde d'Aiguamúrcia, sospita.
1: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi. Aquest incendi ha començat dins del nostre municipi i ha pujat direcció Pontons i cap a Querol. És una zona amb molta zona boscosa i amb poc cultiu.
0: Ara mateix, aquí on som, no es veuen grans columnes de fum des del centre de comandament dels Mossos, que està situat a Sant Jaume dels Domenys, però és cert que es comença a animar una mica la marinada i per això els equips d'extinció volen evitar riscos als nuclis cap a on podria anar el foc.
2: I a l'incendi de Los Gallardos a Almeria ja són 13 els morts. L'última víctima que va morir ahir al vespre era una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Ahir es van rastrejar algunes zones calcinades a mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades per les flames, però no se'n van trobar. La majoria de veïns desallotjats ja han pogut tornar a les seves cases. Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi i encara treballen intensament per controlar. Explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
3: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
2: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades i la principal hipòtesi sobre l'origen continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Avui el president espanyol, Pedro Sánchez, visitarà el centre de comandament a Los Gallardos. I a França, un gran incendi arrasa un dels principals pulmons verds de la regió de París, al bosc de Fontainebleau. Ja hi ha 800 hectàrees cremades en un foc de dimensions excepcionals. Prop de 400 bombers lluiten contra les flames i, segons l'agència France Press, la columna de fum és visible des d'una distància de 20 quilòmetres. L'incendi va començar ahir a la tarda al voral de la carretera, es va estendre cap al bosc i va obligar a desallotjar una quinzena d'habitatges. El sotscap del Servei d'Urgències de París, Benoît Vivien, feia aquesta nit una crida als veïns de la zona a confinar-se.
4: Quan tenim un foc amb tant de fum, cal quedar-se a casa, seguir les indicacions i seguir les instruccions.
2: El ministre de l'Interior visitarà aquest matí la zona de l'incendi per avaluar la situació. Tornant a casa nostra, i encara relacionat amb aquests incendis, comença la tercera onada de calor de l'estiu. S'allargarà com a mínim fins dimecres. Aquesta vegada es podrien superar els últims rècords de temperatura amb màximes que tornaran a passar dels 40 graus. La calor serà especialment intensa a les comarques de l'oest del país i les nits seran molt càlides al litoral i prelitoral central i sud, amb mínimes que no baixaran dels 25 graus. Aquesta onada de calor anirà acompanyada de pols sahariana en suspensió a gran part del país. Els bombers han reforçat el dispositiu a tot Catalunya perquè hi ha 72 municipis ara mateix en risc extrem d'incendi. Jordi Castellví, sotsinspector del cos, fa una crida a la ciutadania perquè segueixi les seves indicacions.
5: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència.
2: En els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de fer front a gairebé 400 focs de vegetació i, en molts casos, de manera simultània. Anem cap a Lleida, us ho dèiem en el sumari, recta final de la campanya del cereal, molt marcada precisament per aquests incendis i per els elevats costos de producció, també. El sector qualifica la campanya de bona, però complexa, i calcula que s'ha segat un 10% menys que l'any passat, juliol Bacar.
6: A Catalunya s'han segat 1.700.000 tones de cereal, una xifra lleugerament inferior si la comparem amb l'any passat, però que consolida la recuperació del sector després de 4 campanyes nefastes. La collita ha variat, però segons si eren conreus de secà o de regadiu, com explica Antoni Llaràs, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
7: Venim d'una campanya l'any anterior que el secà, els rendiments van ser molt bons. El rec no van ser tan bons, l'any passat no van ser tan bons com enguany, i enguany el rec tenim uns rendiments una miqueta millors i el secà una miqueta pitjors.
6: Una campanya molt marcada pels incendis que Llaràs reconeix que condicionen la feina.
7: Condiciona, vigilem molt, fem bufar les collitadores matí i tarda i perquè no s'acumule gènere que després pugui ser l'inici d'un incendi, però és cert que amb aquestes calors pues, lo risquis.
6: I marcada també pels alts costos de producció derivats de la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que els preus han pujat moderadament.
7: I els preus bueno, estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de...

0: preu de mercat.
1: El cereal que es produeix més a Catalunya és l'ordi, seguit del blat i el panís, i se n'hi cultiven unes 300.000 hectàrees.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. L'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures. Les ulleres han de permetre mirar l'eclipsi solar, recordem, sense perjudicar la vista. La Mireia Sala, la nostra companya, ha visitat l'única empresa certificada que les produeix 100% a Catalunya i que treballa a ple rendiment per atendre tots els clients.
4: Bon dia, doncs sí, som a l'Hospitalet de Llobregat, a l'empresa Celestec, i podem parlar amb el director comercial José Crespo. Bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Des de quan heu notat un augment important de la demanda?
5: Bueno, la població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però nosaltres fem el tema de les personalitzacions, que, bueno, triguem un mes a fer-les, depenent de les quantitats, i sí que, bueno, i ara hi ha molta pressa de fa un mes aquí per fer molta ullera personalitzada. Llavors estem una mica saturats. De fet, hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme. Ara mateix estem els 7 dies de la setmana amb 3 torns diferents per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim. I sí, bueno, al final és el que toca, perquè després a partir del 12 d'agost ja és fer vacances, per fi, i enfocar els eclipsis que ens venen els següents anys.
4: Quins eclipsis són?
5: Bueno, tenim el 2027, el 2 d'agost, que serà un dels més importants a nivell històric. No ens cobreix tant a nivell totalitat. Veurem la parcialitat de l'eclipsi a la zona nostra de Catalunya, però sí que és cert que, bueno, per la comunitat científica serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Tenim a Gibraltar, la zona de Gibraltar, tota la zona de Cádiz, al sud d'Espanya, Magreb, etc. Seran entre 4 i 6 minuts de totalitat, amb la qual és brutal. I, bueno, com a únic fabricant a Europa, al final hem de cobrir això. I també, encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
4: Per què és tan important mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades?
5: Bueno, bàsicament, o sigui, mirar el sol et crema la retina, causa danys irreversibles. El que és l'ull, la retina, o sigui, pots quedar sec si estàs més de X temps. Per exemple, als Estats Units, quan va haver el 2024 aquell eclipsi tan gran, va mirar el sol, doncs, amb la típica mascareta de soldador, la radiografia, etc., i oftalmologia, urgències, el dia següent es va omplir, no? Això passa també amb ulleres que no estan certificades o que s'han autocertificat, més aviat producte asiàtic que porta una ISO o una certificació europea impresa, no passada, no valorada. Llavors és un gran risc, perquè, bueno, o sigui, pots quedar sec directament.
4: I per a l'usuari, com es pot assegurar si està comprant unes ulleres que estan ben certificades? Hi ha alguna manera de saber-ho?
5: Bueno, sempre que compris una ullera, el primer que has de mirar és la certificació, el CE, i la ISO 123, 123122, que és l'important, no? O sigui, això ha d'estar imprès sempre al revers de l'ullera. Has de tindre un QR d'instruccions d'ús, has de poder veure, no?, al revers de l'ullera com estan qualificades. Sobretot, una de les coses importants seria que l'ullera estigui certificada per un laboratori independent, perquè en moltes cases s'autocertifiquen, compren un espectrofotòmetre, no tenen idea d'utilitzar-lo i ho fan, i això és un risc, no?
4: D'acord, doncs, José Crespo, director comercial de Celestec, moltes gràcies i bon dia.
5: Bon dia.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.

0: I arribarem a 9:15 en connexió amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim aquesta hora carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora diversos accidents compliquen la circulació. A l'AP7 hi ha cua de Mollet a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un accident que talla dos carrils. A la B30 hi ha un carril tallat a Barberà del Vallès direcció nord, retencions des de Cerdanyola per un accident i també per accident hi ha lentitud i aturades a la C14 a la Selva del Camp en sentit Reus. Hi ha un carril tallat en aquest punt. Recordem a més que segueix tallada encara la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident que hi ha hagut de matinada. Atenció a Rodalies, la circulació està interrompuda a tres línies, a la R13 entre Valls i Vilaverd, l'R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana a Picamoixons. Fa una mitja hora Renfe confirmava que la incidència que s'havia produït a primera hora del matí ja s'havia resolt, tornaven a circular aquests trens, però a sembla que aquesta incidència s'ha tornat a repetir i, de moment, com dèiem, aquesta circulació interrompuda hi ha servei alternatiu per carretera.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Les temperatures aquesta matinada han pujat clarament, sobretot a l'interior del país, a Ponent i sud, extrem sud, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, mínimes de 23 a 24. A Lleida Ciutat, a Vinebre, a Tortosa, el valor més alt, aquests 27 a Portbou, a Barcelona 26, però també a la Catalunya Central, temperatures tropicals que no han baixat dels 20 graus, presència d'alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre, costa sud, i d'alguns núvols dispersos a la resta, en general cel bastant asserenat, però en presència de molta pols sahariana en suspensió. Avui esperem que les temperatures s'enfilin una mica més que ahir i, per tant, que la calor s'intensifiqui i també l'aixafor a tota la façana litoral. Els vols més alts, però a Ponent, on poden haver algunes xifres de 38 o 39 graus. De moment, si hi ha algunes núvoles de tarda al Pirineu, seran poc significatives. La pols sahariana ha de continuar aquests propers dies. La calor també s'ha d'intensificar més entre demà i demà passat, que tornaria a tocar sostre amb un pic de calor, que, a més, aniria acompanyada de molta humitat i d'aixafor notable a tota la façana litoral, amb algunes núvoles de tarda al Pirineu, que a partir de dijous, sobretot, poden ser més presents amb l'arribada d'alguns ruixats i les temperatures que començarien a recular una mica, sobretot a l'interior i nord del país.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Passen gairebé 3 minuts de 9:15. On posem el focus? Doncs anem a averiguar on hem de posar el focus aquesta setmana. Comencem amb política, una setmana que estarà marcada per l'amnistia. La recta final del curs polític, aquest dijous, coneixerem una decisió del voltatge polític de la justícia europea. Ens ho explica en Raül Flores, el tenim aquí ja. Raül, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
0: Explica'ns, què ha de dir el Tribunal de Justícia de la Unió?
3: Doncs mira, el TJUE ha de sentenciar aquest dijous sobre els diversos dubtes que li ha plantejat la justícia espanyola, l'Audiència Nacional i també el Tribunal de Comptes sobre dos dels casos principals vinculats al procés i que no estan encara amnistiats. No ho estan dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. En concret, la justícia europea ha de dir si l'aplicació de l'amnistia als casos de malversació que afecten, entre d'altres, a l'expresident Carles Puigdemont i també al líder d'Esquerra i exvicepresident Oriol Junqueras i també els de terrorisme que afecten a una desena de CDRs vulneren o no el dret europeu i també els interessos financers de la Unió. Les defenses esperen que s'hi hagi una sentència favorable aquest dijous perquè recordem que la tardor passada l'advocat de la Unió Europea ja va fer un posicionament clar a favor d'aplicar-los aquest oblit judicial.
0: I si això acaba passant, vol dir que se'ls aplicarà l'amnistia immediatament?
3: Doncs probablement no. En el cas de la malversació, per exemple, el Tribunal Constitucional preveu posar-s'hi, preveu començar a resoldre tots els recursos acumulats després de l'estiu, ja setembre-octubre. Per tant, per veure, per exemple, el retorn de Puigdemont o per veure com s'aixeca la inhabilitació a diversos càrrecs, entre ells Oriol Junqueras o Jordi Turull, haurà d'esperar encara uns mesos.
0: L'amnistia serà dijous, però marcarà bona part de la setmana abans, però però les mirades estaran posades al Congrés. Què hi ha de passar?
3: Doncs que demà el Congrés votarà els objectius de dèficit. Són els màxims de dèficit que poden tenir les comunitats autònomes i són la primera pedra, són un pas imprescindible perquè el govern espanyol pugui presentar el seu projecte de pressupostos. Els objectius, si no hi ha sorpreses, es tombaran demà al Congrés i el Consell de Ministres els haurà de tornar a aprovar i tornar a portar al ple. Tot com a pas previ, com dèiem, per la presentació dels comptes que ja veurem passat l'estiu.
0: Setmana també de citacions clau pel cas Leire. Qui veurem al jutjat?
3: Doncs aquest dimecres està citada, en aquest cas com a testimoni, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, haurà de donar explicacions pels missatges que es va enviar amb l'exmilitant socialista Leire Díez, a qui el jutge situa, recordem, com el nucli de la trama que hauria intentat pressionar a jutges i a fiscals perquè frenessin les causes judicials que afecten el Partit Socialista. Dijous també veurem, i en aquest cas no com a testimoni, sinó com a imputada, a la directora de la Guàrdia Civil, la Mercedes González, que aquí haurà de donar explicacions per diverses trobades amb Leire Díez.
0: I també tenim altres qüestions. Raül, en aquest cas, diverses visites. Tenim Sánchez a París, tenim també Illa a Madrid, en el cas de Sánchez a París, amb polèmica inclosa.
3: Sí, una polèmica que veurem segurament aflorar durant el dia d'avui. Avui Sánchez participa a la capital de França en l'acte de la coalició de voluntaris per Ucraïna i va poques hores després de la polèmica que ha obert l'expresident espanyol, Mariano Rajoy, en un article a la premsa sobre el Mundial, on ha dit que la selecció de França juga textualment, literalment, sense francesos. Això ha aixecat una gran polseguera a França, on l'executiu ho considera inacceptable i ho ha qualificat de racista.
0: Doncs veurem què passa amb tot plegat. Raül Flores, moltes gràcies, bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
0: I ara anem cap a les taules d'Internacional. Avui tenim en Jordi Baró aquí. Jordi, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Comencem setmana amb l'atenció en l'Iran.
4: Sí, l'Iran i els Estats Units continuen, com sabeu, intercanviant atacs, cosa que posa cada vegada més en dubte l'acord provisional firmat a mitjans de juny. Les dues parts es van comprometre a negociar un acord final per la fi de la guerra, però ara tant Washington com Teheran estan en un cicle d'hostilitats que va de moment a l'alça i que torna a fer pujar el preu del petroli. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 es reuneixen en paral·lel avui a Brussel·les per discutir sobre aquesta escalada a l'Orient Mitjà i també per discutir noves mesures de càstig a Israel, com ara aranzels per reduir les importacions procedents dels assentaments il·legals a Cisjordània. No hi ha, però, previsió que hi hagi acord en la reunió d'aquest matí.
0: I demà dimarts és 14 de juliol i a França el protagonisme a la desfilada militar serà per Ucraïna?
4: Sí, s'espera que 10.000 soldats omplin aquesta vegada els camps Elisis, 3.000 més que l'any passat en l'última desfilada militar per Emmanuel Macron abans de les eleccions presidencials de l'any que ve. Macron ha convidat a la festa nacional els països europeus de la coalició de voluntaris que dona suport a Ucraïna.
0: Dimecres, fa també 10 anys de l'intent de cop d'estat a Turquia.
4: Sí, una facció de l'exèrcit va intentar derrocar el president Recep Tayyip Erdogan en un cop que va fracassar. Erdogan ha concentrat més poder i ha fet una depuració massiva a l'administració, a l'exèrcit o a les universitats. El president turc va fer una nova mostra de força la setmana passada amb la detenció de més de 4.000 persones durant la cimera de l'OTAN.
0: I per acabar, Jordi, al Regne Unit també hi haurà moviments, últims passos, concretament perquè Andy Burnham es converteixi en primer ministre.
4: És l'únic candidat. El període per presentar-se es tanca dijous. S'espera que se'l nomeni com a nou líder dels laboristes britànics divendres i dilluns que ve, dia 20, just d'aquí una setmana, que se l'elegeixi com a primer ministre.
0: Perfecte, doncs n'estarem pendent també de tot plegat. Ens ho explicaran des de les taules d'Internacional. Jordi Baró, gràcies, bon dia.
4: Adéu, bon dia.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I abans dels esports, encara tenim temps d'una darrera qüestió. Anem cap a Girona, on 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Canta Junior, amb un concert a les escales de la Catedral de Girona, un festival que reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
6: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
7: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu. aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
6: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
7: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps. I per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
6: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Esports. Montse Raya, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. El nou Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. És la tercera temporada del tècnic alemany al Club Blaugrana. Una pretemporada que arrenca sense 10 jugadors que encara són al Mundial de Futbol. L'equip s'anirà entrenant a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. El club encara no ha tancat la plantilla de la pròxima temporada i la prioritat és contractar Julián Álvarez a l'Atlètic de Madrid. Joan Laporta, president del Barça, en parlava en declaracions als Estats Units, a Dallas.
9: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
8: Laporta ha confirmat que Rafinha es quedarà, elogiat Karim Adeyemi i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. També comença avui la pretemporada al Madrid de Josep Mourinho i l'Atlètic de Madrid. I també arrenca la pretemporada al Sabadell, que torna a jugar a la segona divisió de futbol. I encara en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol anuncia la incorporació de Raquel García, la central firma per 2 temporades.
10: De luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Espanyol en un puesto donde se merece.
8: García es madrileña, té 29 anys i fins ara jugava al Deportivo de la Coruña.
5: 3CAT Info.
8: Com us dèiem, fins a 10 jugadors del Barça encara són al Mundial per disputar les semifinals. Avui l'equip espanyol farà un últim entrenament i oferirà la roda de premsa prèvia abans de jugar demà contra França. L'altra semifinal enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra dimecres. Des de l'equip anglès, Jude Bellingham ha respost amb contundència al seu seleccionador, Thomas Tuchel, que feia crítiques al joc de l'equip.
11: Sense comentaris, potser ell no sap com és jugar en aquest tipus de condicions contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. No és fàcil jugar contra ells, així que crec que hem intentat crear un ambient positiu i hauríem de continuar així. No puc parlar prou bé per tots els jugadors, però no pots guanyar tots els partits de manera brillant i fent 1000 passades. A vegades has de guanyar d'una manera menys lluïda, jugant brut, i ho hem tornat a fer.
8: Recordem que tant l'equip anglès com l'argentí van aconseguir la classificació a la pròrroga. A Anglaterra va superar 1-2 Noruega amb el gol definitiu fet per Bellingham. Abans en va fer un altre amb assistència del blaugrana Gordon. Argentina 3, Suïssa 1, amb Messi firmant la desena assistència. És l'únic jugador que ha arribat als dobles dígits a la història dels Mundials.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Fora del futbol, destaquem que l'italià Yannick Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial després de guanyar la final alemany a Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit, la final de Wimbledon.
12: Sé que per tu l'objectiu és ser número 1, estàs molt a prop, així que he de vigilar molt a partir d'ara.
8: És el segon Wimbledon consecutiu per al número 1 del món, que ha sumat 5 grans slams en total, 2 Wimbledon, 2 Open d'Austràlia i un US Open. Zverev venia de guanyar Roland Garros, el seu primer gran slam, just fa unes setmanes. El Tour de França, primera jornada de descans, amb un Tadej Pogacar intractable, que manté els 2 minuts 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. El vencedor ahir va ser el neerlandès Mathieu van der Poel, que es va imposar l'esprint en un grup de quatre escapats.
13: Yeah, it was for sure better.
14: Sí, per descomptat que estic millor que els primers dies. Ho estava passant molt malament i també em costava recuperar-me, fins i tot en les etapes més fàcils. Ara ja fa un parell de dies que em sento una mica millor. És evident que hem superat dies una mica més senzills i avui finalment tenia les forces suficients per tirar endavant.
8: I en motociclisme, Marc Márquez presenta candidatura al Mundial de MotoGP amb la victòria a Alemanya. Márquez se situa a 18 punts del liderat.
15: Molt content, sobretot, de fer un cap de setmana perfecte. Pole, victòria a l'esprint, victòria a la carrera llarga i aconseguir els màxims punts possibles i reenganxar-me encara més a la lluita pel campionat. Però bueno, la última carrera abans de vacances també sempre va bé anar amb bon sabor de boca.
8: Àlex Márquez va caure a la novena volta quan rodava en segona posició. Àlex Rins va fer 14è i Maverick Viñales va abandonar el Mundial. Fa vacances la pròxima cursa, 8 i 9 d'agost a la Gran Bretanya, i al Mundial femení la catalana Paula Ramos va caure a l'última volta de la cursa Donington Park en un incident amb Maria Herrera. La líder va ser sancionada i encara no és campiona del món matemàticament.
5: 3CAT Info.

0: Són les 9, bon dia. Comencem per saber si hi ha incidències a aquesta hora per circular la xarxa viària del país. Endavant, equip viari.
1: El punt més complicat a aquesta hora segueix sent a l'AP7. Hi ha cua de Mollet a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un accident que talla ara un carril. A la B30, Barberà del Vallès, direcció nord cap a Girona, encara retencions des de Cerdanyola per un accident ja retirat. I recordem que segueix tallada encara l'AP2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident que hi ha hagut entre dos camions de matinada.
0: Els bombers continuen treballant per estabilitzar el foc que des d'ahir crema aigua Múrcia a l'Alt Camp. Les possibles revifades fan que l'estabilització no es prevegi abans del vespre. Preventivament, aquest matí s'ha ordenat l'evacuació de més de 300 veïns d'urbanitzacions ja confinades al municipi de Querol. Puja fins a 13 el nombre de víctimes mortals de l'incendi de Los Gallardos, Almeria. L'última és una dona britànica de 93 anys que va morir ahir al vespre a l'hospital. També consten 10 desapareguts. Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi, que ja ha cremat 7.000 hectàrees, i avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament del foc. A França, un gran incendi arrasa el foc de Fontmebleau, un dels principals pulmons verds de la regió de París. Ja hi ha 800 hectàrees cremades i prop de 400 bombers lluiten contra les flames. L'incendi va començar ahir a la tarda al voral de la carretera en plena onada de calor a França. És la tercera que viuen des del maig i la majoria de departaments es troben en alerta vermella. Doncs un país, França, que s'ha indignat amb les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què, parlant de la selecció de futbol francesa, destacava que no hi juga cap francès. L'han acusat de racista en unes crítiques que ha compartit Pedro Sánchez, que precisament avui coincidirà a París amb el president Emmanuel Macron. Els incendis i els alts costos de producció marquen una campanya de cereals que entra en la recta final. Pels productors ha estat complexa però positiva, malgrat una reducció del 10% de la sega. Ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill. De la seva extensa filmografia destaquen les seves aparicions més recents a la saga de Jurassic Park i títols com Memòries d'un home invisible, La caça de l'octubre roig o Merlin. I aquest divendres arriba a Netflix El mapa de los anhelos, protagonitzada per Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull. És una de les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie britànica Heartstopper.
2: Esports. El Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada. El president Joan Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. 10 jugadors del Barça encara són al Mundial de Futbol per disputar les semifinals. Avui, últim entrenament i roda de premsa de l'equip espanyol abans de jugar demà contra França. I Marc Márquez té el títol mundial de MotoGP a 18 punts després de guanyar la cursa d'Alemanya. El Tour, jornada de descans, amb Pogacar com a líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vinegar.
0: I el temps, l'aixafogó s'intensificarà tot el país, però sobretot a la costa, temperatures una mica més altes, amb valors pròxims als 40 graus a Ponent. Fins al migdia no es descarta algun plogim, amb núvols baixos al Delta de l'Ebre. Més serè a la resta, amb pols sahariana en suspensió.
3: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 4 minuts de les 9. Salutacions de qui us acompanya aquesta hora i fins al punt de les 10, Estel Batet Carles.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers continuen treballant per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees i que continua actiu. Ara els bombers estan evacuant més de 300 veïns de la zona per precaució i es manté el confinament de 2.500 veïns més. Esperen tenir-lo controlat cap al vespre. Aquest és el tercer incendi en aquesta localitat, a Aiguamúrcia, en només una setmana. El centre de comandament d'aquest incendi s'ha establert a Sant Jaume dels Domenys. Allà hi tenim Manel Sastre.
4: El foc no està estabilitzat i els bombers temen que amb l'augment de la temperatura i de la marinada es pugui reprendre el flanc esquerre, que encara fa focus secundaris. Oriol Corbell, inspector dels bombers de la Generalitat, diu que aquest ha estat el motiu pel qual han decidit fer una evacuació preventiva d'unes 300 persones a la zona dels ranxos de Bonany i de les masies properes.
5: Però és una evacuació endreçada, planificada, que hem fet a través d'un esalert i a través parlant amb Protecció Civil i coordinats amb Mossos per tal de que fem aquesta evacuació en el cas de que al migdia reiniciés i fes una carrera en aquest flanc esquerre, en el cas d'impactar contra les urbanitzacions, doncs que estiguem segurs i que no hi hagi danys personals.
4: Ara l'incendi treballa en 73 dotacions dels bombers i s'incorporen 6 mitjans aeris. Es calcula que l'àrea afectada podria tenir un perímetre d'uns 180 hectàrees. A més a més, d'Aiguamúrcia està afectant els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a l'Alt Penedès. Es manté el confinament per la resta de veïns, més de 2.000 persones a diferents nuclis de la zona on es temia que podrien arribar les flames i el fum. Està previst que, a més, continuen les investigacions per part d'agents rurals i de Mossos d'Esquadra sobre l'origen del foc. És el tercer en pocs dies a la mateixa zona i per això Òscar Sendra, alcalde d'Aiguamúrcia, sospita.
6: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi. Aquest incendi ha començat dins del nostre municipi i ha pujat direcció Pontons i cap a Querol. És una zona amb molta zona boscosa i amb poc cultiu.
4: Ara mateix, aquí on som, no es veuen grans columnes de fum des del centre de comandament dels Mossos, que està situat a Sant Jaume dels Domenys, però és cert que es comença a animar una mica la marinada i per això els equips d'extinció volen evitar riscos als nuclis cap a on podria anar el foc.
0: Doncs gràcies, Manel Sastre. Ho anirem seguint. Aquesta hora la consellera de l'Interior, Núria Parlones, en aquest centre de comandament, seguint i reunint-se amb els principals comandaments de bombers per fer el seguiment d'aquest foc. Nosaltres des d'aquí també n'estem molt pendents. Mentrestant, a Almeria ja són 13 els morts per l'incendi de Los Gallardos. L'última víctima que va morir ahir al vespre era una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Ahir es van rastrejar algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades per les flames, però no se'n va trobar cap. La majoria de veïns desallotjats ja ha pogut tornar a casa seva. Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi i encara treballen intensament, però per controlar-lo, com explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
7: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades i la principal hipòtesi sobre l'origen continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament a Los Gallardos.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Són les 9 i 8 minuts. Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran per impedir que Teheran posi en perill la navegació de vaixells comercials civils per l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que el bombardeig americà contra una planta de bombeig d'aigua ha causat la mort d'una persona i ferides a 4 més. El règim dels ayatolàs ha contestat l'atac amb el llançament de míssils i drons cap a països veïns que donen suport als Estats Units. Teheran assegura que ha bombardejat una base aèria a Jordània i ha destruït dipòsits de combustible i magatzems de munició. El president dels Estats Units, Donald Trump, culpa l'Iran de no haver respectat l'acord assolit dissabte sobre la gestió de l'estret d'Hormuz amb l'atac d'ahir contra un vaixell de bandera xipriota.
8: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Malgrat la resposta iraniana als atacs d'aquesta nit, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials. La tensió a la zona ha fet pujar el preu del petroli un 3%. Hi ha malestar a França, amb Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció que entrena Didier Deschamps, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern d'aquest país ho considera inacceptable i ha qualificat aquestes declaracions de racistes. París, Isabel Dalí.
9: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV i en calent ha dit que són tot totalment inacceptables.
10: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
9: Un altre ministre, la d'ultramar, Naima Mutxu, ha lamentat l'odi cap al que França representa. Les victòries de la selecció, ha dit, fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu.
0: Gràcies, Isabel Galí. Des de París, a França, per cert, un incendi arrasa un dels principals pulmons verds de la regió. És el bosc de Fontainebleau, que ja hi ha 800 hectàrees cremades. És un foc de dimensions excepcionals. Prop de 400 bombers lluiten contra les flames i, segons l'agència Associated France Press, la columna de fum és visible des d'una distància de 20 quilòmetres. L'incendi de Fontainebleau va començar ahir a la tarda. Al voral de la carretera es va estendre cap al bosc i va obligar a desallotjar una quinzena d'habitatges. El sotscap del Servei d'Urgències de París, Benoît Vivien, feia aquesta nit una crida als veïns de la zona a confinar-se.
11: Quan tenim un foc amb tant de fum, cal quedar-se a casa, seguir les indicacions i seguir les instruccions.
0: El ministre de l'Interior visitarà aquest matí la zona de l'incendi per avaluar la situació. Ha començat en plena onada de calor a França, és la tercera, de fet, onada de calor que viuen des del maig, i la majoria de departaments es troben en alerta vermella. Els termòmetres han arribat als 42,3 graus. A moltes ciutats s'han suspès festes populars i esdeveniments esportius, així com focs artificials per la festa nacional, que és demà, el 14 de juliol. També s'han aturat 3 reactors de centrals nuclears i 7 més han reduït la seva potència.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 3 minuts, haurem arribat a un quart de 10 del matí i ha mort una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Fontcalda, a la Terra Alta. En l'accident ha quedat també ferida una jove de 24 anys. Va passar a primera hora de la tarda d'ahir quan totes dues es banyaven en un dels gorgs del riu Canaletes i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals. El sistema d'emergències mèdiques va traslladar un equip amb helicòpter al lloc del sinistre, però no van poder fer res per salvar la nena. En canvi, a la noia de 24 anys la van poder rescatar en vida i la van evacuar en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El lloc on van passar els fets és un punt habitual i força concorregut de bany a l'aire lliure, amb una font d'aigua termal i diversos gorgs i piscines naturals. Està situat entre els termes de Gandesa i de Prat del Comte. I un home de 54 anys va morir ofegat ahir a la tarda mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Tot i les maniobres de reanimació, l'home va acabar morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des del començament oficial de la temporada de bany, que va ser el 15 de juny. I una dona va morir ahir diumenge en caure per un cel obert d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tarraco. Els equips d'emergències van rebre l'avís a 6:15 de la tarda, però en arribant no van poder reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. No descartant cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un minut, haurem arribat a 10:15 del matí. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica reclama que qui vulgui instal·lar piscines portàtils a les terrasses i als terrats dels edificis demani abans un informe d'un professional. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
12: Que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, s'afegint més quilos, això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, on malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: I aquest expert afegeix també que s'ha de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns. En punt, 10:15. Moment per actualitzar l'estat del trànsit a aquesta hora. En connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. El punt més complicat a aquesta hora segueix sent a l'AP7. Hi ha retencions de Mollet a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un accident que talla ara un carril. Recordem també que segueix tallada encara l'AP2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona, en aquest cas per un accident que hi ha hagut entre dos camions de matinada. Pel que fa al transport públic, actualitzem la situació a Rodalies. Renfe informa que Adif ha solucionat ja la incidència que afectava les línies R13, R14 i RT1 des de primera hora d'aquest matí. Els trens tornen a circular ara ja entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd. Poc a poc informen que tornaran a recuperar la freqüència de pas. Es tracta d'una incidència que, segons Adif, afectava el sistema de regulació del trànsit a la plana Picamoixons. En paral·lel, hi ha retards destacats en trens de la R11, R15 i R16.
3: El temps.
0: Amb en Jofre Genuer.
13: Comencem aquesta setmana parlant sobretot de la xafogor, que s'intensifica. Un ambient molt calorós, però que a diferència de les darreres calorades, sobretot vindrà dominada per la presència de molta humitat i d'aquesta xafogor a tota la façana litoral. De fet, aquest matí amb alguns núvols baixos, sobretot cap al Delta de l'Ebre, fins a mig matí, migdia, no descartem algun petit plogim entre el Delta de l'Ebre, façana litoral, també de l'extrem sud del Camp de Tarragona, si s'arriben a produir quatre gotes. Però producte, doncs, precisament d'això, d'aquestes humitats elevades i d'aquests núvols baixos puntuals en aquests indrets. A la resta, poden haver alguns núvols poc importants, però destacarem sobretot un ambient enterbolit, de sol, amb pols agarien en suspensió i amb unes temperatures que pugen, aquesta matina ho hem notat, amb valors més elevats, amb valors més tropicals, a l'interior, sobretot temperatures que no baixen dels 23-24 graus i especialment amb unes màximes que cap a ponent avui poden arribar a tocar els 38 o 39 graus de manera local. De moment, poques nuvolades de tarda. Aquestes podrien aparèixer més al llarg dels propers dies, sobretot a l'interior del país, i tornarem a parlar d'un pic de calor entre demà i demà passat, que sobretot farà que la xafogor intensa es noti a tota la façana litoral, amb possibilitat de que les temperatures reculin una mica a partir de dijous i amb l'arribada de més tronades.
3: Resca Info.
14: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.
15: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
16: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
17: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
18: No podem acceptar que hi hagin...
17: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
19: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
3: Catalunya Migdia.
20: Cada dia a les dues.
21: I a partir de les tres...
20: L'espai de reflexió a la tertúlia.
3: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
22: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
0: Seguim endavant, recta final de la campanya del cereal, molt marcada pels incendis i els elevats costos de producció. El sector qualifica la campanya de bona, però complexa, i calcula que s'ha segat un 10% menys que l'any passat. Lleida, Júlia Albacar.
23: A Catalunya s'han segat 1.700.000 tones de cereal, una xifra lleugerament inferior si la comparem amb l'any passat, però que consolida la recuperació del sector després de quatre campanyes nefastes. La collita ha variat, però segons si eren conreus de secà o de regadiu, com explica Antoni Llaràs, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
24: Venim d'una campanya l'any anterior que el secà, els rendiments van ser molt bons. El rec no van ser tan bons. L'any passat no van ser tan bons com enguany, i enguany al rec tenim uns rendiments una miqueta millors i el secà una miqueta pitjor.
23: Una campanya molt marcada

0: pels incendis que Llarás reconeix que condicionen la feina.
1: Condiciona, vigilem molt, fem bufar les collitadores matí i tarda i per a que no s'acumule ja en el que després pugui ser l'inici d'un incendi, però és cert que amb aquestes calors pues, lo risquis.
0: I marcada també pels alts costos de producció derivats de la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que els preus han pujat moderadament.
1: I els preus bueno, estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de preu de mercat.
0: El cereal que es produeix més a Catalunya és l'ordi, seguit del blat i el panís, i se n'hi cultiven unes 300.000 hectàrees.
2: Gràcies, Júlia. I les altes temperatures dels últims dies també han provocat estralls al camp. En aquesta ocasió, els cultius de pera conference a les comarques de Lleida. El 80% dels camps d'aquesta varietat tenen deshidratació, amb les conseqüències que això comporta per al desenvolupament d'aquest fruit. Anem cap a Menàrguens, a la Noguera, Alba Mor.
3: L'estrès per la calor extrema atura el creixement del fruit. Com a resultat, els pagesos de les finques afectades colliran peres més petites i, per tant, de menys valor comercial. Les altes temperatures també tindran conseqüències de cara a la campanya vinent, segons apunta el responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes.
4: Ara mateix aquesta varietat està fent una inducció floral per cada campanya següent. Què ens trobarem? Que de cada campanya següent la inducció floral o borró floral no serà bo, no serà prou apte per tornar a produir una altra pera, estem trobant que una davallada de quilos per a la següent campanya.
3: La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
2: Gràcies, Alba. 9 minuts i haurem arribat a 9:45 del matí. I ara el que fem és actualitzar la informació pel que fa a aquest incendi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. A aquesta hora han de comparèixer diverses autoritats encapçalades per la consellera Núria Parlon. Allà hi tenim en Manel Sastre. Manel, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, és a punt de començar aquesta compareixença amb la consellera i també amb els caps operatius dels Mossos, dels bombers i també dels agents rurals que han d'explicar quina és la situació d'aquest incendi. La primera a parlar sembla que serà la consellera Núria Parlon. L'escoltem. Encara s'estan acabant de preparar i de fer les connexions corresponents en un incendi que, recordem, va començar ahir, que hauria cremat unes 170 hectàrees i que, a més, ha propiciat que s'hagi demanat un confinament d'unes 2.500 persones i també s'ha demanat que comencin a desocupar les seves cases els veïns de la zona dels ranxos de Bonany i també d'algunes masies disseminades que hi ha per la zona de forma preventiva per intentar que aquest, si el foc reprenia amb força, doncs que no hi hagués cap tipus de problema per la gent que habita en aquesta zona, que és la zona a la qual es podria dirigir aquest foc. Ara mateix hi ha 73 equips de bombers, en tres camions repartits per tot el perímetre. Està pràcticament tot el perímetre més o menys controlat, però encara preocupa el flanc esquerre. És una zona que hi ha un barranc, que és el que s'enfilaria cap als ranxos de Bonany i que és el que podria donar més problemes amb les temperatures altes que s'esperen aquest migdia i també si creixia el vent. Pendents d'aquesta compareixença, encara es retrasarà una estona, si us sembla, connectem d'aquí un moment perquè sembla que es retarda uns minuts.
2: Sí, Manel, i també pendents de les explicacions que puguin donar des de agents rurals, la mateixa consellera Parlon, d'aquest fet, no? El tercer incendi en aquesta zona en només una setmana, cosa que l'alcalde el feia sospitar i que mostrava, el sentíem fa una estona, la seva preocupació.
5: Sí, sí, és una de les qüestions que aquí se n'ha parlat més. Se'n parla des d'ahir, de fet, que s'hagi produït aquests tres incendis en només uns dies i que hagin començat també a la mateixa zona. És una de les preocupacions màximes que hi havia aquí perquè, clar, són zones que, malgrat que en alguns punts hi ha molta zona amb vinyes que fan de tallafocs naturals, sí que és veritat que hi ha zones com aquesta que té un alt valor ecològic molt pròxim, que és la Serra de Marmellà i del Montmell, i també molt de foc potencial. Pensem que aquesta zona d'aquí, que, com deien, té un perímetre d'unes 170 hectàrees, hi ha un perímetre hi ha una zona de potencial foc d'unes 2.000 hectàrees just al costat, i és el que preocupa realment, perquè si agafés aquesta massa forestal tan gran, l'incendi podria agafar unes dimensions molt importants. I això és el que estan treballant els bombers. Malgrat tot, són bastant optimistes. Ja dèiem aquí al matí, es

0: parlava d'un cert optimisme, precisament per això, no? Perquè s'ha aconseguit perimetrar la gran majoria de les àrees que preocupen, sobretot el flanc dret, que és el que tenia més extensió, i ara estan més que res pendents d'aquest flanc esquerre, que és el que podria donar problemes cap a la zona dels Ranxos de Bonanyà. Ara sí que sembla que està a punt la consellera. Escoltem-la. Estem acabant de col·locar tots, eh?
1: Sí, són aquests moments d'impàs de sempre perquè hi ha molts micròfons, hi ha molta premsa. Sentim la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Ens trobem aquí al centre de comandament avançat de Sant Jaume dels Domenys. Agrair-li sobretot a l'alcalde l'acollida que hem fet i a tots els professionals que durant tota aquesta nit, especialment bombers, m'acompanya el Ricard Espósito, que és el cap de la regió de Terres de l'Ebre, però que està al capdavant de la coordinació de l'operativa d'aquest incendi del pla d'actuació. I també m'acompanya l'alcalde de Pontons i altres alcaldes, l'alcalde d'Aiguamúrcia, la delegada i els diferents efectius que estan treballant des de l'àmbit de protecció civil, SEM, Creu Roja i tots els equips d'emergències i Mossos d'Esquadra. Aquest és un incendi que es va iniciar ahir per la tarda, que si recordeu, ja el vam tenir actiu i el vam poder estabilitzar i entrar en fase de control entre divendres i dissabte. Dissabte vam tenir com un nou focus que es va poder controlar i ahir cap al migdia i a la tarda va començar a cremar en el que es coneix com la Vall de l'Infern amb molta força. Bombers ha estat treballant amb més de 270 efectius, vehicles destinats especialment a aquesta zona, un total de 66 operatius treballant dintre del que seria l'incendi amb més de 270 bombers. També mitjans aèrics que vam tenir durant el dia d'ahir, es van activar dos foques també del Miteco i es va treballar fins que es va poder volar a hores de vol amb tots els mitjans disponibles, inclosos els mitjans aèris, i durant tota la nit s'han estat fent diferents maniobres per controlar especialment flanc dret, el cap de l'incendi i el flanc esquerre. Com que en el flanc esquerre ens podíem trobar que s'activessin diferents incendis al llarg del dia d'avui i focus secundaris que poguessin impactar, aquests incendis poguessin impactar i aquests focus secundaris quan pugi el vent i també s'escalfi el dia amb les temperatures altes que s'espera per avui, s'ha fet una evacuació controlada en la qual bombers ha determinat quines eren les urbanitzacions que s'havien de, en aquest cas, d'evacuar preventivament, per si al llarg del migdia pogués arribar al foc aquestes urbanitzacions, especialment a Ranxos de Bonany i també a el que seria la part de Can Llena, de la urbanització de Can Llena. Llavors ha fet una evacuació preventiva de Ranxos de Bonany, de Cal Joan de la Costa, de Can Llena i de Cases de Romaní, totes elles del municipi de Querol. A les persones, Mossos d'Esquadra, Serveis de Protecció Civil, han fet l'evacuació, que ja gairebé s'ha culminat en un 90%. Hi ha unes 50 persones que estan acollides al casal de Vila-rodona. També agrair a l'alcalde la predisposició per cedir aquest espai amb els seus animals i mascotes domèstiques, gossos, aproximadament uns 33 gossos i gats i 50 persones, i d'altres han optat per anar a casa de familiars o han anat a la urbanització de Mas Vermell també i s'han col·locat en aquella urbanització per poder estar amb tranquil·litat. Bombers treballa amb un pronòstic positiu, ara el Ricard Espósito entrarà i concretarà els detalls, però sí que és veritat que hem de treballar amb la màxima prevenció i protecció de les persones. Per tant, com en aquest cas es podia fer una evacuació preventiva ordenada, així s'ha dut a terme per garantir la seguretat de les persones en el cas que l'incendi pugui, el flanc esquerre, pugui generar aquests focs secundaris i impactar en les urbanitzacions. Durant tot el dia d'avui, tot el matí, estarà treballant bombers amb aquestes maniobres específiques que fan per evitar que el foc avanci i conduir-lo cap a les zones on el podem aturar, o sigui, carreteres, zones de cereals i demés, i es treballa amb un pronòstic, com deia, positiu, però al mateix temps amb un 10% d'alerta que ens deia abans el Ricard Espósito en l'atenció que ens ha fet d'actualització de la informació. Un agraïment també a tots els veïns d'aquests nuclis i d'aquestes urbanitzacions que han fet de manera molt responsable i ordenada l'evacuació i en general a tots els veïns i veïnes de la zona afectats per aquest incendi. I torno a insistir també en la importància dels alcaldes i les alcaldesses, l'alcaldessa de Querol també, que ha estat en tot moment molt preocupada i molt activa treballant per ajudar en tot el que era l'evacuació i el confinament confinament. Durant les properes hores, els municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, en aquest cas Querol, quedaran també confinats, i Pontons quedaran confinats fins nova ordre, és a dir, aquestes poblacions queden confinades i s'han evacuat les urbanitzacions que us he dit. A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat, i per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància al perímetre de l'incendi, i per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions perquè no hi hagi, doncs, robatoris o alguna situació sobrevinguda que indesitjada.
3: Hi ha alguna persona detinguda?
2: No.
0: Fins ara, la consellera ha fet aquesta situació de l'incendi. Continuen les preguntes.
2: Agents rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat, i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan, doncs, treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, doncs, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
3: I els altres dos que hi havia hagut aquesta mateixa setmana també han estat provocats o no se sap?
2: Tot pot apuntar que hi ha indicis en què poden haver estat provocats, sí. Podria ser, però és tot molt indiciari. Mossos té indicis de que l'incendi d'ahir va ser provocat, i per tant amb aquesta hipòtesi s'està treballant, i agents rurals també amb la investigació.
4: Bueno, aquestes persones evacuades, aquests 400 veïns, on se'ls ha evacuat, com estan?
2: Unes 50 persones, però és previsible que arribin més, ja estan en el casal de Vila-rodona, del municipi de Vila-rodona, amb els seus animals domèstics, com us he dit, 33 gossos i gats que s'han evacuat amb ells. Això és important per la gent, encara que sembli que no. I altres han anat, doncs, a casa de familiars o a altres urbanitzacions. A l'organització de Mas Vermells, on s'han desplaçat també algunes persones. Tothom està tranquil, tothom ha col·laborat, i no ens consta cap persona ferida ni que s'hagi hagut d'intervenir per part del SEM per qüestions vinculades a l'incendi. Sí que hi havia una persona vulnerable que se l'ha traslladat a un centre sanitari, però no pel foc, sinó per la seva situació personal, perquè estigués millor atesa.
3: Així com les evacuacions, està previst que els veïns i veïnes no tornin fins al vespre a casa, els confinaments també està previst que s'allarguin durant tot el dia?
2: D'acord amb la previsió que té Bombers, ara això us ho podrà explicar millor el Ricard Expósito, el cap de tot l'operatiu, però és previsible que sí, que fins al vespre no s'aixequin ni confinaments ni es pugui retornar a les cases les persones que han estat evacuades.
3: Una pregunta en castellà, potser
5: que ara... Podem seguir en català i després fem castellà tot?
3: Sí, podem seguir en català i...
5: Acabem català?
0: Ara sembla que serà el torn del cap operatiu dels Bombers, que ha d'explicar quina és la situació tècnica ara mateix de l'extinció.
6: Bé, ja hem iniciat tots els treballs ara per continuar...
3: Un segon?
6: Sí? Ricard Expósito, i estic com a cap de la intervenció aquí a l'incendi d'Aiguamúrcia. Bé, en aquests moments estem fent tot el treball més intens per intentar aconseguir l'estabilització del total del perímetre. Ara podríem dir que tenim un 90% del perímetre estabilitzat, sobretot gràcies a que, per exemple, el flanc esquerre, quasi la totalitat del flanc esquerre, menys l'últim terç, el vam cremar a perímetre fins a arribar a carretera. Això ens ha donat molta seguretat i també ens ha permet redistribuir recursos dintre del mateix incendi. Estem fent exactament el mateix al flanc dret, utilitzant camps de vinyes, camps de rostolls i pistes forestals per intentar que abans que arribi migdia, on la marinada s'intensificarà, més que marinada serà un vent del sud que serà més intens que el que vam tindre ahir, i especialment on bona part del perímetre de l'incendi, que l'hem estat treballant de nit, el tindrem sotmès a la prova d'estrès aquesta del període de màxim risc diari, que serà entre el migdia i les 7 de la tarda. No? A partir de llavors veurem com ha respost, podrem valorar si fem un canvi de fase o no, no. I en aquest sentit estem abocant tots els recursos perquè de manera estratègica treballem sobre els punts que ens preocupen més, i a hores d'ara el més preocupant és, com ha dit la consellera, el flanc esquerre, el tercer terç és el que, en cas de revifar-se, aniria a impactar contra les dues urbanitzacions principals que hem evacuat, que és la de Ranxos de Bonany i Can Llenes, i per això us hem demanat aquesta evacuació, perquè és una urbanització que amb temps la seva característica és de que l'incendi té molta facilitat per córrer per dintre dels carrers, perquè les cases han estat molt separades, doncs amb temps se recomana

0: d'anar remullant punts calents, etc, etc. Aquest és el que tenim a hores d'ara, estimat. I el potencial de Sierra Bife, doncs, tindrem un potencial de les primeres 24 hores tranquil·lament que se'n podria anar a les 2.000 hectàrees, no? I per això també tenim informats els ajuntaments dels municipis veïns del nord de l'incendi, doncs perquè tinguin, en moments tinguin informats de quina és l'evolució de l'incendi i gestionar l'angoix aquesta de les autoritats locals, que a vegades es produeix, perquè a vegades no tota la informació arriba de la manera que ens agradaria que arribés a nosaltres, no? I per tant, també ho estem gestionant això, perquè aquest problema de soroll que es pot generar el tindrà el solventat per si la situació es complica.
1: Les 2.000 hectàrees, però ara mateix són impensables.
0: No, impensables no. L'objectiu nostre és treballar perquè aquestes 2.000 hectàrees queden fora de l'escenari a partir de la tarda d'avui, sí? Perquè penseu que ja ahir la nit, si vau veure imatges, va haver moments on l'incendi va cremar molta intensitat i va fer com una... es va tombar cap als dos costats i va generar focus inconexos als dos flancs. El que es preocupa és que no es veu, però amb la reparada de la marinada, a partir de... i del sud sobre... ara no és segur treballar a dintre fins que no es detecti, doncs fins que no surti les fumaroles no podrem començar a treballar sobre elles. Ja estem molt, molt emetents a intentar gestionar adequadament els mitjans partint dels disponibles quan sorgeixi qualsevol complicació. No?
1: Quants mitjans hi ha ara mateix treballant o quan estan previst que treballin durant el dia?
0: Bueno, ara estem al moment dels relleus, aproximadament a última hora, a primera hora del matí tindríem uns 20... Bueno, la consellera ja ho ha dit, no? Aproximadament els recursos que estaven treballant. Ara estem fent els relleus i estem incrementant de forma sensible els recursos de terra partint d'unitats que tinguin molt alta mobilitat per poder fer, donar resposta a qualsevol incidència que surti dintre de l'incendi i també en previsió de qualsevol incidència que surti fora del que seria l'incendi en si. I també han demanat a les ADFs que avui facin una tasca intensiva de vigilància als municipis colindants, perquè no ens agradaria doncs, tindre que destinar recursos de l'incendi, més que tot perquè aquest escenari que comentes del 2.000 hectàrees no comenci a agafar força de que és més probable.
1: Orogràficament, el terreny com és fàcil, és més complicat?
0: Bueno, és complicat perquè tot just ha agafat a banda i banda d'una carretera que passa per una vall que es diu la Vall de l'Infern. Els topònims no es posen per caprici. I a més, al flanc, bueno, al marge dret de la carretera en sentit nord, hi ha molts penya-segats i això ha provocat que amb l'acció del foc, la disminució de la vegetació, hi hagi molts desprendiments de pedres que durant els pròxims dies també s'ha de vigilar i és una de les accions preventives que també haurem d'aconsellar als veïns que quan circulin per aquesta carretera vagin molt en compte. No? I després també l'administració competent d'aquesta carretera també li traslladarem aquest possible escenari. Bueno, sí, el vent sempre amb aquests... Però tenim la sort de que aquest vent sabem quan arriba, sabem quina direcció tindrà, la intensitat pot variar una mica respecte a les previsions i per això estem pendents d'aquesta migdia, que és l'hora límit que tenim de tots els treballs que puguen fer d'estabilització fins a aquest migdia per intentar sopesar realment en quina situació real estem deixant el perímetre de l'incendi. I per això hem utilitzat molt el foc tècnic durant la nit i la matinada per intentar ancorar tot el perímetre en zona de discontinuïtat de vegetació com les pistes, conreus o la carretera, que això ens dona molta seguretat i també ens permet desancorar recursos i tindre'ls disponibles per als altres parts del perímetre de l'incendi.
1: Es podria donar per estabilitzat aquest vespre?
0: Sí. En principi l'objectiu és, avui esperem que puguem donar tranquil·lament per estabilitzat per un marge de confiança molt elevat.
1: Moltes gràcies.
2: Doncs són les explicacions, en aquest cas, de Ricard Expósito, de cap d'intervenció dels bombers a l'incendi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Ha explicat que tenen el 90% del perímetre d'aquest foc ja estabilitzat. Han fet servir camps de vinyes, de rostoll, pistes forestals i acaba de dir ara que es podria donar per estabilitzat del tot aquest vespre aquest incendi. També molt pendents, però que a partir del migdia, amb l'entrada de la marinada, comencin les hores més crítiques. Ha explicat que s'han cremat de moment 150 hectàrees, però que el potencial podria arribar a les 2.000, una zona amb molts barrancs, també ha dit, que pot comportar molts despreniments de pedres, per tant, molta atenció en els pròxims dies amb els veïns d'aquesta zona. D'altra banda, abans, la consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha explicat que tots els indicis apunten

0: en què és un incendi provocat, igual que ho podrien ser també els altres dos focs que hi ha hagut aquesta última setmana aquí a Aiguamúrcia. De moment, però, no hi ha cap detingut, però sí que ha apuntat la consellera Parlon que els agents rurals estan recollint mostres per intentar esbrinar, doncs, això sí, efectivament ha estat un incendi provocat. Els veïns evacuats s'han traslladat a Vila-rodona, al casal de Vila-rodona, són unes 50 persones i una trentena de mascotes, la resta a casa de familiars i altres urbanitzacions. No consta cap ferit i recordem-ho, s'ha fet una evacuació preventiva i controlada que s'ha completat en un 90% ja a Ranxos de Bonany i a l'urbanització de Can Llena, totes dues al municipi de Querol. Fins aquí, doncs, l'actualització d'aquest incendi d'Aiguamúrcia, el tercer, a l'última setmana, 4 minuts i 3 quarts de 10 del matí.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Well, maybe dinosaurs have more in common with present-day birds than they do with reptiles.
3: Look at the pubic bone.
0: Ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill, segons ha informat la seva família, conegut pels seus papers en pel·lícules com Jurassic Park, com feia de paleontòleg, Calma total també, La caça de l'octubre roig, Memòries d'un home invisible o El piano. Va protagonitzar la minissèrie Merlin i va formar part també del repartiment de les dues primeres temporades de Peaky Blinders. Fa 3 anys va anunciar que estava fent quimioteràpia per combatre un tipus de càncer de la sang, un limfoma, tot i que l'abril passat va comunicar que havia deixat de fer tractament perquè la malaltia havia remès gràcies a la teràpia genètica a què s'havia sotmès. Per això la família ha qualificat la mort de Sam Neill en un hospital de Sydney i Austràlia de sobtada i inesperada. Va néixer a Irlanda del Nord, però quan tenia 7 anys la seva família es va traslladar a viure a Christchurch, a Nova Zelanda. El seu nom real, de fet, era Nigel John Dermot Neill, però des de l'escola que es va fer dir Sam per diferenciar-se de tots els altres nens que també es deien Nigel. Va començar a fer d'actor a la universitat. Primer a la de Canterbury, després a la de Victòria, abans de traslladar-se a Austràlia. Va ser premiat al Festival de Cannes per El piano, juntament amb Holly Hunter, i va tenir diverses nominacions als Globus d'Or i també als Emmy. I Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull protagonitzen El mapa de los anhelos, que s'estrena a Netflix divendres. És una de les novetats destacades de les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie Heartstopper. Mar Garriga.
4: La mayoría de las personas no sabe por qué ha venido a este mundo. Pero yo sí.
5: Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alice Kellen, El mapa de los anhelos, i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona la mort de la seva germana, la qual ha perdut tot i haver-li donat les seves cèl·lules mare. Per agrair-li, abans de morir, li ha preparat un joc que l'ajudarà a omplir el buit existencial que li ha deixat. Netflix també té a punt pel mateix dia, divendres, Heartstopper para siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
6: Lucky? Listen to me. World's a complicated place.
5: Una altra de les estrenes destacades és Lucky, una minissèrie d'acció del mateix creador de Vicios Ocultos, que arriba dimecres a Apple TV. La protagonitzen Anya Taylor-Joy, l'estrella de Gambito de Dama, que aquí vol deixar enrere la seva vida criminal, i Annette Bening, nominada 5 cops a l'Oscar, que és la dona que li vol impedir. L'endemà, dijous, arriba Tiptoe, HBO, un potent drama queer contra l'odi creat per Russell T. Davies, el responsable de les celebrades Queer as Folk, Years and Years i It's a Sin.
7: Since the day we met...
8: You okay?
7: I knew we would be best friends.
5: També arriben aquesta setmana a les plataformes 4 sèries més. Còmplices hasta el final, a Prime Video, una divertida comèdia sobre una dona que descobreix que la seva íntima amiga de tota la vida és una assassina a sou. L'esperpèntica i l'halcón, a Netflix, on Will Ferrell es converteix en el millor jugador de golf del món. Una de detectius, Dalglish, a Filmin. I La vida en la sombra, a Movistar Plus, sobre un professor que fa classes en una presó.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Si teniu previst contemplar l'eclipsi de sol del 12 d'agost i encara no tenim les ulleres homologades per observar-lo, correu el risc de fer salat. L'única empresa catalana que en fabrica de certificades treballa a ple rendiment per poder satisfer tota la demanda. I és que mirar un eclipsi sense ulleres de protecció homologades pot causar danys oculars irreversibles. A Catalunya, l'única empresa que fabrica ulleres 100% homologades és Celestec. José Crespo n'és el director comercial.
8: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. I estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: A Catalunya, l'eclipsi del 12 d'agost serà especialment visible a les comarques del sud de Lleida, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Així hem arribat al punt de 3:15 del matí. Fem un cop d'ull a l'estat del trànsit a aquesta hora. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs a aquesta hora el punt més complicat segueix sent a l'AP7. Hi ha retencions de Mollet a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un accident que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí i que talla un carril. Afectada també la B30, que va en paral·lel a l'AP7. També per accident i afectacions a la C32 a l'alçada de Sant Pere de Ribes en sentit Cubelles. La sortida 27 es troba tallada en aquest punt, i recordem que segueix tallada encara la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca, sentit Barcelona, per un accident entre dos camions que hi ha hagut de matinada. Es fan desviaments per la sortida 193 a Montblanc. Hi ha retencions en aquest punt des de l'Espluga de Francolí. A l'àrea de Barcelona, retencions encara a les entrades de la ciutat, sobretot C33 i C58 a Montcada, també la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. Parlem de transport públic, Rodalies. Recordem que els trens ja circulen entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd després que DIF hagi solucionat una incidència que afectava des de primera hora d'aquest matí les línies R13, R14 i RT1. Renfe informa que a poc es recuperaran les freqüències de pas.
1: El temps.
0: Amb en Jofre Genué.
10: Les temperatures aquesta matinada han pujat clarament, sobretot a l'interior del país, a Ponent i sud, extrem sud, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, mínimes de 23 a 24. A Lleida Ciutat, a Vinebre, a Tortosa, el valor més alt, aquests 27 a Portbou, a Barcelona 26, però també a la Catalunya Central, temperatures tropicals que no han baixat dels 20 graus, amb presència d'alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre, costa sud, i d'alguns núvols dispersos a la resta, en general cel bastant asserenat, però en presència de molta pols sahariana en suspensió. Avui esperem que les temperatures s'enfilin una mica més que ahir i, per tant, que la calor s'intensifiqui i també l'aixafor a tota la façana litoral. Els vols més alts, però a Ponent, on poden haver algunes xifres de 38 o 39 graus. De moment, si hi ha algunes núvoles de tarda al Pirineu, seran poc significatives. La pols sahariana ha de continuar aquests propers dies. La calor també s'ha d'intensificar més entre demà i demà passat, que tornaria a tocar sostre amb un pic de calor que, a més, aniria acompanyada de molta humitat i d'aixafor notable tota la façana litoral, amb algunes núvoles de tarda al Pirineu, que a partir de dijous, sobretot, poden ser més presents amb l'arribada d'alguns ruixats i les temperatures que començarien a recular una mica, sobretot a l'interior i nord del país.
0: Doncs comença la tercera onada de calor de l'estiu que s'allargarà com a mínim fins dimecres. Aquesta vegada es podrien superar els últims rècords de temperatura amb màximes que tornaran a passar dels 40 graus. La calor serà especialment intensa a les comarques de l'oest del país i les nits seran molt càlides al litoral i prelitoral central i sud, amb mínimes que no baixaran dels 25 graus. Aquesta onada de calor anirà acompanyada de pols sahariana en suspensió a gran part del país. Els bombers han reforçat el dispositiu a tot Catalunya perquè hi ha 72 municipis en risc extrem d'incendi. Jordi Castellví, sotsinspector del cos, fa una crida a la ciutadania perquè segueixi les seves indicacions.
11: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència.
0: En els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de fer front a gairebé 400 focs de vegetació i, en molts casos, de manera simultània.
1: 3CAT Info. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
12: Però si aquesta hora la platja està buida.
1: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
12: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
1: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: Val més que en busquem un altre.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. A 3Cat Info,
15: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
14: Insostenibles.
16: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
14: El retrat d'un planeta en crisi.
17: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
18: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
14: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Seguim endavant a 10 minuts per les 10 del matí. USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya i es reunirà avui amb el departament per fer les seves peticions. Avisen que l'única sortida per evitar la convocatòria de noves vagues, entre elles aquesta primera del 8 de setembre, és aplicar canvis imminents que es notin ja a l'inici de curs, com una baixada de ràtio generalitzada. Demanen que els alumnes amb necessitats educatives comptin per dos. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC i ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
19: Tot dependrà de si la conselleria té la voluntat de tornar-se a reunir per, no, doncs per posar més elements a sobre la taula o fins i tot avançar tot allò que s'ha pactat també, perquè hi ha qüestions importants com serien les ràtios, no? Que ara són doncs, massa elevades en els centres educatius. És una de les demandes principals, no, que posa sobre la taula doncs, el col·lectiu.
0: Des d'USTEC també consideren que la solució passa per un canvi de model educatiu perquè no n'hi ha prou amb anar afegint-hi més recursos. I exigeixen al govern que hi inverteixi el 6% del producte interior brut per poder tirar endavant aquesta transformació. L'Audiència de Madrid estudia des d'avui la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També aquest dilluns, la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el seu passaport. Madrid, Alba Gil.
20: Els 5 magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés contra la decisió de Peinado d'enviar-los a judici amb jurat popular. Deliberaran a porta tancada i tot apunta que la decisió no se sabrà aquest dilluns. El ple també estudiarà un recurs contra l'arxivament del delicte d'intrusisme i un altre sobre la possible cessió de l'acusació popular que lidera Azteoir. Fins ara l'audiència ja ha corregit Peinado una desena de vegades. Tot plegat coincideix amb el dia en què la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport després que li tornessin temporalment per assistir a la graduació de la seva filla a Londres.
0: Els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea reuneixen avui per analitzar la revifada de la guerra a l'Orient Mitjà amb els nous atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. A la trobada, els ministres també negociaran el nou paquet de sancions contra Rússia i estudiaran una proposta de la Comissió Europea per restringir el comerç amb les colònies jueves a la Cisjordània ocupada. Brussel·les, Bruno Forteameras.
21: L'Orient Mitjà marcarà un cop més la reunió dels socis europeus. Tot i que no s'esperen compromisos concrets, refermaran la necessitat de protegir la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz i buscaran fórmules per garantir la seguretat dels països aliats del Golf Pèrsic, atacats per l'Iran en les últimes hores. Protagonisme també del conflicte entre Israel i Palestina, enmig de la inquietud per la situació humanitària a Gaza i per l'expansió de les colònies jueves il·legals a Cisjordània. Vista la falta de consens entre els socis europeus per suspendre l'acord d'associació comercial i política amb Israel, avui els ministres examinaran un pla B que inclou la possibilitat de prohibir de forma total o parcial les importacions dels productes que vinguin dels assentaments jueus a Cisjordània.
0: Gràcies, Bruno. 7 minuts i les 10. Benjamin Netanyahu ha convocat eleccions legislatives a Israel per al 27 d'octubre i esgota d'aquesta manera la legislatura. És el primer mandatari que hi completa els 4 anys de govern des del 1988. Netanyahu, que té 76 anys, afronta els comicis com un plebiscit personal en un moment de caiguda de la seva popularitat. L'opinió pública li retreu els errors i la falta de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre, en canvi, treia pit del seu mandat en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació militar per alliberar hostatges a Uganda, en què va morir el seu germà.
22: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: El poder legislatiu israelià està format per una sola càmera, és la Knesset, que té 120 diputats. Els 7 milions d'electors acostumen a poder triar entre un ampli ventall de partits. A banda dels dos tradicionals, que és el Likud de dreta i el Partit Laborista d'esquerra, un mosaic de partits religiosos com els ultraortodoxos, el dels colons, o de minories com els àrabs o els drusos, es presenten a les eleccions. Aquesta proliferació d'opcions representades a la Knesset dificulta sovint la formació del govern o en determina la fragilitat.
2: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El nou Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. És la tercera temporada del tècnic alemany al Club Blaugrana. Una pretemporada que arrenca sense 15 jugadors del primer equip. 10 que encara són al Mundial de Futbol per disputar les semifinals i 5 que ja n'han quedat eliminats i ara fan vacances. L'equip s'anirà entrenant a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. El club encara no ha tancat la plantilla de la pròxima temporada i la prioritat és contractar Julián Álvarez des de Dallas als Estats Units, on ha de jugar l'equip espanyol en semifinals del Mundial. Joan Laporta, president de Barça, recorda que l'oferta per Julián té un límit temporal i confirma que Rafinha es quedarà i elogia Karim Adeyemi.
4: Bueno, molt il·lusionats. És un jugador que ja fa temps que ens agradava, fa temps que és un jugador molt perillós, molt ràpid, i a més, doncs, crec que ho ha portat d'una forma excel·lent el fitxatge a Deco. Ha fet una gran feina perquè ha sortit la notícia quan havia de sortir i bé, estem molt, molt satisfets.
3: També comença avui la pretemporada al Madrid de José Mourinho i l'Atlètic de Madrid pel que fa al Sabadell. Avui comencen els entrenaments per una temporada en què tornen a jugar a la segona divisió. I encara en futbol a la Lliga F, l'Espanyol anuncia la incorporació de Raquel García, la central madrilenya de 29 anys, firma per dues temporades. Fins ara jugava al Deportivo de la Coruña. Com us dèiem, fins a 10 jugadors del Barça encara són al Mundial per disputar les semifinals. Avui l'equip espanyol farà un últim entrenament i oferirà la roda de premsa prèvia abans de jugar demà contra França. En declaracions a TV3, el català Eric García parla de les opcions de ser a la final del Mundial.
23: És una selecció, inclús diria que del Mundial passat, jo crec que bastant més compromesos, que òbviament tenen individualitats que són molt grans. La delantera, bueno, són jugadors tops mundials, l'equip en general, no, però sobretot els de davant. Però bueno, crec que nosaltres també tenim jugadors molt, molt bons a totes les posicions.
3: Lamine Yamal, l'estrella de l'equip espanyol, va dir que és França qui ha de tenir por d'enfrontar-se a Espanya. Des de l'equip francès, Ibrahima Konaté ho veu així.
24: En toute honnêteté, on réfléchit pas...
25: Amb tota sinceritat, no pensem en això, perquè Espanya és una selecció excepcional, amb moltes individualitats d'enorme nivell. No ens centrem en un sol jugador, perquè tot l'equip pot fer mal. No és només Lamine, és tot l'equip.
24: Hi ha pas que Lamine, c'est tot l'equip.
3: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra el dimecres.
2: 3Cat Info.
3: L'italià Jannik Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial després de guanyar la final del torneig de Wimbledon, l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu per al número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. Zverev venia de guanyar Roland Garros, el seu primer gran slam, just fa unes setmanes. I el Tour de França, primera jornada de descans amb un Tadej Pogacar intractable, que manté els 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. Avançador ahir va ser el neerlandès Mathieu van der Poel, que es va imposar a l'esprint en un grup de 4 escapats. I en motociclisme, Marc Márquez presenta candidatura al Mundial de MotoGP. Amb la victòria a Alemanya, Márquez se situa 18 punts del liderat.
26: Molt content, sobretot, de fer un cap de setmana perfecte. Pole, victòria a l'esprint, victòria a la carrera llarga i aconseguir els màxims punts possibles i reenganxar-me encara més a la lluita pel campionat. Però bueno, la última carrera abans de vacances també sempre va bé anar amb bon sabor de boca.
3: Àlex Márquez va caure a la novena volta quan rodava en segona posició. Àlex Rins va fer 14 i Maverick Viñales va abandonar la pròxima cursa a primer cap de setmana d'agost a la Gran Bretanya. I al Mundial Femení de Motociclisme, la catalana Paola Ramos va caure a l'última volta de la cursa Donington Park en un incident amb Maria Herrera, la líder del Mundial, va ser sancionada i encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La victòria va ser per a Beatriz Neila davant d'Herrera.
14: Trescat Info.

0: Tots els indicis apunten a la intencionalitat de l'últim incendi que crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp després d'ordenar l'evacuació de prop de 300 persones d'urbanitzacions del municipi de Querol. Els bombers continuen treballant per poder estabilitzar totalment el foc aquest vespre. Dos dies de dol oficial a Gandesa per la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Fontcal de la Terra Alta. Una noia de 24 anys també va resultar ferida en el mateix sinistre. Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. La represa de la guerra a l'Orient Mitjà serà un dels temes que tindran sobre la taula els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea a la reunió d'avui, una trobada on també negociaran el nou paquet de sancions contra Rússia. L'Audiència de Madrid estudiarà avui els recursos contra la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. La dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar avui el passaport a la justícia després de l'autorització per viatjar a Londres per la graduació de la seva filla. França s'indigna amb les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què, parlant de la selecció de futbol francesa, destacava que no hi juga cap francès. L'han acusat de racista en unes crítiques que ha compartit Pedro Sánchez, que precisament avui considera París amb Emmanuel Macron. USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya i condiciona la fi de les protestes a mesures d'impacte que s'apliquin ja al setembre, com una baixada generalitzada de les ràtios. La proximitat de l'eclipsi solar fa créixer la venda d'ulleres per poder observar el fenomen de manera segura. L'única empresa que en fabrica a casa nostra, amb certificació, admet que la gent s'ha despertat tard. Amb l'objectiu d'evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen a Catalunya. I troballa sorprenent a les últimes excavacions a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès. Dins una gerra de ceràmica s'hi ha trobat un ou que previsiblement formava part d'una ofrena als déus fa uns 1.800 anys. I ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill. De la seva extensa filmografia destaquen les seves aparicions més recents a la saga Jurassic Park i títols com Memòries d'un home invisible, La caça de l'octubre roig o Merlin.
1: Esports. El primer equip del Barça comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. Flick no pot comptar amb fins a 15 jugadors que encara disputen el Mundial o bé ho han fet fins fa poc. Des de Dallas, Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez té caducitat. El Tour de França, avui primera jornada de descans, amb Pogacar líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard. L'italià Jannik Sinner guanya per segon any consecutiu el torneig de Wimbledon en superar Zverev a la final. I Marc Márquez se situa només 18 punts del lideratge del Mundial de MotoGP després d'imposar-se també ahir en la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya.
0: I el temps, calor intensa amb ambient enterbolit per la presència de pols saharians en suspensió i amb un lleuger ascens del termòmetre. Persistiran alguns núvols baixos costaners amb ambient xafogós a tota la façana litoral. Les temperatures més altes s'assoliran a Ponent amb alguns valors pròxims als 40 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. El 90% del perímetre de l'incendi d'Aiguamúrcia ja està estabilitzat després de cremar 150 hectàrees. Els bombers apunten que l'objectiu és estabilitzar-lo durant tot el dia d'avui. Des de Sant Jaume dels Domenys ens n'informa aquesta hora Manel Sastre. El tenim allà en directe. Manel, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Els Mossos d'Esquadra tenen indicis clars, igual que els agents rurals, que el foc hauria estat provocat. Ho acaba d'explicar la consellera d'Interior, Núria Parlon, que espera poder localitzar el piròman i detenir-lo.
4: Agents rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi i, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
3: I és que aquest ha estat el tercer foc en només una setmana, al mateix punt, a la vall de l'Infern. Malgrat que s'han evacuat les urbanitzacions de Ranxos, de Bonany i Can Llenes de forma preventiva, per si hi havia una represa important del foc, els bombers són molt optimistes i esperen poder estabilitzar tot el perímetre del foc a finals del dia, segons explicava Ricardo Expósito, inspector dels bombers.
5: Ara podríem dir que tenim un 90% del perímetre estabilitzat, sobretot gràcies a que quasi la totalitat del flanc esquerre, menys l'últim terç, vam cremar el perímetre fins a arribar a carretera. Això ens ha donat molta seguretat i també ens ha permet redistribuir recursos dintre del mateix incendi. Sí, l'objectiu és avui que puguem donar tranquil·lament per estabilitzat per un marge de confiança molt elevat.
3: A l'espera d'un recompte més fi per part dels agents rurals, els bombers treballaren en una extensió cremada d'unes 150 hectàrees, però aquest foc, si no s'hagués controlat a temps, podria haver tingut un potencial de més de 2.000 hectàrees. Al marge dels desallotjats d'aquestes urbanitzacions que hem citat, hi ha 2.000 persones més que estan confinades als nuclis pròxims al foc dels termes municipals d'Aiguamúrcia i Querol a l'Alt Camp i de Pontons a l'Alt Penedès. I és que aquesta és una zona fronterera entre aquestes dues comarques. Si l'evolució del foc és bona, tots aquests confinaments es podrien aixecar al llarg del vespre.
0: Perfecte, doncs continuarem molt pendents de tot el que ens expliqueu des d'aquí. Manel Sastre, gràcies, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: Ara anem cap a Almeria. Concretament, en aquest incendi de Los Gallardos ja són 13 els morts. L'última víctima que va morir al vespre era una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Ahir es va rastrejar alguna de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades per les flames, però no se'n van trobar. La majoria de veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi i encara treballen intensament per controlar-lo. Ho explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades i la principal hipòtesi sobre l'origen continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Avui el president espanyol, Pedro Sánchez, visita el centre de comandament a Los Gallardos. Tornem a casa nostra. L'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Fontcal de la Terra Alta. En l'accident també va quedar ferida una jove de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester.
7: L'accident va passar a primera hora de la tarda d'ahir diumenge quan totes dues es banyaven en un dels gorgs del riu Canaletes i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals. El sistema d'emergències mèdiques va traslladar un equip amb helicòpter al lloc del sinistre, però no van poder fer res per salvar la nena. En canvi, la noia de 24 anys la van poder rescatar en vida i la van evacuar en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El lloc on van passar els fets és un punt habitual i força concorregut de bany a l'aire lliure, amb una font d'aigua termal i diversos gorgs i piscines naturals, situat entre els termes de Gandesa i Prat del Comte. L'Ajuntament de Gandesa ha lamentat profundament el tràgic accident i ha expressat el seu condol a la família i les persones pròximes a la víctima. Segons el consistori, la víctima i la jove ferida són membres de la mateixa família. A banda dels 2 dies de dol, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest migdia davant del consistori en memòria de la nena i en suport a la seva família.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passant gairebé 9 minuts de les 10 del matí, els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran per impedir que Teheran posi en perill la navegació de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que el bombardeig americà contra una planta de bombeig d'aigua ha causat la mort d'una persona i ferides a 4 més. El règim dels ayatolàs ha contestat aquest atac amb el llançament de míssils i drons cap als països veïns que donen suport als nord-americans. Teheran assegura que ha bombardejat una base aèria a Jordània i ha destruït dipòsits de combustible i magatzems de munició. El president dels Estats Units, Donald Trump, culpa l'Iran de no haver respectat l'acord assolit dissabte sobre la gestió de l'estret d'Hormuz amb l'atac d'ahir contra un vaixell de bandera xipriota.
8: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Malgrat la resposta iraniana als atacs d'aquesta nit, el comandament militar afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per aquest estret. La tensió a la zona ha fet pujar el preu del petroli un 3%. I avui els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea reuneixen per analitzar aquesta revifada de la guerra de l'Orient Mitjà. A la trobada, els ministres també negociaran el nou paquet de sancions contra Rússia i estudiaran una proposta de la Comissió Europea per restringir el comerç amb les colònies jueves a la Cisjordània ocupada. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
9: L'Orient Mitjà marcarà un cop més la reunió dels socis europeus. Tot i que no s'esperen compromisos concrets, refermaran la necessitat de protegir la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz i buscaran fórmules per garantir la seguretat dels països aliats del Golf Pèrsic, atacats per l'Iran en les últimes hores. Protagonisme també del conflicte entre Israel i Palestina, enmig de la inquietud per la situació humanitària a Gaza i per l'expansió de les colònies jueves il·legals a Cisjordània. Vista la falta de consens entre els socis europeus per suspendre l'acord d'associació comercial i política amb Israel, avui els ministres examinaran un pla B que inclou la possibilitat de prohibir de forma total o parcial les importacions dels productes que vinguin dels assentaments jueus a Cisjordània.
0: Més qüestions. Detingut a Tànger un periodista marroquí que venia de Barcelona. Es tracta d'Ali Emrabet, que ahir va comunicar a la seva dona, Laura Feliu, que estava segrestat, segons les seves paraules, a la direcció de seguretat. Les autoritats marroquines no ho han confirmat, però Emrabet és un dels periodistes més crítics amb el sistema marroquí. Ha estat detingut altres vegades i fins i tot el 2003 va ser condemnat a 4 anys de presó. Va ser indultat pel rei després d'una vaga de fam i una campanya internacional a favor seu. El seu país li va prohibir exercir de periodista durant 10 anys i des del 2005 viu a Catalunya, però viatja allà sovint per visitar la seva família. I ara ens situem a Madrid. Avui l'Audiència estudia des d'avui, de fet, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També aquest dilluns la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport al Vagil.
10: Els cinc magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés contra la decisió de Peinado d'enviar-los a judici amb jurat popular. Deliberaran a porta tancada i tot apunta que la decisió no se sabrà aquest dilluns. El ple també estudiarà un recurs contra l'arxivament del delicte d'intrusisme i un altre sobre la possible cessió de l'acusació popular, que lidera Azteoir. Fins ara l'Audiència ja ha corregit Peinado una desena de vegades. Tot plegat coincideix amb el dia en què la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport després que li tornessin temporalment per assistir a la graduació de la seva filla a Londres.
0: Encara en política, el president Salvador Illa acaba d'acusar de ser uns mals espanyols als contraris al nou model de finançament autonòmic, un dard a l'oposició frontal del Partit Popular. En un esmorzar informatiu organitzat a Madrid per l'agència EFE, Radio Televisió Espanyola, Illa ha lamentat que es vulgui boicotejar qualsevol proposta que surt de Catalunya i ha lamentat que cap veu crítica sigui capaç de plantejar una proposta alternativa per renovar el model.
11: Es bueno que todo el mundo gane y nadie pierda. Hombre, el que está primero no gana. Bueno, es que queremos dividir más España. No lanzamos mensajes de solidaridad, de cohesión. ¿De qué va esto, entonces? Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Parlem també del malestar que s'ha generat a França amb Mariano Rajoy per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció que entrena Didier Deschamps, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. Anem cap a París. Isabel Galí.
12: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
13: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
12: Un altre ministre, la d'ultramar, Naima Mouchou, ha lamentat l'odi cap al que França representa. Les victòries de la selecció, ha dit, fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu.
0: I tornant a casa nostra, parlem d'ensenyament. USTEC, el sindicat majoritari, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya i es reunirà avui amb el departament per fer arribar les seves peticions. Avisant que l'única sortida per evitar la convocatòria de noves vagues, entre elles aquesta primera, el 8 de setembre, és aplicar canvis imminents que es notin ja a l'inici de curs, com una baixada de ràtios generalitzada. Demana que els alumnes amb necessitats educatives comptin per dos. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i són declaracions al matí de Catalunya. Catalunya Ràdio.
14: Tot dependrà de si la conselleria té la voluntat de tornar-se a reunir per, no, doncs per posar més elements a sobre la taula o fins i tot avançar tot allò que s'ha pactat també, perquè hi ha qüestions importants com serien les ràtios, no? Que ara són doncs, massa elevades en els centres educatius. És una de les demandes principals, no, que posa sobre la taula doncs, el col·lectiu.
0: Des d'USTEC també consideren que la solució passa per un canvi de model educatiu perquè no n'hi ha prou a anar afegint-hi més recursos i exigeix deixant el govern que inverteixi el 6% del PIB per poder tirar endavant aquesta transformació. Hem arribat a un quart d'onze, ens aturem, trànsit i temps. Comencem pel trànsit, equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
15: Molt bon dia. Està sent un matí complicat a la P7 per un accident a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Des de primera hora hi ha retencions des de Mollet. L'accident talla ara un carril i de retruc està afectada també la B30 que va en paral·lel a la P7. Recordem que segueix tallada també la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident, en aquest cas entre dos camions que ha passat de matinada. Es fan desviaments per la sortida 193 a Montblanc. Hi ha retencions, però en aquest punt, des de l'Espluga de Francolí. Encara trànsit molt dens a l'àrea de Barcelona. Destaca sobretot lentitud amb aturades a les entrades de la ciutat, C33 i C58, a Montcada, també la B20, a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. I pel que fa al transport públic, hem de parlar a aquesta hora d'una nova incidència que afecta Rodalies. La línia R1, els trens circulen amb 20 minuts de mitjana de retard per una incidència a la infraestructura a l'estació de Cubelles.
0: El temps. Jofre Genué.
16: Déu-n'hi-do, les temperatures d'aquesta matinada força elevades, han pujat 3 o 4 graus, especialment cap al Pla de Lleida, Franja de Ponent, amb mínimes clarament per sobre dels 20 graus, un ambient tropical de 22, 23 o fins i tot 24 graus. És el cas de Tàrrega, de Camarasa, a Lleida 23, per exemple. I també matinada tòrrida en alguns sectors de la costa, a Tarragona han baixat dels 25, a l'Aldea també, a Barcelona al barri del Raval 26 i a Portbou, el valor més elevat, aquests 27 graus. Com a valors més baixos, l'àrea del Pirineu, com sempre, entre els 13 i 16 graus, amb alguns casos que han arribat als 11, com és el cas del Pont de Suert. Presència d'alguns núvols baixos costaners, sobretot cap al sud, si hi ha alguna roïna és molt poca cosa, al voltant del Delta de l'Ebre, també hi ha hagut núvols baixos i fins i tot algunes boires cap a l'Empordà, a la façana litoral, el sol s'ha d'imposar pràcticament arreu. Potser els núvols baixos costaners de manera local facin una mica el ronso, especialment cap al Delta de l'Ebre. Sobretot el que es notarà és una mitja fogosa a tota la façana litoral, amb humitats elevades i aquesta pols agrària en suspensió, mantenint el cel amb aquest to grogós pràcticament arreu. Poden arribar alguns núvols prims cap a l'Alt Pirineu. De moment, avui no n'esperem gran cosa, de nuvolades de tarda no se n'esperen, però en canvi, al llarg dels propers dies sí que podrien començar a guanyar una mica més de terreny. La bombolla d'aire càlid ubicada sobre del Mediterrani se'ns tira un altre cop una mica a sobre entre demà i dijous. Això farà que les temperatures tornin a augmentar força, que els avisos de calor extrema tornin a estendre's, sobretot cap a l'interior, prelitoral, i especialment entre dimecres i dijous, que arribaria al seu màxim, però destacarem sobretot aquest ambient força xafogós a tota la façana litoral, que s'incrementarà, i especialment entre dimarts, sobretot dimecres i dijous, les nuvolades de tarda al Pirineu podrien guanyar més terreny.
2: Fresca Info.
17: Quina calor. Vens a l'aigua?
18: No, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
17: Ja, això passa.
19: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Passant 4 minuts d'un quart d'onze, continuem. Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
21: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
21: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures. I us ho dèiem en titulars, els arqueòlegs han trobat a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, una gerra de ceràmica que a l'interior hi tenia un ou i que segurament va ser una ofrena als déus fa uns 1.800 anys. En aquesta zona, molt pròxima a la ciutat de Girona, hi van viure des del segle I abans de Crist fins al segle V, i les excavacions d'aquest estiu han durat dues setmanes. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
1: Han passat gairebé 2.000 anys, però han trobat bona part de la closca d'aquest ou amb la seva forma i, sorprenentment, també restes de matèria orgànica barrejada amb terra que ara s'analitzarà al laboratori. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que es troba en aquest jaciment arqueològic a Sarrià de Ter. Hi ha constància d'un gran incendi i en la reconstrucció de la població i dels conreus. Segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena, ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
4: Aquesta ofrena consistia en enterrar una gerra completament sencera a l'interior de la qual es dipositava un ou. Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
1: I es vincula l'ofrena directament a l'incendi que va arrasar bona part de la vila al segle II.
4: I es va cremar tot. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes per intentar buscar, per una banda entenem que aplacar poder la nuit dels déus i per l'altra doncs, garantir que totes aquelles millores i reformes que es fan a la vila a partir de finals del segle II després de Crist doncs, fructifiquessin i realment arribessin a bon port.
1: Durant les excavacions al Pla de l'Horta, els arqueòlegs de la Universitat de Girona també han trobat la base d'una premsa de vi que confirma que la producció de vi va ser el motor econòmic de la vila romana. També han posat al descobert restes de canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven no només a l'habitatge, sinó també als conreus de l'entorn.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.

0: I hem conegut que ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill, rostre emblemàtic de pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Tot i la seva llarga trajectòria a la fama mundial, però li va arribar sobretot gràcies al paper de paleontòleg Alan Grant a Jurassic Park, que així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement, a motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
1: I guess it put me on the map. When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
2: Suposo que em va situar en el mapa. Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen: mira, és el paio de Jurassic Park. I penses: pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
1: Look, I'm grateful to have made it and...
2: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. I sempre és genial que et reconeguin per alguna cosa. Va ser una pel·lícula molt divertida de fer i és un molt bon exemple d'una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
0: Nascut a Irlanda del Nord, Neill es va traslladar amb la seva família a Nova Zelanda quan tenia 7 anys i un cop convertit en actor es va moure cap a Austràlia. Més enllà de la gran pantalla, l'actor va protagonitzar la minissèrie Merlin i va formar part del repartiment de les dues primeres temporades de Peaky Blinders. Així mateix, el seu treball al piano, on va compartir pantalla amb Holly Hunter, va ser reconegut al Festival de Cannes i al llarg de la seva trajectòria va rebre diverses nominacions als Globus d'Or i als Premis Emmy. Fa 3 anys va anunciar que s'estava sotmetent a quimioteràpia per combatre un linfoma, tot i que l'abril passat va comunicar que ja estava lliure d'aquesta malaltia. Segons ha informat el seu entorn, l'actor ha mort avui de manera sobtada i inesperada a la ciutat de Sydney, envoltat de la seva família.
3: Esports.
0: Fins 10:45 i acompanyats de la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. El primer equip del Barça comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. El tècnic Hansi Flick afronta la tercera temporada dirigint l'equip. No pot comptar amb fins a 15 jugadors que encara disputaran el Mundial o bé ho han fet fins fa poc. Els jugadors que estan citats a la ciutat esportiva aquest matí per fer-se les proves mèdiques són Ter Stegen, Stegna, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal, Araujo i Rooney. Flick també ha cridat fins a 15 jugadors del filial blaugrana i també juvenils per completar el treball de les primeres jornades i fins que s'incorporin els mundialistes. L'equip s'entrenarà a Barcelona i farà unes talls de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Des de Dallas, on l'equip espanyol juga demà a les semifinals del Mundial contra França, el president del Barça, Joan Laporta, ha recordat que l'oferta per Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid té caducitat. Un Laporta que ha confirmat que Rafinha es quedarà.
5: Sí, tenemos, vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adiemé, veo que estamos reforzando mucho la delantera.
4: El president blaugrana ha elogiat també Karim Adeyemi i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. També comença avui la pretemporada a Madrid de José Mourinho i l'Atlètic de Madrid. I a la Lliga F, l'Espanyol anuncia la incorporació de Raquel García, la central madrilenya de 29 anys, firma per 2 temporades i fins ara jugava al Deportivo de la Coruña. Pel que fa al Mundial, avui l'equip espanyol farà un últim entrenament i oferirà la roda de premsa prèvia abans de jugar demà contra França en semifinals. En declaracions a TV3, el català Eric García parla de les opcions de ser a la final del Mundial.
6: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells ens han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, ens estem jugant al pas una final, per tant serà difícil, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
4: Lamine Yamal, l'estrella de l'equip espanyol, va dir que és França qui ha de tenir por d'enfrontar-se a Espanya. Doncs bé, dins de l'equip francès, Ibrahima Konaté en parla.
7: En toute honnêteté, on réfléchit pas...
8: Amb tota sinceritat, no pensem en això, perquè Espanya és una selecció excepcional, amb moltes individualitats d'enorme nivell. No ens centrem en un sol jugador, perquè tot l'equip pot fer mal. No és només Lamine, és tot l'equip.
7: Hi ha pas que Lamine, c'est tot l'equip.
4: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra el dimecres.
9: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
4: El Tour de França, primera jornada de descans avui amb un Tadej Pogacar intractable que manté els 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard a la general. El vencedor ahir va ser el neerlandès Mathieu van der Poel, que es va imposar a l'esprint en un grup de 4 escapats.
3: Sí, per descomptat que estic millor que els primers dies. Ho estava passant molt malament i també em costava recuperar-me fins i tot en les etapes més fàcils. Ara ja fa un parell de dies que em sento una mica millor. És evident que hem superat dies una mica més senzills i avui finalment tenia les forces suficients per tirar endavant.
4: Demà, desena etapa del Tour de muntanya, 166 quilòmetres entre Aurillac i l'Elioran, amb 2 ports de primera categoria, un d'ells al Coll del Pertús, un de segona i 2 de tercera.
9: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
10: 3CAT Info.
4: L'italià Jannik Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial després de guanyar la final del torneig de Wimbledon l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu per al número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. Zverev venia de guanyar Roland Garros. I en motociclisme, Marc Márquez presenta candidatura al Mundial de MotoGP amb la victòria alemanya. Márquez se situa a 18 punts del liderat. Àlex Márquez va caure a la novena volta quan rodava en segona posició. Àlex Rins va fer 14 i Maverick Viñales va abandonar. El Mundial fa vacances i la pròxima cursa serà el primer cap de setmana d'agost a la Gran Bretanya. I al Mundial femení de motociclisme, la catalana Paula Ramos va caure a l'última volta de la cursa Donington Park en un incident amb Maria Herrera. La líder va ser sancionada, encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La victòria va ser ahir per a Beatriz Neila davant d'Herrera.

0: 3CAT Info.
1: 11:15, actualitzem el més destacat. Els bombers continuen treballant per estabilitzar el foc que des d'ahir crema aigua a Múrcia, a l'Alt Camp. Les possibles revifades fan que l'estabilització, però, no es pugui preveure abans del vespre. Preventivament, aquest matí s'ha ordenat l'evacuació de més de 300 veïns d'urbanitzacions ja confinades del municipi de Querol. I en internacional, els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Malgrat aquesta resposta iraniana, els Estats Units afirmen que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz. Una fràgil situació a l'Orient Mitjà que serà tema de la reunió d'avui dels ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea. I una notícia que s'ha fet pública fa poca estona: la Fiscalia fa marxa enrere i retira l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació pels exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de Salut. La causa segueix endavant, però només amb l'acusació dels sindicats de policia. De seguida marxarem cap a l'Audiència de Barcelona per ampliar-ho. També parlarem de com els incendis i els alts costos de producció han marcat una campanya del cereal que entra en la recta final. Pels productors ha estat complexa, però positiva, malgrat una reducció del 10% de la sega. I a l'espai Aula Oberta parlarem de la repetició de curs, una mesura que pels experts compta amb pocs beneficis i que encara s'aplica massa. I en esports, Montserrat Raya, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Què ens explicaràs?
2: Que comença la pretemporada del Barça amb només 11 jugadors del primer equip per les absències de mundialistes. Demà, semifinal, Espanya-França a les 9 del vespre.
1: I el temps, calor intensa, ambient enterbolit per la presència de pols sahariana en suspensió i amb un lleuger ascens del termòmetre. Persistiran alguns núvols baixos costaners amb un ambient xafogós a tota la façana litoral. Les temperatures més altes es registraran a Ponent amb alguns valors pròxims als 40 graus. Passant 2:30 de 11:15, de seguida parlarem de l'incendi d'aigua a Múrcia. Abans, però, aquesta darrera hora que ens arribava fa poca estona, la Fiscalia fa marxa enrere i retira l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés, per Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de Salut. La causa segueix endavant, però només amb l'acusació dels sindicats de policia. Ho ampliem des de l'Audiència de Barcelona amb en Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
3: Bon dia, Àngels. Doncs sí, la Fiscalia fa seves les tesis de la defensa i retira aquesta acusació en considerar que no hi va haver prevaricació en el retard de la vacunació dels policies nacionals i els guàrdies civils durant la primavera del 2021, en plena pandèmia. Al llarg del judici, diversos testimonis i els mateixos acusats han defensat que la decisió de prioritzar la vacunació dels més grans de 55 anys per davant dels cossos essencials responia a criteris mèdics i seguia les directrius marcades per l'Estat. També han atribuït el retard en l'enviament tardar que van fer els policies nacionals i la Guàrdia Civil dels censos per part d'aquests cossos estatals i també les dificultats logístiques per vacunar els agents en espais gestionats per l'Estat. Tot plegat hauria fet, segons les tesis de la defensa que veu bé la Fiscalia, que la vacunació comencés més tard del previst. Malgrat la retirada de l'acusació de la Fiscalia, com deies, el judici continua endavant perquè les acusacions populars mantenen el procediment contra els exalts càrrecs del Departament de Salut, entre ells l'exconsellera Alba Vergés i també Josep Maria Argimon. Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
1: Cristian Roldán, gràcies, bon dia.
3: A tu, bon dia.
1: I ara sí, parlem dels incendis. El 90% del perímetre del foc d'aigua a Múrcia, l'Alt Camp, ja està estabilitzat després d'haver cremat 150 hectàrees. Els bombers apunten que l'objectiu és estabilitzar-lo del tot durant el dia d'avui. Segons els primers indicis, l'incendi podria haver estat provocat des de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. Manel Sastre.
4: Hola, bon dia. Els Mossos d'Esquadra tenen indicis clars, igual que els agents rurals, que el foc hauria estat provocat. Ho acaba d'explicar la consellera d'Interior, Núria Parlon, que espera poder localitzar el piròman i detenir-lo.
5: Agents rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
4: I és que aquest ha estat el tercer foc en només una setmana, al mateix punt, a la vall de l'Infern, malgrat que s'han evacuat les urbanitzacions de Ranxos, de Bonany i Can Llenes de forma preventiva per

0: 50 hectàrees, però aquest foc, si no s'hagués controlat a temps, podia haver tingut un potencial de més de 2.000 hectàrees. Al marge dels desallotjats d'aquestes urbanitzacions que hem citat, hi ha 2.000 persones més que estan confinades als nuclis pròxims al foc dels termes municipals d'Aiguamúrcia i Querol a l'Alt Camp i de Pontons a l'Alt Penedès. I és que aquesta és una zona fronterera entre aquestes dues comarques. Si l'evolució del foc és bona, tots aquests confinaments es podrien aixecar al llarg del vespre.
1: Passen 6 minuts de 11:15. A aquesta hora també us destaquem que el que passa a l'Orient Mitjà, l'Iran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat al juny amb els Estats Units si Washington no respecta els seus compromisos. L'avís l'ha fet el règim de Teheran mentre continua l'intercanvi d'atacs amb míssils i drons entre les dues parts. L'Iran assegura haver bombardejat bases militars nord-americanes a Bahrain i Kuwait, també haver destruït sistemes de radar a Oman i dipòsits de petroli i magatzems de munició a Jordània. Als Estats Units s'han atacat dotzenes d'objectius militars iranians durant la nit, d'altra banda. L'Iran assegura que ha tancat de nou l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial de gas i petroli, després dels intents del cap de setmana dels Estats Units de forçar aquesta reobertura. Washington afirma que ha estat decidit a assegurar la llibertat de navegació per aquest punt. La tensió a la zona ha fet pujar de nou el preu del petroli un 3% fins als $78 al barril de Brent. L'escalada en les hostilitats posa cada cop més pressió a la treva fràgil pactada i allunya les expectatives d'un acord final per aquesta guerra.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Recta final de la campanya del cereal, molt marcada pels incendis, també pels elevats costos de producció. El sector qualifica la campanya de bona, però complexa, i calcula que s'ha segat un 10% menys que l'any passat. Anem cap a Lleida. Júlia Albacar.
3: A Catalunya s'han segat 1.700.000 tones de cereal, una xifra lleugerament inferior si la comparem amb l'any passat, però que consolida la recuperació del sector després de 4 campanyes nefastes. La collita ha variat, però segons si eren conreus de secà o de regadiu, com explica Antoni Llaràs, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
4: Venim d'una campanya de l'any anterior que el secà, els rendiments van ser molt bons. El rec no van ser tan bons. L'any passat no van ser tan bons com enguany, i enguany el rec tenim uns rendiments una miqueta millors i el secà una miqueta pitjors.
3: Una campanya molt marcada pels incendis que Llaràs reconeix que condicionen la feina.
4: Condiciona, vigilem molt, fem bufar les collitadores matí i tarda i per a que no s'acumule gènere que després pugui ser l'inici d'un incendi, però és cert que amb aquestes calors pues, lo risquis.
3: I marcada també pels alts costos de producció derivats de la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que els preus han pujat moderadament.
4: I els preus bueno, estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de preu de mercat.
3: El cereal que es produeix més a Catalunya és l'ordi, seguit del blat i el panís, i se n'hi cultiven unes 300.000 hectàrees.
1: Ens quedem a Lleida, però parlem ara de cultura.
5: Per tu vull començar de nou, amb tu vull gaudir d'aquest món.
1: Una trentena de companyies i creadors participen aquesta setmana a la Festa Major de l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida. Activitat familiar, cultura popular, música, circ, dansa i també humor ompliran l'edifici històric i els voltants per posar en valor la creativitat de les terres de Lleida. Noelia Casellas.
6: És una festa que va néixer justament després de la pandèmia en un moment complicat per al sector cultural. S'ha mantingut des de llavors i s'ha convertit en una referència de l'estiu a la ciutat de Lleida. Aquest any les activitats s'han dividit en dues franges. A mig matí per al públic infantil i familiar i al vespre amb propostes de música, circ, dansa i humor. És un horari pensat per esquivar les hores més tòrrides justament en una setmana amb onada de calor. Estefania Rufà, que és la vicepresidenta de l'IEI.
7: És una festa major que ja comença a ser tradició, en el que volem destacar sobretot doncs, el talent lleidatà, que és el que portem aquí a casa nostra, els grans grups que tenim, i tant de música com de teatre, com contacontes.
6: La còmica Alba Segarra farà avui el pregó inaugural i durant la setmana s'hi podran veure, per exemple, l'espectacle Rats de la companyia Campi Qui Pugui o l'espectacle de circ contemporani en bicicleta d'Hildor Llach, que ja va entusiasmar a la Fira de Titelles. També hi haurà dansa contemporània i neoclàssica i música amb grups emergents sorgits de la Casa de la Música de Lleida. El cap de setmana serà el moment dedicat a la cultura tradicional amb catifes de flors, gegants i sardanes. A més, s'hi podrà sentir el primer treball en solitari de Kelly Isaiah, l'exvocalista de Coerce.
1: Les dues novel·les en català més venudes d'aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'escola

0: Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat Sobre Roca són només dos dels milers d'alumnes que hi han passat en els seus 28 anys d'història. Repassem amb Clàudia Roses.
1: Tots dos van formar-se en l'itinerari de narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, on van començar a donar forma als seus projectes literaris. Gil Prat Sobre Roca destaca l'estil d'aprenentatge d'aquests estudis.
2: Un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor. I això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
1: L'èxit no és un cas aïllat. En les últimes setmanes, altres exalumnes també han estat reconeguts amb premis destacats. Ferran García ha guanyat el Premi Llibreter de Literatura Catalana amb Sau i Jordi Marrón ha rebut el Premi Sant Joan per Manual de Flotació. L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra. I és bressol d'autores consolidades com Marta Orriols, Carlota Gurt o Elisenda Solsona, entre moltes altres. Pau Pérez és director de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès.
3: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs, diguem-ne, central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. Sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
1: Quan falten dos anys perquè celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries, que es preveu que s'implanti al curs 2029-2030.
0: Dels llibres cap a les pantalles, Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull protagonitzen El mapa de los anhelos, que s'estrena a Netflix divendres. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie Heartstoppers. Marc Garriga.
4: La mayoría de las personas no sabe por qué ha venido a este mundo. Pero yo sí.
5: Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alice Kellen, El mapa de los anhelos, i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona la mort de la seva germana, la qual ha perdut tot i haver-li donat les seves cèl·lules mare. Per agrair-li, abans de morir, li ha preparat un joc que l'ajudarà a omplir el buit existencial que li ha deixat. Netflix també té a punt pel mateix dia, divendres, Heartstopper para siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
6: Lucky. Listen to me. World's a complicated place.
5: Una altra de les estrenes destacades és Lucky, una minissèrie d'acció del mateix creador de Vicios Ocultos, que arriba dimecres a Apple TV. La protagonitzen Anya Taylor-Joy, l'estrella de Gambito de Dama, que aquí vol deixar enrere la seva vida criminal, i Annette Bening, nominada 5 cops a l'Oscar, que és la dona que li vol impedir. L'endemà, dijous, arriba Tiptoe, HBO, un potent drama queer contra l'odi creat per Russell T. Davies, el responsable de les celebrades Queer as Folk, Years and Years i It's a Sin.
7: Since the day we met,
8: you okay?
7: I knew we would be best friends.
5: També arriben aquesta setmana a les plataformes quatre sèries més. Còmplices hasta el final, a Prime Video, una divertida comèdia sobre una dona que descobreix que la seva íntima amiga de tota la vida és una assassina a sou. L'esperpèntica i l'halcón, a Netflix, on Will Ferrell es converteix en el millor jugador de golf del món. Una de detectius, Dalglish, a Filmin. I La vida en la sombra, a Movistar Plus, sobre un professor que fa classes en una presó.
0: I els equips de restauració del MNAC investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que l'envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, la sèrie documental que aquests dies s'ha estrenat al Caixa Fòrum. Per primer cop les càmeres han entrat als tallers, laboratoris i arxius del museu. I es tracta de 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent, com ara la reconstrucció del milicià ferit o el penediment d'Isidre Nonell. Ho explica Roser Toll, que és directora de la sèrie.
9: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
0: Amb aquesta sèrie documental, el MNAC vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus. Tres quarts d'onze, moment de connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
8: Molt bon dia. Encara cua aquesta hora a l'AP7 per un accident que hi ha hagut a Cerdanyola del Vallès en sentit sud i que ara talla un carril. Hi ha retencions des de Mollet del Vallès. Afectada també la B30 que va en paral·lel a l'AP7. Recordem que segueix tallada a l'AP2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident entre dos camions que hi ha hagut de matinada. Es fan desviaments per la sortida 193 a Montblanc. Hi ha retencions en aquest punt, però des de l'Espluga de Francolí. A l'àrea de Barcelona, densitat encara a les entrades de la ciutat, destaca C33 i C58, a Montcada, també la B20, a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat, i a les rondes, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, recordem que a Rodalies hi ha una incidència activa que afecta la línia R1. Els trens circulen amb un demores de mitjana que són d'uns 20 minuts per una incidència a la infraestructura a l'estació de Cubelles.
0: El temps. Crònica aquesta hora del Jofre Genué.
10: Avui esperem que les temperatures pugin una mica més respecte a ahir. De fet, s'esperen valors entre els 35 a 39 graus, pròxims als 40, de manera puntual, a la franja de Ponent i Pla de Lleida, amb sol i amb aquesta pols segarien en suspensió, mantenint aquest cel grogós amb mala qualitat de l'aire pràcticament arreu. A la façana litoral, les temperatures potser quedin poc per sobre dels 30, però amb humitats altes. Per tant, l'aixafogor serà notable i serà una tònica al llarg de tota la setmana a tota la costa. Prova d'això és que hi ha hagut núvols baixos a la façana litoral, amb cel una mica emboirat, fins i tot cap a l'Empordà, o sobretot cap al delta de l'Ebre, extrem sud de les Terres de l'Ebre, fins i tot amb risc d'alguna gotellada. Això s'aniria trencant al pas de les hores. Aquesta tarda, poques nuvolades de tarda, alguns núvols prims insignificants a l'àrea del Pirineu, i bé, pendents una mica que aquesta bombolla d'aire càlid ubicada a la zona del Mediterrani Occidental se'ns tiri una mica a sobre entre demà i dijous, fent que les temperatures continuïn anant a l'alça amb un altre pic de calor, especialment entre dimecres i dijous, amb avisos de calor extrema un altre cop estesos en molts indrets, sobretot de l'interior del país, i amb aquesta notable aixafogor a tota la façana litoral. Cal dir, però, que també els núvols s'aniran fent cada cop més freqüents entre dimecres i dijous i probablement també amb l'arribada de ruixats de tarda, almenys, cap a l'interior del país.
11: Tresca Info. Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Tresca Info.
12: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
13: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
12: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a Trescat Info.
11: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Passant 4 minuts de 3 quarts d'11.
11: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
14: Obrim l'aula per parlar de la repetició de curs, una mesura que a Catalunya s'ha anat reduint els darrers anys, però que pels experts encara s'aplica massa i que diuen és poc eficient, cara i injusta pels alumnes, perquè sovint té un impacte negatiu en la seva autoestima. En aquest context, flexibilitzar els itineraris es presenta com una alternativa eficaç que permet als joves acabar els seus estudis, una proposta que centres com el Col·legi Sant Josep de Gràcia a Barcelona ja fa temps amb què treballen. En Daniel té 17 anys i en fa 4 que va arribar del Perú. Està repetint quart d'ESO.
15: Y el anterior fue porque no tuve un buen rendimiento escolar. Tema de exámenes, quizás tema personales míos, quizás al catalán. No tengo el mejor nivel de catalán, pero el año pasado era bastante peor, la verdad.
14: La Lola va repetir tercer de primària, una decisió que, en part, la va ajudar per les adaptacions de les matèries.
16: Per exemple, en anglès venia la meva professora i m'agafava, explicava com el que teníem que fer i després m'agafava i m'explicava com més detalladament el que tenia que fer jo, que era una cosa distinta als altres.
14: Però que també va ser la seva creu.
16: Perquè el repetir de petita compte que els nens són molt cruels. Llavors, Es van burlar de mi, els que eren els meus anteriors companys van dir, ah, és que la Lola és tonta, no sé què. Llavors em vaig quedar sola.
14: Un rebuig que també va sentir a secundària per part dels professors.
16: Els altres professors de la meva escola ja m'han dit que jo per estudiar no sirvo.
14: A segon d'ESO, després d'un any marcat també per l'absentisme, va canviar de centre. Ara ella i en Daniel estudien quart d'ESO Plus al Col·legi Sant Josep de Gràcia, un curs en què es combinen les matèries troncals amb la formació professional. Gemma Rodoreda n'és la tutora.
17: Quan estan a quart d'ESO, entres a dir què vols fer? Què vols fer en un futur, no? I tots tenen 15, 16 anys, 17, i és com ara, a mi m'ho han dit més d'una vegada, haig de decidir ja què haig de fer en tota la meva vida, no tinc ni idea, no? Llavors vam voler oferir com un tastet de diferents professions perquè ells també puguin provar-les, puguin entreveure quin és aquest món de la responsabilitat i conèixer què és el que se'ls dona bé més enllà del que sigui una assignatura teòrica.
14: El centre ofereix itineraris flexibles a partir de tercer d'ESO. Creuen que buscar alternatives a les classes teòriques més tradicionals és més útil que repetir curs.
17: Fer-los repetir per fer-los repetir és que no té cap mena de sentit. Hi ha nois que tenen aprenentatges molt més visuals o que són molt més manipulatius. No trobem el sentit d'anar allargant com aquest patiment, no? Des d'ahir una classe teòrica en determinades maneres. Doncs anem a facilitar aquest itinerari que sigui més pràctic, que pugui descobrir la seva habilitat i que pugui enfocar-se cap al que realment vol.
14: Aquests alumnes treballen en grup reduït, aquest curs en són 13, i les adaptacions que es fan de les matèries han permès que alumnes com en Daniel es reconciliïn, per exemple, amb les matemàtiques.
15: Lo noto mucho en matemáticas, en lo que tú no entiendes se centran en eso, y me parece eso muy importante, porque en cuart d'ESO, o los años que recuerdo, cuando tú no entiendes algo, siguen el tema de largo, y así es muy complicado.
14: També han aconseguit que reenganxin a les classes.
17: En el Daniel li vam proposar que repetís el quart d'ESO, però canviar l'itinerari i venir cap aquí. I sí que t'haig de dir, així a nivell personal, que el Daniel que hi ha ara no té res a veure amb el de l'any passat, perquè el veus super implicat, participa a les classes, se sap les coses de memòria i de vegades no és ni conscient de que se les ha estudiat.
14: I això, sumat a un treball de reforç emocional, ha fet que es tornin a sentir capaços.
16: Quan em diuen... ets tonta, passo totalment. Jo abans no, jo abans era, m'ho creia i llavors em frustrava i deia, pues, per què vaig a seguir si la gent ja em veu com una fracassada.
15: El quarto plus m'ha ajudat fins al moment i jo crec que més en el futur a ganar confiança, a ganar coneixement i sobretot l'ESO.
14: I que pensin per primera vegada què voldrien fer en un futur.
15: El meu objectiu ara és sacar-me l'ESO, però per l'any que ve m'agradaria estudiar un cicle de màrqueting.
16: Vull fer un cicle d'auxiliar d'infermeria o un de... com dissenyadora d'interiors.
14: Diuen que repetir curs pot ser una mesura útil en casos excepcionals, però veient el testimoni de la Lola i en Daniel, és evident que alternatives com flexibilitzar itineraris o adaptar continguts poden ser més efectives per garantir que aquests alumnes tirin endavant. Tanquem l'aula.
11: Aula oberta.

0: Esports. Montse Raya, bon dia.
1: Hola, bon dia. El primer equip de Barça comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. El tècnic Hansi Flick, que afronta la tercera temporada dirigint l'equip, no pot comptar amb fins a 15 jugadors que encara disputen el Mundial o bé ho han fet fins fa poc. Els jugadors que estan citats a la ciutat esportiva aquest matí per fer-se les proves mèdiques són Ter Stegen, Stenchna, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal, Araujo i Rooney. Flick també ha cridat fins a 15 jugadors del filial blaugrana i també juvenils per completar el treball de les primeres jornades i fins que s'incorporin els mundialistes. L'equip s'entrenarà a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Des de Dallas, on l'equip espanyol juga demà en semifinals del Mundial contra França, el president del Barça, Joan Laporta, recorda que l'oferta per Julián Álvarez té caducitat. Laporta que ha confirmat que Rafinha es quedarà i ha elogiat Karim Adeyemi.
2: Bueno, molt il·lusionats. És un jugador que ja fa temps que ens agradava, fa temps que és un jugador molt perillós, molt ràpid, i a més, doncs, crec que ho ha portat d'una forma excel·lent el fitxatge a Deco. Ha fet una gran feina perquè ha sortit la notícia quan havia de sortir i bé, estem molt, molt satisfets.
1: Laporta qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. També comença avui la pretemporada a Madrid de José Mourinho i l'Atlètic de Madrid. I encara en futbol, a la Lliga F. L'Espanyol anuncia la incorporació de Raquel García, la central madrilenya de 29 anys, firma per dues temporades i fins ara jugava al Deportivo de la Coruña.
0: 3CAT Info.
1: Pel que fa al Mundial de Futbol, avui l'equip espanyol farà un últim entrenament i oferirà la roda de premsa prèvia abans de jugar demà contra França. En declaracions a TV3, el català Eric García parla de com afronta aquest tram del Mundial el seu company al Barça, Lamine Yamal.
3: Que ell sap el nivell que té, al final no és fàcil jugar perquè moltes vegades té dos, tres tios a sobre. Els rivals òbviament saben que és una peça molt, molt important al nostre equip, però bueno, crec que està fent un Mundial que ens està ajudant molt a tot l'equip i estic segur que aquest partit té especial intriga per ell i estic segur que ens ajudarà moltíssim.
1: Un Lamine Yamal que va dir que és França qui ha de tenir por d'enfrontar-se a Espanya des de l'equip francès, i Ibrahima Konaté ho veu així.
4: En tota honestitat, on reflexi pas...
5: Amb tota sinceritat, no pensem en això, perquè Espanya és una selecció excepcional, amb moltes individualitats d'enorme nivell. No ens centrem en un sol jugador, perquè tot l'equip pot fer mal. No és només Lamine, és tot l'equip.
4: Hi ha pas que Lamine, c'est tot l'equip.
1: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra el dimecres. El Tour de França avui és la primera jornada de descans amb un Tadej Pogacar intractable que manté els 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. El vencedor ahir va ser el neerlandès Mathieu van der Poel, que es va imposar l'esprint a un grup de 4 escapats. Demà, desena etapa del Tour de muntanya, 166 quilòmetres entre Aurillac i l'Elioran, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al Coll del Pertús, i un de segona i dos de tercera categoria. L'italià Jannik Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial després de guanyar la final del torneig de Wimbledon. L'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sentim l'alemany.
6: En primer lloc, felicitacions al Jannik, que ha tornat a demostrar que és el millor jugador del món. Ha estat molt bé compartir amb tu la pista central a la final. És un honor estar aquí. Per desgràcia, no ha caigut al meu costat, però felicitacions igualment.
1: És el segon Wimbledon consecutiu per al número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total. Zverev venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam, just fa unes setmanes. I en motociclisme, Marc Márquez presenta candidatura al Mundial de MotoGP. Amb la victòria a Alemanya, Márquez se situa a 18 punts del liderat.
7: Molt content, sobretot, de fer un cap de setmana perfecte. Pole, victòria a l'esprint, victòria a la carrera llarga i aconseguir els màxims punts possibles i reenganxar-me encara més a la lluita pel campionat. Però bueno, la última carrera abans de vacances també sempre va bé anar amb bon sabor de boca.
1: Àlex Márquez va caure a la novena volta quan rodava en segona posició. Àlex Rins va fer 14è i Maverick Viñales va abandonar. El Mundial fa vacances i la pròxima cursa serà el 8 i 9 d'agost a la Gran Bretanya. I el Mundial Femení de Motociclisme, la catalana Paola Ramos va caure a l'última volta de la cursa Donington Park en un incident amb Maria Herrera.
8: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
1: La líder va ser sancionada i encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La victòria va ser per Beatriz Neila, davant d'Herrera, al Mundial Femení de Motociclisme. Primera, Maria Herrera. Segona, Beatriz Neila, 44 punts. I quarta, Paola Ramos, a 109 punts.
9: Trescat Info.

0: La Fiscalia retira l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula del Departament de Salut. La causa segueix endavant només amb l'acusació dels sindicats policials. La Comissió Europea restringirà i unificarà l'edat mínima a les xarxes socials per als menors després de l'estiu. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha plantejat la possibilitat d'un veto d'edat gradual. Tots els indicis apunten a la intencionalitat de l'últim incendi que crema a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Després d'ordenar l'evacuació de prop de 300 persones d'urbanitzacions del municipi de Querol, els bombers continuen treballant per poder estabilitzar totalment el foc de cara a aquest vespre. Dos dies de dol oficial a Gandesa per la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Font Cal de la Terra Alta. Una noia de 24 anys també va quedar ferida en aquest mateix sinistre. L'Iran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat el juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. El règim de Teheran també assegura que ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz. L'escalada d'atacs creuats continua i el preu del petroli puja al voltant d'un 3%. USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya i condiciona la fi de les protestes a mesures d'impacte que s'apliquin ja al setembre com una baixada generalitzada de ràtios. La Guàrdia Civil deté quatre persones que haurien enterrat residus procedents de França en terrenys agrícoles de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Els imputen delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. I troballa sorprenent en les últimes excavacions a l'antiga vil·la romana de Sarrià de Ter, al Gironès. Dins d'una gerra de ceràmica s'hi ha trobat un ou que previsiblement formava part d'una ofrena als déus de fa 1.800 anys.
1: Esports. El primer equip del Barça comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. Flick no pot comptar amb fins a 15 jugadors que encara disputen el Mundial o bé ho han fet fins fa poc. El Tour de França, avui primera jornada de descans amb Pogacar, líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard. L'italià Jannik Sinner guanya per segon any consecutiu el torneig a Wimbledon en superar Zverev a la final. I Marc Márquez se situa a només 18 punts del lideratge del Mundial de MotoGP després d'imposar-se també ahir en la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya.
0: Pel que fa al temps, calor intensa amb ambient enterbolit per la presència de pols subsahariana en suspensió i amb un lleuger ascens del termòmetre. Persistiran alguns núvols baixos costaners amb ambient xafogós a tota la façana litoral. Les temperatures més altes es registraran a Ponent amb alguns valors pròxims als 40 graus.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passant 4 minuts de les 11 del matí. Salutacions, us acompanya a aquesta hora i fins al punt del migdia, Estel Batet Carles.

0: Comencem, doncs. La Fiscalia fa marxa enrere i retira l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, i per la resta de la cúpula de Salut. La causa segueix endavant, però només ara amb l'acusació que fan els sindicats de policia. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
1: L'acció dels policies nacionals i els guàrdies civils durant la primavera del 2021. Al llarg del judici, diversos testimonis i els mateixos acusats han defensat que la decisió de prioritzar la vacunació dels més grans de 55 anys per davant dels professionals essencials responia a criteris mèdics i seguia les directrius marcades per l'Estat. També han atribuït el retard a l'enviament dels censos per part dels cossos estatals i a les dificultats logístiques per vacunar els agents en espais gestionats per ells. Tot plegat hauria fet que la vacunació comencés més tard del previst. Malgrat la retirada de l'acusació de la Fiscalia, el judici continua perquè les acusacions populars mantenen el procediment contra els exalts càrrecs del Departament de Salut, entre ells l'exconsellera Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
0: Gràcies, Cristian Roldán, des de l'Audiència de Barcelona. És l'última hora, doncs, sobre aquest cas, sobre l'endarreriment en la vacunació de policies nacionals i Guàrdia Civil durant la pandèmia, amb la vacuna per la Covid-19, que amb aquesta última hora, que és que la Fiscalia fa marxa enrere i ha retirat aquesta

0: acusació. D'altra banda, a Brussel·les restringirà a tota la Unió Europea l'accés a les xarxes socials per als menors i fixarà una edat mínima per accedir-hi. Això ho acaba d'anunciar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha obert la porta que aquest veto d'edat pugui ser gradual. Última hora des de Brussel·les. Bruno Forteamiràs, bon dia.
1: Hola, bon dia. La proposta definitiva arribarà després de l'estiu. És quan sabrem a partir de quina data exacta es permetrà l'accés dels menors a cada xarxa social. Alguns països europeus ja han anunciat vetos similars. El govern espanyol, per exemple, vol prohibir-les fins als 16 anys. I amb aquest moviment, von der Leyen vol unificar criteris entre els diferents estats.
2: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
1: La presidenta de la Comissió Europea ha alertat dels perills per a la salut mental que pot provocar un accés a les xarxes socials massa aviat. Per exemple, ha citat ansietat, risc de ciberassetjament o falta de son. I ha recordat que les grans plataformes d'internet estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als infants. They must
2: prove... Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
1: I ha donat dades per justificar la decisió, per justificar aquesta mesura anunciada avui. Diu que, per exemple, els menors passen entre 4 a 6 hores al dia de mitjana a la Unió Europea enganxats a la pantalla, enganxats mirant les xarxes socials. I diu, per tant, que és urgent regular-ho perquè diu que la infància és un període de la vida que marxa i no torna i l'han de viure a la vida real.
0: Molt bé, gràcies, Bruno Forteamiràs. Des de Brussel·les, bon dia.
1: Adéu, bon dia, Estel.
0: Mig quart de 12 del migdia. Parlem ara de l'incendi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, que ja té estabilitzat prop del 90% del perímetre després d'afectar unes 150 hectàrees. Els bombers confien que al llarg del dia d'avui es pugui donar per estabilitzat completament. Les primeres investigacions apunten que l'origen de l'incendi podria ser intencionat. Des de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, on hi ha el centre de comandament per controlar aquest incendi. Manel Sastre, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, els bombers continuen atacant amb força el flanc esquerre, que és l'únic que queda per perimetrar i per evitar que agafi un barranc que posaria en risc la zona dels ranxos de Bonany i de Can Llenes, al terme de Querol, i que s'han desallotjat aquest matí de forma preventiva juntament amb altres disseminats d'aquesta zona, unes 300 persones aproximadament. Això sí, si no canvien molt les condicions meteorològiques, l'inspector dels bombers, Ricard Expósito, és optimista i espera que el vespre es pugui donar per estabilitzat.
4: Ara podríem dir que tenim un 90% del perímetre estabilitzat, sobretot gràcies a que quasi la totalitat del flanc esquerre menys l'últim terç amb crema a perímetre fins a arribar a carretera. Això ens ha donat molta seguretat i també ens ha permet redistribuir recursos dintre del mateix incendi. L'objectiu és avui que puguem donar tranquil·lament per estabilitzat per un marge de confiança molt elevat.
3: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra sembla que tenen indicis clars que aquest foc hauria estat provocat. De fet, és el tercer que s'ha produït en menys d'una setmana al mateix punt, al barranc de l'Infern. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi i, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
3: Per precaució, aquest matí, com dèiem, s'han desallotjat aquestes 300 persones, veïnes de les urbanitzacions més pròximes al flanc esquerre del foc, i es manté el confinament per les altres 2.000 persones d'altres nuclis, tant d'Aiguamúrcia com de Querol com de Pontons. Els agents rurals acaben de facilitar l'últim recompte de les hectàrees cremades, són 142.
0: Molt bé, doncs és l'última hora des del centre de comandament d'aquest incendi, des de Sant Jaume de Domenys. Gràcies, Manel Sastre, bon dia.
3: Bon dia.
0: I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Font Calda, a la Terra Alta. En l'accident també va quedar ferida una jove de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester.
6: L'accident va passar a primera hora de la tarda d'ahir diumenge, quan totes dues es banyaven en un dels gors del riu Canaletes i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals. El sistema d'emergències mèdiques va traslladar un equip amb helicòpter al lloc del sinistre, però no van poder fer res per salvar la la nena. En canvi, a la noia de 24 anys la van poder rescatar en vida i la van evacuar en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El lloc on van passar els fets és un punt habitual i força concorregut de bany a l'aire lliure, amb una font d'aigua termal i diversos gorgs i piscines naturals, situat entre els termes de Gandesa i Prat del Comte. L'Ajuntament de Gandesa ha lamentat profundament el tràgic accident i ha expressat el seu condol a la família i les persones pròximes a la víctima. Segons el consistori, la víctima i la jove ferida són membres de la mateixa família. A banda dels dos dies de dol, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest migdia davant del consistori en memòria de la nena i en suport a la seva família.
7: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3Cat Info.
0: Més coses. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, reclama al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que desautoritzi l'expresident Mariano Rajoy pel seu article on afirma que la selecció francesa no hi juguen francesos. Diversos ministres i també el mateix president Pedro Sánchez han carregat contra unes declaracions que l'executiu espanyol ha titllat de racistes. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
8: Pel ministre d'Exteriors, les paraules de Rajoy sobre la selecció francesa són inacceptables, perilloses i feridores. Per això demana a l'expresident una rectificació també al mitjà que les va publicar i reclama a Feijóo que se'n desmarque.
9: Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición, sino también, de una vez por todas, que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España en estos momentos.
8: I ha titllat el PP de partit antifrancès per intentar bloquejar al Senat un tractat d'amistat amb París. La ministra portaveu El Masai també ha acusat els populars de crear un embolic diplomàtic tot plegat el dia que Sánchez viatja a la capital francesa, convidat per Macron per assistir demà als actes del 14 de juliol, Dia Nacional de França.
0: L'Iran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat al juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. Les hostilitats escalen i les dues parts intenten aconseguir el control de l'estret d'Hormuz. A les últimes hores han continuat els atacs creuats amb míssils i drons. L'Iran assegura haver bombardejat bases militars nord-americanes a Bahrain i a Kuwait i haver destruït sistemes de radar a Oman i dipòsits de petroli i magatzems de munició a Jordània. Els Estats Units han atacat desenes d'objectius militars iranians durant la nit. Cada cop hi ha més pressió al fràgil acord d'alto el foc pactat el mes passat i més risc també del retorn a una guerra oberta. Ismail Baghaei, portaveu del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran.
10: Cada vegada que l'altra part ha incomplert les seves obligacions, nosaltres no hem complert les nostres.
0: L'Iran assegura que ha tancat l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial de gas i petroli, després dels intents del cap de setmana dels Estats Units de forçar-ne la reobertura. La tensió a la zona ha fet pujar el preu del petroli un 3% fins als $78 al barril de Brent.
7: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya. Avui faran arribar les seves peticions a la conselleria, que té previstes diverses reunions amb els sindicats. Avisen que l'única sortida per acabar amb el conflicte passa per una transformació profunda del sistema educatiu i que, per garantir-ho, s'ha d'arribar a una inversió del 6% del producte interior brut. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que ja no n'hi ha prou amb mesures puntuals.
11: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: Yolanda Segura també diu que per evitar començar el curs amb vagues caldria reobrir la negociació amb el departament i aplicar alguna mesura d'impacte ja al setembre mateix, com una baixada generalitzada de ràtios i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Així hem arribat al punt d'un quart de 12 del migdia. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Trànsit més fluid ja a la P7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, on hi ha hagut un accident que ha tallat un carril durant prop de 3 hores. Ara ja són tots els carrils oberts. Per contra, ara hi ha retencions a la mateixa via a Sant Cugat, en sentit contrari, en sentit nord, també per un accident. Precaució en aquest punt. A la BB-2113, Sant Pere de Ribes, es dona pas alternatiu per un accident. A la C32, la sortida 26 es troba tallada en sentit Cubelles precisament per aquest mateix accident. Recordem que també segueix tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident que hi ha hagut de matinada entre dos camions que han quedat cremats. Els dos conductors han resultat il·lesos. Es fan desviaments per la sortida 193 a Montblanc. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, encara retencions a aquesta hora, sobretot a les rondes i especialment a la ronda litoral. Hi ha cua de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i des de la zona franca fins a la Barceloneta direcció Besòs.
7: El temps.
0: La previsió és d'en Jofre Genoer.
13: Déu-n'hi-do, les temperatures d'aquesta matinada força elevades, han pujat 3 o 4 graus especialment cap al Pla de Lleida, Franja de Ponent, amb mínimes clarament per sobre dels 20 graus, un ambient tropical de 22, 23 o fins i tot 24 graus. És el cas de Tàrrega, de Camarasa, a Lleida 23, per exemple. I també matinada tòrrida en alguns sectors de la costa. A Tarragona han baixat dels 25, a l'Aldea també, a Barcelona al barri del Raval 26 i a Portbou, el valor més elevat, aquests 27 graus. Com a valors més baixos, l'àrea del Pireu, com sempre, entre els 13 i 16 graus, amb alguns casos que han arribat als 11, com és el cas del Pont de Suert. Presència d'alguns núvols baixos costaners, sobretot cap al sud. Si hi ha alguna roïna, és molt poca cosa. Al voltant del Delta de l'Ebre també hi ha hagut núvols baixos i fins i tot algunes boires cap a l'Empordà, a la façana litoral. El sol s'ha d'imposar pràcticament arreu. Potser els núvols baixos costaners, de manera local, facin una mica el ronso, especialment cap al Delta de l'Ebre. Sobretot el que es notarà és una mitja fogosa a tota la façana litoral, amb humitats elevades, i aquesta pols agrària en suspensió, mantenint el cel amb aquest to grogós pràcticament arreu. Poden arribar alguns núvols prims cap a l'Alt Pireu. De moment, avui no n'esperem gran cosa. De nuvolades de tarda no se n'esperen, però en canvi al llarg dels propers dies sí que podrien començar a guanyar una mica més de terreny. La bombolla d'aire càlid ubicada sobre del Mediterrani se'ns tira un altre cop una mica a sobre entre demà i dijous. Això farà que les temperatures tornin a augmentar força, que els avisos de calor extrema tornin a estendre's, sobretot cap a l'interior, prelitoral, i especialment entre dimecres i dijous, que arribaria al seu màxim, però destacarem sobretot aquest ambient força xafogós a tota la façana litoral, que s'incrementarà, i especialment entre dimarts, sobretot dimecres i dijous, les nuvolades de tarda al Pirineu podrien guanyar més terreny.
7: Tresca Info.
14: Què et passa?
15: Que no em tanca la maleta.
14: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
15: Bé, si trec uns quants banyadors...
14: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Les 11 i 19 minuts, la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal a la qual acusa d'haver enterrat 46.000 tones de residus procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Hi ha 4 persones detingudes, a les quals s'imputen delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La investigació va començar fa 4 anys quan la Guàrdia Civil va detectar que una planta de residus de Sant Esteve Sesrovires abocava materials procedents d'obres d'obres de Barcelona en sòls agrícoles de la zona. Després en va trobar d'altres procedents de França que s'entraven amb documentació falsa i sense cap mesura de seguretat per protegir el medi ambient. Els residus s'abocaven i enterraven de manera clandestina a sòls agrícoles situats majoritàriament en aquest municipi del Baix Llobregat, fet que ha generat un risc per al medi ambient i també per les persones. Tant l'Agència de Residus com l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires han estat informats de l'operació i ara hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades. Recta final de la campanya del cereal, molt marcada pels incendis i pels elevats costos de producció. El sector qualifica la campanya de bona, però complexa, i calcula que s'ha segat un 10% menys que l'any passat. Lleida, Júlia Albacar.
19: A Catalunya s'han segat 1.700.000 tones de cereal, una xifra lleugerament inferior si la comparem amb l'any passat, però que consolida la recuperació del sector després de quatre campanyes nefastes. La collita ha variat, però segons si eren conreus de secà o de regadiu, com explica Antoni Llaràs, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
20: Venim d'una campanya de l'any anterior que el secà, els rendiments van ser molt bons. El rec no van ser tan bons. L'any passat no van ser tan bons com enguany, i enguany el rec tenim uns rendiments una miqueta millors i el secà una miqueta pitjors.
19: Una campanya molt marcada pels incendis que Llaràs reconeix que condicionen la feina.
20: Condiciona, vigilem molt, fem bufar les collitadores matí i tarda i perquè no s'acumule gènere que després pugui ser l'inici d'un incendi, però és cert que amb aquestes calors pues, lo risquis.
19: I marcada també pels alts costos de producció derivats de la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que els preus han pujat moderadament.
20: I els preus bueno, estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de preu de mercat.
19: El cereal que es produeix més a Catalunya és l'ordi, seguit del blat i el panís, i se n'hi cultiven unes 300.000 hectàrees.
0: Els arqueòlegs han trobat a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, una gerra de ceràmica que a l'interior hi tenia un ou i que segurament va ser una ofrena als déus fa uns 1.800 anys. En aquesta zona, molt pròxima a la ciutat de Girona, hi van viure des del segle I abans de Crist fins al segle V. Les excavacions d'aquest estiu han durat dues setmanes. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
21: Han passat gairebé 2.000 anys, però han trobat bona part de la closca d'aquest ou amb la seva forma i, sorprenentment, també restes de matèria orgànica barrejada amb terra que ara s'analitzarà al laboratori. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que es troba en aquest jaciment arqueològic a Sarrià de Ter. Hi ha constància d'un gran incendi i en la reconstrucció de la població i dels conreus. Segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena, ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
22: Aquesta ofrena consistia en enterrar una gerra completament sencera a l'interior de la qual es depositava un ou. Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs, acabi fructificant definitivament en l'establiment.
21: I es vincula l'ofrena directament a l'incendi que va arrasar bona part de la vila al segle II.
22: I es va cremar tot. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes per intentar buscar, per una banda entenem que aplacar poder la nit dels déus i per l'altra doncs, garantir que totes aquelles millores i reformes que es fan a la vila a partir de finals del segle II després de Crist doncs, fructifiquessin i realment arribessin a bon port.
21: Durant les excavacions al Pla de l'Horta, els arqueòlegs de la Universitat de Girona també han trobat la base d'una premsa de vi que confirma que la producció de vi va ser el motor econòmic de la vila romana. També han posat al descobert restes de canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven no només a l'habitatge, sinó també als conreus de l'entorn.
0: Ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill, rostre emblemàtic de pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Tot i la seva llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar sobretot gràcies al paper de paleontòleg Alan Grant a Jurassic Park. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del premi honorífic que li van donar al Festival de Sitges.
23: I guess it put me on the map. When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
24: Suposo que em va situar en el mapa. Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park». I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
23: Look, I'm grateful to have made it and...
24: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. I sempre és genial que et reconeguin per alguna cosa. Va ser una pel·lícula molt divertida de fer i és un molt bon exemple d'una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
0: Sam Neill va anunciar que s'estava sotmetent a quimioteràpia per combatre un linfoma fa 3 anys, tot i que l'abril passat va comunicar que ja estava lliure de la malaltia. Segons ha informat el seu entorn, l'actor ha mort avui de manera sobtada i inesperada a la ciutat de Sydney, envoltat de la seva família.
7: Esports.
0: Montserrat, Raya, bon dia.
1: Hola, bon dia. El primer equip de Barça comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. El tècnic Hansi Flick, que afronta la tercera temporada dirigint l'equip, no pot comptar amb fins a 15 jugadors que encara disputen el Mundial o bé ho han fet fins fa poc. Els jugadors que estan citats a la ciutat esportiva aquest matí per fer-se les proves mèdiques són Ter Stegen, Stenchner, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casadó, Bernal, Araujo i Rooney. Flick també ha cridat fins a 15 jugadors del filial blaugrana i també juvenils per completar el treball de les primeres jornades i fins que s'incorporin els mundialistes. L'equip s'entrenarà a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Des de Dallas, on l'equip espanyol juga demà en semifinals de Mundial contra França, el president de Barça, Joan Laporta, recorda que l'oferta per Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid té caducitat. Un Laporta que ha confirmat que Rafinha es quedarà i ha elogiat Karim Adeyemi. Laporta qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari.
2: Extraordinari, extraordinari, perquè, vaja, em sembla que porta 8 gols. A més, gols d'una gran... alguns d'ells d'una gran qualitat. I és el seu talent bé, s'imposa sempre.
1: I encara en futbol, a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la incorporació de Vicky Losada com a cedida per una temporada procedent del Bristol City. La migcampista catalana, que torna al Badalona, té el seu palmarès una Champions com a capitana del Barça, 6 lligues, 7 Copes de la Reina i una FA Cup amb l'Arsenal. Losada també ha estat internacional absoluta amb la selecció espanyola, disputant 2 Mundials i 2 Eurocopes. Pel que fa al Mundial de Futbol, avui l'equip espanyol farà un últim entrenament i oferirà la roda de premsa prèvia abans de jugar demà contra França. En declaracions a TV3, el català Eric García parla del gran gol de Julián Álvarez als quarts de final del Mundial amb Argentina.
3: Sí, bueno, ja sabem que ahir va fer un gran gol, no? Per guanyar, és un gran davanter. Hi ha molt bons jugadors, aquest Mundial. No em podria quedar amb un només.
1: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra el dimecres.
7: 3CAT Info.
4: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: El Tour de França avui a la primera jornada de descans amb un Tadej Pogačar que manté els 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. El vencedor ahir va ser el neerlandès Mathieu van der Poel, que es va imposar a l'esprint a un grup de 4 escapats.
5: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
1: Demà, desena etapa del Tour de muntanya, 166 quilòmetres entre Orillac i l'Elioran, amb 2 ports de primera categoria, un d'ells al Coll del Pertús, un de segona i 2 de tercera.
25: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: L'italià Jannik Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial. Després de guanyar la final al torneig de Wimbledon, l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Segon Wimbledon consecutiu per al número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. Zverev venia de guanyar Roland Garros. El motociclisme, Marc Márquez presenta candidatura al Mundial de MotoGP amb la victòria alemanya. Márquez se situa a 18 punts del lideral. Àlex Márquez va caure a la novena volta quan rodava en segona posició, Rins va fer 14è, Viñales va abandonar. La pròxima cursa del Mundial serà el 8 i 9 d'agost a la Gran Bretanya.
0: Són 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns 13 de juliol. La Comissió Europea restringirà i unificarà l'edat mínima a les xarxes socials per als menors després de l'estiu. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha plantejat la possibilitat d'un veto d'edat gradual. També és notícia d'aquest matí que la Fiscalia retira l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon i per la resta de la cúpula del Departament de Salut. La causa segueix endavant només ara amb l'acusació dels sindicats policials. I també us hem explicat que tots els indicis apunten que l'últim incendi que crema Aiguamúrcia, l'Alt Camp i probablement també els altres dos focs de l'última setmana en aquesta mateixa zona han estat provocats. Després d'ordenar l'evacuació de prop de 300 persones d'urbanitzacions del municipi de Querol, els bombers continuen treballant per poder estabilitzar totalment el foc aquest vespre. A partir d'ara us parlarem de les ulleres que s'han de fer servir per mirar l'eclipsi solar del 12 d'agost. Compte que només falta un mes i si en volem unes de fabricades aquí a Catalunya i amb la certificació oficial, ja anem tard. De seguida us ho expliquem amb més detall. I un espai al País per voltar. Avui farem ruta per l'antic barri de Cambrils per resseguir l'empremta de la Guerra Civil i la repressió franquista en aquest municipi del Baix Camp. I en esports, quins són els titulars més destacats, Montse Reia?
1: Doncs que comença la pretemporada del Barça amb només 11 jugadors de primer equip per les absències dels mundialistes. Demà, semifinal Espanya-França, a Dallas, a les 9 del vespre.
0: Calor intensa, m'envien enterbolit per la presència de pols sahariana en suspensió i amb un lleuger ascens del termòmetre. Persistiran alguns núvols baixos costaners amb ambient xafogós a tota la façana litoral. Les temperatures més altes es registraran a Ponent amb alguns valors pròxims als 40 graus. Les 11:32, Brussel·les restringirà a tota la Unió Europea l'accés a les xarxes socials per als menors i fixarà una edat legal mínima per accedir-hi. Ho acaba d'anunciar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha obert la porta que aquest veto d'edat pugui ser gradual. Brussel·les, Bruno Forteàmeres.
2: La proposta definitiva arribarà després de l'estiu. És quan sabrem a partir de quina edat exacta es permetrà l'accés dels menors a cada xarxa social. Alguns països europeus ja han anunciat veto similars. El govern espanyol, per exemple, vol prohibir-les fins als 16 anys. I amb aquest moviment, von der Leyen vol unificar criteris entre els diferents estats.
3: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
2: La presidenta de la Comissió Europea ha alertat dels perills per a la salut mental que pot provocar un accés a les xarxes socials massa aviat. Per exemple, ha citat ansietat, risc de ciberassetjament o falta de son. I ha recordat que les grans plataformes d'internet estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als infants.
4: They must prove...
3: Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
2: Li ha donat dades per justificar aquesta mesura anunciada avui. Diu que, per exemple, els menors passen entre 4 a 6 hores al dia de mitjana a la Unió Europea enganxats a la pantalla, enganxats mirant les xarxes socials. I diu, per tant, que és urgent regular-ho perquè diu que la infància és un període de la vida que marxa i no torna, i l'han de viure a la vida real.
0: D'altra banda, la Fiscalia fa marxa enrere i retira l'acusació en el cas de vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon i per la resta de la cúpula de salut. La causa segueix endavant, però només amb l'acusació dels sindicats de policia. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
5: La Fiscalia fa seves les tesis de la defensa i retira l'acusació en considerar que no hi va haver prevaricació en el retard de la vacunació dels policies nacionals i els guàrdies civils durant la primavera del 2021. Al llarg del judici, diversos testimonis i els mateixos acusats han defensat que la decisió de prioritzar la vacunació dels més grans de 55 anys per davant dels professionals essencials responia a criteris mèdics i seguia les directrius marcades per l'Estat. També han atribuït el retard a l'enviament dels censos per part dels cossos estatals i a les dificultats logístiques per vacunar els agents en espais gestionats per ells. Tot plegat hauria fet que la vacunació comencés més tard del previst. Malgrat la retirada de l'acusació de la Fiscalia, el judici continua perquè les acusacions populars mantenen el procediment contra els exalts càrrecs del Departament de Salut, entre ells l'exconsellera Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
0: I pendents també de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja té estabilitzat prop del 90% del perímetre després d'afectar gairebé 150 hectàrees. Els bombers confien que al llarg d'avui es pugui donar per estabilitzat complet.

0: Aproximadament. Això sí, si no canvien molt les condicions meteorològiques, l'inspector dels bombers, Ricard Expósito, és optimista i espera que el vespre es pugui donar per estabilitzat.
1: Ara podríem dir que tenim un 90% del perímetre estabilitzat, sobretot gràcies a que quasi la totalitat del flanc esquerre, menys l'últim terç, vam cremar el perímetre fins a arribar a carretera. Això ens ha donat molta seguretat i també ens ha permet redistribuir recursos dintre del mateix incendi. Sí, l'objectiu és avui que puguem donar tranquil·lament per estabilitzat a un marge de confiança molt elevat.
0: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra sembla que tenen indicis clars que aquest foc hauria estat provocat. De fet, és el tercer que s'ha produït en menys d'una setmana al mateix punt, al barranc de l'Infern. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
0: Per precaució, aquest matí, com dèiem, s'han desallotjat aquestes 300 persones, veïnes de les urbanitzacions més pròximes al flanc esquerre del foc, i es manté el confinament per a les altres 2.000 persones d'altres nuclis, tant d'Aiguamúrcia com de Querol com de Pontons. Els agents rurals acaben de facilitar l'últim recompte de les hectàrees cremades, són 142.
3: I el president del govern espanyol visita aquest matí la zona afectada per l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Es trobarà amb els responsables de l'operatiu d'extinció i també amb el president andalús Juanma Moreno Bonilla. El balanç de morts ja s'eleva a 13 persones després que hi va morir una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Hi ha 10 denúncies de desapareguts que podrien correspondre als cossos que encara no s'han pogut identificar. El foc continua estabilitzat, tot i que encara hi ha molta feina per controlar-lo. La majoria dels 1.400 desallotjats ja han pogut tornar a casa perquè el perill ha passat. El balanç provisional del foc és de 7.000 hectàrees cremades i la principal hipòtesi sobre l'origen continua sent la caiguda d'un cable elèctric.
4: 3CAT Info.
3: Les 11:38 minuts, en una setmana clau per l'aplicació total de la llei d'amnistia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat des de Madrid que la decisió que prengui la justícia europea aquest dijous sigui clara i s'apliqui de manera diligent. Madrid, Tania Tàpia.
5: Salvador Illa ha tornat a reivindicar l'esperit d'una llei que defensa que està ben feta i ha criticat indirectament el Tribunal Suprem per fer-ne abstraccions i haver dut la interpretació de la llei a Europa. El president de la Generalitat confia que dijous la justícia europea avalarà la llei i demana al Suprem que apliqui la resolució de manera ràpida.
6: Pues espero que sea claro y contundente. Yo dudas sobre la ley tengo pocas y creo que quien se la mire con objetividad tiene pocas. Creo que la ley es clara en lo que quiere y tiene la mayoría que tuvo en el Congreso de los Diputados y además de 20 sentencias a favor del Tribunal Constitucional. Bueno, pues espero que sea una sentencia clara y sobre todo que se aplique con diligencia.
5: I a les portes d'una nova reunió a final de mes amb les comunitats per abordar el nou finançament, Illa ha carregat contra el PP per bloquejar sense alternativa, diu, una proposta que dona més recursos als territoris.
6: Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
5: En clau espanyola, Illa ha alertat de la involució, segons ha dit que suposaria un govern del PP amb Vox, i s'ha mostrat convençut que Pedro Sánchez té opcions d'aprovar els pressupostos.
3: Gràcies, Tània. I el Centre Nacional d'Intel·ligència ha admès que va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carles Riera i David Fernández. En canvi, no reconeix haver infectat també el de l'exdiputat Albert Botran. És el que revelen els documents desclassificats del CNI en relació amb l'actuació amb aquests polítics. L'espionatge va començar el 2019. En el cas de Carles Riera va durar 2 anys i en el cas de David Fernández 6 mesos, tot amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, la manca de transparència és evident, ha dit. N'ha parlat a TV3.
7: La transparència és més que limitada, és a dir, és de fireta, pràcticament, no? La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació.
3: La desclassificació la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella que van presentar els exdiputats. Els tres formen part de la 60ena llarga de víctimes del Catalan Gate, documentades pel centre d'investigació canadenc Citizen Lab, que va fer públic l'escàndol l'abril del 2022.
4: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Falta un mes per l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les

0: produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin ulleres segures.
2: Per tu vull començar de nou. Amb tu vull gaudir d'aquest món.
0: Una trentena de companyies i creadors participen aquesta setmana a la Festa Major de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, a Lleida. Activitats familiars, cultura popular, música, circ, dansa i humor ompliran l'edifici històric i els voltants per posar en valor la creativitat de les Terres de Lleida. Des d'allà ens n'informa la Noelia Casellas.
3: És una festa que va néixer justament després de la pandèmia en un moment complicat per al sector cultural. S'ha mantingut des de llavors i s'ha convertit en una referència de l'estiu a la ciutat de Lleida. Aquest any les activitats s'han dividit en dues franges. A mig matí per al públic infantil i familiar i al vespre amb propostes de música, circ, dansa i humor. És un horari pensat per esquivar les hores més tòrrides justament en una setmana amb onada de calor. Estefania Rufà, que és la vicepresidenta de l'IEI.
4: Una festa major que ja comença a ser tradició, en el que volem destacar sobretot doncs, el talent lleidatà, que és el que portem aquí a casa nostra, els grans grups que tenim, i tant de música com de teatre, com contacontes.
3: La còmica Alba Segarra farà avui el pregó inaugural i durant la setmana s'hi podran veure, per exemple, l'espectacle Rats de la companyia Campi Qui Pugui o l'espectacle de circ contemporani en bicicleta d'Hildor Llach, que ja va entusiasmar a la Fira de Titelles. També hi haurà dansa contemporània i neoclàssica i música amb grups emergents sorgits de la Casa de la Música de Lleida. El cap de setmana serà el moment dedicat a la cultura tradicional amb catifes de flors, gegants i sardanes. A més, s'hi podrà sentir el primer treball en solitari de Kelly Isaiah, l'exvocalista de Coerce.
0: I la nova exposició del Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí al Baix Empordà reivindica les fotografies analògiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón ha anat recopilant en botigues de vell i els encants i ara les mostres sota el títol Portes endins, els arxius dels altres. Núria Peraire.
5: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
6: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent?
5: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
6: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
5: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
0: Són 11:45. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora, carreteres i autopistes del país. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. A aquesta hora destaquem cua a l'AP7 a Martorell en sentit sud cap a Tarragona per un accident que talla dos carrils. A la mateixa via hi ha retencions a Sant Cugat en sentit nord també per un accident. En aquest cas els vehicles implicats però ja són al voral. La BV-2113 a Sant Pere de Ribes, recordem-ho, està tallada en tots dos sentits de la marxa per un camió que ha volcat. També afecta aquest accident la C32, de fet la sortida 26. està tallada en aquesta via sentit Cubelles. Per accedir a Sant Pere de Ribes es recomana utilitzar les sortides 28 o 26. Recordem que també segueix tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident entre dos camions que ha passat de matinada. Es fan desviaments per la sortida 193 a Montblanc. Hi ha retencions en aquest punt des de l'Espluga de Francolí. Pel que fa al transport públic, a Rodalies recordem que hi ha una incidència oberta que afecta la línia R1. Els trens circulen amb demores que poden superar els 20 minuts.
8: El temps.
0: Amb en Jofre Genoet.
9: Avui esperem que les temperatures pugin una mica més respecte a ahir. De fet, s'esperen valors entre els 35 a 39 graus, pròxims als 40, de manera puntual, a la franja de Ponent i Pla de Lleida, amb sol i amb aquesta polsa gran en suspensió, mantenint aquest cel grogós amb mala qualitat de l'aire pràcticament arreu. A la façana litoral, les temperatures potser quedin poc per sobre dels 30, però amb humitats altes. Per tant, l'aixafogó serà notable i serà una tònica al llarg de tota la setmana a tota la costa. Prova d'això és que hi ha hagut núvols baixos a la façana litoral, amb cel una mica emboirat, fins i tot cap a l'Empordà, o sobretot cap al delta de l'Ebre, extrem sud de les Terres de l'Ebre, fins i tot amb risc d'alguna gotellada. Això s'aniria trencant al pas de les hores. Aquesta tarda, poques nuvolades de tarda, alguns núvols prims insignificants a l'àrea del Pirineu, i bé, pendents una mica que aquesta bombolla d'aire càlid ubicada a la zona del Mediterrani Occidental se'ns tiri una mica sobre entre demà i dijous, fent que les temperatures continuïn anant a l'alça amb un altre pic de calor, especialment entre dimecres i dijous, amb avisos de calor extrema un altre cop estesos en molts indrets, sobretot de l'interior del país, i amb aquesta notable aixafogó a tota la façana litoral. Cal dir, però, que també els núvols s'aniran fent cada cop més freqüents entre dimecres i dijous i probablement també amb l'arribada de ruixats de tarda, almenys, cap a l'interior del país.
8: Tresca Info.
10: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: Un país per voltar. El turisme a 3.info. Amb Fèlix Martín.
11: Viatgem aquesta setmana fins al Baix Camp per voltar pel barri antic de Cambrils. Ho fem resseguint la petjada que hi van deixar la Guerra Civil i la repressió franquista, ara que han renovat els cartells dels diferents espais. I ho fem amb la Clara Echevarria. L'acompanya el director del Museu d'Història de Cambrils.
12: Doncs sí, som amb en Gerard Martí, amb el director del Museu d'Història de Cambrils. Estem aquí just davant de la seu del museu. Gerard, aquest és el punt de partida d'aquesta ruta que iniciarem avui. Abans, de cara a tota aquella gent que pugui tenir un interès a visitar Cambrils, potser els hauríem de proposar venir aquí al museu d'entrada.
13: Doncs sí, aquí la seu principal del Museu d'Història de Cambrils, que està al Molí de les Tres Eres. Tenim unes exposicions permanents que expliquen el passat antic de Cambrils, d'època prehistòrica fins als romans, i després podeu veure un antic molí fariner hidràulic d'origen en època medieval, que tot plegat doncs, permet conèixer aquest Cambrils anterior a l'arribada del turisme.
12: De totes maneres, avui ens centrem en aquesta ruta pels espais de la Guerra Civil amb Cambrils, que recentment s'ha renovat la cartelleria, no?
13: Doncs sí, permet fer una ruta per, sobretot, el barri antic de Cambrils, sortint justament d'aquí, del Molí de les Tres Eres, que també permet als visitants de Cambrils descobrir aquest patrimoni, que, per exemple, doncs els alemanys també es sorprenen doncs, que Cambrils havia estat objecte de bombardeig per part de l'aviació feixista de Hitler. Expliquem també aquest context social, econòmic, religiós, de repressió de rereguarda.
12: Molt bé, Gerard, doncs, feta aquesta introducció, podem anar a començar la ruta, no?
13: Som-hi!
12: Doncs hem arribat a aquesta primera parada d'aquesta ruta. On som ara, Gerard?
13: Doncs mira, som al Col·legi La Salle. És molt emotiu per nosaltres perquè aquest espai, en aquells anys de la Guerra Civil, aquí no es va cremar res d'aquest edifici. El que es va fer és confiscar. Es va fer la primera vegada d'escola unificada de nois i noies a Cambrils, públic. I tenim la sort de que en un moment determinat vam aconseguir oh, sorpresa, un dels materials que trobem és un quadern d'una de les nenes que estava escolaritzada, que tenim aquí un dibuix. És de l'1 d'abril del 37. Resulta que el primer bombardeig que hi va haver a Cambrils és del mes de juliol del 37. Per tant, aquest dibuix respira tranquil·litat. Doncs el canvi entre l'1 d'abril del 37 i el setembre del 37 és brutal. És a dir, els dibuixos d'aquells nens ens parlen també de la Guerra Civil.
12: La Rebeca Pujals és auxiliar del museu i educadora i ha fet visites guiades, sobretot amb joves, i ens comenta què els explica quan arriben a aquest punt.
14: I diem, doncs, vull imaginar que, tot i que esclata la guerra del 36, en el primer any la vila doncs, no sent la guerra. Una altra cosa és quan ja comencen a haver-hi les primeres víctimes.
13: Dels espais que havíem de passar sí o sí, la ruta és per a la plaça de la vila. També aquí va caure una bomba, en aquesta casa d'aquí al costat.
12: Aquesta parada, a més, ens permet gaudir d'una plaça preciosa, porticada.
13: I tant, és una mica testimoni d'aquest origen medieval de Cambrils, també amb manca de porxos amb aquesta banda d'aquí, perquè és on hi havia el castell. Però això és una altra història que ja explicarem un altre dia.
12: Molt bé, continuem, doncs. I ens estem acostant al final de la ruta i en aquest punt Pujals ens destaca la importància que els joves i els més petits facin aquest tipus de visites.
14: Crec que la ruta podria ser un exemple de com analitzar, pensar en un conflicte, ja sigui bèl·lic o no.
12: Aquesta és la parada
13: del refugi del carrer Creus. Ens han explicat moltes històries relacionades amb els refugis i amb els bombardejos que ara us obrim. El refugi baixa uns 8 metres a sota terra, amb unes escales molt empinades.
12: Doncs comencem a baixar.
15: Una jota i una aigua.
12: Notem calor, no?
13: Sí, hi ha una temperatura estable aquí al soterrani. És molt senzill, està construït igual que si fos una mina d'aigua. Tot és maó. Val? I ara acabarem aquí al pati de la Torre de Llimó.
12: Hem entrat per un portal d'una casa i ens hem endinsat en un jardí, pati interior.
13: Sí. És un espai públic, té dos elements històrics, una torre del segle XVII i per una altra veieu un refugi, en aquest cas privat.
12: Molt bé, Gerard. Doncs escolta'm, et volem agrair moltíssim aquest recorregut que ha acabat en aquest lloc tan bonic. També hem gaudit una mica d'aquest recorregut pel barri antic de Cambrils. Moltes gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
11: Gràcies, Clara. I Albert Cots, el muntatge musical. La ruta inclou una desena d'espais i es pot fer de manera autònoma o bé reservar una visita guiada. Per a més informació, podeu consultar a la web cambrils-turisme.com o la web del mateix Ajuntament.
8: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT-INFO.
0: 6 minuts i les 12 del migdia, els equips de restauració del Museu Nacional d'Art de Catalunya investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. És la proposta de la Ciència de l'Art, la sèrie documental que aquests dies s'ha estrenat al CaixaForum Plus. Per primer cop, les càmeres han entrat als tallers, laboratoris i arxius del museu. Són 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent, com ara la reconstrucció del milicià ferit o el penediment d'Isidre Nonell. Ho explica Roser Toll, que és directora de la sèrie.
16: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
0: Amb la sèrie documental, el MNAC vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
8: Esports.
0: Fins a les 12 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
17: Hola, bon dia. 10 jugadors de primer equip del Barça passen aquest matí les proves mèdiques que marquen l'inici de pretemporada de l'equip. El tècnic Hansi Flick afronta la tercera temporada al Club Blaugrana i no pot comptar amb fins a 15 jugadors que encara disputen el Mundial o bé ho han fet fins fa poc. Els jugadors citats avui a la ciutat esportiva són Ter Stegen, Stenchna, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernat i Rooney. Pel que fa a Araujo, ha anat a fer-se proves sobre la lesió que va tenir just abans del Mundial, però no s'incorporarà fins al pròxim dia 20. Flick també ha cridat fins a 15 jugadors de filial blaugrana i també juvenils per completar el treball de les primeres jornades i fins que s'incorporin els mundialistes. L'equip s'entrenarà a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Des de Dallas, on l'equip espanyol juga demà en semifinals del Mundial contra França, president del Barça, Joan Laporta, recorda que l'oferta per Julián Álvarez té caducitat.
18: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
17: Un Laporta que ha confirmat que Rafinha es quedarà, ha elogiat Karim Adeyemi i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. També avui comença la pretemporada a Madrid de José Mourinho i l'Atlètic de Madrid. Encara en futbol a la Lliga F, el Badalona Women anuncia la incorporació de Vicky Losada, que arriba com a cedida per una temporada procedent del Bristol City. La migcampista catalana, a qui presentaran demà oficialment, té al seu palmarès una Champions com a capitana del Barça, 6 lligues, 7 copes de la reina i una FA Cup amb l'Arsenal. Losada també ha estat internacional absoluta amb la selecció espanyola, amb qui ha disputat 2 mundials i 2 Eurocopes. Pel que fa al Mundial de Futbol, avui l'equip espanyol farà un últim entrenament i oferirà la roda de premsa prèvia abans de jugar demà contra França en semifinals. En declaracions a TV3, el català Eric García parla de les opcions de l'equip d'arribar a la final del Mundial.
19: És una selecció, inclús diria que del Mundial passat, jo crec que bastant més compromesos, que òbviament tenen individualitats que són molt grans. La delantera, bueno, són jugadors tops mundials. L'equip en general, no, però sobretot els de davant. Però bueno, crec que nosaltres també tenim jugadors molt, molt bons a totes les posicions.
17: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra el dimecres. En bàsquet, el Barça acaba d'anunciar el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba procedent del París Basketball. És el segon fitxatge de la nova temporada blaugrana, després que hi van anunciar la incorporació d'Olivier Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys que ve del Varese italià i firma fins al 2028.
20: Serà el meu primer any en aquest nivell. Espero aportar-hi energia, esforç, anotació, defensa i capacitat atlètica. Crec que hi ha moltes coses que hi puc aportar, però començarem amb el més bàsic i, evidentment, guanyar el màxim de partits possibles, aixecar títols i ajudar l'equip a aconseguir-ho. Personalment, el meu objectiu és millorar. Cada any vull ser millor que l'any anterior.
17: Al Girona, James Karnik no serà l'equip la temporada que ve. El canadenc nacionalitzat txec va arribar a l'abril al Girona i ha jugat 6 partits. Al Tour de França avui, primera jornada de descans amb un Tadej Pogacar líder que manté els 2 minuts 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard a la general. El vencedor ahir va ser el neerlandès Mathieu van der Poel, que es va imposar l'esprint a un grup de 4 escapats. L'italià Jannik Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial, mentre Alexander Zverev puja al segon lloc del rànquing. Sinner va guanyar ahir el seu segon Wimbledon consecutiu davant l'alemany Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner suma 5 grans slams en total, mentre Zverev venia de guanyar a Roland Garros, el seu primer gran slam. I en motociclisme, Marc Márquez presenta candidatura mundial de MotoGP amb la victòria alemanya. Márquez se situa a 18 punts del liderat.
21: Molt content, sobretot de fer un cap de setmana perfecte. Pole, victòria a l'esprint, victòria a la carrera llarga i aconseguir els màxims punts possibles.
17: Àlex Márquez va caure a la 9a volta quan rodava en segona posició. Rins va fer 14è, Viñales va abandonar. La pròxima cursa del Mundial, 8 i 9 d'agost, a la Gran Bretanya.
8: Trescat Info.

0: La Comissió Europea restringirà i unificarà l'edat mínima a les xarxes socials per als menors després de l'estiu, ho anuncia la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha plantejat la possibilitat d'un veto d'edat gradual. Tots els indicis apunten a la intencionalitat de l'últim incendi que crema aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, després d'ordenar l'evacuació de prop de 300 persones d'urbanitzacions del municipi de Querol. Els bombers continuen treballant per poder estabilitzar totalment el foc aquest vespre. La Fiscalia retira l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut. La causa segueix endavant només amb l'acusació dels sindicats policials. L'Iran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat el juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. El règim de Teheran també assegura que ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz. L'escalada d'atacs creuats continua i el preu de petroli puja al voltant d'un 3%. El govern espanyol implica el líder del PP en la polèmica per les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol. Enmig d'acusacions de racisme des de França, el ministre Álvarez reclama a Núñez Feijóo que desautoritzi l'expresident del govern espanyol per haver dit que no hi ha cap jugador francès a l'equip. La Guàrdia Civil deté quatre persones que haurien enterrat residus procedents de França en terrenys agrícoles de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Els imputen delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. L'exposició a la calor durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons comporta un desenvolupament més lent d'una part del cervell. Ho apunta la investigació de IS Global a partir de l'estudi de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos. I les fotografies analògiques dels àlbums familiars troben el seu aparador al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, recopilades en encants i botigues de vell per part del fotògraf Jordi Barón. Ara es presenten a l'exposició Portes endins, els arxius dels altres.
1: Esports. 10 jugadors del primer equip del Barça comencen avui la pretemporada amb les proves mèdiques. Araujo fa proves de la lesió que es va fer abans del Mundial i no s'incorporarà fins al dia 20. No hi són avui fins a 15 jugadors mundialistes. En bàsquet, el Barça acaba d'anunciar el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba procedent del París Basketball. És el segon fitxatge després de la incorporació ahir d'Olivier Camoa. I el Tour de França, avui primera jornada de descans, amb Pogacar líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard.
0: I el temps, dia assolellat avui amb alguns núvols inofensius. El cel el tindrem terrós per la pols sahariana. Avui també en els propers dies la calor s'intensificarà lleugerament amb màximes que rondaran els 40 graus a Ponent. La xafogor s'intensifica sobretot al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem marxant cap a Brussel·les. La Unió Europea vol restringir a tota la Unió l'accés a les xarxes socials per als menors i fixarà una edat legal mínima per accedir-hi. Ho acaba d'anunciar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha obert la porta que aquest veto d'edat pugui ser gradual. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: La proposta definitiva arribarà després de l'estiu. És quan sabrem a partir de quina edat exacta es permetrà l'accés dels menors a cada xarxa social. Alguns països europeus ja han anunciat vetos similars. El govern espanyol, per exemple, vol prohibir-les fins als 16 anys. I amb aquest moviment, von der Leyen vol unificar criteris entre els diferents estats.
4: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
3: La presidenta de la Comissió Europea ha alertat dels perills per a la salut mental que pot provocar un accés a les xarxes socials massa aviat. Per exemple, ha citat ansietat, risc de ciberassetjament o falta de son. I ha recordat que les grans plataformes d'internet estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als infants.
5: They must prove...
4: han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
3: Li ha donat dades per justificar aquesta mesura anunciada avui. Diu que, per exemple, els menors passen entre 4 a 6 hores al dia de mitjana a la Unió Europea enganxats a la pantalla, enganxats mirant les xarxes socials. I diu, per tant, que és urgent regular-ho perquè diu que la infància és un període de la vida que marxa i no torna i l'han de viure a la vida real.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp ja té estabilitzat prop del 90% del perímetre després d'afectar prop de 150 hectàrees. Els bombers confien que al llarg del dia d'avui es pugui donar ja per estabilitzat completament. Les primeres investigacions en paral·lel apunten que l'origen de l'incendi podria ser intencionat. Des de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, Manel Sastre.
5: Els bombers continuen atacant amb força el flanc esquerre, que és el que l'únic que queda per perimetrar i per evitar que agafi un barranc que posaria en risc la zona dels ranxos de Bonany i de Can Llenes, al terme de Querol, i que s'han desallotjat aquest matí de forma preventiva juntament amb altres disseminats d'aquesta zona, unes 300 persones aproximadament. Això sí, si no canvien molt les condicions meteorològiques, l'inspector dels bombers, Ricard Expósito, és optimista i espera que el vespre es pugui donar per estabilitzat.
6: Ara podríem dir que tenim un 90% del perímetre estabilitzat, sobretot gràcies a que quasi la totalitat del flanc esquerre, menys l'últim terç, vam cremar el perímetre fins a arribar a carretera. Això ens ha donat molta seguretat i també ens ha permès redistribuir recursos dintre del mateix incendi. Sí, l'objectiu és avui que puguem donar tranquil·lament per estabilitzat per un marge de confiança molt elevat.
5: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra sembla que tenen indicis clars que aquest foc hauria estat provocat. De fet, és el tercer que s'ha produït en menys d'una setmana al mateix punt, al barranc de l'Infern. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi i, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
5: Per precaució, aquest matí, com dèiem, s'han desallotjat aquestes 300 persones, veïnes de les urbanitzacions més pròximes al flanc esquerre del foc, i es manté el confinament per a les altres 2.000 persones d'altres nuclis, tant d'Aiguamúrcia com de Querol com de Pontons. Els agents rurals acaben de facilitar l'últim recompte de les hectàrees cremades, són 142.
0: I el president del govern espanyol visita aquest matí la zona afectada per l'incendi de Los Gallardos. A Almeria es trobarà amb els responsables de l'operatiu d'extinció i amb el president andalús, Juanma Moreno Bonilla. El balanç de mort ja s'eleva a 13 després que hi va morir una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. I hi ha 10 denúncies de desapareguts que podrien correspondre als cossos que encara no s'han pogut identificar. El foc continua estabilitzat i, tot i que encara hi ha molta feina per controlar-lo, la majoria dels 1.400 desallotjats ja han pogut tornar a casa perquè el perill ha passat. El balanç provisional d'aquest foc és de 7.000 hectàrees cremades i la principal hipòtesi sobre l'origen continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Passen 8 minuts de les 12. També notícia destacada d'avui. La Fiscalia fa marxa enrere i retira l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Durant la pandèmia, el Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i també la resta de la cúpula de salut. La causa segueix endavant, però només amb l'acusació dels sindicats de policia. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: La Fiscalia fa seves les tesis de la defensa i retira l'acusació en considerar que no hi va haver prevaricació en el retard de la vacunació dels policies nacionals i els guàrdies civils durant la primavera del 2021. Al llarg del judici, diversos testimonis i els mateixos acusats han defensat que la decisió de prioritzar la vacunació dels més grans de 55 anys per davant dels professionals essencials responia a criteris mèdics i seguia les directrius marcades per l'Estat. També han atribuït el retard a l'enviament dels censos per part dels cossos estatals i a les dificultats logístiques per vacunar els agents en espais gestionats per ells. Tot plegat hauria fet que la vacunació comencés més tard del previst. Malgrat la retirada de l'acusació de la Fiscalia, el judici continua perquè les acusacions populars mantenen el procediment contra els exalts càrrecs del Departament de Salut, entre ells l'exconsellera Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'Iran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat al juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. Les hostilitats escalen i les dues parts intenten aconseguir el control de l'estret d'Hormuz. A les últimes hores han continuat els atacs creuats amb míssils i drons. L'Iran assegura haver bombardejat bases militars nord-americanes a Bahrain i Kuwait, també d'haver destruït sistemes de radar a Oman i dipòsits de petroli i magatzems de munició a Jordània. Els Estats Units, de la seva banda, han atacat desenes d'objectius militars iranians durant la nit. Cada cop hi ha més pressió en aquest fràgil acord d'alto el foc pactat el mes passat i més risc de retorn a una guerra oberta. Ismael Baghaei és portaveu del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran.
9: Cada vegada que l'altra part ha incomplert les seves obligacions, nosaltres no hem complert les nostres.
0: L'Iran assegura que tancar l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial de gas i petroli, després dels intents del cap de setmana dels Estats Units de forçar-ne la reobertura. La tensió a la zona ha fet pujar el preu del petroli un 3% fins als $78 al barril de Brent. La Unió Europea analitza avui la imposició de sancions sobre els productes provenents dels territoris ocupats per Israel. És un dels temes que han d'estudiar els ministres d'Exteriors dels 27 en una reunió on la Comissió, conscient de les diferències sobre Israel, presenta tres alternatives. Entre les opcions hi ha la prohibició total d'aquestes importacions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha explicat que hi ha un consens sobre el punt de partida.
10: Tothom està d'acord que la situació a Cisjordània és realment intolerable. I també queda clar que tots donem suport a la solució de dos estats. El que està passant a Cisjordània fa que sigui cada cop més impossible dur a terme la solució dels dos estats.
0: No s'espera que avui s'arribi a un acord, malgrat que hi ha països com Bèlgica, Irlanda, els Països Baixos o Espanya que en són molt partidaris. Calas proposa que la decisió s'adopti per majoria qualificada en lloc d'unanimitat. El ministre espanyol, José Manuel Álvarez, creu que tot plegat és una tàctica dilatòria per una qüestió que no admet discussió perquè és una violació del dret internacional. En aquesta reunió també s'analitzarà un nou paquet de sancions contra Rússia i la situació a l'Orient Mitjà. Més qüestions. El Centre Nacional d'Intel·ligència ha admès que va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carla Riera i David Fernández. En canvi, no reconeix haver infectat també el de l'exdiputat Albert Botran. És el que revelen els documents desclassificats del CNI en relació amb l'actuació amb aquests polítics. En el cas de Riera, l'espionatge va durar 2 anys, entre el 2020 i el 2022, i en el cas de Fernández va començar el desembre del 2019 i va durar 6 mesos. Tot amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández lamenta que, malgrat la desclassificació, la manca de transparència és evident. N'ha parlat a TV3.
11: La transparència és més que limitada, és a dir, és de fireta, pràcticament, no? La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació la va aprovar el Consell de Ministres a petició dels jutjats de Barcelona, que investiga la querella que va presentar els exdiputats. Tots tres formen part de la 60a llarga de víctimes del Catalan Gate, documentades pel Centre d'Investigació canadenc Citizen Lab, que va fer públic l'escàndol l'abril del 2022. I setmana clau per a l'aplicació total de la llei d'amnistia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat des de Madrid que la decisió que prengui la justícia europea aquest dijous sigui clara i s'apliqui de manera diligent. Salvador Illa ha tornat a reivindicar l'esperit d'una llei que defensa que està ben feta i ha criticat indirectament el Tribunal Suprem per fer-ne abstraccions i haver dut la interpretació de la llei a Europa. El president de la Generalitat confia que dijous la justícia europea avalarà la llei i demana al Suprem que apliqui la resolució de manera ràpida.
12: Pues espero que sea claro y contundente. Yo dudas sobre la ley tengo pocas y creo que quien se la mire con objetividad tiene pocas. Creo que la ley es clara en lo que quiere y tiene la mayoría que tuvo en el Congreso de los Diputados y además de 20 sentencias a favor del Tribunal Constitucional. Bueno, pues espero que sea una sentencia clara y sobre todo que se aplique con diligencia.
0: I a les portes d'una nova reunió a final de mes amb les comunitats per abordar el nou finançament, Illa ha carregat contra el PP per bloquejar, sense alternativa, ha dit, una proposta que dona més recursos als territoris.
12: Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: I encara des de Madrid, una darrera qüestió abans de l'àrea de serveis. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha reclamat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautoritzi l'expresident Mariano Rajoy. Pel seu article on afirma que a la selecció francesa no hi juguen francesos. Diversos ministres i també Pedro Sánchez ha carregat contra unes declaracions que el govern espanyol ha titllat de racistes. Dani Sáenz de Aja.
13: Pel ministre d'Exteriors, les paraules de Rajoy sobre la selecció francesa són inacceptables, perilloses i feridores. Per això demana a l'expresident una rectificació també al mitjà, que les va publicar, i reclama a Feijóo que se'n desmarque.
14: Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición, sino también, de una vez por todas, que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España en estos momentos.
13: I ha titllat el PP de partit antifrancès per intentar bloquejar al Senat un tractat d'amistat amb París. La ministra portaveu Elma Saiz també ha acusat els populars de crear un embolic diplomàtic tot plegat el dia que Sánchez viatja a la capital francesa, convidat per Macron, per assistir demà als actes del 14 de juliol, Dia Nacional de França.
0: Passa gairebé un minut, un quart d'una, ens aturem, fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
15: Molt bon dia. Comença a millorar aquesta hora la circulació a la P7 a Martorell en sentit sud cap a Tarragona, on recordem-ho, hi ha hagut un accident que ha tallat dos carrils durant una bona estona. A la mateixa via hi ha retencions en diversos punts. A Sant Cugat, en sentit nord, també per un accident. Els vehicles implicats són ja al voral. A Vilaseca, en sentit sud, per un vehicle avariat que talla un carril. I entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, també en sentit sud, en aquest cas per unes obres. Recordem que segueixen tallades a l'AP2 entre Montblanc i Barberà de la Conca, sentit Barcelona, per un accident. Es fan desviaments per la sortida 193 a Montblanc. També tallada la BB-2113 a Sant Pere de Ribes, en tots dos sentits de la marxa, en aquest cas per un camió que ha bolcat. Per aquest accident, la sortida 26 de la C32 està tallada també en sentit Cubelles. Es recomana a utilitzar les sortides 28 o 26 per accedir a Sant Pere de Ribes. I per acabar, recordatori a Rodalies, tenim una afectació a la línia R1. Els trens circulen amb demores de 20 minuts per una incidència a la infraestructura a l'estació de Cubelles.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquesta setmana es presenta ben estable i a la vegada ben càlida, perquè novament haurem de parlar de temperatures extremes, sobretot de cara a dimecres i dijous, quan tocarem sostre amb unes temperatures ben altes arreu del país. Fins aleshores, avui ja comencen a remuntar i les màximes més altes rondaran la xifra dels 38-39 graus cap a les comarques de Ponent, a la Catalunya central a l'entorn dels 37 graus i a les comarques de Girona 35-36 graus. Tot això avui amb un ambient tèrbol per la presència de la pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica, amb aquesta entrada de vent de sud. De núvols en tindrem alguns, sobretot de cara cap al tard, de cara a la nit, a punts de la façana costanera, aquesta tarda cap al sector del Pirineu, però en principi avui de precipitacions no n'esperem. Ni avui ni possiblement demà. Possiblement demà arribi a caure alguna goteta al camp de Tarragona, o també durant la tarda vespre cap a les comarques de Lleida. Però en tot cas, sempre que caiguin, seran de caràcter feble i acompanyades de fang. I és que demà dimarts continuarem mantenint aquesta pols en suspensió ben carregada sobre casa nostra. I demà amb unes temperatures que sí que pujaran una miqueta més i que ja poden tocar la xifra dels 40 graus. Aquest any ja portem 8 dies amb 40 graus i demà podria ser el 9.
2: Tresca Info. Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
17: Els anys 60 era una professió d'èxit.
18: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
17: Però també estereotipada.
19: Necessiten empleades dòcils.
20: Però també una certa disponibilitat sexual.
19: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
20: Era realment insultant.
17: Nits sense ficció. Vol amb mi. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Passen gairebé 4 minuts d'un quart d'una. Continuem. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal a la qual acusa d'haver enterrat 46.000 tones de residus procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Hi ha 4 persones detingudes a les quals s'imputen delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La investigació va començar fa 4 anys, quan la Guàrdia Civil va detectar que una planta de residus de Sant Esteve Sarrovires abocava materials procedents d'obres de Barcelona en sòls agrícoles de la zona. Després, en va trobar d'altres procedents de França que s'entraven amb documentació falsa i sense cap mesura de seguretat per protegir el medi ambient. Els residus s'abocaven i enterraven de manera clandestina a sòls agrícoles situats majoritàriament en aquest municipi del Baix Llobregat, fet que ha generat un risc per al medi ambient i també per a les persones. Tant l'Agència de Residus com l'Ajuntament de Sant Esteve han estat informats de l'operació i ara hauran d'estudiar com descontaminar aquestes zones afectades. Ara anem cap a Lleida. Recta final de la campanya del cereal, molt marcada per aquests incendis i els elevats costos de producció. El sector qualifica la campanya de bona, però complexa, i calcula que s'ha segat un 10% menys que l'any passat. Júlia Albacar.
1: A Catalunya s'han segat 1.700.000 tones de cereal, una xifra lleugerament inferior si la comparem amb l'any passat, però que consolida la recuperació del sector després de quatre campanyes nefastes. La collita ha variat, però segons si eren conreus de secà o de regadiu, com explica Antoni Llaràs, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
21: Venim d'una campanya l'any anterior que el secà, els rendiments van ser molt bons. El rec no van ser tan bons, l'any passat no van ser tan bons com enguany, i enguany al rec tenim uns rendiments una miqueta millors i al secà una miqueta pitjors.
1: Una campanya molt marcada pels incendis que Llaràs reconeix que condicionen la feina.
21: Condiciona, vigilem molt, fem bufar les collitadores matí i tarda i per a que no s'acumule gènere que després pugui ser l'inici d'un incendi, però és cert que amb aquestes calors pues, los riscos.
1: I marcada també pels alts costos de producció derivats de la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que els preus han pujat moderadament.
21: I els preus bueno, estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de preu de mercat.
1: El cereal que es produeix més a Catalunya és l'ordi, seguit del blat i el panís, i se n'hi cultiven unes 300.000 hectàrees.
0: Ara fèiem referència a la calor que fa aquests dies. Doncs bé, un estudi ha relacionat l'exposició a la calor amb un desenvolupament més lent d'una part del cervell durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons. Segons l'investigació de l'IS Global, l'Institut de Salut Global vinculat a l'Hospital Clínic, les altes temperatures afecten el tàlam, una regió del cervell encarregada de moltes funcions cognitives, com processar informació. L'estudi va incloure més de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos exposats a temperatures mitjanes de més de 20 graus fa 20 anys. Això vol dir que, tenint en compte que les temperatures han pujat molt els últims anys, els efectes poden ser encara més remarcables, segons la investigadora de l'IES Global, Mònica Guixens.
22: El que pensem és que, com que les temperatures han estat augmentant i estaran augmentant, aquests efectes que observem ja en aquest estudi, doncs podríem observar efectes similars o fins i tot més efectes, tenint en compte les temperatures que estem vivint ara actualment ara aquí a Catalunya.
0: I detalla quines podrien ser aquestes afectacions.
22: L'exposició més alta de temperatura està relacionat a un creixement més lent d'aquesta estructura. I altres estudis han vist que nens i nenes que tenen un creixement més lent d'aquesta estructura, a la llarga això està associat a més problemes de conducta o d'agressivitat, doncs pensem que podria haver-hi aquest lligam, però no s'ha fet un estudi complet, diguéssim.
0: L'estudi no ha detectat cap més efecte de la calor sobre altres estructures del cervell. I en cultura, us ho dèiem en titulars, la nova exposició del Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí al Baix Empordà reivindica les fotografies analògiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant en botigues de vell i encants i ara les mostra sota el títol Portes endins, els arxius dels altres. Núria Paraire.
23: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
24: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent?
23: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
24: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
23: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
25: Esports.
0: Arribarem a 2:15 amb tota l'actualitat esportiva i amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. 10 jugadors de primer equip del Barça passen aquest matí les proves mèdiques que marquen l'inici de pretemporada per a l'equip. El tècnic Hansi Flick, que afronta la tercera temporada al club blaugrana, no pot comptar amb fins a 15 jugadors que encara disputen el Mundial o bé ho han fet fins fa poc. Els jugadors citats avui a la ciutat esportiva són Ter Stegen, Stenchna, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casadó, Bernal i Rooney. Per la seva banda, Araujo es fa proves mèdiques per saber com va de la lesió que va tenir just abans del Mundial, però no s'incorpora a l'equip fins al dia 20. Flick també ha cridat fins a 15 jugadors del filial blaugrana i també juvenils. L'equip s'entrenarà a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Des de Dallas, als Estats Units, on l'equip espanyol juga demà en semifinals del Mundial contra França, president del Barça, Joan Laporta, recorda que l'oferta per Julián Álvarez a l'Atlètic de Madrid té caducitat. Un Laporta que confirma que Rafinha es quedarà.
4: És un jugador clave para nosotros. Precisamente, la lástima fue la temporada pasada que Rafinha no pudiera estar a pleno rendimiento ese final de Liga y de Copa, o de Champions y de Copa que tuvimos, porque creo que los resultados hubieran sido distintos.
3: També ha elogiat Laporta Karim Adeyemi, qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. I ara parlem de dos fitxatges del futbol. A segona divisió, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Pere Pons, exmigcampista del Girona, per la pròxima temporada. Té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la Lliga F, el Badalona Women incorpora Vicky Losada com a cedida per una temporada procedent del Bristol City. La migcampista de Terrassa, de 35 anys, a qui presentaran demà oficialment, té el seu palmarès, una Champions com a capitana del Barça, 6 Lligues, 7 Copes de la Reina i una FA Cup amb l'Arsenal. També ha disputat 2 Mundials i 2 Eurocopes amb la selecció espanyola.
2: 3CAT Info.
3: I pel que fa al Mundial de Futbol, estem a la jornada prèvia, a la primera semifinal, Espanya-França. En declaracions a TV3, a Blaugrana, Eric García parla de les opcions de l'equip d'arribar a la final del Mundial.
5: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells ens han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, ens estem jugant al pas a una final, per tant serà difícil, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
3: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra el dimecres. I també es mou el mercat del bàsquet. El Barça acaba d'anunciar el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba procedent del París Basketball. És el segon fitxatge de la nova temporada després que ahir van anunciar la incorporació d'Olivier Camoa, l'aler pivot finlandès de 26 anys, que ve del Varese italià i firma fins al 2028.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
3: Després de 9 jornades de competició, el Tour de França arriba avui a la primera jornada de descans. Tadej Pogacar continua líder absolut amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. El vencedor hi va ser el neerlandès Mathieu van der Poel, que es va imposar l'esprint en un grup de 4 escapats.
7: No estava gaire segur de poder guanyar. He gastat molta energia intentant mantenir l'escapada viva. Des del darrere ens estaven pressionant molt. Les carreteres eren molt complicades per l'escapada, amb vent de cara tot el dia. Però ho hem lluitat molt i estic content d'haver-ho rematat.
25: I'm happy to finish it off.
3: Demà, desena etapa del Tour de muntanya, 166 quilòmetres entre Aurillac i Lioran, amb 2 ports de primera categoria, un d'ells al Coll del Pertús, un de segona i 2 de tercera.
26: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
3: L'italià Jannik Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial, mentre l'alemany Alexander Zverev puja al segon lloc del rànquing. Sinner va guanyar ahir el seu segon Wimbledon consecutiu davant, justament, Zverev, en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner suma 5 grans slams en total, mentre Zverev venia de guanyar el seu primer gran slam, Roland Garros, just fa unes setmanes.

0: 3Cat Info.
1: Dos quarts d'una, el més destacat a aquesta hora passa, entre d'altres, per aquesta proposta de la Comissió Europea de restringir i unificar l'edat mínima a les xarxes socials per als menors. Després de l'estiu, anuncia la presidenta de la Comissió que ha plantejat la possibilitat d'un veto d'edat gradual. També us estem explicant que tots els indicis apunten a la intencionalitat de l'últim incendi que crema aigua a Múrcia, al camp, després d'ordenar l'evacuació de prop de 300 persones d'urbanitzacions del municipi de Querol. Els bombers continuen treballant per poder estabilitzar totalment el foc de cara a aquest vespre. I la Fiscalia ha retirat l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, també per la resta de la cúpula de salut. La causa prossegueix endavant només amb l'acusació dels sindicats policials. Altres qüestions que tractarem des d'ara i fins la una. Dos dies de dol oficial a Gandesa per la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Fontcal de la Terra Alta. Una noia de 24 anys també va resultar ferida en el mateix sinistre. Us explicarem que l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya i condiciona la fi de les protestes a mesures d'impacte que s'apliquin ja al setembre, com una baixada generalitzada de ràtios. I atenció, una troballa sorprenent a les últimes excavacions a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès. Dins una gerra de ceràmica s'hi ha trobat un ou que, previsiblement, formava part d'una ofrena als déus fa uns 1.800 anys. Evidentment, també parlarem d'esports. Montserrat Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: De què concretament?
2: Mira, de dos fitxatges de futbol que són actualitat d'aquest matí. El Badalona Women incorpora Vicky Losada com a cedida pel Bristol City en una temporada. A segona, el Sabadell incorpora Pere Pons, exmigcampista del Girona, que ve de l'EK a l'Arnaca de Xipre. I en bàsquet, el Barça ha fitxat el base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba del París.
1: I ens queda repassar el temps. Dia assolellat amb alguns núvols inofensius. El cel el tindrem terrós per pols sahariana avui i els pròxims dies. La calor s'intensifica lleugerament amb màximes que rondaran els 40 graus a ponent i la xafogor s'intensificarà al litoral. Passant gairebé 3 minuts de dos quarts d'una, Brussel·les restringirà a tota la Unió Europea l'accés a les xarxes socials per als menors i fixarà una edat legal mínima per accedir-hi. Ho anuncia la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha obert la porta que aquest veto d'edat pugui ser gradual. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: La proposta definitiva arribarà després de l'estiu. És quan sabrem a partir de quina edat exacta es permetrà l'accés dels menors a cada xarxa social. Alguns països europeus ja han anunciat vetos similars. El govern espanyol, per exemple, vol prohibir-les fins als 16 anys. I amb aquest moviment, von der Leyen vol unificar criteris entre els diferents estats.
4: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
3: La presidenta de la Comissió Europea ha alertat dels perills per a la salut mental que pot provocar un accés a les xarxes socials massa aviat. Per exemple, ha citat ansietat, risc de ciberassetjament o falta de son. I ha recordat que les grans plataformes d'internet estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als infants. They must
4: prove... Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
3: Li ha donat dades per justificar aquesta mesura anunciada avui. Diu que, per exemple, els menors passen entre 4 a 6 hores al dia de mitjana a la Unió Europea enganxats a la pantalla, enganxats mirant les xarxes socials. I diu, per tant, que és urgent regular-ho perquè diu que la infància és un període de la vida que marxa i no torna i l'han de viure a la vida real.
1: Parlem ara de l'incendi que es declarava ahir a Aiguamúrcia. L'Alt Camp ja té estabilitzat prop del 90% del perímetre després d'haver afectat unes 150 hectàrees. Els bombers confien que al llarg del dia d'avui es podrà donar per estabilitzat completament. Les primeres investigacions en paral·lel apunten que l'origen de l'incendi podria ser intencionat. Marxem en directe a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. Allà tenim el Manel Sastre. Manel, molt bon dia.
0: Hola, bon dia. Sí, aquí hi ha el centre de coordinació operativa dels bombers i dels agents rurals. Els bombers ara en aquesta hora continuen atacant el flanc esquerre, que és el que queda per perimetrar de tot el contorn de l'incendi, per evitar que agafi sobretot un barranc que posaria en risc la zona dels ranxos de Bonany i de Can Llenes, a la zona de Querol, que és el que s'ha evacuat per precaució aquest matí, que afecta unes 300-400 persones. De fet, això s'ha pres després d'una nit molt complicada, segons explicava la Roser Burzón, que és l'alcaldessa de Querol, que ha passat la nit amb ella pels problemes que hi podia haver en aquestes zones dissenyades del poble.
5: Ha sigut una nit molt angoixant, molt desesperant, dels nostres propis equip de govern. Els dos regidors són ADFs i han estat tota la nit allà treballant. Les altres regidores i jo estàvem més que pendents del mòbil i intentant calmar al màxim la gent, sempre evidentment avisant-los de que segueixin les pautes que van marcant les autoritats, que ningú faci res pel seu propi compte.
1: Doncs sembla que hem perdut la connexió amb el nostre company, Manel Sastre.
0: Sí,
1: Manel, sí, ara sí, Manel, perdona. Sí.
0: Val. Perfecte. Dèiem que els agents rurals i els Mossos d'Esquadra, però, tenen molts indicis que aquest foc hauria estat provocat. I, de fet, s'ha obert una investigació per intentar aclarir i identificar aquesta persona que havien pogut iniciar aquest foc i els altres dos, que aquesta última setmana s'han produït també a la zona, s'ha complicat la cellera d'interior.
5: Sembla, ja.

0: complica molt la cosa, es podria donar per estabilitzat aquest incendi. De fet, en les hores crítiques, les altes temperatures possible canvi obligaria els bombers a vigilar encara més possibles represes. Ara mateix s'han cremat 52 hectàrees rurals.
1: Manel, tenim molt mala cobertura, tenim dificultats per entendre aquestes explicacions. Tenim entès que a partir de la una hi haurà actualització per part dels cossos d'extinció, per part dels bombers d'aquest incendi. Mirarem de reprendre aquesta connexió amb tu, a veure si podem escoltar-nos una mica millor. Gràcies i perdona per el tancament abrupte d'aquesta connexió. Fins ara, Manel.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Falten 7 minuts per arribar a 3:15. Seguim amb altres informacions. Ara anem cap a l'Audiència de Barcelona. La Fiscalia fa marxa enrere i no veu delicte en l'endarreriment de la vacunació amb policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut. Els sindicats de policia però mantenen les acusacions per prevaricació. Cristian Roldán.
3: Abans de les conclusions de les parts, la Fiscalia es desmarcava de la causa.
4: Pues el Ministeri Fiscal retira l'escrit d'acusació.
3: Durant el judici, testimonis i acusats han defensat que el retard en la vacunació dels policies responia a criteris mèdics i a les directrius fixades per l'Estat. Les acusacions populars, però, mantenen que els missatges de WhatsApp entre el gabinet d'Alba Vergés i responsables de salut acrediten que hi va haver una decisió política. Marco Navarro és l'advocat de Jusil i Jupol i Mariano Vergés, el defensor de l'exconsellera.
5: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
6: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
3: Vergés també vincula el retard en la vacunació a l'enviament dels censos per part dels cossos estatals i a les peticions de ser vacunats a les seves dependències. El sentim a ell i a Maria Ponte, advocada del Sindicat Professional de Policia.
7: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, frente a más del 80% de Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, policía local.
6: Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunació.
3: Les acusacions demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per a la cúpula de salut durant la pandèmia per un delicte de prevaricació.
1: Més qüestions. L'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Fontcal de la Terra Alta. En l'accident també va quedar ferida una jove de 24 anys. Tarragona, Coia Ballester.
8: L'accident va passar a primera hora de la tarda d'ahir diumenge quan totes dues es banyaven en un dels gors del riu Canaletes i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals. El sistema d'emergències mèdiques va traslladar un equip amb helicòpter al lloc del sinistre, però no van poder fer res per salvar la nena. En canvi, a la noia de 24 anys la van poder rescatar en vida i la van evacuar en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El lloc on van passar els fets és un punt habitual i força concorregut de bany a l'aire lliure, amb una font d'aigua termal i diversos gorgs i piscines naturals, situat entre els termes de Gandesa i Prat del Comte. L'Ajuntament de Gandesa ha lamentat profundament el tràgic accident i ha expressat el seu condol a la família i les persones pròximes a la víctima. Segons el consistori, la víctima i la jove ferida són membres de la mateixa família. A banda dels 2 dies de dol, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest migdia davant del consistori en memòria de la nena i en suport a la seva família.
1: USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya. Avui faran arribar les seves peticions a la conselleria, que té previstes diverses reunions amb els sindicats, avisant que l'única sortida per acabar amb el conflicte passa per una transformació profunda del sistema educatiu i que, per garantir-ho, s'ha d'arribar a una inversió del 6% del producte interior brut. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, diu en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que ja no n'hi ha prou amb mesures puntuals.
9: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
1: Segura també diu que per evitar començar el curs amb vagues caldria reobrir la negociació amb el departament i aplicar alguna mesura d'impacte ja al setembre, com una baixada generalitzada de ràtios i que els alumnes

0: alumnes amb necessitats especials comptin per dos. Ara, cultura. Ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill, rostre emblemàtic de pel·lícules com Calma Total, La Casa de l'Octubre Roig o Memòries d'un home invisible. Tot i la seva llarga trajectòria, la fama mundial però li va arribar sobretot gràcies al paper de paleontòleg Alan Grant a Jurassic Park. Així ho reconeix ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
1: I guess it put me on the map. When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
2: Suposo que em va situar en el mapa. Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park». I penses «Pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park». Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. I sempre és genial que et reconeguin per alguna cosa. Va ser una pel·lícula molt divertida de fer i és un molt bon exemple d'una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
0: Fa 3 anys va anunciar que s'estava sometent a quimioteràpia per combatre un linfoma, tot i que l'abril passat va comunicar que ja estava lliure d'aquesta malaltia. Segons ha informat el seu entorn, l'actor ha mort avui de manera sobtada i inesperada a la ciutat de Sydney, envoltat de la seva família. I ara anem cap a les estrenes a les plataformes. Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull protagonitzen El mapa de los anhelos, que s'estrena a Netflix divendres. És una de les novetats destacades a les plataformes aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie Heartstopper. Marc Garriga.
3: La mayoría de las personas no sabe por qué ha venido a este mundo. Pero yo sí.
4: Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alice Kellen, El mapa de los anhelos, i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona la mort de la seva germana, la qual ha perdut tot i haver-li donat les seves cèl·lules mare. Per agrair-li, abans de morir, li ha preparat un joc que l'ajudarà a omplir el buit existencial que li ha deixat. Netflix també té a punt pel mateix dia, divendres, Heartstopper para siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
5: Lucky. Listen to me. World's a complicated place.
4: Una altra de les estrenes destacades és Lucky, una minissèrie d'acció del mateix creador de Vicios Ocultos, que arriba dimecres a Apple TV. La protagonitzen Anya Taylor-Joy, l'estrella de Gambito de Dama, que aquí vol deixar enrere la seva vida criminal, i Annette Bening, nominada 5 cops a l'Oscar, que és la dona que li vol impedir. L'endemà, dijous, arriba Tiptoe, HBO, un potent drama queer contra l'odi creat per Russell T. Davies, el responsable de les celebrades Queer as Folk, Years and Years i It's a Sin.
6: Since the day we met,
7: you okay?
6: I knew we would be best friends.
4: També arriben aquesta setmana a les plataformes 4 sèries més. Còmplices hasta el final, a Prime Video, una divertida comèdia sobre una dona que descobreix que la seva íntima amiga de tota la vida és una assassina a sou. L'esperpèntica i l'Halcón, a Netflix, on Will Ferrell es converteix en el millor jugador de golf del món. Una de Detectius, Dalglish, a Filmin. I La vida en la sombra, Movistar Plus, sobre un professor que fa classes en una presó.

0: Doncs amb aquestes propostes de les plataformes hem arribat a 3:15. Ens aturem, toca connectar de nou amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Està sent un matí amb forces incidències a les carreteres. A aquesta hora, diversos punts amb retencions. Destaca la B23 i a intensitat del Papiol a Molins de Rei en sentit Barcelona per un accident que ha obligat a tallar la via durant uns minuts. Ara els vehicles implicats ja són al voral i la circulació està oberta. A la P7 hi ha retencions encara derivades d'un accident entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud i entre Vandellòs i l'Hospital de l'Infant, també sentit sud en aquest cas per unes obres. Recordem que hi ha tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca sentit Barcelona per un accident. Es fan desviaments per la sortida 193 a Montblanc. També la BB-2113 Sant Pere de Ribes està tallada en tots dos sentits a la marxa, en aquest cas per un camió que ha bolcat. Per aquest accident, la sortida 26 de la C32 està tallada en sentit Cuber. I pel que fa al transport públic, durant ara ja fa una estona hi ha una incidència activa a la línia R1. Els trens d'aquesta línia circulen amb retards que poden superar els 20 minuts per una incidència a la infraestructura a l'estació de Cubelles.
0: El temps. Crònica del Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica, per alguns núvols que apareixeran a partir del migdia i tarda cap al sector del Pirineu, però seran del tot inofensius. Tot això amb un cel terrós. No tindrem un cel blau durant tot el dia, sinó que ens acompanyarà una miqueta de cel terrós fruit de la pols en suspensió que envaeix tot el país. Això es deixarà veure amb una mica més d'intensitat un cop baixi el sol d'alçada, arribi la posta de sol i veurem aquest cel molt més terrós arreu del país. Tot això amb unes temperatures que avui pujaran respecte als valors d'ahir. Ahir el Carràs va marcar la més alta en 38 graus, també gairebé 38 graus en el cas de Viella. Avui, en el cas de la Vall d'Aran, baixen les temperatures, però pugen a la resta del país. Màximes a l'entorn dels 36-37 graus a la Catalunya central, cap als 39 a l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, com també de Lleida, i cap a les comarques de Girona rondarem els 35. De cara a demà, pols en suspensió, núvols baixos matinals a la façana costanera amb possibilitat d'alguna goteta que pot caure acompanyada de fang i temperatures encara més altes.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Passen 3 minuts de 3:15. Continuem. Detingut a Tànger, un periodista marroquí que venia de Barcelona. Es tracta d'Ali Elmrabet, que ahir va comunicar a la seva dona, Laura Feliu, que estava segrestat, segons les seves pròpies paraules, a la direcció de seguretat. Les autoritats marroquines no ho han confirmat. Elmrabet és un dels periodistes més crítics amb el sistema marroquí. Ha estat detingut altres vegades i fins i tot el 2003 va ser condemnat a 4 anys de presó. Va ser indultat pel rei després d'una vaga de fam i una campanya internacional a favor. El seu país li va prohibir exercir de periodista durant 10 anys i des del 2005 viu a Catalunya, però viatja allà sovint per visitar la seva família. Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
4: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
4: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures. Us ho dèiem en el sumari. Els arqueòlegs han trobat a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, una gerra de ceràmica que a l'interior hi tenia un ou i que segurament va ser una ofrena als déus fa 1.800 anys. En aquesta zona, molt pròxima a la ciutat de Girona, hi van viure des del segle I abans de Crist fins al segle V. Les excavacions d'aquest estiu han durat 2 setmanes. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
5: Han passat gairebé 2.000 anys, però han trobat bona part de la closca d'aquest ou amb la seva forma i, sorprenentment, també restes de matèria orgànica barrejada amb terra que ara s'analitzarà al laboratori. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que es troba en aquest jaciment arqueològic a Sarrià de Ter. Hi ha constància d'un gran incendi i en la reconstrucció de la població i dels conreus. Segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena, ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
6: Aquesta ofrena consistia en enterrar una gerra completament sencera a l'interior de la qual es dipositava un ou. Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
5: I es vincula l'ofrena directament a l'incendi que va arrasar bona part de la vila al segle II.
6: I es va cremar tot. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes per intentar buscar, per una banda entenem que aplacar poder la nuit dels déus i per l'altra doncs, garantir que totes aquelles millores i reformes que es fan a la vila a partir de finals del segle II després de Crist doncs, fructifiquessin i realment arribessin a bon port.
5: Durant les excavacions al Pla de l'Horta, els arqueòlegs de la Universitat de Girona també han trobat la base d'una premsa de vi que confirma que la producció de vi va ser el motor econòmic de la vila romana. També han posat al descobert restes de canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven no només a l'habitatge, sinó també als conreus de l'entorn.
0: Les dues novel·les en català més venudes d'aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat Sobre Roca són només dos dels milers d'alumnes que hi han passat en els seus 28 anys d'història. Ho repassem amb la Clàudia Roses.
7: Tots dos van formar-se en l'itinerari de narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, on van començar a donar forma als seus projectes literaris. Gil Prat Sobre Roca destaca l'estil d'aprenentatge d'aquests estudis.
8: Un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor. I això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
7: L'èxit no és un cas aïllat. En les últimes setmanes, altres exalumnes també han estat reconeguts amb premis destacats. Ferran García ha guanyat el Premi Llibreter de Literatura Catalana amb Sau i Jordi Marrón ha rebut el Premi Sant Joan per Manual de Flotació. L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra. I és bressol d'autores consolidades com Marta Orriols, Carlota Gurt o Elisenda Solsona, entre moltes altres. Pau Pérez és director de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès.
9: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs, diguem-ne, central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. L'escola, vaja, sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
7: Quan falten 2 anys perquè celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries, que es preveu que s'implanti al curs 2029-2030.
10: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
11: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
10: Escolteu-nos i fem pinya.
3: Esports.
0: Montserrat Raya, molt bon dia.
12: Bon dia. Comencem amb un nou fitxatge per a l'Espanyol de la Lliga Femenina. És la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, que fitxa per 2 temporades. Per tant, Patri Ojeda, nova jugadora de l'Espanyol de la Lliga Femenina. I el Badalona Women ha incorporat també avui la històrica jugadora Vicky Losada com a cedida per una temporada procedent del Bristol City anglès. La migcampista de Terrassa, de 35 anys, a qui presentaran demà oficialment el seu palmarès una Champions com a capitana del Barça, la primera que va aconseguir l'equip. 6 lligues, 7 copes de la reina i una FA Cup amb l'Arsenal. També ha disputat 2 mundials i 2 Eurocopes amb la selecció espanyola. I a segona divisió masculina, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Pere Pons, ex-migcampista del Girona, per la pròxima temporada. Té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre.
13: Hola, arlequinats. Soc en Pere Pons i estic molt content d'estar aquí. Segur que serà una gran temporada tots junts. Som-hi.
12: Amb l'absència de 15 jugadors mundialistes i només 10 jugadors del primer equip, el Barça ha començat aquest matí la pretemporada de l'equip. Els jugadors citats avui a la ciutat esportiva eren Ter Stegen, Stenchna, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Rooney. Per la seva banda, Araujo. Es fa proves mèdiques per saber com va de la lesió que va tenir just abans del Mundial, però no s'incorporarà a l'equip blaugrana fins al dia 20. El tècnic Hansi Flick, que afronta la tercera temporada com a blaugrana, també ha cridat fins a 15 jugadors del filial blaugrana i també juvenils per completar els entrenaments. L'equip s'entrenarà a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Des de Dallas, als Estats Units, on l'equip espanyol juga demà en semifinals del Mundial contra França, el president del Barça, Joan Laporta, recorda que l'oferta per Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid té caducitat. Un Laporta que ha confirmat que Rafinha es quedarà i també ha elogiat Karim Adeyemi.
14: Bueno, molt il·lusionats. És un jugador que ja fa temps que ens agradava, fa temps que és un jugador molt perillós, molt ràpid, i a més doncs, crec que ho ha portat d'una forma excel·lent el fitxatge a Deco. Ha fet una gran feina perquè ha sortit la notícia quan havia de sortir i bé, estem molt, molt satisfets.
12: El president blaugrana qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. També avui comença la pretemporada del Madrid de José Mourinho i també de l'Atlètic de Madrid. Pel que fa al Mundial de Futbol, estem a la jornada prèvia a la primera semifinal Espanya-França. En declaracions a TV3, a Blaugrana, Eric García parla de com veu el seu company Lamine Yamal en aquest tram del Mundial.
15: Ell sap el nivell que té, al final no és fàcil jugar perquè moltes vegades té 2-3 tios a sobre. Els rivals, òbviament, saben que és una peça molt, molt important al nostre equip, però bueno, crec que està fent un Mundial que ens està ajudant molt a tot l'equip i estic segur que aquest partit té especial intriga per ell i estic segur que ens ajudarà moltíssim.
12: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra dimecres.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: També es mou el mercat del bàsquet. El Barça ha anunciat aquest matí el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba procedent del París Basketball. És el segon fitxatge de la nova temporada després que hi van anunciar la incorporació d'Olivier Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys que ve del Varese, Itàlia, i firma fins al 2028.
3: 3CAT Info.
12: Després de 9 jornades de competició, el Tour de França arriba avui a la primera jornada de descans. Tadej Pogacar continua líder amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. El vencedor ahir va ser el neerlandès Mathieu van der Poel, que es va imposar a l'esprint en un grup de 4 escapats. I l'italià Jannik Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial, mentre l'alemany Alexander Zverev puja al segon lloc del rànquing. Sinner va guanyar ahir el seu segon Wimbledon consecutiu, justament davant Zverev, en 4 sets i gairebé 4 hores de partit.
16: Sé que per tu l'objectiu és ser número 1. Estàs molt a prop, així que he de vigilar molt a partir d'ara.
17: Have to be very careful now, so...
12: Era Sinner parlant sobre Zverev. Sinner suma 5 grans slams en total, mentre Zverev ve de guanyar Roland Garros, el seu primer gran slam, just fa unes setmanes. I en motociclisme, Marc Márquez presenta candidatura mundial de MotoGP amb la victòria a Alemanya. Se situa 18 punts del liderat. Àlex Márquez va caure a la novena volta quan rodava en segona posició. Rins va fer 14è, Viñales va abandonar. La pròxima cursa del Mundial serà ja el 8 i 9 d'agost a la Gran Bretanya.
3: Trescat Info.

0: La una, bon dia. Amb un 90% del perímetre estabilitzat, els bombers confien poder donar aquest vespre per estabilitzar totalment l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. L'afectació s'acosta a les 150 hectàrees i tots els indicis apunten que el foc va ser provocat. La restricció d'accés a les xarxes socials a nivell europeu podria quedar fixada fins als 13 anys, ho han apuntat fonts comunitàries després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hagi anunciat la restricció i unificació de la normativa. La proposta es concretarà després de l'estiu. Explosions a prop de l'estret d'Hormuz enmig de l'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. El règim de Teheran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat el juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. El preu del petroli puja al voltant d'un 2%. La Fiscalia retira l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon i per la resta de la cúpula de salut. La causa segueix endavant només amb l'acusació dels sindicats policials. Els lladres de coure a les línies de tren han robat en 6 mesos aquest 2026 el doble del que van sostreure durant tot l'any passat. És la causa principal de les incidències a la xarxa ferroviària. Malgrat la represa del servei a totes les línies després de l'accident de Gelida, Renfe reconeix que no té la confiança dels usuaris. L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un dels telescopis robòtics més grans del món. El nou gran telescopi comportarà una inversió de més de 20 milions d'euros i estarà operatiu l'any 2030. L'exposició a la calor durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons comporta un desenvolupament més lent d'una part del cervell. Ho apunta la investigació d'IS Global a partir de l'estudi de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos. La Guàrdia Civil deté quatre persones que haurien enterrat residus procedents de França en terrenys agrícoles de Sant Esteve a Sarrovires, al Baix Llobregat. Els imputen delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Activitats familiars, cultura popular, música, circ, dansa i humor formen el gruix de la programació de la Festa Major de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida. Es fa l'edifici de la institució i el seu entorn amb l'objectiu de posar en valor la creativitat de les comarques de Ponent.
1: Esports. Tres nous fitxatges de futbol. El Badalona Women incorpora la històrica jugadora Vicky Losada, migcampista de 35 anys, cedida pel Bristol City per una temporada. A l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, per dues temporades, i a la segona divisió masculina el Sabadell incorpora Pere Pons, ex-migcampista del Girona, per la pròxima temporada. El Barça de bàsquet ha fitxat el base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba del París Basketball. És el segon fitxatge per la nova temporada. I el Tour de França, avui, primera jornada de descans, amb Pogacar líder amb 2 minuts 42 segons sobre Vingegaard.
0: I pel que fa al temps, dia assolellat, amb alguns núvols inofensius, el cel el tindrem terrós per pols sahariana avui i els pròxims dies. La calor s'intensificarà lleugerament amb màximes que rondaran els 40 graus a Ponent. La xafogor també s'intensificarà al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant pràcticament 4 minuts i mig de la una del migdia. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora i fins a les dues, Estel Batet Carles. Doncs anem novament cap al centre de comandament a Sant Jaume dels Domenys per saber quina és l'evolució de l'incendi d'Aiguamúrcia. Manel Sastre, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, en aquesta hora compareix el Expósito, inspector dels bombers, que explica la situació.
4: Intensificant la vigilància per evitar que se facin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpida possible. Desplegats mitjans d'alta mobilitat per tot el perímetre.
5: Per detectar-ho el més aviat possible i poder fer front tan aviat sigui detectat. Hem de també de comentar que a hores d'ara ha començat un altre incendi a Lladurs, al Solsonès, i això també acabarà repercutint amb la disponibilitat de recursos aèris que tindrem precisament ara que comença el període de més risc en aquest incendi. Per tant, hem d'estar molt, molt vigilants de a partir d'ara fins al vespre per intentar que no tinguem cap reproducció que es pugui complicar la gestió d'aquest incendi. Perquè fa el perímetre, estem treballant encara amb aquests 8 quilòmetres de perímetre total on tenim desplaçats els vehicles i recursos que hem comentat abans al matí, i només amb aquest augment de significatiu de vehicles d'alta mobilitat que han vingut d'unitat EPAF, que tenen l'especialitat de treballar menes manuals sense necessitat de que ens arribi aigua a poder controlar qualsevol reproducció.
6: Del 90%, per tant, del perímetre estabilitzat que parlàveu aquest matí, no sé si continua normal.
5: Sí. Com pràcticament podríem dir que ha augmentat un 95%, encara ens falta acabar d'estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Hem demanat una sèrie de camps que hi ha al sector del flanc dret dintre del municipi de Pontons que siguin llaurats per tindre una oportunitat en cas de que tinguéssim alguna reproducció en aquest sector. I la zona del CAP, doncs la tenim a hores d'ara molt, molt ben definida, i per tant no és una zona que ens preocuparia respecte a el que va ser el CAP durant la tarda d'ahir i la matinada d'avui.
6: Es podria donar per estabilitzat aquest vespre?
5: Sí, bueno, si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
6: Quantes dotacions hi ha ara?
5: Ara teníem sobre uns 270 bombers treballant. De mitjans aèries teníem l'avió del Ministeri que ens està donant suport, teníem dos avionetes, dos helicòpters bombarders i dos helicòpters de coordinació. Això és el que tenim treballant. I al voltant de 27 vehicles d'aigua, a part tenim altres recursos de coordinació, d'unitats especialitzades, etc.
6: Aquestes organitzacions que heu desallotjat, aquest matí, no sé com està aquest flanc esquerre concretament, això que deia...
5: Es manté igual que el matí, a més hem compartit una sèrie d'imatges amb les autoritats i també amb els veïns perquè veiessin que la seva urbanització no havia estat afectada per l'incendi, no havia cap columna que la pogués amenaçar, i també per gestionar, com comentat abans, aquesta angoixa que es pot generar si no disposem d'informació i no sabem el que està passant en casa teva, no?
6: En qualsevol cas, el got mig ple, no? Perquè els focus que heu tingut dins del 95%,
5: sí, d'aquest perímetre... Sí, exacte. L'únic que ara precisament comença la intensificació del vent. Penseu que al matí teníem 4 quilòmetres de vent, no hi havia una direcció definida, i ara es comença a marcar una direcció de sud-sud-est molt definida, amb velocitats que ja estan arribant als 27-30 quilòmetres per hora a l'estació de Vila-rodona. Aquí a la part alta s'intensificarà una mica la velocitat, tot i que l'incendi està una mica enclotat. No serà tanta, però sí que veig que preveiem que aquesta intensitat vagi augmentant. Sí?
6: Molt bé,
5: perfecte.
0: Doncs són les explicacions del cap d'intervenció dels bombers, l'inspector Ricard Expósito, que ha explicat aquesta última hora que hi ha un nou incendi, és a Lladurs, a la comarca del Solsonès. És un foc de vegetació que afecta la zona de Santa Eulàlia. Pel que fa al d'Aiguamúrcia, els bombers segueixen treballant per intentar controlar-lo. El 95% d'aquest foc està estabilitzat. Queda, sobretot, a la part de la sota, la cinglera, que és la part més complicada, segons ha explicat el cap d'intervenció dels bombers. Han demanat que llaurin el front de Pontons perquè pugui fer de tallafocs en aquest incendi, i treballen 270 bombers, més un avió que ha enviat al Ministeri, dos helicòpters bombarders i dos helicòpters més, i continuen amb aquesta perspectiva que ja avançaven en l'anterior compareixença, que és de poder-lo tenir del tot estabilitzat. Ara estan al 95%, arribar al 100% del foc estabilitzat de cara a aquest vespre. Mentrestant, també podem parlar de l'incendi d'Almeria. Els bombers confien a poder donar per controlat avui el foc de Los Gallardos, on han mort 13 persones i s'han cremat unes 7.000 hectàrees. El president del govern espanyol ha visitat aquest matí la zona afectada i s'ha reunit amb els equips d'emergència. També amb el president andalús, amb Juanma Moreno Bonilla. Pedro Sánchez s'ha compromès a destinar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats damnificats per aquest foc i ha fet una crida a la consciència ciutadana i a la política per respondre amb unitat a l'emergència climàtica.
7: Tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que poner de nuestra parte para que, en efecto, podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que efectivamente pues están sufriendo estas emergencias de protección civil.
0: La causa d'aquest incendi encara no s'ha aclarit, però tot apunta a la caiguda d'un cable elèctric a tocar d'un restaurant que estava tancat des del 2009.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart de dues del migdia, Brussel·les restringirà a tota la Unió Europea l'accés a la xarxa social per als menors. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i fonts comunitàries han detallat que la idea és vetar l'ús de les plataformes fins als 13 anys. És una proposta que, de moment, pel que fa a la definitiva, la presentaran després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
8: La idea de la Comissió Europea és que fins als 13 anys els menors només puguin utilitzar les xarxes socials supervisats per un adult. Per això parlen de restricció i no de prohibició. Sigui com sigui, aquest llindar de 13 anys és inferior al veto de 16 anys plantejat pel govern espanyol o el de 15 proposat per l'executiu francès. Fonts comunitàries han aclarit, però, que Brussel·les el que farà és fixar una edat mínima europea i després cada país tindrà llibertat per augmentar l'edat si ho considera oportú. Per a Ursula von der Leyen era important actuar a escala comunitària.
9: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
8: Von der Leyen ha alertat dels perills de les xarxes socials per a la salut mental dels infants i ha recordat a les plataformes digitals que estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als menors.
10: They must prove...
9: Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
8: La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat dels usuaris de les plataformes. Està pensada per evitar que els infants puguin obrir-se un perfil a les xarxes socials per sota de l'edat mínima d'accés.
0: Hi ha hagut explosions a prop de l'estret d'Hormuz enmig de l'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. Els dos països es disparen drons i míssils des de la setmana passada i intenten aconseguir el control d'aquest enclavament que és clau per al comerç mundial de gas i petroli. Les hostilitats han escalat en les últimes hores. L'Iran assegura que ha bombardejat bases militars nord-americanes a Bahrain i Kuwait i que ha destruït sistemes de radar a Oman i dipòsits de petroli i magatzems de munició a Jordània. Els Estats Units, de la seva banda, han atacat desenes d'objectius militars iranians durant la nit. Cada cop hi ha més pressió al fràgil acord d'alto el foc pactat el mes passat i més risc que es torni a una guerra oberta. L'Iran adverteix que no respectarà el pacte si Washington no compleix els seus compromisos. Ismail Baghaei, portaveu del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran.
11: Cada vegada que l'altra part ha incomplert les seves obligacions, nosaltres no hem complert les nostres.
0: La tensió al voltant de l'estret d'Hormuz ha fet pujar el preu del petroli al voltant d'un 2% fins als $78 al barril de Brent. L'Iran defensa que manté les consultes amb els països mediadors en aquest conflicte, és a dir, Qatar, el Pakistan i Oman, per evitar una escalada en les hostilitats amb els Estats Units. I la Unió Europea justament analitza avui la imposició de sancions sobre els productes provenents dels territoris ocupats per Israel. És un dels temes que han d'estudiar els ministres d'Exterior dels 27 en una reunió on la Comissió, conscient de les diferències sobre Israel, presenta tres alternatives. Entre les opcions hi ha la prohibició total d'aquestes importacions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha explicat que hi ha un consens sobre el punt de partida.
12: Everybody agrees that the situation in the West Bank...
13: Tothom està d'acord que la situació a Cisjordània és realment intolerable. I també queda clar que tots donem suport a la solució de dos estats. El que està passant a Cisjordània fa que sigui cada cop més impossible dur a terme la solució dels dos estats.
0: No s'espera que avui arribi a un acord, s'arribi a un acord, malgrat que hi ha països com Bèlgica, Irlanda, els Països Baixos o Espanya, que en són molt partidaris. Kaya Kallas proposa que la decisió s'adopti per majoria qualificada en lloc d'unanimitat. El ministre espanyol, José Manuel Álvarez, creu que tot plegat és una tàctica dilatòria per una qüestió que no admet discussió perquè és una violació del dret internacional. En aquesta reunió també s'analitzarà un nou paquet de sancions contra Rússia i la situació a l'Orient Mitjà. Ara és un quart de dues. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora, en connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè tenim una nova incidència que afecta a Rodalies, en concret la línia R2 Sud i les línies regionals Sud. Rodalies informa que la circulació es troba interrompuda en aquests moments entre Segur de Calafell i Cubelles per petició de les forces de seguretat per la presència d'una persona a la zona de vies de l'estació de Cunit. Recordem, a més, que des de primera hora del matí els trens de la línia R1 circulen amb retards d'uns 20 minuts de mitjana, en aquest cas per una incidència a la infraestructura a l'estació de Calella. Pel que fa a les carreteres, a l'AP7 segueixen les incidències, encara retencions entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, sentit sud, en aquest cas per unes obres, i una nova incidència a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona i aturades a la Ronda Litoral a la zona franca, en sentit Trinitat, per un vehicle avariat que talla un carril.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
15: Aquesta setmana es presenta ben estable i a la vegada ben càlida perquè novament haurem de parlar de temperatures extremes, sobretot de cara a dimecres i dijous, quan tocarem sostre amb unes temperatures ben altes arreu del país. Fins aleshores, avui ja comencen a remuntar i les màximes més altes rondaran la xifra dels 38-39 graus cap a les comarques de Ponent, a la Catalunya Central a l'entorn dels 37 graus i a les comarques de Girona 35-36 graus. Tot això avui amb un ambient tèrbol per la presència de la pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica amb aquesta entrada de vent de sud. De núvols en tindrem alguns, sobretot de cara a, cap al tard, de cara a la nit, a punts de la façana costanera, aquesta tarda cap al sector del Pirineu, però en principi avui de precipitacions no n'esperem. Ni avui ni possiblement demà. Possiblement demà arribi a caure alguna goteta al camp de Tarragona o també durant la tarda vespre cap a les comarques de Lleida, però en tot cas, sempre que caiguin, seran de caràcter feble i acompanyades de fang. I és que demà dimarts continuarem mantenint aquesta pols en suspensió ben carregada sobre casa nostra. I demà amb unes temperatures que sí que pujaran una miqueta més i que ja poden tocar la xifra dels 40 graus. Aquest any ja portem 8 dies amb 40 graus i demà podria ser el 9.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. L'objectiu, reforçar el paper de Catalunya en la recerca astronòmica internacional. Des de Sant Esteve de la Sarga ens n'informa en Pau Rovira.
16: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà fins al 2030, amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. Així ho ha detallat la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat.
17: I ara mateix doncs, anunciem una inversió que tindrà lloc en dues fases. Una primera fase que ens porta cap al 2028, aquests primers 10 milions d'euros, i fins a l'any 2030 gairebé sumarem un total de 20 milions d'euros per una recerca puntera. El salt qualitatiu vol dir que multipliquem gairebé per 3 el diàmetre d'aquest nou telescopi, una altra vegada un telescopi robotitzat amb tecnologia vostra, amb tecnologia IEC.
16: La consellera ha destacat també que el projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional. Per la seva banda, des de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya també s'ha remarcat que el desenvolupament de la infraestructura haurà de ser compatible amb la protecció ambiental i paisatgística del Montsec.
0: Un estudi relaciona l'exposició a la calor amb un desenvolupament més lent d'una part del cervell durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons. Segons l'investigació d'IS Global, l'Institut de Salut Global vinculat a l'Hospital Clínic de Barcelona, les altes temperatures afecten el tàlam, que és una regió del cervell encarregada de moltes funcions cognitives, com per exemple processar informació. L'estudi va incloure més de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos exposats a temperatures mitjanes de més de 20 graus fa 20 anys. Això vol dir que, tenint en compte que les temperatures han pujat molt en els últims anys, aquests efectes poden ser encara més remarcables. Això ho explica la investigadora d'IS Global, Mònica Guixens.
18: El que pensem és que, com que les temperatures han estat augmentant i estaran augmentant, aquests efectes que observem ja en aquest estudi, doncs podríem observar efectes similars o fins i tot més efectes tenint en compte les temperatures que estem vivint ara actualment ara aquí a Catalunya.
0: I detalla quines podrien ser les afectacions d'aquest retard durant l'adolescència d'aquests nens i nenes.
18: L'exposició més alta de la temperatura està relacionat a un creixement més lent d'aquesta estructura. I altres estudis han vist que nens i nenes que tenen un creixement més lent d'aquesta estructura, a la llarga això està associat a més problemes de conducta o d'agressivitat, doncs pensem que podria haver-hi aquest lligam. Però no s'ha fet un estudi complet, diguéssim.
0: L'exposició a la calor durant l'embaràs podria alterar els nivells d'hormones de l'estrès matern, afectar la capacitat de la placenta per protegir el fetus en desenvolupament d'aquestes hormones o modificar la senyalització de la serotonina, que és un procés fonamental per la formació de les connexions entre el tàlam i l'escorça cerebral. La Fiscalia fa marxa enrere i no veu delicte en l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i de guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon i per la resta de la cúpula de salut. Els sindicats de policia, però, sí que mantenen les acusacions per prevaricació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
19: Abans de les conclusions de les parts, la Fiscalia es desmarcava de la causa.
20: Pues el Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
19: Durant el judici, testimonis i acusats han defensat que el retard en la vacunació dels policies responia a criteris mèdics i a les directrius fixades per l'Estat. Les acusacions populars, però, mantenen que els missatges de WhatsApp entre el gabinet d'Alba Vergés i responsables de salut acrediten que hi va haver una decisió política. Marco Navarro és l'advocat de Jusil i Jupol i Mariano Vergés, el defensor de l'exconsellera.
21: Hay un WhatsApp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
22: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
19: Vergés també vincula el retard en la vacunació a l'enviament dels censos per part dels cossos estatals i a les peticions de ser vacunats a les seves dependències. El sentim a ell i a Maria Ponte, advocada del Sindicat Professional de Policia.
23: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, frente a más del 80% de Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, policía local.
22: Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferència de vacunació.
19: Les acusacions demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per a la cúpula de salut durant la pandèmia per un delicte de prevaricació.
0: Les línies de Rodalies de Catalunya acumulen aquests 6 mesos del 2026 el doble de robatoris de coure que en tot l'any passat. Ho han constatat en una jornada sobre el servei ferroviari que ha seguit des de Barcelona en Joan Garcia.
24: Dissabte, Renfe va anunciar el restabliment de la R13. Al cap de poques hores, s'interrompia el servei per un cas de robatori de coure que es va repetir ahir. Renfe i els Mossos treballen conjuntament un pla per combatre el principal fet vandàlic a la xarxa ferroviària que molt sovint altera el servei, sobretot a Rodalies. Òscar Playà és el conseller delegat de Rodalies de Catalunya.
25: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
24: També hi ha els atropellaments. Un 90% són suïcidis. Renfe treballa amb el Departament de Salut pel que fa a prevenció i a Marif pel que fa a tancaments de via per reduir-los.
0: I la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal a la qual acusa d'haver enterrat 46.000 tones de residus procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Hi ha quatre persones detingudes a qui s'imputa delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Francisco Botana és portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona.
1: Sí que s'ha, d'alguna manera, s'ha desorganitzat el que és el nucli fundamental, no? Que era el que operava entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no? A quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
0: 5 minuts i 2 quarts de 2.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
9: Hola, bon dia. Tres nous fitxatges de futbol aquest matí. L'últim, el de l'Espanyol de la Lliga F, que incorpora la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, que fitxa per dues temporades. El Badalona Women es reforça amb la històrica jugadora Vicky Losada com a cedida per una temporada procedent del Bristol City anglès. La migcampista de Terrassa té 35 anys i la presentaran demà oficialment. Losada té una Champions quan era capitana del Barça, la primera que va guanyar el club blaugrana, i també ha aconseguit 6 lligues, 7 copes de la reina i una FA Cup amb l'Arsenal. També ha disputat 2 Mundials i 2 Eurocopes amb la selecció espanyola. I a la segona divisió masculina de futbol, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Pere Pons, exjugador del Girona, per la pròxima temporada.
3: Hola, arlequinats. Soc en Pere Pons i estic molt content d'estar aquí. Segur que serà una gran temporada tots junts. Som-hi.
9: Pons té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. Amb l'absència de fins a 15 jugadors mundialistes i només 10 jugadors del primer equip, el Barça ha començat aquest matí la pretemporada de l'equip. Els jugadors citats avui a la ciutat esportiva eren Ter Stegen, Stensna, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Rooney. Per la seva banda, Araujo es fa proves mèdiques per saber com va de la lesió que va tenir just abans del Mundial, però no s'incorporarà a l'equip fins al dia 20. El tècnic Hansi Flick afronta la tercera temporada al club blaugrana, també ha cridat fins a 15 jugadors del filial blaugrana i també juvenils. L'equip s'entrenarà a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra el 27 de juliol al 3 d'agost. Un Barça que continua tenint com a prioritat la incorporació del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, però Joan Laporta, president blaugrana, recorda que l'oferta té caducitat. Laporta, que confirma que Rafinha es quedarà, ha elogiat Karim Adeyemi i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari.
4: Extraordinari, extraordinari, perquè, vaja, que porta 8 gols, a més gols d'una gran, alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, bé, s'imposa sempre, perquè penso que altres jugadors també importants en el món del futbol, però que ja tenen una edat, el no tenir el talent que té Leo, doncs els hi nota més, no?
9: Declaracions de Laporta a Dallas, als Estats Units, on la selecció espanyola, amb fins a 9 jugadors del Barça, jugarà demà en semifinals contra França. Un d'ells, el català Eric García, per la TV3, del gran gol que va fer Julián Álvarez al partit de quarts amb l'Argentina.
5: Sí, bueno, ja sabem que ahir va fer un gran gol, no? Per guanyar, és un gran davanter. Hi ha molt bons jugadors a aquest Mundial. No em podria quedar amb un només.
9: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra el dimecres.
2: 3CAT Info.
9: En bàsquet, el Barça ha anunciat aquest matí el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba procedent del París Basketball i firma fins al 2028.
6: Sí, evidentment, tenir l'oportunitat de jugar en un club tan increïble i prestigiós és una benedicció. Estic immensament agraït. Estic molt content que la meva carrera m'hagi portat fins aquí. A més, haver pogut passar aquest darrer dia descobrint la ciutat i coneixent una mica la gent d'aquí m'omple d'il·lusió.
9: Robinson ha jugat a l'NBA, fa dues temporades va ser el Breogán de la Lliga ACB i també ha jugat a les lligues d'Austràlia, Itàlia i França. És el segon fitxatge per la nova temporada del Barça, després que hi van anunciar la incorporació d'Olivier Camoa a l'epivot finlandès de 26 anys, que ve del Varese italià i també firma fins al 2028.
7: Després de 9 jornades de competició, el Tour de França arriba avui a la primera jornada de descans. Tadej Pogačar continua líder amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. El vencedor ahir va ser el neerlandès Van der Poel, que es va imposar a l'esprint en un grup de 4 escapats. I en tennis, l'italià Jannik Sinner es referma com a número 1 del món, mentre l'alemany Alexander Zverev puja al segon lloc del rànquing. Sinner va guanyar ahir el seu segon Wimbledon consecutiu, justament davant Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner suma 5 Grand Slams en total, mentre Zverev venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam, just fa unes setmanes.
8: Són 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies que us estem destacant aquest matí de dilluns 13 de juliol. Hi ha un nou incendi que crema Lladurs, al Solsonès, mentre els bombers intenten estabilitzar completament el foc d'aigua a Múrcia. L'Alt Camp té una zona aquí especialment complicada, que és la de sota la cinglera, i per això estan trigant a estabilitzar-lo del tot, cosa que preveuen fer de cara a aquest vespre. L'afectació d'aquest incendi s'acosta a les 150 hectàrees i tots els indicis apunten que el foc va ser provocat. També us hem explicat que la restricció d'accés a les xarxes socials a nivell europeu podria quedar fixada als 13 anys. Ho han apuntat fonts comunitàries després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hagi anunciat la restricció i la unificació de la normativa. La proposta es concretarà després de l'estiu. Hi ha explosions a prop de l'estret d'Hormuz enmig de l'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. El règim de Teheran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat al juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. El preu del petroli puja al voltant del 2%. A partir d'ara també ens farem ressò d'una última hora que fa referència al Tribunal Suprem, que ha sentenciat que no es pot excloure el castellà dels rètols dels centres educatius. Estima, doncs, així el recurs presentat per l'Assemblea per una Escola Bilingüe amb el suport de la Fiscalia contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que permetia que el castellà quedés exclòs de la senyalització dels espais dels centres perquè entenia que no formava part de l'activitat educativa. I també us explicarem la troballa sorprenent que s'han fet a les últimes excavacions a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès. Dins d'una gerra de ceràmica s'hi ha trobat un ou que previsiblement formava part d'una ofrena als déus fa uns 1.800 anys. I en esports, què destaquem, Montserrat? Ja?
1: Tres nous fitxatges de futbol. La històrica Vicky Lossa de fitxa per al Badalona Women com a cedida pel Bristol City una temporada. A l'Espanyol han incorporat la central canària Pati Ojeda i a segona divisió masculina Pere Pons, ex del Girones, nou jugador del Sabadell. I en bàsquet, a Barça fitxa el base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, fins al 2028.
0: Pel que fa al temps, dia assolellat amb alguns núvols inofensius. El cel el tindrem terrós per pol sahariana. Avui i els pròxims dies la calor s'intensificarà lleugerament amb màximes que rondaran els 40 graus a ponent. L'aixafogor s'intensificarà també al litoral. Passen 3 minuts de 2:15. Anem de seguida cap a la delegació de Lleida per ampliar això que us explicàvem. Un nou incendi, en aquest cas a Lladurs, a la comarca del Solsonès. Última hora, Noelia Caselles, bon dia.
2: Bon dia, Estel. Doncs es tracta d'una zona de bosc coneguda com a Santa Eulàlia. Els bombers han rebut l'avís a 1:45 i de seguida han decidit atacar l'incendi també amb mitjans aeris. Això sobretot perquè és terreny boscós i en algunes parts no és fàcil accedir. Ara, per tant, hi treballen 19 dotacions, de les quals 5 són aèries. Entre aquestes hi ha 2 helicòpters bombarders i 2 avions de vigilància i atac. Segons els bombers, el foc ha anat agafant intensitat, però ens diuen també que està força apartat de zones poblades. Lladurs, recordem-ho, es troba a la comarca del Solsonès i no arriba als 200 habitants. Anirem seguint aquest foc, per tant, Estel.
0: Molt bé, doncs gràcies, Noelia, per aquesta última hora. Bon dia.
2: Bon dia, fins ara.
0: I mentrestant, l'incendi d'aigua a Múrcia, aquí els bombers treballen per tenir-lo estabilitzat, totalment estabilitzat, cosa que preveuen fer de cara a aquest vespre. Hi ha un 5% d'aquest incendi que se'ls està resistint perquè és el de sota la cinglera i això els complica les tasques a aquests bombers. Són 150 hectàrees les cremades, mentre tots els indicis apunten que hauria estat un foc provocat. Última hora també, Manel Sastre, bon dia.
3: Hola, bon dia des de Sant Jaume dels Domenys, on hi ha el Centre de Coordinació Operativa dels Bombers. Aquí una setantena d'efectius entre terrestres i aeris amb 260 bombers han aconseguit, com deies, perimetrar la pràctica totalitat d'aquestes 150 hectàrees de zona cremada entre els termes municipals d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol, la frontera entre l'Alt Camp i l'Alt Penedès. És el tercer foc en menys d'una setmana que hi ha en aquesta zona i la consellera d'Interior, Núria Parlon, explicava que segurament, vaja, que tenen molts indicis de que ha estat intencionat i de fet, estan intentant localitzar el possible piròman. Una altra de coses, hem de dir que per prevenció s'han desallotjat uns 200 veïns dels ranxos de Bonany i també de Canyenes, i que al matí continuaran, de fet, aquest matí, també aquesta tarda, confinant uns 2.000 veïns de les zones pròximes al foc. Això sí, si es manté l'actual feina que fan els bombers i les altes temperatures i el vent no generen represes importants, l'inspector dels bombers, Ricard Expósito, espera que el foc es pugui donar per estabilitzat aquest vespre i desconfinar aquesta gent i que es puguin retornar també a casa els desallotjats.
4: Ja han tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa i estem intensificant la vigilància per evitar que se faiguin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpidament possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
3: Dels més de 200 desallotjats d'aquestes zones més complicades, una seixantena s'estan a Vila-rodona, però d'allà ja els han dit que segurament al vespre, si tot continua com fins ara, podran finalment retornar cap a les seves cases.
0: Doncs aquesta és l'última hora des de Sant Jaume dels Domenys, on s'ha instal·lat aquest centre de comandament de cara a actuar en aquest incendi d'Aiguamúrcia a la comarca de l'Alt Camp. Gràcies, Manel Sastre. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: I mentrestant, els bombers confien a poder controlar avui també l'incendi de Los Gallardos, Almeria. Aquí han mort 13 persones i s'han cremat unes 7.000 hectàrees. El president del govern espanyol ha visitat aquest matí la zona afectada i s'ha reunit amb els equips d'emergència.

0: han detallat que la idea és vetar l'ús de les plataformes per sota dels 13 anys. La proposta definitiva la presentaran després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: La idea de la Comissió Europea és que fins als 13 anys els menors només puguin utilitzar les xarxes socials supervisats per un adult. Per això parlen de restricció i no de prohibició. Sigui com sigui, aquest llindar de 13 anys és inferior al veto de 16 anys plantejat pel govern espanyol o el de 15 proposat per l'executiu francès. Fonts comunitàries han aclarit, però, que Brussel·les el que farà és fixar una edat mínima europea i després cada país tindrà llibertat per augmentar l'edat si ho considera oportú. Per a Ursula von der Leyen era important actuar a escala comunitària.
2: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
1: Von der Leyen ha alertat dels perills de les xarxes socials per a la salut mental dels infants i ha recordat a les plataformes digitals que estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als menors.
3: They must prove...
2: Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
1: La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat dels usuaris de les plataformes. Està pensada per evitar que els infants puguin obrir-se un perfil a les xarxes socials per sota de l'edat mínima d'accés.
0: Gràcies, Bruno. Des de Brussel·les, 6 minuts i 3 quarts de dues, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols dels centres educatius. El Suprem estima així el recurs presentat per l'Assemblea per una escola bilingüe amb el suport de la Fiscalia contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que permetia que el castellà quedés exclòs de la senyalització dels espais dels centres perquè entenia que no formava part de l'activitat educativa. Des de la Generalitat avisen que l'execució de la sentència comportarà canviar els rètols de 5.000 centres educatius. En la seva sentència, el Tribunal sosté que l'espai físic forma part de l'activitat educativa i que l'absència d'una de les dues llengües oficials pot incidir negativament en el seu ús com a llengua vehicular. També diu que els cartells i senyals que permeten orientar-se en edificis sostinguts amb fons públics han de complir amb el règim de cooficialitat lingüística i que això inclou també escoles i instituts. El Tribunal també destaca que en altres ocasions ja s'ha pronunciat sobre controvèrsies relatives a la retolació dels edificis públics, però que és la primera vegada que ho fa en relació amb els centres educatius. Ara la Generalitat té 2 mesos per executar la sentència i si no ho fa, les parts poden demanar-ho.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Font Calda, a la Terra Alta. En l'accident també va quedar ferida una jove de 24 anys. Tarragona, Coia Ballester.
5: Bon dia. L'accident va passar a primera hora de la tarda d'ahir quan totes dues es banyaven en un dels gorgs del riu Canaletes i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals. L'Ajuntament de Gandesa ha lamentat profundament el tràgic accident i ha expressat el seu condol. Segons el consistori, la víctima i la jove ferida són membres de la mateixa família. A banda dels 2 dies de dol, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest migdia en memòria de la nena i en suport a la seva família. El lloc on van passar els fets és força concorregut de bany a l'aire lliure i està situat entre els termes de Gandesa i Prat del Comte.
0: La CUP, d'altra banda, considera que la desclassificació dels documents del CNI en què admet l'espionatge a través del programari Pegasus a 2 exdiputats de la formació, Carla Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del Catalan Gate i demana més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Sub Moreno n'és la portaveu.
6: No era cap teoria ni cap accés puntual, sinó una operació d'estat per unes estructures que actuen amb opacitat i amb una impunitat pràcticament absoluta. És igualment intolerable que després dels fets les víctimes continuïn havent de lluitar perquè es desclassifiqui la informació i perquè s'assumeixin responsabilitats polítiques i penals.
0: En el cas de Carla Riera, l'espionatge va durar 2 anys, entre el 2020 i el 2022, i en el cas de David Fernández va començar el desembre del 2019 i va durar 6 mesos. Tot amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández lamenta que, malgrat la desclassificació, la manca de transparència és evident. n'ha parlat a TV3.
7: La transparència és més que limitada, és a dir, és de fireta, pràcticament, no? La desclassificació només és per dir...

0: els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
1: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella que van presentar Riera, Fernández i també Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. En una setmana clau per l'aplicació total de la llei d'amnistia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat des de Madrid que la decisió que prengui la justícia europea aquest dijous sigui clara i que s'apliqui de manera diligent. Madrid, Tània Tàpia.
2: Salvador Illa ha tornat a reivindicar l'esperit d'una llei que defensa que està ben feta i ha criticat indirectament el Tribunal Suprem per fer-ne abstraccions i haver dut la interpretació de la llei a Europa. El president de la Generalitat confia que dijous la justícia europea avalarà la llei i demana al Suprem que apliqui la resolució de manera ràpida.
3: Pues espero que sea claro y contundente. Yo dudas sobre la ley tengo pocas y creo que quien se la mire con objetividad tiene pocas. Creo que la ley es clara en lo que quiere y tiene la mayoría que tuvo en el Congreso de los Diputados y además de 20 sentencias a favor del Tribunal Constitucional. Bueno, pues espero que sea una sentencia clara y sobre todo que se aplique con diligencia.
2: I a les portes d'una nova reunió a final de mes amb les comunitats per abordar el nou finançament, Illa ha carregat contra el PP per bloquejar sense alternativa, diu, una proposta que dona més recursos als territoris.
3: Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
2: En clau espanyola, Illa ha alertat de la involució, segons ha dit que suposaria un govern del PP amb Vox, i s'ha mostrat convençut que Pedro Sánchez té opcions d'aprovar els pressupostos.
1: I l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya. Avui faran arribar les seves peticions a la conselleria, que té previstes diverses reunions amb els sindicats. Avisen que l'única sortida per acabar amb el conflicte passa per una transformació profunda del sistema educatiu, i que per garantir-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del producte interior brut. La portaveu del sindicat Yolanda Segura diu, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, que ja no n'hi ha prou amb mesures puntuals.
4: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
1: I per evitar vagues i reobrir la negociació amb el departament, ella creu que caldria aplicar alguna mesura d'impacte ja al setembre, per exemple, una baixada generalitzada de ràtios i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Passa pràcticament un minut de 3:15. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè tenim novetats en la incidència que hi havia oberta a Rodalies. Rodalies informa que ja s'ha restablert la circulació a la R2 Sud i que a poc es restablirà la freqüència de pas habitual. Recordem que en aquesta línia no circulaven trens entre Segur de Calafell i Cubelles per la presència d'una persona a la zona de vies a l'estació de Cunit. Sí que segueixen els retards a la R1 d'uns 20 minuts per una incidència des de pràcticament primera hora del matí a la infraestructura a l'estació de Calella. Pel que fa a les carreteres, a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, hi ha aturades a la B23 del Papiol en sentit nord cap a l'enllaç amb l'AP7, també en trams intermitents ja a aquesta hora a les dues rondes, la ronda de dalt i la litoral, en tots dos sentits de la marxa.
1: El temps. Amb en Néstor Gómez.
6: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica, per alguns núvols que apareixeran a partir del migdia i tarda cap al sector del Pirineu, però seran del tot inofensius. Tot això amb un cel terrós. No tindrem un cel blau durant tot el dia, sinó que ens acompanyarà una miqueta de cel terrós fruit de la pols en suspensió que envaeix tot el país. Això es deixarà veure amb una mica més d'intensitat un cop baixi el sol d'alçada, arribi la posta de sol i veurem aquest cel molt més terrós arreu del país. país. Tot això amb unes temperatures que avui pujaran respecte als valors d'ahir. Ahir el Carràs va marcar la més alta en 38 graus, també gairebé 38 graus en el cas de Viella. Avui, en el cas de la Vall d'Aran, baixen les temperatures, però pugen a la resta del país. Màximes a l'entorn dels 36-37 graus a la Catalunya central, cap als 39 a l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, com també de Lleida, i cap a les comarques de Girona rondarem els 35. De cara a demà, pols en suspensió, núvols baixos matinals a la façana costanera amb possibilitat d'alguna goteta que pot caure acompanyada de fang i temperatures encara més altes.
1: Es compleix el primer aniversari dels greus aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia, desencadenats per l'agressió a un home gran. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Amb la Pepa Ferrer hi hem tornat un any després, aquí a Torre Pacheco.
7: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
8: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultra i que se pelearan aquí.
7: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
9: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero los que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la mesa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
7: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
10: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
7: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
11: Cuando empiezan las elecciones vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasan elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
7: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
1: Gràcies, Pepa Ferrer. 10 minuts i les dues del migdia. Falta un mes només per l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única empresa que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. Sentim el director comercial de Celestec, que és José Crespo.
12: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
1: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
12: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
1: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures. 3CAT Info. Els arqueòlegs han trobat a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, una gerra de ceràmica que a l'interior hi tenia un ou i que segurament va ser una ofrena als déus fa uns 1.800 anys. En aquesta zona, molt pròxima a la ciutat de Girona, hi van viure des del segle I abans de Crist fins al segle V. Les excavacions aquest estiu han durat 2 setmanes. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
13: Han passat gairebé 2.000 anys, però han trobat bona part de la closca d'aquest ou amb la seva forma i, sorprenentment, també restes de matèria orgànica barrejada amb terra que ara s'analitzarà al laboratori. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que es troba en aquest jaciment arqueològic a Sarrià de Ter. Hi ha constància d'un gran incendi i en la reconstrucció de la població i dels conreus. Segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena, ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
14: Aquesta ofrena consistia en enterrar una gerra completament sencera a l'interior de la qual es dipositava un ou. Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
13: I es vincula l'ofrena directament a l'incendi que va arrasar bona part de la vila al segle II.
14: I es va cremar tot. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes per intentar buscar, per una banda entenem que aplacar poder la nuit dels déus i per l'altra doncs, garantir que totes aquelles millores i reformes que es fan a la vila a partir de finals del segle II després de Crist doncs, fructifiquessin i realment arribessin a bon port.
13: Durant les excavacions al Pla de l'Horta, els arqueòlegs de la Universitat de Girona també han trobat la base d'una premsa de vi que confirma que la producció de vi va ser el motor econòmic de la vila romana. També han posat al descobert restes de canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven no només a l'habitatge, sinó també als conreus de l'entorn.
15: Per tu vull començar del nou, amb tu vull gaudir d'aquest món.
1: I ara anem a Lleida. Una trentena de companyies i creadors participen aquesta setmana en la Festa Major de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Noelia Casellas.
16: És una festa que va néixer justament després de la pandèmia en un moment complicat per al sector cultural. S'ha mantingut des de llavors i s'ha convertit en una referència de l'estiu a la ciutat de Lleida. Aquest any les activitats s'han dividit en dues franges. A mig matí per al públic infantil i familiar i al vespre amb propostes de música, circ, dansa i humor. És un horari pensat per esquivar les hores més tòrrides justament en una setmana amb onada de calor. Estefania Rufà, que és la vicepresidenta de l'IEI.
17: Una festa major que ja comença a ser tradició, en el que volem destacar sobretot doncs, el talent lleidatà, que és el que portem aquí a casa nostra, els grans grups que tenim, i tant de música com de teatre, com contacontes.
16: La còmica Alba Segarra farà avui el pregó inaugural i durant les setmanes s'hi podran veure, per exemple, l'espectacle Rats de la companyia Campi Qui Pugui o l'espectacle de circ contemporani en bicicleta d'Hildor Llach, que ja va entusiasmar a la Fira de Titelles. També hi haurà dansa contemporània i neoclàssica i música amb grups emergents sorgits de la Casa de la Música de Lleida. El cap de setmana serà el moment dedicat a la cultura tradicional amb catifes de flors, gegants i sardanes. A més, s'hi podrà sentir el primer treball en solitari de Kelly Isaiah, l'exvocalista de Coerce.
1: Esports. Fins a les dues, Montserrat, bon dia.
18: Hola, bon dia. Comencem amb mercat de futbol. El London City anglès acaba de confirmar la incorporació de la fins ara blaugrana Mapi León fins al 2029. Mapi es trobarà a l'equip amb la seva companya fins ara al Barça, Alexia Putellas, que també defensarà la nova temporada la samarreta londinenca. Mapi León, de 31 anys, arriba al London City després de guanyar amb el Barça 4 Champions, 7 Lligues i 7 Copes de la Reina, entre altres títols. I a la Lliga F, el Badalona Women es reforça amb la històrica jugadora Vicky Losada, com a cedida per una temporada procedent del Bristol City anglès. La migcampista de Terrassa, de 35 anys, la presentaran oficialment demà. Losada té una Champions quan era capitana del Barça, la primera que va guanyar el club blaugrana, i també ha aconseguit 6 lligues, 7 Copes de la Reina i una FA Cup amb l'Arsenal. També ha disputat 2 Mundials i 2 Eurocopes amb la selecció espanyola. I a l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, per 2 temporades. A la segona divisió masculina de futbol, el Sabadell ha anunciat el fitxatge del migcampista Pere Pons, ex del Girona, per la pròxima temporada.
19: Hola, arlequinats. Soc en Pere Pons i estic molt content d'estar aquí. Segur que serà una gran temporada tots junts. Som-hi.
18: Pons té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. Amb l'absència de 15 jugadors mundialistes i només 10 jugadors de primer equip, el Barça ha començat aquest matí la pretemporada de l'equip. Els jugadors citats avui a la ciutat esportiva eren Ter Stegen, Stenchna, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casador, Bernal i Rooney. Per la seva banda, Araujo passa avui proves mèdiques per saber com va de la lesió que va tenir just abans del Mundial, però no s'incorpora a l'equip fins al dia 20. El tècnic Hansi Flick afronta la tercera temporada al club blaugrana i també ha cridat fins a 15 jugadors del filial blaugrana i també juvenils. L'equip s'entrenarà a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Un Barça que continua tenint com a prioritat la incorporació del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, però Joan Laporta, president blaugrana, ha recordat a les últimes hores que l'oferta té caducitat. Un Laporta que ha confirmat també que Rafinha es queda al Barça.
20: Sí, sí, sí, tenemos... vamos... No tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adiem veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha.
18: El president blaugrana ha elogiat Karim Adeyemi i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. Declaracions de Laporta a Dallas, als Estats Units, on la selecció espanyola, amb fins a 9 jugadors del Barça, jugarà demà en semifinals contra França. Un d'ells, el català Eric García, per la TV3, de les opcions d'arribar a la final del Mundial.
21: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells ens han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, ens estem jugant al pas una final, per tant, serà difícil, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
18: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra el dimecres. I a l'Espanyol, segona setmana d'entrenaments de l'equip en dobles sessions programades a la ciutat esportiva Dani Jarque, de matí i tarda. Sentim Pol Lozano, el migcampista blanquiblau.
22: Sí que és veritat que ja coneixem el míster. Aquest any, evidentment, ens exigirà una mica més que l'any passat, segurament, i les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà, i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
18: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com les últimes temporades a Navata per començar l'estada de pretemporada en què afrontarà els seus dos primers partits amistosos de l'estiu.
23: 3CAT Info.
18: En bàsquet, el Barça ha anunciat aquest matí el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba procedent del París Basketball i firma fins al 2028.
24: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i continuar sent jo mateix en...
25: Els Mossos busquen un piròman que hauria provocat els 3 incendis de l'última setmana a Aiguamúrcia, al Camp. Bon dia, són les dues.
26: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
25: L'últim incendi d'Aiguamúrcia al Camp continua sense estabilitzar mentre la policia busca un més que possible piròman. Natàlia Ramon.
27: Tots els indicis apunten que tant aquest foc com els altres dos dels últims dies a la zona han estat provocats. Hi ha molta preocupació entre els veïns mentre la policia reforça la vigilància.
25: Anem al centre de control d'aquest incendi, Manel Sastre.
28: No sento res.
25: Doncs en Manel, que no ens sent, però en tot cas la notícia és aquesta. Els Mossos d'Esquadra, que estan buscant aquest possible piròman, ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
29: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat.
25: De seguida recuperem la connexió amb aquest incendi, mentre a Lladurs, al Solsonès, aquest migdia estem pendents d'un altre foc que ha revifat a la zona del Collet dels Lladres. Els bombers hi són ja amb 22 dotacions. És una zona de difícil accés, de seguida tots els detalls. Mentrestant, en crònica política, el PP evita desautoritzar l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, per una columna esportiva racista, on sosté que la majoria de jugadors de la selecció francesa de futbol no són d'aquesta nacionalitat perquè tenen ascendència africana.
27: El govern espanyol carrega amb duresa contra Rajoy i el PP el dia que Pedro Sánchez viatja precisament a França.
25: Anem a Madrid, Dani Sanzeja.
30: A la Moncloa acusen Rajoy de provocar un embolic internacional en França, titllen les seues paraules de racistes i reclamen a Feijóo que se'n desmarque, però des del PP intenten minimitzar la polèmica, diuen que no tenia mala intenció i s'escuden amb les habituals sortides de to de l'expresident.
0: una columna de estas que escribe el señor el presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención.
2: Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
25: Ens quedem a Madrid, on el president Salvador Illa ha titllat de mals espanyols els contraris al nou model de finançament autonòmic.
27: En una setmana marcada pel pronunciament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia, Illa s'ha mostrat confiat en una sentència favorable, clara i contundent.
25: Més detalls, Tania Tàpia.
3: Illa defensa que el model de finançament és bo i que no es pot criticar només perquè Catalunya l'hagi reivindicat i treballat. Afirma que beneficia tots els territoris i corregeix desigualtats i acusa el PP de bloquejar-lo sense alternativa. Promet, a més, que treballarà a fons perquè surti endavant.
4: Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
25: I és notícia de fa pocs minuts, vist per sentència al judici per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia ha retirat les acusacions contra els responsables del Departament de Salut, Cristian Roldán.
5: La Fiscalia fa seves les tesis de la defensa i retira l'acusació en considerar que no hi va haver prevaricació en el retard de la vacunació dels policies nacionals i els guàrdies civils durant la primavera del 2021. Tot i això, els sindicats de policia mantenen viva la causa com a acusació popular i demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació pels exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula del Departament de Salut durant la pandèmia.
25: I atenció també avui a això, el Tribunal Suprem sentencia que els rètols dels espais de les escoles i instituts, com el que indica on és la sala de professors o el menjador, han de ser bilingües.
27: Una decisió que és ferma i afecta els cartells de 5.000 centres educatius.
25: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports, Laia Tudel, amb el Barça, que insisteix que l'oferta per Julián té data de caducitat.
6: Ho ha dit públicament el president del Barça, Joan Laporta, qui també ha assegurat que Rafinha no marxarà del Barça aquest estiu. Al Mundial, Espanya i França preparen la primera semifinal que juga demà. Anirem als Estats Units amb el Roger Bosà i la Sònia Gelmà. A segona divisió, Pere Pons fitxa pel Sabadell. A la Lliga F, Mapi León marxa a London City, com ho ha fet Alexia Putellas, i Vicky Lozada arribarà cedida al Badalona Women. I un fitxatge més, encara, de bàsquet, el Barça anuncia Justin Robinson.
25: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra.
8: Doncs a aquesta hora aturades en trams intermitents a les dues rondes de Barcelona en tots dos sentits. Recordem que l'AP2 està tallada entre Montblanc i Barberà de la Conca sentit Barcelona per un accident entre dos camions que hi ha hagut de matinada. Es fan desviaments per la sortida 193 a Montblanc. Per últim, hi ha una nova incidència a Rodalies. Ara hi ha demores de 20 minuts a la línia R11, mentre que a la línia R1 ja s'han normalitzat els horaris.
25: I ara temps pel temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
25: Néstor Gómez, va fent calor, però la bufetada grossa encara l'esperem.
10: Efectivament, bona tarda. Sí, l'esperem entre dimecres i dijous. Serà quan tocarà màxim aquesta onada de calor, que possiblement té data de finalitat, té data de caducitat cap a dijous i divendres. I a partir d'aleshores sembla que es normalitzarà una mica més la situació. Però sí que és veritat que fins aleshores parlarem de calor intensa. No, a hores d'ara no fa la calor de fa uns dies, però tot i així, déu-n'hi-do, 37 graus a Montesquieu, Tremp i Cardona. Tot això en un dia que s'espera amb aquest cel tèrbol carregat de pols en suspensió, amb aquest cel terrós que ens ha d'acompanyar no només avui, sinó també de cara als propers dies. Avui, tot i l'aparició d'alguns núvols a la façana costanera o també cap al Pirineu, de precipitacions en principi no n'esperem, i si n'arriba alguna, seria de caràcter tímid cap a l'àrea de l'Alta Ribagorça o també cap al massís dels Ports.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
25: Ara passen 6 minuts de les 2 del dia que us expliquem que les primeres investigacions apunten que l'incendi d'Aiguamúrcia al camp podria haver estat provocat. El foc ha cremat unes 150 hectàrees i els bombers esperen donar-lo per estabilitzat completament al llarg del dia d'avui. Anem a Sant Jaume dels Domenys, allà hi ha el centre de control, és el Baix Penedès. Manel Sastre, bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, aquí una setantena d'efectius terrestres i aeris amb 260 bombers han aconseguit perimetrar la pràctica totalitat d'aquestes prop de 150 hectàrees de zona cremada que afecta els termes municipals d'Aiguamúrcia, de Pontons i de Querol, la frontera entre l'Alt Camp i l'Alt Penedès. Aquest és el tercer foc en menys d'una setmana a la zona, i mentre els bombers intenten apagar el foc, els Mossos d'Esquadra busquen un piròman, segons ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que confirma que hi ha indicis d'intencionalitat.
29: Agents rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
11: Per precaució, aquest matí s'han desallotjat 200 veïns dels ranxos de Bonany i de Can Llenes i també d'algunes masies aïllades i es manté el confinament per més de 2.000 veïns de les zones més pròximes al foc. Això sí, si es manté l'actual feina que estan fent els bombers i les altes temperatures i el vent no generen represes importants, l'inspector dels bombers, Ricard Expósito, espera que el foc es pugui donar per estabilitzat al vespre.
1: Ja han tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa i estem intensificant la vigilància per evitar que se faiguin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpidament possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
11: I això comportaria que una seixantena dels desallotjats que s'estan a Vila-rodona, juntament amb la resta que han abandonat les seves cases i també tots els que estan confinats, poguessin tornar a fer vida normal a les seves cases si s'aconsegueix aixecar aquest confinament i també aquesta situació que ara per ara està dominant en aquest incendi que afronta les hores més greus ara perquè és quan pot entrar una mica més de vent i quan les temperatures són més altes.
25: Aquesta és la situació a Aiguamúrcia, però ara mateix també estem molt pendents de Lladurs, al Solsonès. Poc abans de la una hi ha començat un foc que continua actiu en una zona forestal. Noelia Caselles, a més, és una zona a la qual no és gens fàcil d'arribar.
7: Hola, Joan. No, perquè és una zona molt boscosa, amb alguns punts complicats als quals cal arribar per pistes forestals. Parlem de la zona del Collet dels Lladres. Els bombers han rebut l'avís de 3:15 i justament perquè és difícil d'arribar-hi, de seguida han decidit atacar aquest incendi també amb mitjans aeris. Ara hi treballen 22 dotacions, de les quals 6 són aèries. Entre elles hi ha 2 helicòpters bombarders i 2 avions de vigilància i atac. Segons els bombers, el foc ha agafat intensitat, encara creix i preocupa sobretot el flanc esquerre, que és el que ara ataquen amb més contundència. També fan descàrregues a la cua del flanc dret. Ens diuen això sí que l'incendi està força apartat de zones poblades. Lladurs, recordem-ho, es troba a la comarca del Solsonès i no arriba als 200 habitants.
25: I mentrestant, a Andalusia, l'incendi mortal de Los Gallardos a Almeria podria entrar en fase de control avui mateix. Aquest matí, el president del govern espanyol ha visitat la zona i ha anunciat ajudes als damnificats. Montse Poblet.
12: Els bombers encara trigaran a donar el foc per extingit, però confien poder-lo controlar avui mateix. Ha cremat unes 7.000 hectàrees i l'últim balanç és de 13 persones mortes, 4 ferits en situació crítica i 10 denúncies de persones desaparegudes que podrien correspondre's amb els cossos que encara no s'han identificat. Aquest matí Pedro Sánchez ha visitat la zona cremada acompanyat del president andalús Juanma Moreno. Tots dos han celebrat la coordinació entre administracions durant el sinistre i han demanat prudència en un estiu que ha començat malament i que encara pot empitjorar. En la seva compareixença, Pedro Sánchez s'ha compromès a destinar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats per l'incendi i ha fet aquesta crida per respondre amb unitat a l'emergència climàtica.
13: Tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando y por tanto tenemos que ser conscientes de que poner de nuestra parte para que en efecto podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que efectivamente pues están sufriendo estas emergencias de protección civil.
12: La causa de l'incendi encara no s'ha aclarit, però tot apunta a la caiguda d'un cable elèctric que ha tocat un restaurant que estava tancat des del 2009.
25: En crònica política, el Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. L'expresident del govern espanyol va escriure en un article que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. Ara el PP intenta treure ferro, però la polèmica no ha deixat de créixer, sobretot a l'altra banda dels Pirineus, i el govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama a Feijóo que el desautoritzi. Anem a Madrid, Dani Santeja.
14: Bon dia. Des del Ministeri d'Exteriors francès...
15: Voilà des propos qui sont pathétiques, une bonne fois pour toutes.
14: El portaveu de l'extrema dreta, de Marine Le Pen...
16: Monsieur Rajoy est un raciste. La indignació a França per les paraules de Mariano Rajoy és transversal i el govern espanyol l'acusa de crear un embolic internacional. Diversos ministres han titllat de racista o supremacista el seu comentari sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, li ha reclamat una rectificació. També exigeix a Feijóo que se'n desmarque.
2: Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición, sino también, de una vez por todas, que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España en estos momentos.
16: Però des de Gènova no només no el desautoritzen, sinó que el disculpen perquè, diu Borja Semper, és l'estil de l'expresident.
0: Una columna d'estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo lo circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación.
16: I tot plegat, quan Pedro Sánchez viatja avui a París, Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, just el dia que França i Espanya es disputen jugar a la final del Mundial de Futbol.
25: Doncs bé, sobre aquesta polèmica racista n'ha parlat avui des de Madrid el president Salvador Illa. Creu que és un error més cap a aquest país després de bloquejar la setmana passada el Tractat d'Amistat amb França.
4: ¿Esto es lo que nos espera? O un señor, unos señores... que bloquean un tratado de amistad con Francia, que es el vecino nuestro, que yo necesito hablar con los franceses día a día, y lo bloquean. Y encima dicen que en su selección juega gente que no es francesa. Vamos, hombre.
25: Paraules d'Illa en un esmorzar informatiu on també ha parlat de l'amnistia. I és que aquesta serà una setmana clau per l'aplicació total de la llei d'amnistia i el president ha demanat que la decisió que prengui la justícia europea aquest dijous sigui clara i que s'apliqui de manera diligent. Tornem a Madrid, Tania Tàpia.
3: Bon dia, sí, Salvador Illa. Ha tornat a reivindicar l'esperit i la literalitat d'una llei que, segons defensa, està ben feta i avalada pel Constitucional i que hauria de permetre, per tant, el retorn de l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont. I ha criticat indirectament el Suprem per fer-ne abstraccions, en paraules del president, per no aplicar-la. Illa demana al Tribunal de Justícia de la Unió Europea...
4: Pido que la sentencia sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía y, sobre todo, que pido que, si es clara, se aplique con diligencia y sin más dilación.
3: I a les portes d'una reunió amb les comunitats sobre el nou finançament, serà a finals de mes, ha carregat contra el PP per bloquejar, sense projecte alternatiu, ha dit, una proposta que, segons diu, dona més recursos a tots els territoris i fer-ho només pel fet que la iniciativa parteix de Catalunya.
4: Ja basta d'esta desconfianza con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
3: Segons Illa, qui rebutja el model ho fa per incapacitat, por o conformisme.
25: Doncs bé, Junts per Catalunya qualifica d'acte de cinisme que el govern de Salvador Illa i Esquerra els demanin que votin el nou finançament per Catalunya. El partit de Carles Puigdemont reitera que hi presentaran una esmena a la totalitat al Congrés per defensar el concert econòmic. Jordi Corbalán.
17: Els de Puigdemont responen a la crida del govern de Salvador Illa i d'Esquerra perquè facilitin la tramitació del nou finançament. Junts d'entrada està disposat a votar que es pugui tramitar, però reiteren que presentaran una esmena a la totalitat reivindicant el concert econòmic per a Catalunya per posar a prova els partits catalans. El portaveu de Junts, Josep Rius, qualifica de cínic que el govern i Esquerra demanin el seu suport al nou finançament.
18: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
17: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, insisteix a demanar als de Puigdemont que donin suport al nou model.
19: Que no castigui a Catalunya renunciant a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral amb Aliança Catalana.
17: A la vigília de la votació dels objectius d'estabilitat al Congrés, Junts adverteix Pedro Sánchez que no busqui culpables per avançar les eleccions, anunciant uns pressupostos sense el seu suport polític per aprovar-los.
25: I a tot això, el Centre Nacional d'Intel·ligència ha admès que va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carla Riera i David Fernández. És el que revelen els documents desclassificats del CNI. En el cas de Riera, l'espionatge va durar 2 anys, entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament, i en el cas de Fernández va començar el desembre del 2019 i va durar 6 mesos, tot amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional. Des de la CUP, Su Moreno sosté que aquest reconeixement demostra l'existència del Catalan Gate.
5: Una operació d'estat per unes estructures que actuen amb opacitat. Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
25: I encara relacionat amb el Tribunal Suprem, atenció, perquè la Sala Contenciosa Administrativa sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols dels centres educatius. El Suprem estima el recurs presentat per assemblea per una escola bilingüe amb el suport de la Fiscalia contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia que permetia que el castellà quedés fora de la senyalització dels espais dels centres perquè entenia que no formava part, això, de l'activitat educativa. L'aplicació de la sentència pot suposar canviar els rètols de 5.000 centres educatius. Sara Canyete.
6: Sí, en la sentència el Tribunal sosté que l'espai físic forma part de l'activitat educativa i que l'absència d'una de les dues llengües oficials pot incidir negativament en el seu ús com a llengua vehicular. També diu que els cartells i senyals que permeten orientar-se en edificis sostinguts amb fons públics han de complir el règim de cooficialitat lingüística i que això també inclou escoles i instituts. El tribunal diu que en altres ocasions ja s'ha pronunciat sobre controvèrsies relatives a la retolació dels edificis públics, però que és la primera vegada que ho fa sobre els centres educatius. Ara la Generalitat té 2 mesos per executar la sentència i si no ho fa, les parts poden reclamar-ho. El Departament d'Educació s'acaba de referir a aquesta decisió, interpreta que la sentència no els obliga a canviar els rètols i diu que anul·la una part d'un document sobre l'organització dels centres del curs 22-23 perquè no preveia que la retolació fos en les dues llengües i que aquest aspecte ja no es recull a la normativa actual.
25: I continuem els tribunals. En aquest cas, per explicar-vos que ha quedat vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. L'última sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa mentre els sindicats de policia mantenen les acusacions per prevaricació pels exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut. Anem a l'Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
20: Tot i que la Fiscalia ha fet marxa enrere, l'acusació popular encara sosté que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política. Una versió que nega la defensa. Marco Navarro és l'advocat de Jusil i Jupol i Mariano Vergés representa l'exconsellera.
21: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
22: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
20: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents estatals a la petició dels cossos de policia de ser vacunats a les seves pròpies dependències i el retard en l'enviament dels censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia, Maria Ponte, considera aquesta justificació insuficient, mentre que Carles Martínez, de la defensa, ho resumeix amb una comparació.
23: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
24: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
20: El judici en què les acusacions demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació ha quedat vist per sentència.
25: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. La policia local de Santa Susanna, al Maresme, ha detingut l'exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols per haver-se masturbat davant de menors a la piscina d'un hotel del municipi. Pere Albó està acusat d'exhibicionisme. És una notícia que podem ampliar des de Girona. Núria Pereira.
26: Hola, bon dia. Doncs cap a les 5 de la tarda de diumenge, Pere Albó s'hauria colat a la piscina d'un hotel on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors d'edat. Segons ha avançat la cadena SER i ha confirmat aquesta emissora, Albó, de 54 anys, s'hauria estirat a una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. Mentrestant, hauria agafat pel braç una noia que ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Els fets van generar alarma entre els clients de l'hotel que van avisar els responsables. Aleshores, la policia local el va detenir. Segons fonts coneixedores dels fets, l'exdiputat de Junts i exalcalde socialista semblava desorientat i desequilibrat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe.
25: Doncs així tenim el país. Mentrestant, de la crònica internacional, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran. És una nova escalada que continua posant traves al fràgil alto el foc provisional firmat el mes passat. Els dos països ja fa gairebé una setmana que s'intercanvien bombardejos i que s'enfronten per la reobertura de l'estret d'Hormuz. Enmig de la tensió, el preu del petroli ha pujat avui més d'un 2%, Jordi Baró.
1: Almenys dues persones han mort aquest matí al sud-oest de l'Iran en una regió petroliera prop del Golf per atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà ha colpejat durant la nit desenes d'objectius militars iranians. L'Iran, per la seva banda, ha disparat contra bases nord-americanes a Bahrain, Kuwait, Oman i Jordània. Els Estats Units defensen que l'estret d'Hormuz està obert, mentre que el règim de Teheran sosté el contrari. És un punt clau pel comerç del petroli mundial, bloquejat durant la guerra, i que la treva acordada el mes passat es van comprometre a normalitzar, però l'expectativa d'un acord final cada vegada s'allunya més. L'Iran adverteix que no respectarà el pacte si Washington no compleix els seus compromisos. Ismail Baghaei, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
7: Cada vegada que l'altra part ha incomplert les seves obligacions, nosaltres no hem complert les nostres.
1: La tensió al voltant de l'estret d'Hormuz ha fet pujar el preu del petroli avui un 2% fins als $78 al barril de Brent.
25: I la Comissió Europea planteja sancionar el comerç amb les colònies jueves de Cisjordània. Els ministres d'Exteriors dels 27 ho estudien avui en una reunió on es visualitza la divisió que aixeca la qüestió israeliana. Conscient d'això, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, proposa que s'aprovi per majoria qualificada i no per unanimitat com fins ara, Albert Manyà.
7: S'ofereixen tres opcions per prohibir de forma més o menys contundent la importació de productes fabricats als territoris ocupats palestins. Però mentre hi ha països que hi són del tot favorables, com Bèlgica, els Països Baixos, Irlanda o Espanya, alguns d'ells, i alguns d'ells ja apliquen sancions, altres, com Txèquia, s'hi oposen. Kallas explica que tots estan d'acord en el punt de partida. Everybody agrees.
8: Tothom està d'acord que la situació a Cisjordània és realment intolerable. I també queda clar que tots donem suport a la solució de dos estats. El que està passant a Cisjordània fa que sigui cada cop més impossible dur a terme la solució dels dos estats.
7: No s'espera per avui la decisió, com tampoc pel 21è paquet de sancions contra Rússia que inclouria serveis marítims i el gas liquat rus.
25: I més notícies procedents de Brussel·les, que restringirà a tota la Unió Europea l'accés a les xarxes socials pels menors. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i fonts comunitàries han detallat que la idea és restringir l'ús de les xarxes fins als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin ampliar l'edat. La proposta definitiva la presentaran després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea.
9: Hola, bon dia. La idea de la Comissió Europea és que fins als 13 anys els menors només puguin utilitzar les xarxes socials supervisats per un adult. Per això parlen de restricció i no de prohibició. Sigui com sigui, aquest llindar de 13 anys és inferior al veto de 16 anys plantejat pel govern espanyol o el de 15 proposat per l'executiu francès. Fonts comunitàries han aclarit, però, que Brussel·les fixarà una edat mínima europea i després cada país tindrà llibertat per augmentar l'edat si ho considera oportú. Però Ursula von der Leyen era important actuar a escala comunitària.
10: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
9: Von der Leyen ha alertat dels perills de les xarxes socials per a la salut mental dels infants i ha recordat a les plataformes digitals que estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als menors.
10: Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
9: La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat dels usuaris de les plataformes. Està pensada per evitar que els infants puguin obrir-se un perfil a les xarxes socials per sota de l'edat mínima d'accés.
25: Falten una mica menys de dos mesos perquè comenci el pròxim curs escolar i l'AUSTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs, que és el que ha demanat aquest cap de setmana l'Assemblea Educativa de Catalunya. Avui han fet arribar les seves peticions a la conselleria. Sara Canyete.
6: Sí, avisen que l'única sortida per acabar amb el conflicte passa per una transformació profunda del sistema educatiu i que per garantir-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, diu en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que ja no n'hi ha prou amb mesures puntuals.
11: Que si no hi ha un canvi de model
0: educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
6: Segura també diu que per evitar començar el curs amb vagues caldria reobrir la negociació amb el departament i aplicar alguna mesura d'impacte ja al setembre, com una baixada generalitzada de ràtios i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos.
25: Avui també és notícia que han desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
2: La Guàrdia Civil va començar la investigació fa 4 anys quan va detectar que una planta de residus de Sant Esteve Sesrovires abocava materials procedents de grans obres de Barcelona en sòls agrícoles de la zona. Després en va trobar d'altres procedents de França que s'entraven amb documentació falsa i sense cap mesura de seguretat per protegir el medi ambient. Francisco Botana és el portador del cos a Barcelona.
11: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
2: De moment hi ha 4 persones detingudes, entre elles el cap de l'organització, les quals s'acusa de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a banda criminal. Tant l'Agència de Residus com l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires han estat informats de l'operació i ara hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
25: Hem començat aquest Catalunya migdia parlant-vos de noves incidències a Rodalies. Doncs bé, els lladres de coure a les vies del tren han doblat el seu botí en el que portem d'any respecte als primers 6 mesos del 2025. El govern constata que, tot i haver recuperat totes les línies després de l'accident de Gelida, Rodalies encara no s'ha guanyat la confiança dels usuaris. Diferents responsables del sector han debatut sobre l'estat del servei. Els ha seguit, com sempre, en Joan García.
12: Dissabte, Renfe va anunciar el restabliment de la R13. Al cap de poques hores s'interrompia el servei per un robatori de coure. Renfe i els Mossos treballen conjuntament un pla per combatre el principal fet vandàlic a la xarxa ferroviària que molt sovint altera el servei, sobretot a Rodalies. Òscar Playà és el conseller delegat de Rodalies de Catalunya.
13: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí clarament hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
12: També hi ha els atropellaments. Un 90% són suïcidis. Renfe treballa amb el Departament de Salut pel que fa a prevenció i amb Adif pel que fa a tancaments de via per reduir-los. En canvi, baixa el nombre de grafitis també perquè es neteja més. Quan aviat farà mig any de l'accident de Gelida i de la crisi més gran al sistema de Rodalies, el govern constata que la recuperació de bona part del servei no ve acompanyada encara de la confiança de l'usuari. Manel Nadal, secretari d'Infraestructures.
14: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança amb el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
12: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa, s'han fet més de 100 obres d'emergència i encara queden 135 limitacions temporals de velocitat.
25: 15 segons i seran 2/4. Ja gairebé s'ha assecat tot l'ordi, el blat i el panís que es produeix a Catalunya. Estem a punt d'acabar una campanya de cereal a la qual produir ha estat més car pels pagesos. Sentiu els senyals horaris, efectivament, de 2/4. I si parlem de quantitats, Noelia Caselles, s'ha assegat una mica menys que l'any passat.
15: Sí, un 10% menys. En total s'han produït 1.700.000 tones de cereals, una xifra però que consolida la recuperació després d'anys molt dolents per la climatologia, sobretot la sequera. Si ho comparem amb l'any passat, aquest any s'ha produït menys a les terres de seca i més a les de regadiu. Això en un any en què el sector nota els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà a nivell econòmic. Produir és més car i els preus que cobren han pujat, però poc. Antoni Llares, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
27: I els preus, bueno, estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de preu de mercat.
15: Una campanya marcada també per la calor intensa en aquestes últimes setmanes que ha complicat els incendis derivats de la sega, tot i les mesures de seguretat amb què treballa el sector.
25: I en plena calor, atenció també a això, un estudi relaciona l'exposició a la calor amb un desenvolupament més lent d'una part del cervell durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons. Segons la investigació Diesa Global, l'Institut de Salut Global, vinculat a l'Hospital Clínic, les altes temperatures afecten el tàlem, una regió del cervell encarregada de moltes funcions cognitives, com el comportament, Mònica Mas.
3: Sí, l'estudi va incloure més de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos exposats a temperatures mitjanes de més de 20 graus fa 20 anys. Això vol dir que, tenint en compte que les temperatures han pujat molt els últims anys i ara mateix, els efectes poden ser encara més remarcables, segons la investigadora d'East Global, Mònica Guixens.
4: El que pensem és que, com que les temperatures han estat augmentant i estaran augmentant, aquests efectes que observem ja en aquest estudi, doncs podríem observar efectes similars o fins i tot més efectes tenint en compte les temperatures que estem vivint ara actualment ara aquí a Catalunya.
3: L'exposició a la calor durant l'embaràs podria alterar els nivells d'hormones de l'estrès matern implicats en la formació del tàlem i afectar la capacitat de la placenta per protegir el fetus en desenvolupament. I això també passaria durant els primers mesos de la vida del nadó. Els investigadors d'East Global, revisant altres estudis sobre les conseqüències d'un desenvolupament lent del tàlem cerebral, constaten que la calor podria afectar la conducta d'aquests infants en l'adolescència, tot i que caldrien més estudis per establir una relació causal amb la calor.
25: I un últim apunt abans de la cultura. Els treballs arqueològics de l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert unes restes ben curioses, les d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior que ja han portat a analitzar Fèlix Martín.
5: Sí, exacte, han passat gairebé 2.000 anys, però han trobat bona part de la closca d'aquesta ou i, sorprenentment, també les restes de matèria orgànica barrejada en terra que, de forma ovalada, doncs, estava a l'interior. Hi ha constància d'un gran incendi en aquesta vila romana i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
16: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
5: A més, també han trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
25: Ara farem una pausa per la publicitat. Seran 2 minuts i a la tornada us parlarem de Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park, ha mort.
17: Catalunya migdia.
18: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
19: Sona Qashqai e-Power.
18: I el 0% TAE.
19: Que estreno un Nissan.
18: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
28: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
29: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
30: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, soc on vull i sobretot amb qui vull.
31: Que els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: Catalunya migdia.
25: Us ho dèiem abans dels anuncis, ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules, com Calma Total, La caça de l'Octubre Roig, o Memòries d'un home invisible, Montse Mas.
0: Actor de llarga trajectòria a la fama mundial, li va arribar el 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
1: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
6: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen: mira, és el paio de Jurassic Park. I penses: pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
1: Look, I'm grateful to have made it and...
6: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano o en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un linfoma l'abril passat, l'actor ha mort avui de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
25: I ara canviem de banda sonora.
7: La majoria de les persones no sabe por qué ha venido este mundo.
25: I us parlem de les estrenes a les plataformes. Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull protagonitzen El mapa de los anhelos, que s'estrena a Netflix divendres. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie Heartstopper, Marta Vives.
3: Sí, Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alex Killing, El mapa de los anhelos, i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona el dol per la seva germana morta de leucèmia. Killy ha preparat un joc per omplir el buit existencial que ha deixat. Netflix també té a punt per al mateix dia divendres Heartstopper, Per a sempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
8: Everyone thinks teenage relationships don't last.
3: Una altra de les estrenes destacades és Lucky, una minissèrie d'acció protagonitzada per Anya Taylor-Joy, l'estrella de Gambito de Dama, que vol deixar enrere la seva vida criminal, i Annette Bening, nominada 5 cops a l'Oscar, que és la dona que li vol impedir. L'endemà dijous arriba Tiptoe a HBO, un potent drama queer contra l'odi creat per Russell T. Davies. Sona així.
9: Morning, everybody.
10: Morning, boss.
9: So, this morning, I'm locked out of my own house.

0: un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor, perquè escriure és una mecànica i això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
1: L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra. I és bressol d'autors consolidats com Marta Orriols, Carlota Gurt, Ferran García o Elisenda Solsona, entre molts altres. Pau Pérez és director de l'Escola d'Escriptura.
2: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. No ens sorprèn els èxits que tenen. No és una pressió afegida a l'escola. Vaja, sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
1: Quan falten 2 anys perquè celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries.
3: Catalunya migdia.
4: 20 minuts i seran les 3. Temps per la informació esportiva. Laia Tudel amb el mòbil encès i Joan Laporta fent aquest repàs del mercat de fitxatges.
5: Què passa amb l'oferta de Julián Álvarez i amb Rafinha i amb el futur de Ferran Torres? Ara ho sabrem.

0: Entrem en la recta final del Mundial, setmana de semifinals i de final. Demà, primera semifinal, Espanya-França. Una semifinal que Joan Laporta viurà en directe. El president del Barça ha viatjat fins a Dallas i des d'allà ha parlat dels principals noms del mercat de fitxatges del club blaugrana. Per on comencem, Roger Arbusà?
1: Doncs mira, per Julián, convidat per la Federació Espanyola, Joan Laporta aquí a Dallas, va arribar ahir per veure aquest França-Espanya de demà i també una possible final diumenge, i en la seva arribada li van preguntar per tots els temes d'actualitat, començant pel possible fitxatge de l'argentí, i Laporta insisteix que l'oferta a l'Atlètic de Madrid té caducitat i que el ritme aquí el marca el Barça.
2: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie, ¿eh? Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
1: Una gran oferta, va dir Joan Laporta també, de grans quantitats, va dir el president, que també va aclarir qualsevol rumor sobre Rafinha, descarta que el brasiler marxi en aquest mercat d'estiu, tot i l'arribada d'extrems com ara Gordon o Adeyemi.
2: Sí, tenemos, vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha.
0: Doncs ara que parlava d'Adeyemi, el president del Barça, aquests dos noms propis més, Arbusà, Adeyemi, però també un altre nom que podria marxar, com és el de Ferran Torres.
1: Sí, Adeyemi ell mateix va confirmar el fitxatge, eh? Laporta, ara ho sentíeu quan parlava de Rafinha, també després li van preguntar per aquesta arribada i diu que és un fitxatge que il·lusiona, que almenys Laporta l'il·lusiona, el descriu com un jugador ràpid i perillós i també posa en valor un cop més la feina que fa Deco als despatxos. I sobre Ferran, sobre aquesta possible sortida al PSG, diu Laporta que li ha arribat la notícia, però que no té constància que el davanter tingui números de marxar. Sí que li deu constar que el PSG el vol, que és així, i que està interessat en el valencià, però diu que de moment cap notícia que el davanter hagi de marxar del Barça.
0: Doncs tot això és el que ha dit el president del Barça a la prèvia de la primera semifinal del Mundial. Demà a les 9, Arbusà es juga a l'Espanya-França.
1: Espanya contra la gran favorita, aquesta França d'Mbappé, Dembélé i Olise, que són tan letals al davant. A la concentració de la selecció espanyola es respira molt respecte, la veritat, cap a aquesta selecció francesa, fins i tot una mica de temor, diria, però també confiança per poder superar-la, com ja va fer a l'Eurocopa de fa 2 anys, també a semifinals, quan Espanya va guanyar per 2-1. Avui, per cert, el Tot Costa, protagonista d'aquesta selecció espanyola, és el català del Real Madrid, Marco Corella, jugador molt important a la selecció espanyola, Cucurella, que, entre d'altres coses, en aquesta entrevista ens ha explicat com està vivint aquest estiu, un estiu tan intens en què d'una banda ha fitxat pel Real Madrid i de l'altra està a les portes d'una final del Mundial.
3: Molt content, és veritat.

0: que aquí tots els dies són iguals i llavors pues, és veritat que estem com dintre d'una bombolla i no veiem molt tot el que està passant, però bueno, molt content de tot. Al final pues, he tingut que treballar molt per arribar fins on estic avui dia i redisfrutant sobretot d'aquesta experiència que crec que és molt important, s'ho mereix i que estem fent les coses molt bé.
1: Per cert que avui aquí a Dallas sentirem Lamine Yamal, que és l'escollit per acompanyar Luis de la Fuente en la roda de premsa prèvia a aquest partit de demà. Parla a la tarda, seran quarts d'una a Catalunya, però sentirem demà Lamine Yamal junt amb Luis de la Fuente avui en aquesta prèvia del França-Espanya.
2: Doncs el Mundial que arriba al tram final i ho fa amb les quatre seleccions que a priori havien de ser les més fortes. Les quatre millors seleccions segons el mateix rànquing de la FIFA. Sònia Gelmà.
3: 100 partits després, ja només queden 4 dels 48 equips en competició, 4 seleccions que ja han estat campiones del món prèviament i probablement, com deies, les 4 grans favorites amb el permís de Portugal. Demà a Dallas, a partir de les 9 del vespre, ho deia ara l'Arbusà, la que per molts és la final anticipada, aquest França-Espanya, la vigent campiona de l'Eurocopa, la selecció de Lamine, Cubarsí i companyia contra la selecció més exuberant a nivell ofensiu amb Olise, Dembélé, Doué i Mbappé al seu 11. Aquí en defensa també hi ha el blaugrana Koundé. Els dos últims enfrontaments han caigut del costat espanyol en victòria a la Nations League ara fa un any per 5-4 i a l'Eurocopa de fa 2 anys també semifinals per 2-1. El guanyador jugarà la final diumenge a Nova York contra el guanyador de l'Anglaterra-Argentina que juga dimecres a Atlanta, la reedició d'un dels partits més recordats de la història dels Mundials, que a més té un rerefons polític entre totes dues seleccions. Aquells quarts de final del 86, quan Argentina va guanyar per 2-1 amb dos gols de Maradona, un ha passat a la història com la mano de Dios i l'altre és probablement el millor del crac argentí i un dels millors gols de la història, si més no dels Mundials. Per cert, en joc aquesta setmana també el títol de màxim golejador del campionat. Messi i Mbappé sumen 8 gols cadascun. Kane i Bellingham els persegueixen amb 6. Enrere queda ja Haaland amb 7, però sense poder sumar després de l'eliminació de Noruega aquest cap de setmana.
2: Doncs mentre un bon gruix de jugadors del Barça preparen aquesta semifinal, aquest partit entre Espanya i França al Mundial, la resta ha començat oficialment la pretemporada del primer equip aquí a la ciutat esportiva del Barça. Ramon Salmurri, han tornat tots bé?
4: Sí, tots bé. Aquest era un matí de proves mèdiques dels 25 futbolistes citats avui, 10 del primer equip, 15 del planter, 10 del primer equip, Marc-André Ter Stegen, Wojtek Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casador, Marc Bernal, Araujo i Runi Bardagi. Tots han passat aquest matí les proves mèdiques i demà estan citats a 9:45 en el primer dia d'entrenaments sota les ordres de Hansi Flick, un Hansi Flick que evidentment també era avui en aquesta ciutat esportiva de cara a preparar una pretemporada que aquest any a causa del Mundial no hi haurà gira, però sí que hi haurà stage del 27 de juliol al 3 d'agost a Anglaterra, St. George's Park, en un complex esportiu de la Federació Anglesa de Futbol, on el Barça disputarà 2 partits amistosos contra el Birmingham el 31 de juliol i contra el Preston North End, un altre equip de Championship, un partit a porta tancada.
2: I avui també han començat la pretemporada el Madrid de José Mourinho i l'Atlètic de Madrid amb el Cholo Simeone al capdavant. L'Espanyol ja fa dies que ha començat la pretemporada. De fet, comença la segona setmana de pretemporada amb doble sessió d'entrenaments abans de marxar dimecres cap a l'Empordà, on farà l'estaix a Udal Serra.
5: Els blanquiblaus encara treballaran avui demà en doble sessió a la ciutat esportiva de Nicarque i dimecres a la tarda sortiran cap a Navata, a l'Alt Empordà, on faran l'estaix de pretemporada. Un dels capitans de l'equip, Pol Lozano, ha explicat avui que les sensacions en aquest inici de pretemporada són molt bones.
6: Sí que és veritat que ja coneixem el míster. Aquest any, evidentment, ens exigirà una mica més que l'any passat segurament i les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
5: Coincidint amb l'estatge de Navata, l'Espanyol jugarà dissabte el primer amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. D'altra banda, segona divisió, el Sabadell ha fet oficial aquest matí el fitxatge del migcampista Pere Pons. L'ex del Girona, de 33 anys, arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre i firma per una temporada. I per la seva banda, el Girona ha confirmat el sisè amistós de pretemporada que jugaran davant el Al-Qadàssia de l'Aràbia Saudita el proper 18 de juliol a les 6 de la tarda.
2: Moviment de mercat de fitxatges a la Lliga F. Concretament, avui n'expliquem tres i un d'ells feia temps, Marcos García, que l'estàvem esperant.
7: Sí, un d'aquells que teníem pendents. El London City ha confirmat el fitxatge de Mapi León amb el dorsal 44. Han fet una promoció a les seves xarxes socials. Mapi té 31 anys, firma fins al 2029. Era una sortida que ja coneixíem del Barça. Mapi León, definitivament, al London City Lionesses. A l'Espanyol, anunciada la central que defensarà la samarreta blanca i blava durant les properes dues temporades. Es tracta de Patri Ojeda. Es descriu així.
8: Pues mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
7: I un altre nom important d'aquells que sonen a casa nostra, la Lliga F encara, el Badalona Women ha anunciat la cessió per una temporada de Vicky Losada procedent del Bristol City. Demà mateix, al matí, presenten Vicky.
2: 10 minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
9: I mean, obviously having this opportunity to play in such an amazing and prestigious club...
2: El Barça Bàsquet anuncia el seu primer base per la pròxima temporada.
10: Catalunya migdia.
11: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
12: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zúquero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: El Barça de bàsquet anuncia qui serà el director de joc la propera temporada. És el segon fitxatge en 24 hores del Barça que ja ha triat l'entrenador, Ernest Macià.
17: Sí, és un base de 28 anys que ha explotat aquest any a l'Eurolliga amb 14 punts i 5 assistències per partit. Bé, segons l'estadística avançada, és un dels 9 millors bases d'Europa, però també hem de dir que ho ha fet en un equip petit. Veurem ara si el Barça és capaç de seguir fent el mateix i veurem si el Barça continua sent un equip gran. En tot cas, Justin Robinson ha parlat aquest matí pels mitjans del club i això és el que deia.
18: Veus la història del club, veus la ciutat, sents a parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família. I crec que es tracta d'això, d'abraçar-ho tot, d'abraçar la cultura i tot el que comporta formar part del Futbol Club Barcelona.
17: Bé, ell s'ha definit com un líder amb molta capacitat per comunicar i, de fet, ho ha demostrat en aquestes primeres declaracions. No és l'únic fitxatge. Ahir el Barça va oficialitzar que fitxava un aler pivot finlandès del que ja se n'havia parlat, Olivier Nkamoa, fill de mare finlandesa, de pare camerunès. Serà el segon jugador de nacionalitat finlandesa que juga al Barça després de Pedri Koponen. I estem pendents què passa aquesta setmana, que ja sabem doncs, que passarà que Aleksandar Sekulić serà el nou entrenador, fins ara Dubai Basket, nou entrenador al Barça de bàsquet. S'ha d'acabar d'oficialitzar, però sembla que ja hi ha un preacord. Un base que fins ara estava al Barça i que se'n va a Múrcia, l'argentí Juani Marcos. Notícia ja oficial. I a nivell d'Eurolliga, aquestes últimes hores, torna una de les peces de caça major, Jonas Valanciunas. Més de 1.000 partits a l'NBA, el pivot lituà que torna al seu país, l'AIA, per jugar a les files dels Alguiris de Kaunas.
2: Doncs tot això pel que fa al mercat de fitxatges. Ja veieu que hi ha molts moviments al bàsquet, però a Manresa pot ser que els seguidors puguin somiar en jugar amb el primer equip?
17: Sí, si tu ets un seguidor que sap jugar bàsquet i que la vida no t'ha brindat el que seria l'oportunitat de lluir a l'elit, de dedicar-te professionalment a això, el Quinzenàs Manresa et dona la possibilitat d'intentar-ho. Doncs, i el 12 i el 13 d'agost es farà un càsting, unes proves, per decidir quin jugador podrà començar a participar de la pretemporada del Baxi Manresa aquella mateixa setmana. Per tant, el millor d'aquest càsting, doncs, que gràcies a la Fundació del Bàsquet Manresa li donarà la possibilitat d'entrenar sota les ordres l'AIA de Diego Ocampo.
2: T'has apuntat, Ernest, al càsting?
17: Bona idea, vaig a fer-ho.
2: Molt bé, veurem si t'acaben triant. Doncs això, el bàsquet. I avui, el Tour, primera jornada de descans.
15: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Doncs jornada d'escans al Tour i aprofitem per fer balanç fins ara d'aquesta cursa francesa i ho fem, Isaac Vilalta, amb tu.
1: Doncs amb el domini de Tadej Pogacar i el seu equip, l'UAE, com a nota predominant. Pogacar va deixar el Tour pràcticament sentenciat tot just a la sisena etapa pel temps que va guanyar respecte a la resta i sobretot per les sensacions transmeses. A banda, el seu equip ha imposat un ritme molt alt en la majoria de dies, com volem deixar clar qui mana. Veurem si amb això n'hi ha prou, si aquestes diferències són suficients, perquè encara queda molt Tour, amb una segona setmana que amaga diverses trampes i amb un enemic comú per tots els ciclistes, però que cal veure a qui afecta més, la calor. Han estat dies molt durs, que fins i tot han obligat la direcció de la cursa a retallar una etapa. Més enllà de Pogacar i l'UAE, cal destacar l'exhibició d'ahir de Mathieu van der Poel i el domini i l'elegància del mag Tim Merlier en els sprints.
0: I a partir de demà què ens espera, Isaac?
1: Una segona setmana molt dura. Ja sabem que la tercera ens espera un intensiu pels Alps, però abans s'ha de superar aquest segon bloc, que sempre és molt enganyós, amb etapes carregades d'emboscades, amb carreteres desconegudes i també amb molta duresa d'entrada. Demà una jornada amb 7 ports, dos dels quals de primera categoria i gairebé 4.000 metres de desnivell acumulat. I just després d'un dia de descans, que és quan acostumen a fer més mal. I a finals d'aquesta segona setmana, 3 dies consecutius, amb ports molt durs que poden deixar algun dels favorits fora de joc. Després quedaran els Alps, però ara mateix els veig molt lluny.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: El Mundial de MotoGP se'n va de vacances. Marc Márquez ho fa amb la confiança de qui sap que pot lluitar per revalidar el seu títol de campió, malgrat haver passat per quiròfan Damià Aguilar.
3: Va començar la temporada amb dubtes. No se sentia ell a sobre de la moto. Va planejar una intervenció que es va haver d'avançar per l'accident de França del 9 de maig. Dos grans premis sense puntuar i torna a Itàlia a finals de maig. Des de llavors, ningú ha sumat més punts que ell, però necessita descansar. El seu físic ho reclama.
4: Evidentemente noto mucho si hay dos carreras seguidas, noto mucho si es un circuito de izquierdas o de derechas, sobre todo el fin de semana, cómo voy perdiendo fuerza y cómo cada vez voy pilotando peor. Así que el objetivo es ganar en esa resistencia y sobre todo esos curvas de derecha, entrar, jugar con el cuerpo, que ahora mismo voy estático y a donde me lleva la moto.
3: Ahir després de la cursa festejava amb l'equip a l'estil dels aficionats noruecs del Mundial de Futbol, i el tro colpejava amb ganes un bidó com si fos un tambor amb el braç dret. En fi, Marc Márquez ha recuperat 84 punts des que va tornar, quan s'havia trobat a més de 100 del líder. Ara és tercer de la general, a 18 punts del líder Jorge Martín. El tro de Cervera té encara 11 caps de setmana per trencar nous rècords.
0: En tenis, Jannik Sinner es consolida com a líder del rànquing ATP després de guanyar Alexander Zverev, que puja a la segona posició, Josep Gaya.
5: Jannik Sinner s'ha proclamat campió de l'ATP Wimbledon després d'imposar-se a Alexander Zverev per 3-16-1 en una final molt igualada. Zverev va guanyar el primer set, però Sinner va aconseguir remuntar el partit, guanyant 3 sets consecutius i es va proclamar campió del torneig. Amb aquest triomf, Sinner arriba a les 100 victòries i aconsegueix el seu 5è Grand Slam, el segon consecutiu.
6: It has been an amazing final once again and
7: ha estat una gran final novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
5: Després d'aquest gran slam, Sinner continua líder de l'ATP ranking i se situa gairebé 5.000 punts de Zverev, que és segon en avançar Carlos Alcaraz, que ara és tercer.
0: La selecció espanyola femenina fa una estada a la Xina per preparar la superfinal de la Copa del Món, que es disputarà, Marcos, del 22 al 26 de juliol a Sydney.
8: Sí, en aquesta preparació diversos amistosos contra la selecció anfitriona, també contra Rússia, dos compromisos contra possibles rivals al Mundial. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, confia seguir la línia que porten i continuar creixent dins l'equip.
9: Sí, espero donar un bon nivell tant personal com grupalment. Això és el meu objectiu, seguir creixent dia a dia els entrenos i mantenir-me aquí fixa tot el temps que pugui.
8: En aquesta superfinal de la Copa del Món, el primer obstacle serà Hongria. Al quarts de final, la convocatòria té dues absències destacades. La capitana Bea Ortiz fa poc ha passat pel quiròfan i Caral Anton. Aquest estiu disputarà l'Europeu Júnior i el Mundial Juvenil. Això l'equip femení, perquè el masculí s'instal·la al CAR, també per preparar competició, la Final World Cup a Cine del 2026. Per tant, l'equip espanyol de waterpolo concentrat a hores d'ara al CAR de Sant Cugat també per preparar.
0: I encara tenim temps per un apunt més, en aquest cas de golf.
8: Sí, el nord-americà Scottie Scheffler fa 200 setmanes que és el número 1 del món de golf. D'aquestes, 165, Scheffler ho ha estat de manera consecutiva. Aquestes 200 setmanes, per fer-vos una idea de millor golfista del món, només les han superat dos golfistes. Tiger Woods, en el seu moment, amb 683 setmanes, i l'australià Greg Norman, amb 331 setmanes.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del Tot Costa. Avui amb protagonista un dels noms de l'estiu, Marc Cucurella, entrevista avui al Tot Costa, i a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. Com cada nit, seguim al Catalunya Mitjà amb el Joan Bota.
7: Són les 3.
10: Catalunya Migdia.
7: Fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat que els Mossos d'Esquadra busquen un piròman que hauria provocat els 3 incendis de l'última setmana a Aiguamúrcia, a l'Alcamp. Tots els indicis apunten que els focs intencionals en plena onada, que aquests focs serien intencionats i això en plena onada de calor. Els bombers alerten que tenim al davant, a més, altra vegada aquest escenari que tant temen de la simultaneïtat, perquè a aquesta hora també estem pendents d'un altre foc a Lladurs, al Solsonès. També us hem parlat de la polèmica pels comentaris racistes de l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, sobre la selecció francesa. El govern espanyol i el francès troben inacceptable el comentari de Rajoy, que considera que a la selecció francesa hi falten francesos per l'origen africà de molts dels seus integrants. El PP, en canvi, hi veu només sarcasme i evita desautoritzar Rajoy. I ens hem fixat també en la sentència del Tribunal Suprem que obliga a incloure el castellà als cartells de les escoles i instituts catalans que fins ara rotulaven els seus espais només en català. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
11: Doncs que els Mossos d'Esquadra i els tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on ahir una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques en una zona de banys a tocar de Gandesa, això és a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una jove de 24 anys. Anem fins a Tarragona, colla Ballester Brumós.
12: Bona tarda. Les inspeccions continuaran fins demà per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on ahir es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida. Està ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
13: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut lesions traumatològiques a la cama o al peu, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
12: L'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol oficial i aquest migdia s'hi ha fet un minut de silenci.
11: I més d'una vintena de dotacions continuen treballant en l'incendi forestal que s'ha declarat a Lladurs, això és al Solsonès. És una zona boscosa on és difícil d'accedir. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
14: Bona tarda, sí. El foc ha començat a 3:15 en una zona forestal de difícil accés, concretament al Collet dels Lladres. Ha agafat intensitat ràpidament i crema ara en línia descendent. Amb tot, ja s'ha pogut fer arribar una línia d'aigua al cap de l'incendi i es treballa amb contundència al flanc esquerre. Hi treballen ara 26 dotacions, 6 mitjans aeris i també membres de l'agrupació de defensa forestal. El foc té un potencial d'unes 400 hectàrees de terreny forestal, tot i que no es troba a prop de cap zona habitada.
11: I la jutge que ha investigat la gestió de la Dana València de l'octubre del 2024 ha dictat una resolució que eleva a 231 el nombre de morts per la catàstrofe al País Valencià. Aquesta nova víctima, que estava en estudi, és un home d'edat avançada que va morir el mateix dia dels aiguats, el 29 d'octubre, a causa d'un infart quan era a casa seva. Això és a Benetússer. I aparten un monitor de natació de l'European International School de Sant Cugat per dos possibles casos d'abús a dues alumnes d'entre 3 i 5 anys. Les famílies van alertar la direcció després que les nenes expliquessin els fets. El centre va activar els protocols de protecció del menor, va apartar el treballador quan va tenir coneixement del segon cas i va traslladar tota la informació als Mossos d'Esquadra. Segons l'escola, el monitor hauria fet un petó a la boca a una menor i li hauria demanat que guardés el secret. En un altre episodi, hauria acompanyat un altre nen al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el traje de bany, una actuació prohibida pels protocols del centre. El centre assegura que revisarà tots aquests protocols per determinar si cal apartar de manera immediata qualsevol treballador després d'una primera denúncia. I encara un apunt més, perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat calma al sector del cava davant les peticions dels pagesos d'arrencar vinyes de manera subvencionada per acabar amb els excedents de raïm. La Generalitat està amoïnada per la pèrdua de superfície de vinya que podria ser perjudicial en el futur. Corresponsal del Penedès, Montse Gener-Ribà.
15: Hola, bona tarda. La taula del cava que s'ha fet avui en tot el sector i que ha fixat el preu del raïm al voltant dels 0,55 euros al quilo ha servit per analitzar la complicada situació que divendres va portar Unió de Pagesos a treure els tractors al carrer. Aquest any la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions que posarà la Generalitat per pagar els pagesos que s'acullin a la barema en verd o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de vinya, reduir el nombre de vinyes, però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
16: Jo que he demanat com a conseller, diu, escolteu, digueu-me la previsió de quilos de raïm que necessitarem pels propers anys, més o menys, les hectàrees que necessitarem més o menys, amb la recuperació del mercat també, i veure, aviam, que no perdrem hectàrees que llavors necessitem en el futur.
15: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món. Ha dit que també aquí és imperiós que tots els restaurants tinguin vi i cava català i que tots els turistes tinguin l'oportunitat de tastar-los.
17: Ara passen 5 minuts de les 3.
18: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
17: I avui també amb l'Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals, en Jordi Cabré, escriptor i advocat, i l'Alba Alfageme, psicòloga i divulgadora. Bona tarda als tres.
19: Bona tarda. Bona tarda.
17: I com diu sempre l'Òscar en aquests casos, avui també de cos present. I viva, perquè l'heu sentit riure, l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
20: Bona tarda.
17: Què ens portes avui?
20: Molt contenta de sentir el conseller Ordeig dient que ha d'haver-hi vi català a les taules dels restaurants i que els guiris se'l prenguin. I tant que sí, perquè és molt bo. Sí, sí, a favor.
17: Però no és la teva dèria d'avui.
20: No. La meva dèria va d'una pregunta per escrit, d'aquestes preguntes que estan per escrit al Parlament, en aquest cas és d'Esquerra Republicana. La pregunta diu: el govern tenia constància prèvia que el coneixement de la llengua catalana no seria un requisit obligatori per dirigir una institució cultural referencial del nostre país? Per què no va fer res per incloure aquest requisit? Es refereix a la Fundació Joan Miró. La resposta, que també és per escrit, de la consellera deia això. Aviam si jo us trobo la resposta de la consellera, si es mou el meu ordinador, eh, boi? A veure... D'acord. Diu ella: un dels requisits de les bases és tenir el coneixement suficient d'una de les llengües oficials de Catalunya i comprometre's a assolir el domini de l'altra en el termini d'un any en cas que no es pugui acreditar d'entrada. A veure, tenir el coneixement... Continua més, eh? Tenir el coneixement d'entrada d'una. Ja ens podem imaginar quina és la probable. Per tant, diu el govern, que el que cal és vetllar perquè es compleixin els requisits que estableixen les bases i assegurar que la persona seleccionada per ocupar el càrrec de la Fundació Miró, que és aquí d'on estem parlant, en cas que no tingui el nivell suficient de català, es comprometi a assolir-lo en un any. Les paraules sempre són molt concretes. Vetllar, coneixement suficient, assolir-lo. Vetllar no és complir, si assembla. Coneixement suficient no vol dir nivell C, si assembla, i assolir-lo no vol dir anar a una acadèmia, però també si assembla. Per tant, per dirigir els grans museus del país, d'entrada potser no cal el coneixement d'una de les dues llengües que estem pensant, que és el català. A Catalunya tenim el cas de la directora del Mercat de les Flors, per exemple, María José Cifuentes, que és xilena, que dirigia el Centro Cultural Gabriela Mistral a Santiago de Chile. A mi, personalment, la seva manera de treballar m'encanta. La Marta Vives va anar a una roda de premsa d'ella i va posar-nos un tall de veu de la directora del Mercat de les Flors, que és aquest que sentirem.
19: La institució inicia un període de programació extramurs que transforma una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitats.
20: És a dir, que la María José Cifuentes de Santiago de Chile ho fa en català. Així, les preguntes de la Marta Vives o dels altres periodistes poden ser també en català i no convertim una roda de premsa del Teatre Nacional de Catalunya en una conversa en castellà, com seria molt lògic i desitjable, al Teatre Nacional. És a dir, aquesta senyora fa com l'entrenador del Girona i s'esforça per aprendre el català. Com que és una persona intel·ligentíssima, com ho demostra la seva feina, doncs entenc que haurà estat un esforç molt relatiu. Fer una convocatòria pública pensant en el talent internacional i donant, doncs, un marge d'un any està bé. Però llavors, al cap d'un any, s'han d'exigir resultats, perquè si no ens podem preguntar si no hi ha a Catalunya cap persona de prou talent per dirigir un museu. És a dir, està bé que vinguin de tot el món i tant, però també està bé que com el vi català, no? Que hi hagi també la gent que viu aquí, no? Però llavors, què passa, per exemple, amb el cas del director del MACBA, que és de Ripollet, però fa les rodes de premsa en castellà? Hi ha una qüestió. Si aquests càrrecs de són persones amb molta intel·ligència, molta preparació cultural, molta sensibilitat, espero i desitjo que ben pagats. Si aquestes persones doncs arriben al càrrec i no parlen català, puc jo llavors exigir que el que neteja el MACBA parli català? Perquè per càrrecs inferiors al de director, jo crec que s'ha demanat català al MACBA. És a dir, jo em queixo que no m'atenen en català als bars. Però si em queixo que no m'atenen en català als bars, haig de poder tenir satisfet el dret que les rodes de premsa del MACBA siguin en català. Per cert, i parlant de tot una mica, una sentència del Tribunal Suprem acredita avui que els cartells de l'interior de les escoles han de ser en català i castellà. O sigui, sala de lectura, sala de lectura, sala de professors, sala de professores. Això demostra, doncs, que la immersió és la que m'impenja del muro.
17: Doncs ja ho veieu, estava pensant que tenim... Tu has parlat de la doctrina Mitchell, però en aquest país durant molts anys hi ha hagut la doctrina Messi, també.
20: La doctrina, la doctrina Messi i fills de Messi, que vam veure en aquell documental, que els llegien contes... és a dir, potser els fills de Messi han sentit a parlar d'aquest conte nacional nostre, que és el, aquest nen expulsat per via rectal, que és el Patufet. Cosa que m'encanta.
17: No, havíem parlat del recti del mugró, no sé si teniu alguna cosa a afegir.
21: No, Dor, jo diria que s'estan perdent batalles importantíssimes en termes de defensa de la llengua catalana i de respecte per la llengua catalana. Es podrà dir que és en nom del bilingüisme, jo penso que és molt clar que és en nom d'una altra cosa, i evidentment els drets de les persones castellanoparlants es poden protegir de moltes altres maneres que no vagin en detriment de la promoció necessària de la llengua catalana, que només ho podem fer nosaltres. És a dir, no es tracta, mai s'ha tractat, em sembla, Catalunya d'excloure ningú ni de discriminar ningú per raó de llengua. Si s'ha fet, s'ha corregit. Mai s'ha tractat d'això, mai s'ha intentat, mai s'ha promogut o mai ha estat aquest el programa de ningú. Ara, posar-la per damunt de les llengües que no són les pròpies, per alguna cosa és la pròpia, i per tant és lògic que a les escoles, a les universitats, etc., la cartelleria, si tothom ho pot entendre o ho pot entendre fàcilment, fins i tot la gent de fora pot entendre els cartells, doncs que es faci. I pel que fa a la direcció dels museus, evidentment tot aquest redactat es podia haver redactat d'una manera que convidés la persona de fora, reconegut internacionalment, amb molt de prestigi internacional, a venir i aprendre la llengua catalana en un any, posant-hi més detall, més concreció i més condicions i més exigència. És a dir, estàs convidat, pots entrar, pots ser director, No és que ens agradi molt, perquè estaria bé que la coneguessis, però si no t'ha donat temps, tens un any, i si no és un determinat nivell, i si no l'assoleixes mínimament, aleshores poder-lo fer fora. Com a mínim, poder-lo fer fora. Per això de recomanar, i veurem, però estudiem aquest temps per una de les dues llengües, sense nivell concret, etc., ens sembla que és massa ample, i si la intenció era aquesta, si la intenció era convidar i obrir, que em sembla que hem de ser una societat oberta, obrir a candidats internacionals a poder accedir a la Fundació Miró o altre tipus de museus, em sembla que es podia haber fet d'una manera tan oberta.
20: Fixa't com que la internacional, la persona internacional, la xilena, des del minut 1 ha parlat català.
21: Clar.
20: La directora del Teatre Nacional és de Santiago de Chile i parla català.
21: Amb això sempre hi ha categories d'interès o de no interès. Sí, sí.
1: Clar, i a part, el que deies en part, no? que quan mirem l'oferta pública, la major part de llocs que s'ocupen amb l'oferta pública tenen, un dels requisits és el coneixement de la llengua catalana. Llavors, d'alguna manera, jo crec que al final no es tracta d'expulsar ningú, al contrari, de protegir un bé essencial pel nostre país, com és el català, que també això que diu Jordi, que d'aquí un any ho mirarem, no sé qui llavors, si la persona no assoleix un nivell de català acceptable,
21: clar,
1: seria...
21: Clar, què fem?
1: Vull dir, llavors, jo crec que al final a mi em preocupa, perquè veient els nivells de l'ús del català, que són tan i tan preocupants, jo crec que abans aquests temes durant molts anys no es posaven en dubte. Teníem clar que la persona havia d'utilitzar el català i que havia de saber el català. Ara, entre això, entre aquests dobles cartells a les escoles, és preocupant, perquè tenim l'obligació, jo crec, com a país, de cuidar i protegir la nostra llengua, i constantment ens venen atacs per tot arreu. I a part també ens fem una mica les trampes nosaltres mateixes. Jo crec que aquest tipus d'institucions han de requerir, evidentment, que es conegui la llengua catalana, perquè no és només la llengua, és tot el que passa a Catalunya, no? Llavors, si és allò del que dèiem, no? Com uns mínims, com una voluntat, si jo me'n vull anar a treballar, el que dèiem, als Estats Units, evidentment hauré de saber parlar no, l'anglès. Llavors, bueno, a mi em sobta, i crec que al final no ens ha de... A vegades anem una mica amb la... No? Allò quasi demanant perdó, no? I crec que al final, per exemple, a Girona, el que parlaves, Michel, nosaltres a Girona, jo no me l'estimava perquè fos entrenador del Girona, me l'estimava realment per l'esforç que feia d'integració a molts nivells, no només amb la llengua, amb el dia a dia, amb la pròpia ciutat, no? I jo crec que això, la llengua té a veure també quin nivell tindrà també de voler integrar-se i formar part d'un context català per entendre també què fa amb la seva feina en el seu dia a dia, no?
2: Sí, a mi em sembla que atraure talent sempre és bo, i que per tant que el talent estranger vingui i vulgui apostar per una qüestió professional vinculat amb institucions catalanes, culturals, esportives, etc., em sembla que és un punt a favor del que és Catalunya i de les institucions catalanes, i per tant em sembla que és un valor a tenir en compte i posar-lo en positiu, del fet de que siguem capaços d'atraure talent. I jo estic d'acord amb que quan tu guanyes una plaça en un àmbit d'una institució pública cultural, hi ha una sèrie de compromisos que tu adoptes a l'hora d'assolir aquesta plaça. I en aquests compromisos, si l'aplantejament del català com a requisit, català i el castellà com a requisit formen part d'aquests objectius, així s'hauria de complir. És a dir, que al cap del temps prudencial que se't donen, doncs tu has de tenir l'obligació d'haver demostrat que has fet un esforç i que, per tant, ets capaç de demostrar que aquell esforç té una determinada rentabilitat, no? Que el parlis bé o que no el parlis bé, o que l'acabis d'entendre o no l'acabis d'entendre, doncs segurament això és algo comprensible, perquè té molt a veure també amb una qüestió emocional i una qüestió emotiva, que té a veure amb el sentiment que tenim tots quan algú fa un esforç i perquè se'ns fa proper, perquè entenem que és una manera de traslladar una sensibilitat i un compromís també amb la cultura, en tant que la nostra llengua és cultura, i per tant jo entenc que això hauria de ser una exigència exigible, en tant que, si és un compromís, doncs d'alguna manera la institució, l'administració, hauria de tocar el crostó i dir, escolta'm, un dels compromisos era, per exemple, aconseguir que hi haguessin tants visitants a la Fundació Miró, doncs un dels altres compromisos era, i això valia tants punts, i un dels altres compromisos era, doncs, assolir o tenir uns coneixements de la llengua catalana, i això valia tants altres, no? I amb això tu estàs fallant i, per tant, necessites progressar millor.
20: Tu parles de qüestions emocionals, de cap manera ha de ser així.
2: També és així.
20: El castellà, jo dic que ja... el coneixement del castellà mai és una qüestió emocional a Catalunya. Pot ser-ho per la persona interessada, etc, però ha de ser una qüestió un requisit imprescindible.
2: Del tot, però...
20: imprescindible, vull dir, no hem de cantar la lluna i la pruna.
2: Però jo, és evident. Jo no estic dient que sigui que tingui que veure amb una exigència emocional. Dic que el fet de parlar en català implica que la ciutadania, és a dir, aquells que estem... Quan parlem de Mitchell i quan en Mitchell es refereix en català en les seves rodes de premsa i fa unes declaracions en català i no necessita traducció, és una qüestió objectiva, evidentment, però també, inherentment, pel fet de que el català ha sigut, i hem reivindicat que el català sigui una llengua que tenim una necessitat de que sigui present en tots els circuits d'incidència pública, també té a veure amb allò que rep, allò que percep el que rep aquella declaració.
20: Tu parles de que està molt bé atraure talent, evidentment, no? Evidentment que
2: I
20: està molt bé.
2: I exportar-ne, també n'exportem,
20: I exportar-ne, està superbé. De qui estem parlant no és del talent atret de la senyora de la Fundació Miró, que està fent un curs de català, segons ens diu el govern, sinó del senyor que és de Ripollet. Vull dir, no hem atret el talent perquè ja era aquí, aquest
2: perfecte,
20: talent.
2: Però igual que...
17: Aquesta és la qüestió. Aquí tens un altre maó que clar, tu pots tenir, i això clar, ho veiem a la sanitat,
20: aquesta és la
17: ho veiem
20: qüestió,
17: a l'educació. Tu pots tenir el nivell C2 i no parlar el català, i després si deixes ser dolent, agafant els dos temes que ens deia l'Empar i algunes de les coses que heu anat comentant, ara posem un cas hipotètic, perquè aquest tema dels cartells a les escoles, això ve del Tribunal Suprem, és per un recurs de l'Assemblea per una escola bilingüe. I aquests, el recurs atacava un article, una instrucció que deia els rètols de les escoles i instituts els posarem en català, que per cert això ja no estava vigent. Ataquen aquest frase concreta i el Suprem la tomba i diu, efectivament, tu no pots obligar a que els cartells siguin en català. Molt bé. Imagineu-vos que ara una institució cultural catalana fitxa algú...
20: Un neerlandès que no parla castellà i que parla només català.
17: Espera't. L'exemple és que d'aquí un any passa això que dieu, que no ha assolit l'objectiu de parlar en català. I dius, és que en aquest contracte hi deia que t'acomiadaríem, i l'acomiades. Home, doncs, evidentment, un acomiadament també el pots recórrer i també acaba a la sala.
1: Per això deia que d'aquí un any...
20: Però en el contracte no diu que t'acomiadaran perquè les paraules són vetllarà per... És a dir, són paraules inconcretes.
17: I si això acaba al Suprem, què creus que passa?
20: Home, imagina tu. O sigui, manis. És a dir...
21: A partir de la sentència de l'Estatut, aquí van perdre bous i esquelles, perquè tot se'n va cap a una interpretació determinada de la Constitució, que va ser la que va ser, d'aquí les manifestacions, fins i tot el procés, tantes coses.
17: Parlava, l'Alba diferenciava entre els consensos, potser, de fa
20: correcte,
17: dècades ja, i l'esperit de la llei i la interpretació de la llei, que són tres coses una mica diferents. No?
21: S'ho van carregar i tampoc veig el govern de la Generalitat batallant-hi molt per intentar recuperar-ho o per intentar combatre-ho, no?
2: Però segurament tots els governs de la Generalitat han treballat poc amb aquesta aspecte.
21: Jo diria que n'hi ha alguns que han estat molt més combatius que aquest.
2: Pues no, el resultat ha sigut igual de dolent o igual d'ambigu.
21: Jo és la Concòrdia, francament, que sempre acaba fugint els mateixos. I a més a més em sembla que segueix bastant...
2: Jordi, jo crec que un bany de realitat és precisament...
21: Segueix bastant el discurs de
2: Societat Civil Catalana. Jo penso que precisament un bany de realitat és assumir les responsabilitats que tothom ha tingut en aquest tema. És a dir, que ens donem compte fa 4 anys d'una realitat tremenda, negativíssima amb l'ús del català, no eximeix de responsabilitat, i jo crec que és un gest de responsabilitat col·lectiva de dir tots aquests governs que des de fa molts anys han estat governats no ho han treballat. El d'ara ho ha de fer millor, per suposat, però els altres no ho han fet bé. Pues assumim-ho.
21: El que passa és que el d'ara té la possibilitat de canviar moltes coses a nivell de l'Estat, a nivell de lleis orgàniques, legislatives i de tribunals bastant suprems i bastant constitucionals. I no sembla que estigui per la labor d'anar-hi i fins i tot sembla que s'hi aplana moltíssim. I pel que fa a la Fundació Miró, no només és un tema lingüístic, és a dir, i només vull apuntar-ho, l'elecció d'aquesta persona també ha estat molt discutida internament pel patronat en termes de perfil. És un perfil, pel que sembla, ho desconec, però pel que sembla bastant dirigit a l'augment d'audiència i d'assistència i poca cosa més i del màrqueting, i segurament amb una manca de sensibilitat pel que fa al coneixement més profund de la feina de Miró.
2: Jordi, però ara que dius ho desconec, per què fas aquesta afirmació si primer dius ho desconec?
21: Perquè hi ha un membre del patronat que ha plegat per
2: això. Em sembla una mica perillós.
21: Perquè hi ha un membre del patronat molt important que ha plegat per aquesta qüestió.
2: Poso per tant, no ho descobreixes. Per tant, tens un bany d'informació realista. Perquè si no és perillós.
21: Conec això.
17: Doncs aquesta és la situació que tenim quan barregem llengua amb qualsevol altre tema, perquè avui l'Empara ens ho ha portat a les escoles i a les institucions culturals, però sempre que apareix la llengua passen coses en aquest país.
20: Home, és que ja fa temps que anem així.
17: En fi, ara és un quart i mig de 4 de la tarda. Farem una pausa per la publicitat de la tornada. Continuarem parlant d'incendis, però ara no seran metafòrics, seran de veritat.
18: Catalunya migdia.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
4: I després a cala meva mare, Olot.
3: Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
22: Molt bé.
3: Arribarem a tot?
22: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
23: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
24: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
25: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track. A la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
18: Catalunya migdia.
27: Qui diu que a l'estiu no passa res?
28: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
27: El mercat del Barça de Flick.
28: La sortida del Tour des de Barcelona.
27: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
28: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
27: La recomposició del Girona segona.
28: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
27: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
28: El sol o a l'ombra.
27: Escolta el Tot Costa.
29: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
30: L'estiu és tu.
18: Catalunya Ràdio.
29: L'estiu ets tu.
30: Quan em mires i somrius.
29: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: I com us dèiem, ara després dels anuncis parlem dels incendis de veritat. Tenim aquest incendi d'Aiguamúrcia al camp que ja està pràcticament estabilitzat. Els bombers controlen el 90% del perímetre després d'haver afectat unes 150 hectàrees i confien que al llarg del dia d'avui es podrà donar per estabilitzat completament. En canvi, aquest migdia hem tingut aquest altre ensurt a Lladurs, al Solsonès, i els bombers diuen que tenim al davant un nou escenari d'aquests que tant temen de la simultaneïtat de diferents focs que provoca que s'hagin de dividir els efectius. En tot cas, les primeres investigacions dels agents rurals i els Mossos d'Esquadra apunten que aquest foc d'Aiguamúrcia podria haver estat intencional. De fet, la consellera Núria Parlon ho ha dit així aquest matí.
31: Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi i, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
17: I el fet és que els últims dies s'han declarat dos incendis més al mateix lloc i, lluny de ser casualitats, els investigadors creuen que tots podrien tenir un origen intencionat. La consellera fins i tot ha dit que no descarten que pugui ser la mateixa persona, però que de moment no s'ha fet cap detenció. Per tot plegat, Núria Parlon ha explicat que es reforçarà la vigilància al perímetre de l'incendi i també que hi haurà vigilància específica a les cases que s'han hagut d'evacuar per evitar robatoris. A aquesta hora podem saludar l'Anna Boza, que és advocada penalista. Bona tarda.
32: Hola, bona tarda.
17: I sovint parlem de piròmans per parlar d'aquestes persones que provoquen incendis de forma intencionada, però això em sembla que no és del tot així perquè normalment els que calen foc de manera intencionada els hem d'anomenar incendiaris. Quina és la diferència?
32: Hola, bona tarda. Aviam, jo crec que aquesta diferència entre incendiari i piròman és més aviat de psicologia jurídica i forense. És a dir, la provocació d'un incendi és el que es preveu en el Codi Penal. El piròman, com a tal, és el que té un trastorn psiquiàtric que se li pot aplicar el tipus penal igualment. El que passa és que, com que no té facultat cognitiva o volitiva, és a dir, té una inimputabilitat que se'n diu, podria ser o un eximent o un atenuant que, en comptes d'entrar a la presó, doncs hauria d'entrar en un centre psiquiàtric. Però en si mateix, l'acte de provocar-lo es vol aquesta intencionalitat, existiríem tots dos. L'única diferència és que si tu tens aquest trastorn psiquiàtric, després el puguis al·legar, doncs perquè en comptes de complir una pena en una presó, hagis d'anar a un centre psiquiàtric.
17: I és gaire freqüent que s'apliquin aquests eximents o aquests atenuants de ser un piròman diagnosticat en un procés per haver provocat un foc?
32: Ha de quedar ben acreditat. Són dels punts que un metge forense, un psiquiatre forense, ho ha de poder acreditar i demostrar que realment aquella persona doncs, té aquest trastorn psiquiàtric. Perquè simplement perquè m'agrada o vull veure el foc no és un trastorn, sinó que seria precisament aquest dolor, aquesta voluntat de provocar aquest incendi. Es necessita tant aquest propòsit de cremar que hi hagi un perill i que tu sàpigues que es poden causar aquests danys. Llavors, després, inclús l'abast d'aquests danys que s'hagin causat pot agreujar o no, però el delicte ja s'ha comès.
17: I quines són les penes per una persona que provoca un foc intencionadament, sigui piròman o no?
32: Clar, si és per posar en perill la vida de les persones, és de 10 a 20 anys de presó. Si és un incendi de muntanyes, de massa forestal, la presó ve a ser d'un a 5 anys, però si igualment ha existit aquest perill per la vida i per la integritat física de les persones, també ja s'eleva de 10 a 20 anys de presó. I igualment, en casos concrets de que la superfície sigui de considerable importància, que s'hagi causat uns greus efectes pel sol. Hi ha una sèrie de punts, per exemple, que s'afecti a condicions importants de vida animal, també s'agreuja de 3 a 6 anys de presó. Vull dir que sí que són penes elevades que consten. El que passa que sí que es distingeix entre aquesta voluntat amb el tema de la diferència de una imprudència greu, no? Que ara amb aquests supòsits que explicàveu, per exemple, amb el que hem passat de la Bisbal, doncs, que si estava fent unes feines que no s'haurien de fer. Fins a quin punt pot ser una imprudència greu, no lleu, no és no una cosa de despiste, sinó greu de saber que amb aquella activitat podries provocar un incendi, pot haver-hi, però sense voler-lo arribar a causar, a provocar-lo efectivament doncs, d'una manera més intencionada. Potser aquestes són les diferències a l'hora d'aplicar la pena.
17: I ara ho mencionaves una mica, llavors les penes depenen del volum d'hectàrees que es cremen quan es provoca un foc?
32: Sí, aquest greuge. I dependrà també de la normativa de cada comunitat autònoma, segons les seves hectàrees i segons la seva extensió i segons si és una zona doncs, protegida, efectivament, això ho agreuja.
17: Doncs són les explicacions d'Anna Boza, advocada penalista, el dia que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que estan buscant un piròman o un incendiari, haurem de veure quin és el perfil en aquest incendi, en aquests tres incendis d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Anna Boza, gràcies, bona tarda.
32: Gràcies a vosaltres.
17: I ja hi tornem a ser. Tenim per davant una altra setmana d'aquelles complicadíssimes. Ara els bombers fa uns minuts deien que tenim una altra vegada aquest escenari de simultaneïtat. Estan treballant a Aiguamúrcia, també estan treballant al Solsonès i avui no és ni molt menys el dia que ha de fer més calor d'aquesta setmana. I clar, a nivell de ciutadà, quan enmig d'aquest panorama, cada dia amb tants municipis en risc extrem, i t'imagines una persona amb un bidó de gasolina, o com es faci això, anant fent foc, m'anotava del que ens deia l'Anna Boza, que s'ha de veure des del punt de vista psicològic i jurídic quina és la situació. Bueno, tenim
1: representants de la sala.
17: Un parell, per tant, per al·lusions.
1: No, a veure, la part que, com comentava, no, hi ha d'haver un diagnòstic perquè apunti a realment aquesta afectació en la salut mental, aquest trastorn que té a veure amb la piromania. A veure, realment la major part de conductes incendiàries, normalment, alguns casos sí, però normalment tenen més a veure doncs, amb venjances, motivacions diverses, que no tant un tema salut mental, però els que realment mostren aquestes conductes piròmanes és gent que et sent molta atracció, no?, pel foc, també pels serveis d'emergència.
17: Hi ha algú que no pot aguantar-se les ganes?
1: No, és com una ansietat, un neguit, no?, que senten dins seu i que l'única forma de calmar sumar aquest neguit, aquesta, com aquesta ansietat, aquestes ganes de fer, no?, d'alguna forma, de generar o de treure, no?, aquest neguit, és calant foc, val? A partir d'encendre foc. Llavors, l'observació, no?, un cop han cremat o han pres foc i ho veuen, és la forma que tenen de lleugerir, d'alguna forma, aquest malestar, aquest neguit que senten, val? Llavors, quan veuen el foc, veuen els serveis d'emergència, senten doncs una atracció bestial per tot allò que està passant. Llavors és una cosa que ens costa d'entendre, perquè és com una atracció malaltissa, podríem dir, perquè és així, val? Per tot el tema que té a veure amb el foc, no? I llavors en aquest sentit, jo també, bueno, m'anotava d'alguna manera que sí que tenim alguns casos, val, de persones, doncs, amb aquest problema de salut mental, aquesta piromania, i que en un moment donat, doncs, poden ser eximents o atenuants, però que la major part de focs, no, el 90% diuen que estan, no, que tenen naturalesa humana, val, i que d'aquests ara en parlàvem, no, que, no, comptàvem que aquestes negligències o accidents que estan entre el 55 i el 65% són la major part de casos. Ho dic perquè a vegades hi ha gent que diu: ostres, és que tants incendis, no? Home, en una mateixa localitat d'Aiguamúrcia, evidentment hi ha alguna cosa estranya, però aquesta disseminació de tants incendis també té molt a veure amb conductes o d'irresponsabilitat o conductes que d'alguna forma hi han com molts factors, no?, que estan confluint entre el que dèiem, no?, una onada de calor, boscos secs, realment sota boscos molt carregats, molt de combustible dintre els boscos. Per tant, ho dic perquè a vegades ens dona la sensació, quan hi ha molta gent que et pregunta, un piròman, val, hi ha tota aquesta explicació, i sí, és un trastorn mental, i per tant hi ha persones que responen a això, però la major part d'incendis tenen més a veure, doncs, amb aquesta falta, d'aquesta irresponsabilitat, i en moltes ocasions també és aquesta sensació d'una mica de dir, bueno, és que el problema el té aquell, no? I jo crec que en aquest moment on estem veient aquesta simultaneïtat d'incendis, no podem baixar la guàrdia, i com a ciutadania hem de ser supercorresponsables en estar amatents a tot el que passa. L'altre dia, per exemple, un ciclista deia, no?, l'incendi de les Gavarres, ostres, vam veure com estava utilitzant una radial, i fins i tot li vaig arribar a dir, no?, a dir, tio, en aquest moment no pots estar utilitzant això. Ho dic perquè és molt fàcil sempre carregar determinats temes amb temes de salut mental, i per tant, sí, existeix, però la major part d'incendis no hi ha al darrere un piròman.
17: De fet, en Carlos Barreber, de la unitat de verificació de 3CAT, la setmana passada en feia una notícia, posava aquesta forquilla entre el 16 i el 25% d'incendis intencionats. Per la descripció que estàs fent, el gruix d'aquests incendis intencionats no són de piròmans, perquè estàs fent una radiografia molt específica.
1: Sí, no, la major part d'incendis provocats tenen més a veure, pues, amb temes diversos, ja et dic, o per algun tema d'alguna... A vegades, no?, hi ha venjança, alguna història que a tu t'interessa cremar aquella zona per X motius, per interessos, bueno, pel que sigui, val? Per diversitat de motius, però realment temes de salut mental darrere de focs, el tant per cent és molt petit. Ho dic perquè a vegades, i és això, no?, jo crec que a vegades és fàcil, no?, diu, l'altre dia jo estava en un xat de la meva família i algú comentava, tants incendis, segur que està ple de piròmans, Catalunya. No. O sigui,
17: de fet,
1: realment...
17: avui és notícia per això. Una notícia és allò que no és habitual. Sí, és notícia
1: totalment.
17: Que es busqui un piròman o un incendiari. S'haurà de veure amb quin és el perfil, perquè els bombers, els Mossos, els agents rurals, que són els que fan aquestes investigacions, han vist que hi ha un patró que no és el patró habitual d'una negligència o d'un llamp o del que sigui, no?
21: Sí, és a dir, que fem servir llenguatge d'una manera molt gratuïta. Anem parlant de piròmans amunt i avall, que ens agrada molt la paraula, suposo, i en veritat, molt sovint estem parlant simplement de persones amb poca consciència o amb poca solidaritat social, o amb un problema personal que no és aquest. Exactament, no és un problema mental ni de filia inevitable ni irreprimible, no? Que és un cas que, a més, aquest d'aquesta filia irreprimible, el qual suposo que també es pot intentar detectar amb una mica d'antelació, que és si hi ha aquests perfils realment d'una persona que ja suposo que no li ve de nou, sinó que ha tingut comportaments d'aquest estil, suposo que es pot intentar vigilar d'alguna manera, tot i que m'imagino que és una percentatge petitíssim de la població. Tota la resta, que són radials, imprudències, negligències, etc., és la part majoritària, més majoritària d'aquests accidents, d'aquests fenòmens tan malaurats, i és el que més hauríem de vigilar tots, perquè la major part de nosaltres no estem malalts al cap, i la major part de nosaltres no tenim una venjança personal suficient com per cremar tot un parc natural o tot un bosc, i per tant la majoria de nosaltres el que som és negligents. I aquí és on em sembla que el servei públic i també tothom amb el dia de la seva vida intenta a intentar vigilar, perquè és on se'ns escapa tot.
2: Sí, jo puc aportar de la perspectiva a l'anàlisi del que pensa o el que fa un piròman o un incendiari. Jo l'únic que penso és que més enllà d'aquesta qüestió, el problema és què es troben quan provoquen això, no? El problema és que segurament un incendiari o un piròmana doncs podria tenir una acció delictiva o una acció doncs de... però que segurament si no trobés un terreny abonat perquè aquest incendi es descontrolés, doncs no passaria això, no? És a dir, que tornem una mica a l'inici de tot, tu pots doncs tenir una negligència o ser un malalt mental o en un moment tenir un esperit de venjança i voler cremar el bosc del teu veí, però possiblement cremaràs el bosc del teu veí si tinguéssim un terreny que estigués ja lo suficientment endreçat i que s'hagués fet una política forestal que s'està reivindicant, que a més jo crec que cada estiu parlem d'això, no? És a dir, cada estiu reclamem en els governs anteriors o en els governs actuals que tornin a fer o que segueixin fent o que facin per primera vegada realment una política de gestió forestal, no? Per què? Perquè al final tenim uns bombers que fan les coses molt ben fetes, però

0: també quina pedagogia hi ha al darrere i com hem d'actuar davant, per exemple, d'un gran incendi, perquè ara amb tot el tema dels confinaments, evacuacions, autoevacuacions, o sigui, ens hem de començar a plantejar que aquell món en el que vivíem, aquell tipus d'incendis, de pluja, tot això està canviant, o estem desgraciadament ho estem visquent a marxes forçades, i que la forma en què ens relacionàvem amb les emergències ara implica que nosaltres com a ciutadania ens posem en el centre també, i que entenguem i que respectem sobretot el que ens diuen les autoritats, que aprenguem sobretot allò que dèiem, actuar de forma contraintuïtiva davant d'un incendi, no sortir, no? Perquè el que necessites quan veus el foc que ve cap a casa teva, sortiries pitant per la porta que fes el cotxe i potser et trobes amb un atrapament i és quan t'enganxa l'incendi. Vull dir que realment jo crec que estem entrant a marxes forçades amb un canvi, no, de model en el que hem de començar a aprendre moltes coses, i ho hem vist amb el que ha passat a València, el que ha passat, no, també a Andalusia. Llavors, com a ciutadania, els bombers estan molt tensionats, ho diuen, vull dir, tenen els recursos limitats que tenen, no? I per tant fan molt bona feina, però evidentment, vull dir, la realitat és la que és, i com molt bé apuntaves, tenim en algunes zones polvorins claríssims, però jo crec que com a ciutadania hem de començar a entendre que tenim un rol actiu també, evidentment, amb la part de la prevenció, però també amb la part de la resposta. I aquí crec que, bueno, s'haurà de fer molta pedagogia i intentar entre uns i altres ajudar-nos, perquè el món al que vivíem ja no existeix, un canvi de paradigma. Per desgràcia, les grans emergències ja formen part de les nostres vides i cada cop aniran a més.
1: 4 minuts i seran 3 quarts. És 13 de juliol, per tant, segur que al llarg de l'estiu, lamentablement, haurem de tornar a parlar de focs. Ara parlarem d'una cosa que passarà demà. Deia que és 13 de juliol, demà, per tant, és 14 de juliol, és el Dia Nacional de França, i a França estan molt pendents de Mariano Rajoy per un article que ha escrit ara com a comentarista de futbol i concretament del Mundial. L'expresident del govern espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa, que demà s'enfrontarà a Espanya per un lloc a la final, però sobre l'equip de Didier Deschamps, que és el seleccionador francès, Rajoy hi feia un retret. Deia que no juguen amb francesos. El govern francès ho considera inacceptable i fins i tot alguns ministres de Macron l'han acusat de racista. Sense anar més lluny, el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, que és d'ascendència espanyola, ha qualificat aquestes paraules de Rajoy d'inacceptables.
2: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
1: També Pedro Sánchez creu que Rajoy ha avergonyit a Espanya amb aquestes declaracions, que ha qualificat ell també de xenòfobes, i avui mateix el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat a Feijóo que exigeixi una rectificació a Rajoy. Però no hi ha hagut rectificació. De fet, des del PP, Borja Sémper no ha volgut parlar de racisme, sinó que senzillament s'ha referit a la personalitat de Rajoy i ha parlat de sarcasme.
3: Una columna de estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención.
1: Tenim Rajoy fent de Rajoy, però amb alguna coseta més, avui molts recordaven també, i ahir també, les últimes hores, arran d'aquest article, les paraules de Jean-Marie Le Pen, del pare de Marine Le Pen, l'any 98, abans del Mundial, quan va dir que la selecció francesa, que després va ser campiona del món, amb Zidane al capdavant, d'origen algerià, que eren, ell va dir, francesos burocràtics, però que tampoc els veia prou francesos. A vegades hi ha aquella frase d'Into the Ney que pone, aquí sembla que s'està demanant què posa el color de la pell, no?
4: I què posa el teu cap i el teu cor, no? Que és una cosa molt més difícil de detectar. Sí que és veritat que a banda d'aquest capítol em sembla recordar que també la selecció francesa fa uns anys va haver una polèmica perquè no cantaven l'himne i que per tant no sentien prou els colors, etc. Bé, en qualsevol cas, només hi ha una manera objectiva de determinar qui és francès, que són els papers burocràtics, i per tant això va a missa, i em sembla que és la manera que tothom es pot entendre. Després ve la discussió més de com et sents. Jo no tinc per què entrar i desconec. És una altra cosa de la qual no tinc coneixement, de quin és el sentiment de cada jugador, no ho sé. Sí que sé que aquí Mariano Rajoy ha estat amb una barra de bar, amb un escuradents a la boca, fent una broma que no s'ha entès i que és de mal gust i que no està ben feta. Jo penso que és una broma, però és una broma que realment va molt més enllà del tolerable, que expressa una mena de racisme segurament mal dissimulat i que no li ha sortit bé. Li aconsellaria que demanés perdó perquè tothom pot tenir aquest tipus de relliscades, però francament puc entendre que França estigui encesa, que és per molt que sigui un tema que a mi m'afecta poc a aquest partit següent, perquè jo no sóc espanyol, però sí que és veritat que puc entendre que tot França estigui revolucionada contra l'expresident espanyol.

0: espanyol per aquestes declaracions. Em sembla que ha estat molt desafortunat, em sembla que ha de vigilar moltíssim i em sembla que especialment el món de futbol, que on s'expressen tantes emocions, els que poden, els que tenen selecció, els que on poden expressar tantes emocions, han d'anar en compte, han de vigilar i ser molt respectuosos, perquè estem en terreny ja no només esportiu, sinó també polític i diplomàtic.
1: Sí, jo crec que, a més, no és gratuït que el president Rajoy faci això, és a dir, representa el que representa. És un expresident espanyol, per tant, les seves paraules jo no crec que siguin una broma, és a dir, ni un quan escriu, i els que fem articles d'opinió ho sabem, sabem les conseqüències que té un article d'opinió, no? I aquest senyor fa temps que n'escriu, i a més és expresident del govern, per tant, amb una corresponsabilitat del que diu i del que ha dit i del que dirà. Per tant, jo crec que per mi no és una broma, crec que és un error el que ha fet avui el senyor Samper. Bueno, és intentar, doncs, relativitzar i minimitzar una gran responsabilitat que té el senyor Rajoy fent aquestes paraules, perquè jo crec que, a més, hi ha una realitat. El racisme ara no rarament es planteja com de cara, és a dir, no es diuen frases que siguin obertament plantejant una raça com inferior. No, el que fa avui el president, o que el va fer en l'article el president Rajoy, és posar el dubte, no, de que, o bueno, no posar el dubte, deixar molt clar que no responen a una genealogia francesa, és a dir, que aquestes persones, que aquests jugadors de futbol, per un tema de color, per un tema de raça, no són francesos. I jo crec que aquesta és una vegada més el qüestionament perillós, no? Quan un qüestiona la nacionalitat perquè és negre, el que fa és que evidentment hi ha un biaix racial. Jo faig una associació, que faré un salt conceptual, però és quan a nosaltres ens diuen és suficient dir que no sóc racista? No, el que s'ha de fer és ser antiracista. És suficient dir, no, és que jo no sóc masclista. Bueno, llavors tu ets feminista. Ah, no, feminista no. Pues no. Si no ets masclista és que has de ser feminista. Pues igual. Si no ets racista és que has de ser antiracista. I després jo crec que, a més, hi ha una qüestió molt important, que aquest és un perill que ens estem trobant, no?, a tot el que és a Europa, no? Com les vinculacions de pertany a un territori depenen de la genealogia, d'uns cognoms o d'una aparença. I jo crec que això és perillós, no? Quan un comença a plantejar-se d'on són els seus avantpassats i si els teus avantpassats no responen en el patró del que haurien de ser els avantpassats del país, tenim un greu problema. I la pena és que avui n'estem parlant i està molt bé, i Rajoy segurament li passarà una certa factura, per almenys de credibilitat internacional, no? Però el problema és quan aquí ens estem plantejant, a vegades amb una certa frivolitat, que el sentiment de pertinença tingui que veure amb una control d'accés. I té també un altre punt, i acabo, que és una qüestió classista. És a dir, quan tu marques gols, quan tu tens títols, llavors ets reconegut per la teva afició o per teu país, i en canvi quan es reclama igualtat o es reclama o es posa en evidència la discriminació que en un moment donat els jugadors d'una altra raça poden tenir, llavors tornen a ser presentats com a estrangers, i jo crec que aquest és un greu problema.
2: I de fet, parles de si els considera estrangers. Avui la Natàlia Ramon, de l'equip del Catalunya Migdia, ha tingut la paciència de repassar el lloc de naixement dels 26 jugadors de la selecció francesa. 23 no, són nascuts a França, i a més, els 3 que no són nascuts a França, em deia la Natàlia, n'hi ha un, Marcus Thuram, que és nascut a Parma, Itàlia. Un altre, Michael Olise, que és nascut a Londres, Anglaterra. I Brice Samba sí que és nascut a la República Democràtica del Congo, que probablement és el que pensava Rajoy quan escrivia aquestes paraules racistes per la majoria dels analistes i sarcàstiques pel PP.
3: Sí. Que és una mica la trampa, que anem a mirar realment on han nascut, també. Vull dir que al final hauria de ser... És que és igual on han nascut. O sigui, al final jo penso, o realment aquest home és un racista conscient o un racista inconscient, ja està. Jo crec que és un racista conscient, amb un pèl d'inconsciència, pel que fa, sobretot, a l'impacte que pot arribar a tenir el lloc que va ocupar, perquè és un expresident. Però clar, a mi em fa molta gràcia, perquè quan sempre es parla, no? Ara comentaves del masclisme, l'homofòbia, el racisme, quan algú es passa de la ratlla, ai, sempre és que és una broma, no? Sempre és que el sarcasme, sempre és que, bueno, no n'hi ha per tant.
2: Allò ja no es pot dir res.
3: Ja es pot dir res, escolta tu, total, era una brometa, no? I clar, la brometa és el pòsit aquest, que és la benzina que es va acumulant amb els discursos d'odi. I avui en dia, sabent que tenim l'extrema dreta ja no picant a la porta, a la cuina de casa, aquest tipus de discursos l'únic que fan és reforçar aquells que senten aquella idea del nosaltres, els de casa i els de fora. I això és molt perillós, perquè ara estaves apuntant el tema del classisme, però clar, és que aquí jo no hi veig classisme, perquè ell és com dir, bueno, aquest senyor segurament té molts més diners que en Rajoy, en el sentit de que és gent que es mou, no estem parlant de l'immigrant més prototípic que podríem tenir en ment. Realment és una qüestió identitària molt perillosa, extremadament perillosa, que no ho sé realment, perquè també bueno, sempre suposo que al final és una mica de salvar els papers, el que ha sortit dient, no? Però està d'alguna forma, i tots aquests líders, no? Que teòricament eren d'una dreta més moderada, s'estan cada cop escurant més cap a l'extrema dreta, ja no sé si amb voluntat d'estirar realment vots, o si realment eren sempre així, i ara com que tot, no? Tots els límits estan difonent tant, estem veient personatges com Trump, no? Que quan amb els ais, vull dir que qualsevol bogeria val, tinc la sensació que ja la gent no té ni l'autocensura. Val?
2: És que el que és simptomàtic d'aquí també és que on ressona més aquest article de Rajoy sigui a Le Pen l'any 98. Per cert, abans parlaves d'això de si cantaven o no la Marsellesa. Michel Platini ha explicat que ell mai cantava la Marsellesa, uh-huh. i que en aquella època, com que tots 11 eren blancs, ningú s'hi fixava, i diu, a mi personalment em sembla un himne violent i per tant jo no el cantava. I n'hi havia un altre que també era blanc, de la França del 98, el porter Berté, que deia, jo no la canto perquè m'emociono tant que després surto desconcentrat. Vull dir que, i en aquests ningú els hi pregunta.
0: I després, sí. Això en termes futbolístics, i Mariano Rajoy és un tio que s'ha posat a fer articles. I amb uns articles que, a més, alguns els hi fa molta gràcia per altres raons, perquè diu obvietats. Llavors suposo que s'ha anat animant. I ja li ha sortit tot, Però hi ha coses més serioses. En el seu mateix partit és el mateix Aznar, que la setmana passada, o fa dues setmanes, va parlar de majoria nacional. Majoria nacional vol dir uns determinats partits polítics i els altres no. I, per tant, aquí nacional és qui jo dic. I, per tant, distingeix els graus. És una cosa que suposa que és humana, que és dir, fer graus de pertanyença, posar-se a fer graus. Puc entendre l'impuls. El que passa és que això si ho portes a l'última conseqüència, és terrible. És a dir, això vol dir que aleshores pots establir categories a nivell oficial. Jo diria que a l'hora d'entendre's és, jo si tinc els papers, sóc d'aquí. I després ja serà cosa meva si m'hi sento més o m'hi sento menys.
1: Bé, jo crec que apuntàvem una cosa que em sembla molt important, i és de la falta de pudor. És a dir, estem amb... Jo crec que els primers anys de la democràcia o d'aquella Europa molt més postant a la guerra, hi havia aquesta voluntat de ser un centre d'acollida en general, per menys conceptual, no? I des de fa uns anys això ja no passa. És a dir, hi ha conductes, comentaris que queden... Bueno, ho estic dient de broma, però si ho has de dir de broma no ho diguis. No diguis. I precisament, i si ho dius, seràs rebatit. Jo no m'ho plantejaré com que m'ho estàs dient d'una broma. Llavors jo crec que aquesta falta de pudor, que d'alguna manera l'hem permès tots, és a dir, jo crec que hem sigut poc beligerants amb acotar els discursos, no? Hem permès que en una taula, en una conversa, es diguessin segons quines coses, perquè, bueno, t'ho dic de broma, doncs no m'ho diguis, no? Jo crec que hem de reivindicar, posar filtres i posar límits en allò que s'està dient, precisament per no relativitzar discursos que són tremendament perillosos i que tenen a veure ara mateix amb un tema de la selecció francesa, però en el nostre àmbit habitual tenen a veure amb qüestions de classe, d'educació, de gènere, etcètera, etcètera, no?
2: Sí. Això m'afegir que Rajoy, en cas que Espanya es classifiqui per la final, pot tenir el mateix problema, si qui es classifica a l'altra banda del quadre és Anglaterra, que té 15 jugadors negres dels 26 seleccionats. En aquest cas n'hi ha dos nascuts fora d'Anglaterra. Un és nascut a la Costa d'Ivori, Gueye, i l'altre, Klovac, és nascut a Sierra Leone. En canvi, potser a Rajoy li semblaran més argentins els jugadors de l'Argentina, només n'hi ha dos nascuts fora.
0: Ja veurem si canten o no canten.
2: Aquest problema a Espanya no el tenen.
0: I el problema a Espanya, sí, no, veig que no canta cap. No sé què passa que no canta cap, com és possible?
3: Bueno, aquí, o sigui, en aquest Mundial, no us he dit que no el segueixo, m'interessa bastant poc, però estan passant coses. L'altre dia també sortia aquella parlamentària, no sé si era de Xile o de que va començar també, no?, a dir-li que...
2: Paraguaiana.
0: Ui.
3: També. Sí. No? I crec que era un jugador també de la selecció francesa.
0: Sí. Mbappé.
2: Diguéssim Mbappé. Que Rajoy no està sol a l'hora de
3: vull dir que, clar, llavors, però és que també penso, ara fent allò un exercici de surrealisme...
2: També hi ha un... O sigui, tu necessites un substrat. Quan tu llegeixes aquest article, entens perfectament
3: context,
2: què vol dir
3: Rajoy.
2: I si ho entens perfectament, vol dir que forma part de la massa
3: social.
2: Però si
3: nosaltres tinguéssim...
1: Exacte, i aquesta és la qüestió, perdoneu. És a dir, aquesta qüestió que estàs dient, això està en l'imaginari de tots. Perquè en l'imaginari de tots hem consensuat que durant molt temps hem normalitzat amb determinades coses.
2: O quan veus a una pantalla gegant de la selecció espanyola, qualsevol racó d'Espanya, que quan surt Lamine Yamal, que és probablement el seu millor jugador, el xiulen, no saps si l'estan xiulant per català, per ser del Barça, o per ser musulmà, o
0: exacte,
2: perquè...
3: Clar, però si ara féssim aquest exercici que us deia, per exemple, aterrar-ho aquí a Catalunya, amb les dades de l'altre dia del CEO, no? Pensem, Aliança Catalana, imagineu-vos que tinguéssim la selecció catalana. Clar, aquesta senyora, val, també seria una d'aquestes que diria, en funció del color de la pell, pot jugar o no pot jugar, o es mereix o no a considerar-se català. Llavors, això que ens sobta i que ens peta el cap de que Mariano Rajoy o la senyora aquesta, el pare... O sigui, realment ho tenim aquí a casa. L'extrema dreta està abonant això i ens estan sortint, no?, allò que diuen, enanos per tots costats. Perquè, com molt bé deies, fins ara la gent no ho deia, però molts ho pensaven, perquè el racisme, el masclisme, l'homofòbia encara forma part de nosaltres. I o ets beligerant i acabes amb aquests discursos, o tot allò per sota, i a la que troba d'alguna forma un forat, i ara no és que hi hagi un forat, és que ara hi ha uns esvorancs immensos per als líders que tenim, que estan donant cobertura a aquests missatges d'odi, aquest racisme, aquest masclisme, tot està acceptat, no? Llavors, jo crec que d'alguna forma està molt bé que mirem a Rajoy, però, ostres, jo crec que si baixem la mirada i mirem el nostre entorn, de qui considera català o catalana, i qui no, i qui es mereix, i tal...
0: Ostres... Filar-te'n prim, és impossible.
1: Clar, no, i reflexionem tots plegats. I tu has parlat d'una cosa, has dit una cosa, la paraula beligerància. Potser és que el que passa és que per què nassos hem de ser beligerants? És a dir, a mi el que em genera tot això és que has d'estar defensant totes les vegades, o moltes ocasions, i posant-te en actituds beligerants quan dius, escolta, és que això no cal. Jo no he de posar-me beligerant davant d'un comentari racista, classista, homòfob, masclista, i en canvi has de fer aquest paper precisament per tornar a fer una contrapedagogia que dius, què ens està passant a tots plegats? I jo crec que, a més, hi ha una qüestió important. No és només un tema generacional, perquè si diguéssim, no, és que això pertany a un tema, a una generació que ara mateix tenen de 60 o de 45... No. Aquest és el problema. El problema ja no és un problema generacional, sinó és un problema estandarditzat a la nostra societat. No?
0: En qualsevol cas, és un honor... Si tu ets d'un país que té la sort de tenir selecció nacional reconeguda, és un honor que vingui gent que no és originària d'aquí, que es faci ciutadana i que jugui en la teva selecció i que ho faci molt bé. Això és un honor ja de per si. Si a més resulta que s'ho senten molt i que s'emocionen, etc., llavors matriculo d'honor. Però això no ni posa ni treu.
2: Al final, un anglès, un francès que habitualment va mirant més cap a la dreta i cap a l'esquerra, i ara aquí parlo només d'est i oest, va mirant cap a Alemanya i cap a Anglaterra, més que no pas cap a Espanya, probablement hauria d'estar molt content que Olise hagi decidit jugar en França quan és nascut a Londres i també podria haver optat per jugar en Anglaterra. Vol dir que ha considerat en algun moment de la seva carrera que era més probable guanyar un Mundial amb França que fer-ho amb Anglaterra. No sé si voleu fer porra de cara a aquestes semifinals de demà i dimecres, a veure quina final ens trobem, i si Rajoy trobarà que hi ha prou nacionals de cada selecció representats en aquesta final de diumenge.
1: Jo no ho sé, perquè jo ja entenc poc de futbol, però divendres vaig estar en un lloc amb familiars, etc, que sí que segueixen la selecció i estaven molt emocionats. També són del Barça, però segueixen la selecció espanyola. I jo, veient la passió que varen posar, jo defenso que Espanya acabarà guanyant el Mundial.
0: Jo no hi ha cap de les dues seleccions que m'entusiasmi, però hi ha una que representa un país que a mi em pren els jugadors, i per tant estic més aviat a favor de la francesa.
3: Jo estic a favor de que s'acabi aviat.
2: Molt bé. Per cert, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, que ha contestat a Rajoy, la seva família és originària d'Andalusia, que van migrar a Algèria i després doncs és un d'aquests pietnuacs que van acabar...
0: Muy poco espanyol.
2: Sí, és poc espanyol, i poc francès, probablement, les dues coses. En fi, ho deixarem aquí. Hem fet tertúlia amb l'Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals, en Jordi Cabré, escriptor i advocat, i l'Alba Alfageme, psicòloga i divulgadora, cadascú amb un pronòstic diferent de cara a aquest Mundial, amb un desig fins i tot diferent, incloent el de l'Alba, que té com a desig que s'acabi. El teu és el que es complirà segur.
3: Sí. Segur, veus?
2: A partir de dilluns no hi hauràs de pensar més. Gràcies a tots tres i fins demà.
1: Gràcies, bona tarda.
4: Catalunya migdia.
5: Amb Joan Bota.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, en punt, les 4. Els bombers confien a poder estabilitzar al llarg d'aquest dilluns l'incendi d'aigua a Múrcia, que ja ha calcinat prop de 150 hectàrees. Els primers indicis apunten que el foc ha estat provocat i els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per identificar-ne l'autor. El PP justifica pel sarcasme de Rajoy el comentari en què l'expresident espanyol afirmava que França juga al Mundial sense francesos i insinuava que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama el líder del PP, Núñez Feijóo, que el desautoritzi. El president de la Generalitat espera que la sentència de la justícia europea sobre l'amnistia sigui clara i s'apliqui de manera diligent. Illa també ha defensat des de Madrid el nou model de finançament autonòmic que s'ha de debatre a finals de mes en una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. I la Unió Europea que vol fixar en 13 anys l'edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha anunciat que es vol unificar la normativa a nivell europeu i que la proposta es concretaria després de l'estiu. Trump acusa l'Iran d'incomplir l'acord provisional d'alto el foc i defensa que prendrà el control de l'estret d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran es continuen intercanviant atacs en una escalada que dura gairebé des de fa una setmana. El preu del petroli puja al voltant d'un 2%. I el judici contra la cúpula de salut que durant la pandèmia per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils queda vist per a sentència. A la darrera sessió, la Fiscalia ha retirat l'acusació i la causa segueix endavant només amb els sindicats policials com a acusació particular. Han trobat les restes d'un ou de fa gairebé 2.000 anys amb la clova i encara amb matèria orgànica en les excavacions arqueològiques d'una vila romana a Sarrià de Ter, al Gironès.
0: Esports.
2: El Barça ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. Hansi Flick no pot disposar de 15 jugadors que han jugat o encara estan disputant el Mundial de Futbol. També en aquest esport, l'exjugadora del Barça, Mapi León, acompanyarà Alexia Putellas al London City les tres pròximes temporades. León va deixar el club blaugrana després de 9 anys. Mentrestant, el Badalona Women incorpora Vicky Losada, cedida pel Bristol City per una temporada. I el Barça de bàsquet ha anunciat la segona incorporació de l'estiu, el basà nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba del París Basketball.
1: I tarda assolellada amb algunes bandes de núvols prims i nuvolades inofensives al Pirineu. Es mantindrà el cel terrós per la pols sahariana avui i els pròxims dies. Avui les màximes més altes arribaran cap als 38 o 39 graus a Ponent. La calor s'anirà intensificant i en els propers dies tornarem a arribar als 40 graus i la xafogor que serà més forta encara al litoral.
0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4 de la tarda i gairebé 4 minuts. Salutacions de qui us parla, la Nàtia Dell, des d'ara i fins a les 5.
0: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Els bombers treballen per estabilitzar de cara a aquest vespre l'incendi d'aigua a Múrcia a l'Alt Camp i atacar els focus que es vagin reactivant dins del perímetre per l'entrada de la marinada. El foc ha cremat a hores d'ara prop de 150 hectàrees. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra i els agents continuen investigant l'origen del foc. La hipòtesi principal és que el foc ha estat provocat, així com els altres que també hi ha hagut a la mateixa zona aquests darrers dies. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
3: Ara ens trobem en una zona hores crucials per l'evolució de les tasques d'extinció d'aquest incendi a partir del migdia entre la marinada, tal com estava previst. Per tant, també s'han produït revifades que els bombers estan gestionant amb els equips de prevenció repartits per tot el perímetre d'aquest foc que ocupa, recordem, uns 8 quilòmetres. L'objectiu, però, continua sent el mateix. Ricard Exposito, inspector del cos.
4: Ja han tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa i estem intensificant la vigilància d'emergència per evitar que se faiguin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpidament possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
3: Tot plegat mentre els agents rurals investiguen l'origen de l'incendi i els Mossos estan buscant l'home que hauria provocat, atenció, als tres focs que s'han originat a Aiguamúrcia en el camp en menys d'una setmana. Això confirmava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Agents rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
3: Mentrestant, els treballs d'aquesta tarda se centren en la pendent de més difícil accés sota la cinglera on es va produir l'incendi.
1: Hi ha lladús al Solsonès. Evoluciona favorablement l'incendi que ha començat aquest migdia en una zona boscosa de difícil accés. El foc avança descendent per una carena, però no hi ha zones habitades a prop. Lleida, Júlia Albacar.
6: A hores d'ara, el CAP ja s'ha pogut envoltar amb línia d'aigua i continuen treballant amb contundència 19 dotacions, 6 mitjans aèris i membres de les agrupacions de defensa forestal als dos flancs. El foc ha començat a 3:15 en una zona boscosa de difícil accés al Collet dels Lladres i ara les flames es dirigeixen cap al fons de la vall. L'incendi té un potencial d'unes 400 hectàrees i no té prop cap zona habitada i, segons els bombers, l'evolució a hores d'ara és bona.
1: I l'incendi de Los Gallardos a Almeria podria entrar en fase de control avui mateix, també. Ha cremat unes 7.000 hectàrees i l'últim balanç és de 13 persones mortes, 4 ferits en situació crítica i 10 denúncies de persones desaparegudes, algunes de les quals es podrien correspondre amb els cossos que encara no s'han identificat. Fins ara s'han identificat 6 d'aquests 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, dues persones del Regne Unit, un home francès, un de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Aquest matí Pedro Sánchez ha visitat la zona cremada acompanyat del president andalús Juanma Moreno. Tots dos han celebrat la coordinació entre administracions durant aquest sinistre i han demanat prudència en un estiu que ha començat malament i que encara pot empitjorar més. A la seva compareixença, Pedro Sánchez s'ha compromès a destinar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats per aquest incendi i ha fet aquesta crida per respondre amb unitat a l'emergència climàtica.
7: Tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que poner de nuestra parte para que, en efecto, podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que efectivamente pues están sufriendo estas emergencias de protección civil.
1: La causa de l'incendi encara no s'ha aclarit, però tot apunta a la caiguda d'un cable elèctric a tocar d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Anem a una altra història. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. L'expresident espanyol, recordem, va escriure en un article que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. Ara el PP intenta treure ferro, però la polèmica no ha deixat de créixer a l'altra banda dels Pirineus i el govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama Feijó que el desautoritzi. Madrid Dani Sáenz-Díaz.
8: Des del ministre d'Exteriors francès,
9: voilà des propos qui sont pathétiques une bonne fois pour toutes.
8: El portaveu de l'extrema dreta de Marine Le Pen,
10: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement, c'est
8: la indignació a França per les paraules de Mariano Rajoy és transversal i el govern espanyol l'acusa de crear un embolic internacional. Diversos ministres han titllat de racista o supremacista el seu comentari sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, li ha reclamat una rectificació. També exigeix a Feijó que se'n desmarque.
11: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
8: Però des de Gènova no només no el desautoritzen, sinó que el disculpen perquè, diu Borja Semper, és l'estil de l'expresident.
12: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
8: Tot plegat, quan Pedro Sánchez avui viatja a París, Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, just el dia que França i Espanya es disputen jugar a la final del Mundial de Futbol.
1: En una setmana clau per l'aplicació total de la llei d'amnistia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat que la decisió que prengui la justícia europea aquest dijous sigui clara i s'apliqui de manera diligent. Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid. Anem cap allà, Tània Tàpia.
13: Salvador Illa ha tornat a reivindicar l'esperit i la literalitat d'una llei que, segons defensa, està ben feta i avalada pel Tribunal Constitucional i que, per tant, hauria de permetre el retorn de l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont. I ha criticat indirectament el Suprem per fer-ne abstraccions, en paraules del president, per no aplicar-la. Illa demana al Tribunal de Justícia de la Unió Europea...
14: Pido que la sentència sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía y, sobre todo, que pido que, si es clara, se aplique con diligencia y sin más dilación.
13: També ha parlat de finançament a les portes d'una reunió amb les comunitats. Ara, a finals de mes, ha carregat contra el PP per bloquejar sense projecte alternatiu, ha dit, una proposta que, segons Illa, dona més recursos a tots els territoris i fer-ho només pel fet que la iniciativa partés de Catalunya.
14: Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
13: Segons ella, qui rebutja el model ho fa per incapacitat, por o conformisme.
0: 3CAT Info.
1: Continuem 4 de la tarda i 10-11 minuts. La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les treballa amb la recomanació d'un grup d'experts que reclama fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin ampliar aquesta edat. La Comissió Europea presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Anem a Brussel·les per conèixer més detalls. Bruno Forte Amires.
15: La idea de la Comissió Europea és que fins als 13 anys els menors només puguin utilitzar les xarxes socials supervisats per un adult. Per això parlen de restricció i no de prohibició. Sigui com sigui, aquest llindar de 13 anys és inferior al veto de 16 anys plantejat pel govern espanyol o el de 15 proposat per l'executiu francès. Fonts comunitàries han aclarit, però, que Brussel·les fixarà una edat mínima europea i després cada país tindrà llibertat per augmentar l'edat si ho considera oportú. Per a Ursula von der Leyen era important actuar a escala comunitària.
16: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
15: Von der Leyen ha alertat dels perills de les xarxes socials per a la salut mental dels infants i ha recordat a les plataformes digitals que estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als menors.
17: They must prove...
16: Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
15: La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat dels usuaris de les plataformes. Està pensada per evitar que els infants puguin obrir-se un perfil a les xarxes socials per sota de l'edat mínima d'accés.
1: A part, en un monitor de natació de l'European International School de Sant Cugat per dos possibles casos d'abús a dues alumnes d'entre 3 i 5 anys. Les famílies van alertar la direcció després que les nenes expliquessin els fets. El centre va activar els protocols de protecció del menor, va apartar el treballador quan va tenir coneixement del segon cas i va traslladar tota la informació als Mossos d'Esquadra. Segons l'escola, el monitor hauria fet un petó a la boca a una menor i li hauria demanat que guardés el secret. En un altre episodi, hauria acompanyat un altre nen al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el banyador, una actuació prohibida pels protocols del centre. El centre assegura que revisarà aquests protocols per determinar si cal apartar de manera immediata qualsevol treballador després d'una primera denúncia. I a la pàgina internacional volem fixar-vos en Iran perquè Trump ha acusat aquest país d'incomplir l'acord provisional d'alto el foc i defensa que agafarà el control de l'estret d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran se segueixen intercanviant atacs en una escalada que dura gairebé des de fa una setmana. Almenys dues persones han mort aquest matí al sud-oest de l'Iran en una regió petroliera a prop del Golf per atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà ha atacat durant la nit desenes d'objectius militars iranians. L'Iran, per la seva banda, ha disparat contra bases nord-americanes a Bahrain, Kuwait, Oman i Jordània. Els Estats Units defensen que l'estret d'Hormuz està obert, mentre que el règim de Teheran sosté el contrari. És un punt clau, com sabeu, per al comerç de petroli també el gas mundial bloquejat durant la guerra i que en la treva acordada el mes passat les dues parts es van comprometre a normalitzar. Doncs bé, l'expectativa, però, d'un acord final s'allunya cada cop més. L'Iran adverteix que no respectarà el pacte si Washington no compleix els seus compromisos. És Mail Baghaei, portaveu del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran.
18: Cada vegada que l'altra part ha incomplert les seves obligacions, nosaltres no hem complert les nostres.
1: La tensió al voltant de l'estret d'Hormuz ha fet pujar el preu del petroli un 2% fins als $78 al barril de Brent. I abans de l'àrea de servei, un apunt més ràpid. La jutge que investiga la gestió de la Dana València l'octubre del 2024 ha dictat una resolució que acabem de saber. Eleva a 231 el nombre de morts per la catàstrofe al País Valencià. Aquesta nova víctima que estava en estudi és un home d'edat avançada que va morir el mateix dia dels aiguats, el 29 d'octubre, a causa d'un infart quan era a casa seva, a Benetússer. Ara sí, és un quart de 5 de la tarda. El temps.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
19: Dia de calor intensa, la que tenim avui, i més que en farà de cara als propers dies, amb un màxim d'aquesta onada de calor que coincidirà aproximadament entre dimecres i dijous i amb data de caducitat clara de cara a divendres. Després marxarà i sembla que a poquet se normalitzarà, tot i que farà més calor de la normal, no tindrem ja cap onada de calor pel que resta, tot indica, de mes de juliol. El que sí que tenim a hores d'ara és calor intensa. Bona part de les Catalunya interior, amb màximes que fregaran aquesta tarda a punts de ponent la xifra dels 40 graus. Si no arribem avui, és altament probable que ja arribem de cara a demà. I tot això amb una tarda tèrbola per la presència de pols en suspensió que ens ha d'acompanyar avui i els propers dies, i això farà que, sobretot cap a la posta de sol, tinguem aquesta tonalitat més tarongosa, aquest cel més terrosa a la posta de sol. Tot això amb una jornada a la qual s'espera que de precipitacions potser en cau alguna cap a l'àrea de l'Alta Ribagorça, poqueta cosa, o també cap al massís dels ports, de poca cosa. El que sí que tindrem serà aquesta calor que tindrà continuïtat i s'agreujarà, s'intensificarà de cara a demà. Demà sí que tocarem la xifra dels 40 graus, preferentment a l'oest del país.
1: És un 42 minuts de 5 de la tarda. Estem en directe al 3Cat Info i ens centrem ara en una altra informació destacada del dia. La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha sentenciat que no es pot excloure el castellà dels rètols dels centres educatius. El Suprem estima el recurs presentat per assemblea per una escola bilingüe amb el suport de la Fiscalia contra una sentència del TSJ que permetia que el castellà quedés exclòs de la senyalització dels espais d'aquests centres perquè entenia que no formava part de l'activitat educativa. L'aplicació de la sentència pot suposar canviar el rètol de 5.000 centres educatius. En aquesta sentència, el tribunal sosté que l'espai físic forma part de l'activitat educativa i que l'absència d'una de les dues llengües oficials pot incidir negativament en el seu ús com a llengua vehicular. També diu que els cartells i senyals que permeten orientar-se en edificis sostinguts amb fons públics han de complir el règim d'aquesta cooficialitat lingüística i que això també inclou escoles i instituts. El tribunal diu que en altres ocasions ja s'ha pronunciat sobre controvèrsies relatives a la retolació en edificis públics, però que és la primera vegada que ho fa sobre centres educatius. Ara la Generalitat té 2 mesos per executar aquesta sentència i si no ho fa, les parts poden reclamar-ho. El Departament d'Educació interpreta que la sentència no els obliga a canviar els rètols i diu que anul·la una part d'un document sobre l'organització de centres del curs 2022-23, no perquè prohibís el castellà, sinó perquè no preveia que els rètols fossin en les dues llengües. I diu que els documents per a l'organització del curs que ve no entren en aquesta qüestió. I ara volem passar per l'Audiència de Barcelona perquè ha quedat vist per a sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa mentre els sindicats de policia mantenen les acusacions per prevaricació per als exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de Salut. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
20: Tot i que la Fiscalia ha fet marxa enrere, l'acusació popular encara sosté que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de Salut acrediten una voluntat política, una versió que nega la defensa. Marco Navarro és l'advocat de Jusil i Jupol i Mariano Vergés representa l'exconsellera.
21: Hay un whatsapp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
22: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo,
2: se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
20: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents estatals a la petició dels cossos de policia de ser vacunats a les seves pròpies dependències i el retard en l'enviament dels censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia, Maria Ponte, considera aquesta justificació insuficient, mentre que Carles Martínez, de la defensa, ho resumeix amb una comparació.
4: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
22: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones: comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida, tú puedas haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
20: El judici en què les acusacions demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació ha quedat vist per sentència.
1: Els lladres de coure a les vies de tren han doblat el seu botí en el que portem d'any respecte als primers 6 mesos del 2025. El govern constata que, tot i haver recuperat totes les línies després de l'accident de Gelida, Rodalies encara no s'ha guanyat la confiança de l'usuari. Diferents responsables del sector han debatut avui sobre l'estat del servei en unes jornades ferroviàries. Les ha seguit a Barcelona el Joan Garcia.
23: Dissabte, Renfe va anunciar el restabliment de la R13. Al cap de poques hores s'interrompia el servei per un robatori de coure. Renfe i els Mossos treballen conjuntament un pla per combatre el principal fet vandàlic a la xarxa ferroviària que molt sovint altera el servei, sobretot a Rodalies. Òscar Playà és el conseller delegat de Rodalies de Catalunya.
24: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí clarament hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
23: També hi ha els atropellaments. Un 90% són suïcidis. Renfe treballa amb el Departament de Salut pel que fa a prevenció i amb Adif pel que fa a tancaments de via per reduir-los. En canvi, baixa el nombre de grafitis també perquè es neteja més. Quan aviat farà mig any de l'accident de Gelida i de la crisi més gran al sistema de Rodalies, el govern constata que la recuperació de bona part del servei no ve acompanyada encara de la confiança de l'usuari. Manel Nadal, secretari d'Infraestructures.
25: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança amb el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
23: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa, s'han fet més de 100 obres d'emergència i encara queden 135 limitacions temporals de velocitat.
1: Gràcies, Joan. Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on ahir una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques en una zona de Banys, a tocar de Gandesa, la Terra Alta. A l'accident també va resultar ferida greu una jove de 24 anys. Tarragona, Coia, Ballester, Brumós.
26: Les inspeccions continuaran fins demà per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on ahir es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24 de la mateixa família va poder ser rescatada en vida. Està ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
27: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut, un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
26: El lloc dels fets és un espai habitual de bany, a l'aire lliure i força concorregut. Hi ha una font d'aigua termal i diversos gorgs i piscines naturals situats entre els termes municipals de Gandesa i Prat de Comte. L'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol oficial i aquest migdia s'hi ha fet un minut de silenci.
1: Us ho avançàvem en titulars. Els treballs arqueològics en una antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert unes restes ben curioses, les d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior, que ja han portat a analitzar. Més detalls, Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
28: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment, també les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
3: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
28: A més, també han trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
1: Esports. 5 minuts i dos quarts de 5. Saludem el Ricard Isidro, que és a l'hora. Bona tarda.
5: Bona tarda, Nati. El Barça ha començat la pretemporada. Ho ha fet sense 15 internacionals que encara disputen el Mundial o bé que l'han disputat. Els 10 jugadors del primer equip que han passat les proves mèdiques pertinents són Ter Stegen, Stense, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Roni Bardaggi. També hi era present Ronald Araujo. En aquest cas, han estat unes proves per avaluar l'estat de la lesió que va tenir just abans del Mundial. L'uruguaià, però, no s'incorporarà, com a mínim, fins al dia 20 de juliol. Davant aquestes absències, Hansi Flick, que enceta la seva tercera temporada a la banqueta del Barça, comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenil blaugrana. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Mentrestant, el president del Barça, Joan Laporta, reitera que la prioritat és incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julen Álvarez, però amb una oferta que té caducitat.
6: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
5: La Porta també ha tingut bones paraules per Leo Messi i ha confirmat que segueixen comptant amb Rafinha.
0: 3CAT Info.
5: La Porta ha fet aquestes declaracions a Dallas, als Estats Units, on assistirà demà al partit de semifinals del Mundial entre França i Espanya. I sobre les opcions espanyoles de classificar-se per la final del Mundial, en parla un dels 9 catalans convocats amb Espanya, Eric García. Són declaracions de TV3.
7: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells ens han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, ens estem jugant al pas a una final, per tant serà difícil, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
5: Un altre català al Mundial, el nou jugador del Madrid, Marc Cucurella, serà entrevistat avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio, i en un moment de l'entrevista, que s'emetrà aquest vespre a partir de les 7, diu això sobre que entén que els aficionats del Barça se sentin tristos o malament per aquest fitxatge de Cucurella pel Madrid.
8: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i al final pues, jo crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una cosa pues, que una oportunitat única que crec que la tenia que agafar, i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
5: A l'Espanyol, per la seva banda, segona setmana d'entrenaments de l'equip a la ciutat esportiva Dani Jarque. Pol Lozano és un dels capitans blanquiblaus.
9: Sí que és veritat que ja coneixem el míster. Aquest any, evidentment, ens exigirà una mica més que l'any passat, segurament, i les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà, i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
5: Encara en futbol, Mapi León acompanyarà definitivament Alexia Putellas al London City anglès. La central aragonesa hi jugarà 3 temporades fins al juny del 2029. León, de 31 anys, va deixar el Barça després de 9 temporades vestint la samarreta blaugrana. Mentrestant, el Badalona Women incorpora Vicky Losada, de 35 anys, per una temporada cedida pel Bristol City anglès. L'Espanyol, per la seva banda, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, per 2 temporades. A la segona divisió masculina, el Sabadell ha anunciat el fitxatge al migcampista Pere Pons, ex del Girona, per la pròxima temporada.
10: Hola, arlequinats. Soc en Pere Pons i estic molt content d'estar aquí. Segur que serà una gran temporada tots junts. Som-hi!
5: Pons té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
5: El Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma contracte per dues temporades.
11: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i continuar sent jo mateix en tot moment. Òbviament vaig tenir una temporada amb alts i baixos a París. Espero construir a partir d'això, mantenir la coherència amb qui sóc i amb el camí que segueix la meva carrera. I tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
5: Després de 9 jornades de competició, el Tour de França fa avui la primera jornada de descans. Tadej Pogacar continua líder amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard.

0: Ara són 4:45 de la tarda. A aquesta hora repassem les notícies més destacades que us estem explicant aquí a 3cat Info aquest dilluns 13 de juliol. El focus el tenim posat en un incendi, el d'Aiguamúrcia. Els bombers confien a poder estabilitzar-lo al llarg d'avui. Hi ha calcinat prop de 150 hectàrees aquest incendi i els primers indicis apunten que el foc ha estat provocat. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per mirar d'identificar qui ha estat l'autor. Ho ampliarem. I a banda de seguir com està aquest incendi i la resta, evidentment us explicarem d'altres qüestions des d'ara i fins a les 5. Parlarem, per exemple, de l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, que ha estat detingut per exhibicionisme després que ahir a la tarda l'acusessin de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. En parlarem. També us volem explicar que s'ha desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França. I ho han fet en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Al darrere hi ha hagut la Guàrdia Civil. Ho repassarem també. I farem una parada al Pallars Jussà per parlar-vos de l'Observatori Astronòmic del Montsec, que tindrà un nou gran telescopi. Entrarà en funcionament l'any 2030. Una inversió superior als 20 milions d'euros, suposa. I això farà que aquest equipament es converteixi en un dels telescopis robòtics més grans del món. Evidentment, també repassarem el més destacat de la pàgina esportiva.
1: El Barça ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. Hansi Flick no pot disposar encara de 15 jugadors que han jugat o encara estan disputant el Mundial de Futbol. I també en aquest esport, l'exjugadora del Barça, Mapi León, acompanyarà Alexia Putellas al London City les 3 pròximes temporades.
0: I ens fem ressò també de les previsions meteorològiques molt pendents aquests dies. Tarda assolellada amb algunes bandes de núvols prims i també nuvolades inofensives al Pirineu. Es mantindrà el cel terrós per la pols sahariana avui i també els pròxims dies. Avui parlem de màximes més altes que arribaran cap als 38 o 39 graus a ponent. La calor s'anirà intensificant i en els propers dies tornarem a arribar als 40 graus i la xafogor serà més forta al litoral. Som-hi, són 4:03 de 5 de la tarda. Com us dèiem, el primer punt de parada informatiu és Aiguamúrcia, pendents d'aquest incendi, de com evoluciona. Els bombers treballen per estabilitzar de cara a aquest vespre aquest incendi a l'Alt Camp i atacar els focus que es vagin reactivant dins d'aquest perímetre per l'entrada de la marinada. El foc d'Aiguamúrcia ha cremat a hores d'ara prop de 150 hectàrees. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra i també els agents rurals continuen investigant quin és l'origen d'aquest foc. La hipòtesi principal és que ha estat provocat, així com els altres que també hi ha hagut a la mateixa zona aquests darrers dies. Anem per ampliar aquesta informació cap a Sant Jaume dels Domenys. Els detalls el té el Jordi Barranca.
2: Ara ens trobem en unes hores crucials per l'evolució de les tasques d'extinció d'aquest incendi. A partir del migdia entre la marinada, tal com estava previst, per tant, també s'han produït revifades que els bombers estan gestionant amb els equips de prevenció repartits per tot el perímetre d'aquest foc que ocupa, recordem, uns 8 quilòmetres. L'objectiu, però, continua sent el mateix. Ricard Exposito, inspector del cos.
3: Ja han tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa i estem intensificant la vigilància per evitar que se faiguin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpidament possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
2: Tot plegat mentre els agents rurals investiguen l'origen de l'incendi i els Mossos estan buscant l'home que hauria provocat, atenció, als 3 focs que s'han originat a Aiguamúrcia en el camp en menys d'una setmana. Això confirmava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Agents rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi i, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
2: Mentrestant, els treballs d'aquesta tarda se centren en la pendent de més difícil accés sota la cinglera on es va produir l'incendi.
0: I allà d'Urs, el Solsonès evoluciona de manera favorable a l'incendi que ha començat aquest migdia en una zona boscosa que és de difícil accés. El foc avança descendent per una carena, però no hi ha zones habitades a prop. Lleida, Júlia Albacar.
5: A hores d'ara, el CAP ja s'ha pogut envoltar amb línia d'aigua i continuen treballant amb contundència 19 dotacions, 6 mitjans aèris i membres de les agrupacions de defensa forestal als dos flancs. El foc ha començat a 3:15 en una zona boscosa de difícil accés al Collet dels Lladres i ara les flames es dirigeixen cap al fons de la vall. L'incendi té un potencial d'unes 400 hectàrees i no té prop cap zona habitada i, segons els bombers, l'evolució a hores d'ara és bona.
0: Gràcies i també volem saber com evoluciona l'incendi d'Almeria de Los Gallardos, que podria entrar en fase de control avui mateix. Ha cremat fins ara unes 7.000 hectàrees i l'últim balanç és de 13 persones mortes, 4 ferits en situació crítica i 10 denúncies de persones desaparegudes, algunes de les quals es podrien correspondre amb els cossos que encara no s'han identificat. Fins ara, de fet, seran identificats 6 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, dues persones del Regne Unit, un home francès, un de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Aquest matí, Pedro Sánchez ha visitat la zona cremada acompanyat del president andalús Juanma Moreno. Tots dos han celebrat la coordinació entre administracions durant aquest sinistre i han demanat prudència en un estiu que ha començat malament, molt malament, i que encara no pot empitjorar més. En la seva compareixença, Pedro Sánchez s'ha compromès a destinar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats per l'incendi i ha fet aquesta crida per respondre amb unitat a l'emergència climàtica.
6: Tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que poner de nuestra parte para que, en efecto, podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que efectivamente pues están sufriendo estas emergencias de protección civil.
0: La causa de l'incendi encara no s'ha aclarit, però tot apunta a la caiguda d'un cable elèctric a tocar d'un restaurant que estava tancat des del 2009.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: 4:30, Junts per Catalunya ha qualificat d'acte de cinisme que el govern de Salvador Illa i Esquerra els demanin que votin el nou finançament per a Catalunya. El partit de Carles Puigdemont reitera que hi presentaran una esmena a la totalitat al Congrés per defensar el concert econòmic. Jordi Corbalan.
8: Els de Puigdemont responen a la crida del govern de Salvador Illa i d'Esquerra perquè facilitin la tramitació del nou finançament. Junts d'entrada està disposat a votar que es pugui tramitar, però reiteren que presentaran una esmena a la totalitat reivindicant el concert econòmic per a Catalunya per posar a prova els partits catalans. El portaveu de Junts, Josep Rius, qualifica de cínic que el govern i Esquerra demanin el seu suport al nou finançament.
9: Amb aquest model, que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
8: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, insisteix a demanar als de Puigdemont que donin suport al nou model.
10: Que no castigui a Catalunya renunciant a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral amb Aliança Catalana.
8: A la vigília de la votació dels objectius d'estabilitat al Congrés, Junts adverteix Pedro Sánchez que no busqui culpables per avançar les eleccions, anunciant uns pressupostos sense el seu suport polític per aprovar-los.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del Catalangate i demana més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno és la portaveu.
11: Una operació d'estat per unes estructures que actuen amb opacitat. Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge va durar 2 anys, entre el 2020 i 2022, quan liderava la CUP al Parlament. I en el cas de Fernández, va començar el desembre del 2019 i va durar 6 mesos. Tot amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández lamenta que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
12: La transparència és més que limitada, és a dir, és de fireta, pràcticament, no? La

0: a la tarda l'acusessin de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT Independentistes d'Esquerra l'ha suspès de militància. Ampliem aquesta informació que ens arriba des de Girona, Núria Paraire.
1: Cap a les 5 de la tarda de diumenge, Pere Albó s'hauria colat a la piscina d'un hotel on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors d'edat. Segons ha avançat la cadena SER i ha confirmat aquesta emissora, Albó, de 54 anys, s'hauria estirat a una gandula, s'hauria abaixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. Mentrestant, hauria agafat pel braç una noia que ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Els fets van generar alarma entre els clients de l'hotel, que van avisar els responsables. Aleshores, la policia local el va detenir. Segons fonts coneixedores dels fets, l'exdiputat de Junts i exalcalde socialista semblava desorientat i desequilibrat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les treballa amb la recomanació d'un grup d'experts que reclama fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge, això sí, als països perquè puguin ampliar l'edat, si ho consideren. La Comissió Europea presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
2: La idea de la Comissió Europea és que fins als 13 anys els menors només puguin utilitzar les xarxes socials supervisats per un adult. Per això parlen de restricció i no de prohibició. Sigui com sigui, aquest llindar de 13 anys és inferior al veto de 16 anys plantejat pel govern espanyol o el de 15 proposat per l'executiu francès. Fonts comunitàries han aclarit, però, que Brussel·les fixarà una edat mínima europea i després cada país tindrà llibertat per augmentar l'edat si ho considera oportú. Per a Ursula von der Leyen era important actuar a escala comunitària.
3: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
2: Von der Leyen ha alertat dels perills de les xarxes socials per a la salut mental dels infants i ha recordat a les plataformes digitals que estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als menors. They must
3: prove. Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
2: La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat dels usuaris de les plataformes. Està pensada per evitar que els infants puguin obrir-se un perfil a les xarxes socials per sota de l'edat mínima d'accés.
0: USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, ha avalat la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya. Avui han fet arribar les seves peticions a la conselleria. Avisen que l'única sortida per acabar amb el conflicte passa per una transformació profunda del sistema educatiu i que per garantir-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, diu en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que ja n'hi ha prou amb mesures puntuals. Que no n'hi ha prou amb mesures puntuals.
4: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: I diu que per evitar començar el curs amb vagues, caldria reobrir la negociació i aplicar alguna mesura d'impacte ja al setembre, com ara una baixada generalitzada de ràtios i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Canviant de qüestió, s'ha desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. La Guàrdia Civil va començar aquesta investigació fa 4 anys, quan va detectar que una planta de residus de Sant Esteve Sesrovires abocava materials procedents d'obres de Barcelona en sòls agrícoles de la zona. Després en va trobar d'altres de procedents de França que s'entraven amb documentació falsa i sense cap mesura de seguretat per protegir el medi ambient. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
5: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
0: De moment hi ha 4 persones detingudes, entre elles el cap de l'organització, les quals s'acusa de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a banda criminal. Tant l'Agència de Residus com l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires han estat informats de l'operació i ara hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
6: El temps de cara a les properes hores venen encapçalada per aquest cel tèrbol, per pols en

0: suspensió que arrossega des del nord d'Àfrica cap a casa nostra i és el que farà que tinguem aquest cel terrós durant tot avui i també els propers dies. I ho notarem clarament quan el sol es trobi baix en l'horitzó, en aquesta tarda en la posta de sol i demà al matí a primera hora del dia. Tot això amb una tarda a la qual s'espera que predomini el sol, amb alguns núvols cap al litoral, també cap al Pirineu, la majoria inofensius. Potser cap al tard deixa alguna goteta cap a l'Alta Ribagorça de poca importància. Avui amb calor intensa, màximes que s'acostarà molt cap a la xifra dels 40 graus i serà demà quan s'intensificarà una miqueta més aquesta calor i sí que s'esperen valors de 40 graus entre la Conca de Tremp, sectors del Segrià i fins i tot nord de la Ribera d'Ebre, de tal manera que ja demà tornarem a tenir aquesta calor intensa que tocarà sostre entre dimecres i dijous.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Pàgina econòmica, 3:45 de 5 de la tarda. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, fet públic avui, que correspon al primer trimestre d'aquest any. A la resta de Catalunya, els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Tot i això, des del govern destaquen que els preus haurien baixat des de la entrada de la regulació dels preus de lloguer a principis del 2024. El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que el preu del lloguer ha baixat gairebé un 5% des que es va començar a aplicar aquest topall.
3: Fuimos pioneros en la aplicación de la ley de la vivienda y podemos afirmar que la ley funciona y que la ley es positiva. Desde que aplicamos el control de precios del alquiler en las zonas tensionadas, en las zonas de vivienda tensionada, el precio medio en Barcelona ha bajado un 4,7%.
2: Respecte a fa un any, els preus de lloguer han augmentat a les quatre demarcacions, però amb increments mínims a Girona de l'1% i del 0,29% a Tarragona. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat calma al sector del cava davant les peticions dels pagesos d'arrencar vinyes de manera subvencionada per acabar amb els excedents de raïm. La Generalitat està preocupada per la pèrdua de superfície de vinya que podria ser perjudicial en el futur. Vilafranca del Penedès, Montse Gené Riba.
4: La taula del cava que s'ha fet avui en tot el sector i que ha fixat el preu del raïm al voltant dels 0,55 euros al quilo ha servit per analitzar la complicada situació que divendres va portar Unió de Pagesos a treure els tractors al carrer. Aquest any la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions que posarà la Generalitat per pagar els pagesos que s'acullin a la barema en verd o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de vinya, reduir el nombre de vinyes, però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
5: Jo que he demanat com a conseller, escolteu, digueu-me la previsió de quilos de raïm que necessitarem pels propers anys, més o menys, les hectàrees que necessitarem més o menys, amb la recuperació del mercat també, i veure, aviam, que no perdrem hectàrees que llavors necessitem en el futur.
4: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món. Ha dit que també aquí és imperiós que tots els restaurants tinguin vi i cava català i que tots els turistes tinguin l'oportunitat de tastar-los.
2: Gràcies, Montse. Ja gairebé s'ha segat tot l'ordi, el blat i el panís que es produeix a Catalunya. Estem a punt d'acabar una campanya de cereal en la qual produir ha estat més car per als pagesos. Si parlem de quantitat, s'ha segat un 10% menys que l'any passat. Lleida, Noelia Caselles.
6: En total s'han produït 1.700.000 tones de cereals, una xifra però que consolida la recuperació després d'anys molt dolents per la climatologia, sobretot la sequera. Si ho comparem amb l'any passat, aquest any s'ha produït menys a les terres de seca i més a les de regadiu. Això en un any en què el sector nota els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà a nivell econòmic. Produir és més car i els preus que cobren han pujat, però poc. Antoni Llaras, responsable de Cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
7: I els preus estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de preu de mercat.
6: Una campanya marcada també per la calor intensa en aquestes últimes setmanes que ha complicat els incendis derivats de la sega, tot i les mesures de seguretat amb què treballa el sector.
2: Doncs bé, en aquest context de calor extrem, un estudi vincula l'exposició a la calor amb un desenvolupament més lent d'una part del cervell durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons. Segons la investigació Disglobal, l'Institut de Salut Global vinculat a l'Hospital Clínic, les altes temperatures afecten el tàlem, una regió del cervell encarregada de moltes funcions cognitives, com el comportament. L'estudi va incloure més de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos exposats a temperatures mitjanes de més de 20 graus fa 20 anys. Això vol dir que, tenint en compte que les temperatures han pujat molt els últims anys, els efectes poden ser encara més remarcables, segons la investigadora Disglobal, Mònica Guixens.
8: El que pensem és que, com que les temperatures han estat augmentant i estaran augmentant, aquests efectes que observem ja en aquest estudi, doncs podríem observar efectes similars o fins i tot més efectes, tenint en compte les temperatures que estem vivint ara aquí a Catalunya.
2: L'exposició a la calor durant l'embaràs podria alterar els nivells d'hormones en l'estrès matern implicats en la formació del tàlem i afectar la capacitat de la placenta per protegir el fetus en desenvolupament. I això també passaria durant els primers mesos de vida del nadó, com us dèiem. Els investigadors, revisant altres estudis sobre les conseqüències d'un desenvolupament del tàlem cerebral, constaten que la calor podria afectar, per tant, la conducta d'aquests infants en l'adolescència, tot i que caldrien més estudis per establir una relació causal. Us ho dèiem, l'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que està previst que entri en funcionament l'any 2030. Un projecte que suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i que convertirà l'equipament en un dels telescòpics robòtics més gran del món. L'objectiu, reforçar el paper de Catalunya en la recerca astronòmica internacional. Més dades, Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
9: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de la actual telescopi Joan Oró. Això permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà fins al 2030, amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. Així ho ha detallat la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat.
10: I ara mateix anunciem una inversió que tindrà lloc en dues fases. Una primera fase que ens porta cap al 2028, aquests primers 10 milions d'euros, i fins a l'any 2030 gairebé sumarem un total de 20 milions d'euros per a una recerca puntera. El salt qualitatiu vol dir que multipliquem gairebé per 3 el diàmetre d'aquest nou telescopi, una altra vegada un telescopi robotitzat amb tecnologia vostra, amb tecnologia IEC.
9: La consellera ha destacat també que el projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional. Per la seva banda, des de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya també s'ha remarcat que el desenvolupament de la infraestructura haurà de ser compatible amb la protecció ambiental i paisatgística del Montsec.
2: I a la pàgina cultural, Alicia Falcó, Georgina Morós i Laia Murull protagonitzen Marull, el mapa de los anhelos, que s'estrena a Netflix divendres. És una de les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie Heartstopper. Marc Garriga.
11: La mayoría de las personas no sabe por qué ha venido a este mundo. Pero yo sí.
12: Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alice Kellen, El mapa de los anhelos, i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona la mort de la seva germana, la qual ha perdut tot i haver-li donat les seves cèl·lules mare. Per agrair-li, abans de morir, li ha preparat un joc que l'ajudarà a omplir el buit existencial que li ha deixat. Netflix també té a punt pel mateix dia, divendres, Heartstopper para siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
13: Lucky? Listen to me. World's a complicated place.
12: Una altra de les estrenes destacades és Lucky, una minissèrie d'acció del mateix creador de Vicios Ocultos, que arriba dimecres a Apple TV. La protagonitzen Anya Taylor-Joy, l'estrella de Gambito de Dama, que aquí vol deixar enrere la seva vida criminal, i Annette Bening, nominada 5 cops a l'Oscar, que és la dona que li vol impedir. L'endemà, dijous, arriba Tiptoe, HBO, un potent drama queer contra l'odi creat per Russell T. Davies, el responsable de les celebrades Queer as Folk, Years and Years i It's a Sin.
14: Since the day we met...
15: You okay?
14: I knew we would be best friends.
12: També arriben aquesta setmana a les plataformes 4 sèries més. Còmplices hasta el final, a Prime Video, una divertida comèdia sobre una dona que descobreix que la seva íntima amiga de tota la vida és una assassina a sou, L'esperpèntica i l'halcón, a Netflix, on Will Ferrell es converteix en el millor jugador de golf del món, una de detectius, Dalglish, a Filmin, i La vida en la sombra, a Movistar Plus, sobre un professor que fa classes en una presó.
2: amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
15: Bona tarda, Nati. El Barça ha començat la pretemporada. Ho ha fet sense 15 internacionals que encara disputen el Mundial o que bé l'estan disputant. Els 10 jugadors del primer equip que han passat ja les proves mèdiques pertinents són Ter Stegen, Stense, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Rooney Bardaggi. També hi era present Ronald Araujo, però en aquest cas ha estat per unes proves per avaluar l'estat de la lesió que va tenir just abans del Mundial. L'uruguaià, però, no s'incorporarà com a mínim fins al dia 20. Davant aquestes absències, Hansi Flick, que enceta la seva tercera temporada a la banqueta del Barça, comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenil blaugrana. L'equip s'entrarà a partir d'ara a la ciutat esportiva, però farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Mentrestant, el president del Barça, Joan Laporta, reitera que la prioritat ara mateix és incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, però amb una oferta que té caducitat.
16: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
15: D'altra banda, Laporta ha tingut molt bones paraules per Leo Messi i ha confirmat que segueixen comptant amb Rafinha.
1: 3CAT Info.
15: Laporta ha fet aquestes declaracions a Dallas, als Estats Units, on assistirà demà al partit de semifinals del Mundial entre França i Espanya. I un dels catalans convocats per Luis de la Fuente, Marc Cucurella, explica que entén l'enuig d'alguns seguidors blaugrana pel seu fitxatge pel Madrid.
17: Jo entenc també que hi hagi gent que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i al final pues jo crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una cosa que una oportunitat única que crec que la tenia que agafar, i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
15: Són declaracions, o aquestes declaracions, són part d'una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que s'emetrà aquest vespre a partir de les 7. A l'Espanyol, segona setmana d'entrenaments de l'equip a la ciutat esportiva Dani Jarque. Pol Lozano és un dels capitals blanqui blaus.
18: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos, o sobretot amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
15: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà, com les últimes temporades, a Navata per començar l'estada de pretemporada. Durant aquest estatge, l'equip blanquiblau jugarà els dos primers partits amistosos de l'estiu. També en futbol, Mapi León acompanyarà definitivament Alexia Putellas al London City anglès. La central aragonesa hi jugarà tres temporades fins al juny del 2029. Mentrestant, el Badalona Women incorpora Vicky Losada, de 35 anys, per una temporada cedida pel Bristol City anglès. A l'Espanyol, per la seva banda, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, per dues temporades. I a la segona divisió masculina, més mercat de fitxatges, el Sabadell ha anunciat el fitxatge del migcampista Pere Pons, exjugador del Girona, per la pròxima temporada. Té entre 33 anys i arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
15: El Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma contracte per dues temporades.
19: Veus la història del club, veus la ciutat, sents a parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família. I crec que es tracta d'això, d'abraçar-ho tot, d'abraçar la cultura i tot el que comporta formar part del Futbol Club Barcelona.
15: Robinson arriba del París Basketball i ha jugat a l'NBA, però també a les lligues d'Austràlia, Itàlia, França i també al Breogán de la Lliga ACB. Després de 9 jornades de competició, el Tour de França fa avui la primera jornada de descans. Tadej Pogacar continua líder amb 2 minuts i 42 segons respecte a Jonas Vingegaard, el segon a la classificació. Demà es reprendrà ja la ronda francesa amb la desena etapa. Seran 166 quilòmetres de muntanya entre Urliac i l'Eliorán, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
1: 3CAT Info.
20: Són les 5.
0: Els bombers confinen a poder estabilitzar al llarg d'aquest dilluns l'incendi d'Aiguamúrcia que ja ha calcinat prop de 150 hectàrees. Els primers indicis apunten que el foc ha estat provocat i els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per identificar-ne l'autor. El PP justifica pel sarcasme de Rajoy el comentari en què l'expresident espanyol afirmava que França juga al Mundial sense francesos i insinuava que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama el líder del PP, Núñez Feijóo, que el desautoritzi. El president de la Generalitat espera que la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia sigui clara i s'apliqui de manera diligent. Illa també ha defensat des de Madrid el nou model de finançament autonòmic que s'ha de debatre a finals de mes en una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. El judici contra la cúpula de salut durant la pandèmia per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils queda vist per a sentència. A la darrera sessió, la fiscalia ha retirat l'acusació i la causa segueix endavant només amb els sindicats policials com a acusació particular. La Unió Europea vol fixar en 13 anys l'edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha anunciat que es vol unificar la normativa a nivell europeu i que la proposta es concretaria després de l'estiu. Trump acusa l'Iran d'incomplir l'acord provisional d'alto al foc i defensa que prendrà el control de l'estret d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran es continuen intercanviant atacs en una escalada que dura gairebé des de fa una setmana. El preu del petroli puja al voltant d'un 2%. Recta final de la campanya del cereal a Catalunya, molt marcada per l'augment dels costos de producció i pel risc d'incendi de les últimes setmanes. El sector qualifica la campanya de bona, però complexa, i calcula que s'ha segat un 10% menys que l'any passat. L'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra. Entre els exalumnes hi ha Marta Oriols, Carlota Gurt, Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prats sobre Roca.
21: Esports.
15: El Barça ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. Hansi Flick no pot disposar encara de 15 jugadors que han jugat o encara estan disputant el Mundial de Futbol. També en aquest esport, l'exjugadora del Barça, Mapi León, acompanyarà Alexia Putellas al London City les tres pròximes temporades. León va deixar el club blaugrana després de 9 temporades. I el Barça de bàsquet ha anunciat la segona incorporació de l'estiu, el base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba del París Basketball.
0: Tarda assolellada amb algunes bandes de núvols prims i nuvolades inofensives al Pirineu. Es mantindrà el cel terrós per la pols subsahariana avui i els pròxims dies. Avui les màximes més altes arribaran cap als 38 o 39 a Ponent. La calor s'anirà intensificant i en els propers dies tornarem a arribar als 40 graus i la xafogor serà més forta al litoral.
21: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els bombers treballen per estabilitzar de cara a aquest vespre l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp i atacar el focus que es vagin reactivant dins del perímetre per l'entrada de la marinada. El foc ha cremat a hores d'ara prop de 150 hectàrees. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra i els agents continuen investigant l'origen del foc. La hipòtesi principal és que el foc ha estat provocat, així com els altres que també hi ha hagut a la mateixa zona aquests darrers dies. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
22: Ara ens trobem en unes hores crucials per l'evolució de les tasques d'extinció d'aquest incendi a partir del migdia entre la marina tal com estava previst. Per tant, també s'han produït revifades que els bombers estan gestionant amb els equips de prevenció repartits per tot el perímetre d'aquest foc que ocupa, recordem, uns 8 quilòmetres. L'objectiu, però, continua sent el mateix. Ricard Exposito, inspector del cos.
23: Ja han tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa i estem intensificant la vigilància per evitar que se faiguin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpida possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
22: Tot plegat mentre els agents rurals investiguen l'origen de l'incendi i els Mossos estan buscant l'home que hauria provocat, atenció, als tres focs que s'han originat a Aiguamúrcia en el camp en menys d'una setmana. Això confirmava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
24: Agents rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi i, per tant, de poder, doncs, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
22: Mentrestant, els treballs d'aquesta tarda se centren en la pendent de més difícil accés sota la cinglera on es va produir l'incendi.
0: I els bombers preveuen estabilitzar ja aquesta tarda el foc que crema a Lladurs, al Solsonès. Ha començat en una zona boscosa de difícil accés i s'hi està treballant amb contundència. Lleida, Julià Albacar.
25: A hores d'ara, el foc ja està pràcticament tot perimetrat i s'espera poder-lo donar per estabilitzat en les properes hores. I continuen treballant una vintena de dotacions terrestres i ja s'han pogut retirar 2 dels 6 mitjans aeris. El foc ha començat a 3:15 en una zona boscosa de difícil accés, en un punt conegut com el Collet dels Lladres. Ha agafat intensitat ràpidament i ha corregut per la carena en direcció a la vall i no afecta cap zona habitada. En les feines d'extinció també hi estan treballant membres de les agrupacions de defensa forestal.
0: I l'incendi de Los Gallardos a Almeria podria entrar en fase de control avui mateix. Ha cremat unes 7.000 hectàrees i l'últim balanç és de 13 persones mortes, 4 ferits en situació crítica i 10 denúncies de persones desaparegudes, algunes de les quals es podrien correspondre amb els cossos que encara no s'han identificat. Fins ara s'han identificat 6 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 2 persones del Regne Unit i un home francès, un de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Aquest matí Pedro Sánchez ha visitat la zona cremada acompanyat del president andalús Juanma Moreno. Tots dos han celebrat la coordinació entre administracions durant el sinistre i han demanat prudència en un estiu que ha començat malament i que encara pot empitjorar més. En la seva compareixença, Pedro Sánchez s'ha compromès a destinar recursos a l'Estat per ajudar els damnificats per l'incendi i ha fet una crida a respondre amb unitat a l'emergència climàtica.
3: Tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que poner de nuestra parte para que, en efecto, podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que efectivamente pues están sufriendo estas emergencias de protección civil.
0: La causa de l'incendi encara no s'ha aclarit, però tot apunta a la caiguda d'un cable elèctric a tocar d'un restaurant que estava tancat des del 2009.
21: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. L'expresident espanyol va escriure en un article que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. Ara el PP intenta treure ferro, però la polèmica no ha deixat de créixer a l'altra banda dels Pirineus i el govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama a Feijó que el desautoritzi. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Des del ministre d'Exteriors francès...
5: Voilà des propos qui sont pathétiques, une bonne fois pour toutes.
4: El portaveu de l'extrema dreta de Marine Le Pen.
6: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement,
4: la indignació a França per les paraules de Mariano Rajoy és transversal i el govern espanyol l'acusa de crear un embolic internacional. Diversos ministres han titllat de racista o supremacista el seu comentari sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, li ha reclamat una rectificació. També exigeix a Feijó que se'n desmarque.
7: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia... representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
4: Però des de Gènova no només no el desautoritzen, sinó que el disculpen perquè, diu Borja Semper, és l'estil de l'expresident.
8: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
4: Tot plegat quan Pedro Sánchez avui viatja a París, Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, just el dia que França i Espanya es disputen jugar a la final del Mundial de Futbol.
0: Ens quedem a Madrid perquè en una setmana clau per l'aplicació total de la llei d'amnistia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat que la decisió que prengui la justícia europea aquest dijous sigui clara i s'apliqui de manera diligent. Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid. Tania Tàpia.
26: Salvador Illa ha tornat a reivindicar l'esperit i la literalitat d'una llei que, segons defensa, està ben feta i avalada pel Tribunal Constitucional i que, per tant, hauria de permetre el retorn de l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont. I ha criticat indirectament el Suprem per fer-ne abstraccions, en paraules del president, per no aplicar-la. Illa demana al Tribunal de Justícia de la Unió Europea...
27: Pido que la sentència sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía y, sobre todo, que pido que, si es clara, se aplique con diligencia y sin más dilación.
26: També ha parlat de finançament a les portes d'una reunió amb les comunitats a finals de mes, ha carregat contra el PP per bloquejar sense projecte alternatiu, ha dit, una proposta que, segons Illa, dona més recursos a tots els territoris i fer-ho només pel fet que la iniciativa partés de Catalunya.
27: Ja basta d'esta desconfiança con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
26: Segons Illa, qui rebutja el model ho fa per incapacitat, por o conformisme.
0: I Junts per Catalunya qualifica d'acte de cinisme que el govern de Salvador Illa i Esquerra els demanin que votin el nou finançament per a Catalunya. El partit de Carles Puigdemont reitera que hi presentaran una esmena a la totalitat al Congrés per defensar el concert econòmic. Jordi Corbalan.
2: Els de Puigdemont responen a la crida del govern de Salvador Illa i d'Esquerra perquè facilitin la tramitació del nou finançament. Junts d'entrada està disposat a votar que es pugui tramitar, però reiteren que presentaran una esmena a la totalitat reivindicant el concert econòmic per a Catalunya per posar a prova els partits catalans. El portaveu de Junts, Josep Rius, qualifica de cínic que el govern i Esquerra demanin el seu suport al nou finançament.
9: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
2: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, insisteix a demanar als de Puigdemont que donin suport al nou model.
10: Que no castigui a Catalunya renunciant a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral amb Aliança Catalana.
2: A la vigília de la votació dels objectius d'estabilitat al Congrés, Junts adverteix Pedro Sánchez que no busqui culpables per avançar les eleccions, anunciant uns pressupostos sense el seu suport polític per aprovar-los.
0: Són les 5 i 11 minuts.
21: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia, a la darrera sessió la Fiscalia s'ha retirat de la causa mentre els sindicats de policia mantenen les acusacions per prevaricació per als exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de la salut. Ho ha seguit a l'Audiència de Barcelona, en Cristian Roldán.
11: Tot i que la Fiscalia ha fet marxa enrere, l'acusació popular encara sosté que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política, una versió que nega la defensa. Marco Navarro és l'advocat de Jusil i Jupol i Mariano Vergés representa l'exconsellera.
12: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
13: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
11: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents estatals a la petició dels cossos de policia de ser vacunats a les seves pròpies dependències i el retard en l'enviament dels censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia, Maria Ponte, considera aquesta justificació insuficient, mentre que Carles Martínez, de la defensa, ho resumeix amb una comparació.
14: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
16: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
11: El judici en què les acusacions demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació ha quedat vist per sentència.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents de del CNI en què admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carla Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalan Gate i demana més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
28: Una operació d'estat per unes estructures que actuen amb opacitat. Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets. L'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge va durar 2 anys, entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament, i en el cas de Fernández va començar el desembre del 19 i va durar 6 mesos, tot amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández lamenta que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
29: La transparència és més que limitada, és a dir, és de fireta, pràcticament, no? La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella que van presentar Riera Fernández i també Albert Botran. Però sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Pràcticament un quart de 5 de la tarda. Temps ara per a la informació del temps.
21: El temps.
0: amb el Néstor Gómez.
1: Dia de calor intensa, la que tenim avui, i més que en farà de cara als propers dies, amb un màxim d'aquesta onada de calor que coincidirà aproximadament entre dimecres i dijous i amb data de caducitat clara de cara a divendres. Després marxarà i sembla que a poquet se normalitzarà, tot i que farà més calor de la normal, no tindrem ja cap onada de calor pel que resta, tot indica, de mes de juliol. El que sí que tenim a hores d'ara és calor intensa. Bona part de les Catalunya interior, amb màximes que fregaran aquesta tarda a punts de ponent la xifra dels 40 graus. Si no arribem avui, és altament probable que ja arribem de cara a demà. I tot això amb una tarda tèrbola per la presència de pols en suspensió que ens ha d'acompanyar avui i els propers dies, i això farà que sobretot cap a la posta de sol tinguem aquesta tonalitat més tarongosa, aquest cel més terrosa a la posta de sol. Tot això amb una jornada a la qual s'espera que de precipitacions potser en cau alguna cap a l'àrea de l'Alta Ribagorça, poqueta cosa, o també cap al massís dels ports, de poca cosa. El que sí que tindrem serà aquesta calor que tindrà continuïtat i s'agreujarà, s'intensificarà de cara a demà. Demà sí que tocarem la xifra dels 40 graus, preferentment a l'oest del país.
21: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 5 i 16 minuts, la Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les treballa amb la recomanació d'un grup d'experts que reclama fixar una edat mínima, als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin ampliar l'edat. La Comissió Europea presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
15: La idea de la Comissió Europea és que fins als 13 anys els menors només puguin utilitzar les xarxes socials supervisats per un adult. Per això parlen de restricció i no de prohibició. Sigui com sigui, aquest llindar de 13 anys és inferior al veto de 16 anys plantejat pel govern espanyol o el de 15 proposat per l'executiu francès. Fonts comunitàries han aclarit, però, que Brussel·les fixarà una edat mínima europea i després cada país tindrà llibertat per augmentar l'edat si ho considera oportú. Per a Ursula von der Leyen era important actuar a escala comunitària.
17: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
15: Von der Leyen ha alertat dels perills de les xarxes socials per a la salut mental dels infants i ha recordat a les plataformes digitals que estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als menors. They must
17: prove... Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
15: La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat dels usuaris de les plataformes. Està pensada per evitar que els infants puguin obrir-se un perfil a les xarxes socials per sota de l'edat mínima d'accés.
21: 3Cat Info.
0: Donald Trump acusa l'Iran d'incomplir l'acord provisional d'alto el foc i defensa que prendrà el control de l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ha afirmat a través de la seva xarxa social, Truth Social, que Washington cobrarà un 20% de compensació per protegir els vaixells que transitin per l'estret i que restabliran el bloqueig naval a l'Iran. En declaracions a Fox News també ha afirmat que seran els guardians de l'estret.
18: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat, i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: Els Estats Units i l'Iran es continuen intercanviant atacs en una escalada que fa gairebé una setmana que dura. Almenys dues persones han mort aquest matí al sud-oest de l'Iran, en una regió petroliera a prop del Golf, per atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà ha atacat durant la nit desenes d'objectius militars iranians. L'Iran, per la seva banda, ha disparat contra bases nord-americanes a Bahrein, Kuwait, Oman i Jordània. Els Estats Units defensen que l'estret d'Hormuz està obert, mentre que el règim de Teheran sosté el contrari. És un punt clau per al comerç del petroli i el gas mundials bloquejats durant la guerra i que en la treva acordada el mes passat les dues parts es van comprometre a normalitzar. Però l'expectativa d'un acord final s'allunya cada cop més. L'Iran adverteix que no respectarà el pacte si Washington no compleix els seus compromisos. Esmail Baghaei, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
19: Cada vegada que l'altra part ha incomplert les seves obligacions, nosaltres no hem complert les nostres.
0: La tensió al voltant de l'estret d'Hormuz ha fet pujar el preu del petroli un 2% fins als $78 al barril de Brent. La Comissió Europea planteja sancionar el comerç amb les colònies jueves de Cisjordània. Els ministres d'exteriors dels 27 ho estudien avui en una reunió on es visualitza la divisió que aixeca la qüestió israeliana. Conscient d'això, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, proposa que s'aprovi per majoria qualificada i no per unanimitat, com fins ara. S'ofereixen tres opcions per prohibir de forma més o menys contundent la importació de productes fabricats als territoris ocupats palestins. Però mentre hi ha països que hi són del tot favorables, com Bèlgica, els Països Baixos, Irlanda o Espanya, alguns d'ells ja apliquen sancions, altres, com Txèquia, s'hi oposen. Kallas explica que tots estan d'acord en el punt de partida.
3: Tothom està d'acord que la situació a Cisjordània és realment intolerable. I també queda clar que tots donem suport a la solució de dos estats. El que està passant a Cisjordània fa que sigui cada cop més impossible dur a terme la solució dels dos estats.
0: No s'espera per avui la decisió, com tampoc pel 21è paquet de sancions contra Rússia, que inclouria serveis marítims i el gas liquat rus. En canvi, els 27 sí que han donat llum verda a incloure 9 persones i 4 entitats russes, entre les quals els serveis d'intel·ligència en la llista d'exclusions. Estan acusats de generar ciberatacs per provocar el caos i la divisió a Europa. El Regne Unit ho ha fet també amb 24 individus i entitats. A banda, el govern alemany i el francès convoquen els respectius ambaixadors russos per expressar-los la seva queixa.
21: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja s'ha segat gairebé tot l'ordi, el blat i el panís que es produeix a Catalunya. Estem a punt d'acabar una campanya de cereal en què el qual cal produir que qual ha estat més car per als pagesos. Si parlem de quantitat, s'ha segat un 10% menys que l'any passat. Lleida, Noelia Caselles.
5: En total s'han produït 1.700.000 tones de cereals, una xifra però que consolida la recuperació després d'anys molt dolents per la climatologia, sobretot la sequera. Si ho comparem amb l'any passat, aquest any s'ha produït menys a les terres de secà i més a les de regadiu. Això en un any en què el sector nota els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà a nivell econòmic. Produir és més car i els preus que cobren han pujat, però poc. Antoni Llares, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
6: I els preus, bueno, estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de preu de mercat.
5: Una campanya marcada també per la calor intensa en aquestes últimes setmanes que ha complicat els incendis derivats de la sega, tot i les mesures de seguretat amb què treballa el sector.
21: 3Cat Info.
0: Les dues novel·les en català més venudes d'aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat Sobreroca són només dos dels milers d'alumnes que hi han passat en els seus 28 anys d'història. Tots dos es van formar a l'itinerari de narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, on van començar a donar forma als seus projectes literaris. Gil Prat Sobreroca destaca l'estil d'aprenentatge d'aquests estudis.
7: Un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor, perquè escriure és una mecànica i això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
0: L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra i és bressol d'autors consolidats com Marta Orriols, Carlota Gurt, Ferran Garcia o Elisenda Solsona, entre molts d'altres. Pau Pérez és el director de l'Escola d'Escriptura.
8: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. No ens sorprèn els èxits que tenen. No és una pressió afegida a l'escola. Vaja, sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
0: Quan falten dos anys perquè celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries. I ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. La fama mundial, però, li va arribar amb el 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
4: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
9: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen: mira, és el paio de Jurassic Park. I penses: pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
4: Look, I'm grateful to have made it and...
9: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
4: As popular culture.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un linfoma l'abril passat, l'actor ha mort avui de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia. 5 minuts i seran 6:15.
21: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
10: Bona tarda, Marc. El Barça ha començat la pretemporada. Ho ha fet, però sense 15 internacionals que encara disputen el Mundial o que l'han disputat. Els 10 jugadors del primer equip que han passat les proves mèdiques pertinents són Marc-André Ter Stegen, Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Rooney Bardaggi. També hi era el president Ronald Araujo, però en aquest cas han estat unes proves per avaluar l'estat de la lesió que va tenir just abans del Mundial. L'uruguaià, però, no s'incorporarà, com a mínim, fins al dia 20. Davant aquestes absències, Hansi Flick, que encetarà la seva tercera temporada a la banqueta blaugrana, comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils blaugrana. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Mentrestant, el president del Barça, Joan Laporta, reitera que la prioritat és incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, però amb una oferta que té caducitat.
20: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuando mantenemos vigente la oferta.
10: Laporta ha tingut també molt bones paraules per Leo Messi i ha confirmat que segueixen comptant amb Rafinha.
21: 3CAT Info.
10: Laporta ha fet aquestes declaracions a Dallas, als Estats Units, on assistirà demà al partit de semifinals del Mundial entre França i Espanya. Precisament, a la Copa del Món i sobre les opcions espanyoles de classificar-se per la final, en parla un dels nou catalans convocats amb Espanya, Eric García. Són declaracions de TV3.
22: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells ens han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, ens estem jugant al pas una final, per tant serà difícil, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
10: Un altre català al Mundial, el nou jugador del Madrid, Marco Corella, serà entrevistat avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I en un moment de l'entrevista, el jugador català reconeix o assumeix l'enuig que tindran alguns aficionats pel Barça pel seu fitxatge pel Club Blanc.
23: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i al final pues, jo crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una cosa pues, que una oportunitat única que crec que la tenia que agafar, i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
10: Una entrevista que s'emetrà aquest vespre a partir de les 7. Mentrestant, a l'Espanyol, segona setmana d'entrenaments de l'equip a la ciutat esportiva Dani Jarque. Pol Lozano és un dels capitans blanquiblaus.
24: Sí que és veritat que ja coneixem el míster. Aquest any, evidentment, ens exigirà una mica més que l'any passat, segurament. I les sensacions són bones, són positives. Han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà, i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
10: També en futbol, Mapi León acompanyarà definitivament Alexia Putellas al London City. La central aragonesa hi jugarà 3 temporades fins al juny del 2029. Mentrestant, el Badalona Women incorpora Vicky Losada, de 35 anys, per una temporada, cedida pel Bristol City, i a l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, per dues temporades. A la segona divisió masculina, el Sabadell ha anunciat el fitxatge del migcampista Pere Pons, ex del Girona, per la pròxima temporada. Pons té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Làrnaca de Xipre. El Barça de bàsquet bàsquet, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma contracte per dues temporades.
2: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i continuar sent jo mateix en tot moment. Òbviament vaig tenir una temporada amb alts i baixos a París. Espero construir a partir d'això, mantenir la coherència amb qui sóc i amb el camí que segueix la meva carrera. I tinc moltes ganes de començar i de portar tant en atac com en defensa al club.
10: I després de 9 jornades de competició, el Tour de França fa avui la primera jornada de descans. Tadej Pogacar continua líder amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. Demà es reprendrà la ronda francesa amb la desena etapa. Seran 166 quilòmetres de muntanya entre Urliac i Le Lioran, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.

0: En punt, 5:45 de la tarda.
1: 3Cat Info.
0: Fem un cop d'ull. Els principals temes que us estem explicant a aquesta hora. Els bombers confien a poder estabilitzar al llarg d'aquest dilluns l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha calcinat prop de 150 hectàrees. Els primers indicis apunten que el foc ha estat provocat i els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per identificar-ne l'autor. Tot això el mateix dia que el Partit Popular justifica pel sarcasme de Rajoy el comentari en què l'expresident espanyol afirmava que França juga al Mundial sense francesos i insinuava que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama el líder del PP, Núñez Feijóo, que el desautoritzi. La propera mitja hora ho ampliarem, però fins a les 6 de la tarda tindrem temps d'explicar-vos d'altres qüestions. L'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, ha estat detingut per exhibicionisme després que ahir a la tarda l'acusessin de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susanna al Maresme. Els lladres de coure a les vies de tren han doblat el seu botí en el que portem d'any respecte als primers 6 mesos del 2025. Ho repassarem i passarem per l'Observatori Astronòmic del Montsec, al Pallars Jussà, que tindrà un nou gran telescopi i que entrarà en funcionament l'any 2030.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 6. Ricard, amb quins temes?
2: Mira, d'una banda, que el Barça ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. Hansi Flick no pot disposar encara de 15 jugadors que han jugat, o bé, encara estan disputant el Mundial de Futbol. I també en aquest esport, l'exjugadora del Barça, Mapi León, acompanyarà Alexia Putellas al London City les 3 pròximes temporades.
0: Els esports amb el Ricard Isidro quan faltin 5 minuts per les 6 i el temps tarda assolellada amb algunes bandes de núvols prims i nuvolades inofensives al Pirineu. Es mantindrà el cel terrós per a la polsa sahariana i avui i els pròxims dies. Les màximes, per cert, més altes arribaran cap als 38 o 39 graus a Ponent. La calor s'anirà intensificant i en els propers dies tornarem a arribar als 40 graus i la xafogó serà més forta al litoral. Passant 2 minuts de 6:45 de la tarda, fem un cop d'ull als principals temes a aquesta hora. Els bombers treballen per estabilitzar de cara a aquest vespre l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp i atacar els focus que es vagin reactivant dins del perímetre per l'entrada de la marinada. El foc ha cremat a hores d'ara prop de 150 hectàrees. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra i els agents continuen investigant l'origen del foc. La hipòtesi principal és que el foc ha estat provocat, així com els altres que també hi ha hagut a la mateixa zona aquests darrers dies. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
3: Ens trobem en unes hores crucials per l'evolució de les tasques d'extinció d'aquest incendi. A partir del migdia entre la marinada, tal com estava previst, per tant, també s'han produït revifades que els bombers estan gestionant amb els equips de prevenció repartits per tot el perímetre d'aquest foc que ocupa, recordem, uns 8 quilòmetres. L'objectiu, però, continua sent el mateix. Ricard Exposito, inspector del cos.
4: Ja han tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa i estem intensificant la vigilància per evitar que se faiguin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpidament possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
3: Tot plegat mentre els agents rurals investiguen l'origen de l'incendi i els Mossos estan buscant l'home que hauria provocat, atenció, als 3 focs que s'han originat a Aiguamúrcia en el camp en menys d'una setmana. Això confirmava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Agents rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
3: Mentrestant, els treballs d'aquesta tarda se centren en la pendent de més difícil accés sota la cinglera on es va produir l'incendi.
0: I els bombers preveuen estabilitzar ja aquesta tarda el foc que crema a Lladurs. El Solsonès ha començat en una zona boscosa de difícil accés i la causa seria la revifada d'un incendi provocat per un llamp la setmana passada. Lleida, Julià Albacar.
6: A hores d'ara, el foc ja està pràcticament tot perimetrat i s'ha pogut reduir la intensitat de les flames i la capacitat de propagació. Per això s'espera poder donar-lo per estabilitzar d'esta mateixa tarda. Hi treballen encara una vintena de dotacions terrestres i ja s'han pogut retirar 2 dels 6 mitjans aeris. El foc ha començat a 3:15 en una zona boscosa cosa de difícil accés en un punt conegut com el Collet dels Lladres. La causa, segons ha pogut confirmar 3Cat Info, seria la revifada d'un incendi provocat per un llamp la setmana passada. En les feines d'extinció també hi estan treballant membres de les agrupacions de defensa forestal i el foc no afecta cap zona habitada.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. L'expresident espanyol va escriure en un article que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. Ara el Partit Popular intenta treure ferro de la polèmica, però no ha deixat de créixer a l'altra banda dels Pirineus la polèmica, i el govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama a Feijó que el desautoritzi. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Des del ministre d'Exteriors francès...
8: Voilà des propos qui sont pathétiques, une bonne fois pour toutes.
7: Portaveu de l'extrema dreta de Marine Le Pen.
9: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement,
7: la indignació a França per les paraules de Mariano Rajoy és transversal i el govern espanyol l'acusa de crear un embolic internacional. Diversos ministres han titllat de racista o supremacista el seu comentari sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, li ha reclamat una rectificació. També exigeix a Feijó que se'n desmarque.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia... representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
7: Però des de Gènova no només no el desautoritzen, sinó que el disculpen perquè, diu Borja Semper, és l'estil de l'expresident.
11: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
7: Tot plegat quan Pedro Sánchez avui viatja a París, Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, just el dia que França i Espanya es disputen jugar a la final del Mundial de Futbol.
0: L'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, ha estat detingut per exhibicionisme després que ahir a la tarda l'acusessin de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susanna, al Maresme. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit, Més Cat Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància. Girona, Núria Peraire.
12: Cap a les 5 de la tarda de diumenge, Pere Albó s'hauria colat a la piscina d'un hotel on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors d'edat. Segons ha avançat la cadena SER i ha confirmat aquesta emissora, Albó, de 54 anys, s'hauria estirat a una gandula, s'hauria abaixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. Mentrestant, hauria agafat pel braç una noia que ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Els fets van generar alarma entre els clients de l'hotel, que van avisar els responsables. Aleshores, la policia local el va detenir. Segons fonts coneixedores dels fets, l'exdiputat de Junts i exalcalde socialista semblava desorientat i desequilibrat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe.
0: I a part, en un monitor de natació de l'European International School de Sant Cugat per dos possibles casos d'abús a dues alumnes d'entre 3 i 5 anys. Les famílies van alertar la direcció després que les nenes expliquessin els fets. El centre va activar els protocols de protecció del menor, va apartar el treballador quan va tenir coneixement del segon cas i va traslladar tota la informació als Mossos d'Esquadra. Segons l'escola, el monitor hauria fet un petó a la boca a una menor i li hauria demanat que guardés el secret. En un altre episodi, hauria acompanyat un altre nen al vestidor i li hauria ajudat a treure's el banyador, una actuació prohibida pels protocols del centre. El centre assegura que revisarà els protocols per determinar si cal apartar de manera immediata qualsevol treballador després d'una primera denúncia.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. D'aquí a 6 minuts arribarem a 6:45 de la tarda. USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya. Avui han fet arribar les seves peticions a la conselleria. Avisen que l'única sortida per acabar amb el conflicte passa per una transformació profunda del sistema educatiu i que per garantir-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, diu en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que ja no hi ha prou amb mesures puntuals.
13: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: Segura també diu que per evitar començar el curs amb vagues caldria reobrir la negociació amb el departament i aplicar alguna mesura d'impacte ja al setembre, com una baixada generalitzada de ràtios i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Canviem radicalment de qüestió. Ara en Joan Garcia ens explicarà que els lladres de coure de les vies de tren han doblat el seu botí en el que portem d'any respecte als primers 6 mesos del 2025. El govern constata que, tot i haver recuperat totes les línies després de l'accident de Gelida, Rodalies encara no s'ha guanyat la confiança de l'usuari. Diferents responsables del sector han debatut sobre l'estat del servei en unes jornades ferroviàries.
14: Dissabte, Renfe va anunciar el restabliment de la R13. Al cap de poques hores s'interrompia el servei per un robatori de coure. Renfe i els Mossos treballen conjuntament un pla per combatre el principal fet vandàlic a la xarxa ferroviària que molt sovint altera el servei, sobretot a Rodalies. Òscar Playà és el conseller delegat de Rodalies de Catalunya.
15: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí clarament hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
14: També hi ha els atropellaments. Un 90% són suïcidis. Trenfa treballa amb el Departament de Salut pel que fa a prevenció i amb Adif pel que fa a tancaments de via per reduir-los. En canvi, baixa el nombre de grafitis també perquè es neteja més. Quan aviat farà mig any de l'accident de Gelida i de la crisi més gran al sistema de Rodalies, el govern constata que la recuperació de bona part del servei no ve acompanyada encara de la confiança de l'usuari. Manel Nadal, secretari d'Infraestructures.

0: El sector del cava davant les peticions dels pagesos d'arrencar vinyes de manera subvencionada per acabar amb els excedents de raïm. La Generalitat està preocupada per la pèrdua de superfície de vinya que podria ser perjudicial en el futur. Vilafranca del Penedès, Montse Gené Riba.
1: La taula del cava que s'ha fet avui en tot el sector i que ha fixat el preu del raïm al voltant dels 0,55 euros al quilo ha servit per analitzar la complicada situació que divendres va portar Unió de Pagesos a treure els tractors al carrer. Aquest any la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions que posarà la Generalitat per pagar els pagesos que s'acullin a la barema en verd o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de vinya, reduir el nombre de vinyes, però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això, demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
2: Jo que he demanat com a conseller, diu, escolteu, digueu-me la previsió de quilos de raïm que necessitarem pels propers anys, més o menys, les hectàrees que necessitarem més o menys amb la recuperació del mercat també i veure, aviam, que no perdrem hectàrees que llavors necessitem en el futur.
1: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm sinó vendre més ampolles al món. Ha dit que també aquí és imperiós que tots els restaurants tinguin vi i cava català i que tots els turistes tinguin l'oportunitat de tastar-los.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on ahir una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques. En una zona de banys, a tocar de Gandesa, a la Terra Alta, en l'accident també va resultar ferida greu una jove de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
3: Les inspeccions continuaran fins demà per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on ahir es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24 de la mateixa família va poder ser rescatada en vida. Està ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
4: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut, un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
3: El lloc dels fets és un espai habitual de bany, a l'aire lliure i força concorregut. Hi ha una font d'aigua termal i diversos gorgs i piscines naturals situats entre els termes municipals de Gandesa i Prat de Comte. L'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol oficial i aquest migdia s'hi ha fet un minut de silenci.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec al Pallars Jussà tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. L'objectiu, reforçar el paper de Catalunya en la recerca astronòmica internacional. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
5: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà fins al 2030, amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. Així ho ha detallat la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat.
6: I ara mateix doncs, anunciem una inversió que tindrà lloc en dues fases. Una primera fase que ens porta cap al 2028, aquests primers 10 milions d'euros, i fins a l'any 2030 gairebé sumarem un total de 20 milions d'euros per una recerca puntera. El salt qualitatiu vol dir que multipliquem gairebé per 3 el diàmetre d'aquest nou telescopi, una altra vegada un telescopi robotitzat amb tecnologia Boston, tecnologia IEC.
5: La consellera ha destacat també que el projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional. Per la seva banda, des de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya també s'ha remarcat que el desenvolupament de la infraestructura haurà de ser compatible amb la protecció ambiental i paisatgística del Montsec.
0: Pràcticament un minut per sobre de 5:45 de la tarda, previsió meteorològica.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
8: El temps de cara a les properes hores venen encapçalada per aquest cel tèrbol, per pols en suspensió que arrossega des del nord d'Àfrica cap a casa nostra i és el que farà que tinguem aquest cel terrós durant tot avui i també els propers dies. I ho notarem clarament quan el sol es trobi baix en l'horitzó, en aquesta tarda en aposta de sol i demà al matí a primera hora del dia. Tot això amb una tarda a la qual s'espera que predomini el sol, amb alguns núvols cap al litoral, també cap al Pirineu, la majoria inofensius. Potser cap al tard deixa alguna goteta Barberà-Barceloneta cap a l'Alta Ribagorça de poca importància. Avui amb calor intensa, màximes que s'acostarà molt cap a la xifra dels 40 graus i serà demà quan s'intensificarà una miqueta més aquesta calor i sí que s'esperen valors de 40 graus entre la Conca

0: de Tremp, sectors del Segrià i fins i tot nord de la Ribera d'Ebre, de tal manera que ja demà tornarem a tenir aquesta calor intensa que tocarà sostre entre dimecres i dijous.
1: 3CAT Info.
2: La nova exposició del Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí al Baix Empordà reivindica les fotografies analògiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant en botigues de vell i en cans i ara les mostra sota el títol Portes endins als arxius dels altres, Núria Peraire.
3: Dues persones al menjador de casa davant de les cortines posen disfressades tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX. El fotògraf antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes fora dels circuits artístics.
4: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent?
3: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil.
2: I de la fotografia al cinema, Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull protagonitzen El mapa de los anhelos, que s'estrena a Netflix divendres. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie Heartstoppers. Marc Garriga.
5: La mayoría de las personas no sabe por qué ha venido a este mundo. Pero yo sí.
6: Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alice Kellen, El mapa de los anhelos, i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona la mort de la seva germana, la qual ha perdut tot i haver-li donat les seves cèl·lules mare. Per agrair-li, abans de morir, li ha preparat un joc que l'ajudarà a omplir el buit existencial que li ha deixat. Netflix també té a punt pel mateix dia, divendres, Heartstopper para siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
7: Lucky. Listen to me. World's a complicated place.
6: Una altra de les estrenes destacades és Lucky, una minissèrie d'acció del mateix creador de Vicios Ocultos, que arriba dimecres a Apple TV. La protagonitzen Anya Taylor-Joy, l'estrella de Gambito de Dama, que aquí vol deixar enrere la seva vida criminal, i Annette Bening, nominada 5 cops a l'Oscar, que és la dona que li vol impedir. L'endemà, dijous, arriba Tiptoe, HBO, un potent drama queer contra l'odi creat per Russell T. Davies, el responsable de les celebrades Queer as Folk, Years and Years i It's a Sin.
8: Since the day we met,
9: you okay?
8: I knew we would be best friends.
6: També arriben aquesta setmana a les plataformes quatre sèries més. Còmplices hasta el final, a Prime Video, una divertida comèdia sobre una dona que descobreix que la seva íntima amiga de tota la vida és una assassina a sou. L'esperpèntica i l'halcón, a Netflix, on Will Ferrell es converteix en el millor jugador de golf del món. Una de detectius, Dalglish, a Filmin. I La vida en la sombra, a Movistar Plus, sobre un professor que fa classes en una presó.
1: Als anys 60 era una professió d'èxit.
10: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
1: Però també estereotipada.
11: Necessiten empleades dòcils.
10: Però també una certa disponibilitat sexual.
11: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
10: Era realment insultant.
1: Nits sense ficció. Vol amb mi. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: 3CAT Info.
1: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
13: Somalilàndia, un país per Israel.
14: Somalilàndia, una regió del nord de Somàlia amb uns 6 milions d'habitants que va declarar unilateralment la seva independència el 1991, té moneda, bandera, parlament i eleccions i una estabilitat inusual en una regió convulsa. Però feia més de 30 anys que aquesta antiga colònia britànica lluitava sense èxit per ser reconeguda internacionalment i ha trencat finalment l'aïllament diplomàtic. Al desembre, Israel va anunciar per sorpresa que considera Somalilàndia com un estat sobirà independent. Fins a dia d'avui, és l'únic país que ha fet el pas.
15: We agreed
9: on the mutual appointment of ambassadors.
14: És el ministre d'Afers Estrangers d'Israel, Gideon Saar, al gener, per primer cop de visita a Hargeisa, la capital de Somalilàndia. Els dos països han acordat l'obertura d'ambaixades recíproques. S'estableixen relacions diplomàtiques. Però què més busca Israel amb el reconeixement? Ubicar a Somalilàndia una base militar? Enviar-hi palestins de Gaza? El reconeixement té a veure amb la rivalitat d'Israel amb l'Iran?
13: Una ubicació privilegiada per a Israel.
14: No hi ha dubte entre els experts sobre el principal motiu del reconeixement. Somalilàndia té un emplaçament estratègic amb accés al Golf d'Aden i al Mar Roig i a un dels corredors marítims més transitats i sensibles del planeta. Per Israel és també una manera de ser més a prop, a uns 300 quilòmetres, de la zona del Iemen controlada pel moviment armat dels Houthis, aliats de l'Iran i defensors de la causa palestina en la Guerra de Gaza, cosa que els ha portat a disparar drons i míssils els últims 3 anys contra Israel. S'especula amb la idea que Israel instal·li una base militar a Somalilàndia. Omar Mahmoud és analista al think tank International Crisis Group.
12: No hem vist que es comenci a construir res, ni res per l'estil, però sens dubte forma part de les possibilitats. Pels interessos d'Israel de contrarrestar els Houthis, necessitarien algun tipus de presència militar allà. Crec que la discussió encara està en curs, les avaluacions encara estan en curs, però sens dubte està dins del ventall de possibilitats.
14: Somalilàndia al seu torn espera tancar un acord comercial amb Israel, a qui també ha ofert accés a les seves reserves de minerals.
13: Un reconeixement, de moment, únic.
14: El president de Somalilàndia espera un reconeixement de tots els països de l'ONU, però el desig està molt lluny de la realitat. Els experts no esperen a priori un efecte dòmino. Somalilàndia ha pressionat sense èxit per obtenir el reconeixement dels Estats Units, que defensen la decisió d'Israel, però també la integritat de Somàlia. Etiòpia i Kènia, els països amb qui té més relació a la Banya d'Àfrica, tampoc han fet el pas, i el reconeixement d'Israel ha generat reaccions en bloc en contra de la Unió Africana, la Lliga Àrab, la Xina, la Unió Europea, Turquia o Egipte. Els experts apunten al risc que Somalilàndia quedi aïllada.
12: Tot i que Somalilàndia ha obtingut el reconeixement d'Israel, això també l'ha aïllat, en certa manera, perquè hi ha hagut diversos països que hi han reaccionat en contra, i per diverses raons. No els agrada que Israel tingui un peu en aquesta part del món, o estan donant suport a una Somàlia unida. Pel que fa a una allau de països, crec que serà molt més aviat un degoteig, tenint en compte alguns dels costos que hi ha.
13: El vincle amb Gaza.
14: Què hi ha de cert en les informacions que Israel podria utilitzar Somalilàndia per reubicar-hi de forma forçosa palestins de Gaza? Els experts no ho veuen probable i expliquen que en un país musulmà la guerra d'Israel a la franja genera rebuig, malgrat el reconeixement. Hani Ibrahim és investigadora al think tank Royal United Services Institute amb base a Nairobi, a Kenya.
15: Hi ha la perspectiva moral pel que fa a com se senten realment els habitants del país sobre estar associats amb Israel. Somalilàndia ha tingut una llarga història de ser molt pro-Palestina. Això situa Somalilàndia una mica en una posició de peix que es mossega la cua. Estan contents de que estan reconeguts, però es troben que la seva posició estratègica s'està utilitzant en contra seva.
14: Ara ve Somalilàndia en un gest polític d'acostament extra al govern israelià, no obrirà l'ambaixada a Tel Aviv, com la majoria de països, sinó a Jerusalem, amb un estatus en disputa entre israelians i palestins.
13: És un reportatge de Jordi Baró amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
2: Cinc minuts i seran les 6 de la tarda.
16: Esports.
2: Ricard Isidro, bona tarda.
17: Bona tarda, Marc. El Barça ha començat la pretemporada sense 15 internacionals que encara disputen el Mundial, o que bé l'han disputat. Els 10 jugadors del primer equip que han passat les proves mèdiques pertinents són Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Rooney Bardaggi. També hi era present Ronald Araujo. Avui, en aquest cas, han estat unes proves per avaluar l'estat de la lesió que va tenir just abans del Mundial. L'uruguaià, però, no s'incorporarà com a mínim fins al dia 20. Davant aquestes absències, Hansi Flick, que enceta la seva tercera temporada a la banqueta, comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils blaugrana. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Mentrestant, el president del Barça, Joan Laporta, reitera que la prioritat és incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, però amb una oferta que té caducitat.
16: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie, ¿eh? Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
17: La Porta ha tingut molt bones paraules també per Leo Messi, per la seva actuació en aquest Mundial, i ha confirmat que segueixen comptant amb Rafinha.
18: 3CAT Info.
17: La Porta, de fet aquestes declaracions a Dallas, als Estats Units, on assistirà demà al partit de semifinals del Mundial entre França i Espanya. Un dels catalans convocats per Luis de la Fuente, Marc Cucurella, explica que entén l'enuig d'alguns seguidors blaugrana pel seu fitxatge pel Madrid.
19: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i al final pues, jo crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una cosa pues, que una oportunitat única que crec que la tenia que agafar, i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
17: Aquestes declaracions són part d'una entrevista al Tot Costa que s'emetrà aquest vespre a partir de les 7. A l'Espanyol, per la seva banda, segona setmana d'entrenaments de l'equip a la ciutat esportiva de Nijarque. Pol Lozano és un dels capitans blanquiblaus.
20: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos, o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
17: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà, com les últimes temporades, a Navata per començar per l'estada de pretemporada. Durant aquest estatge, l'equip blanquiblau jugarà els dos primers partits amistosos de l'estiu. Encara en futbol, Mapi León acompanyarà definitivament Alexia Putellas al London City.
21: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo, y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando, el tipo de proyecto, y tenía muchas ganas.
17: La central aragonesa jugarà 3 temporades fins al juny del 2029. També en futbol, el Badalona Women incorpora Vicky Losada, 35 anys, per una temporada cedida pel Bristol City anglès. A la segona divisió masculina, el Sabadell ha anunciat el fitxatge del migcampista Pere Pons, ex del Girona, per la pròxima temporada. Té 33 anys i arriba procedent de l'ECA Làrnaca de Xipre.
18: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
17: El Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma contracte per 2 temporades.
22: Veus la història del club, veus la ciutat, sents a parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així, i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga, em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família. I crec que es tracta d'això, d'abraçar-ho tot, d'abraçar la cultura i tot el que comporta formar part del Futbol Club Barcelona.
17: Robinson arriba del París Basketball i ha jugat a l'NBA, però també a les lligues d'Austràlia, Itàlia, França i el Breogán de la Lliga ACB. I després de 9 jornades de competició, el Tour de França fa avui la primera jornada de descans. Tadej Pogacar continua líder amb 2 minuts i 42 segons respecte a Jonas Vingegaard, el segon a la classificació. Demà es reprendrà la ronda francesa amb la desena etapa. Seran 166 quilòmetres de muntanya entre Urliac i l'Elioran, amb 2 ports de primera categoria, un de segona i 4 de tercera. I afegir que la waterpolista Clara Espar ha anunciat la seva retirada als 31 anys. Espar va començar la carrera al Mediterrani i ha jugat també al Sabadell i al Mataró, a part d'estades als Estats Units i Austràlia.
18: 3CAT Info.
23: En punt, les 6 de la tarda. Ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi d'un bloc de pisos al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc ha començat poc després de les 4 de la matinada en un pis de la quarta planta i no se'n saben les causes. El SEM també ha traslladat 5 persones més en estat menys greu a l'hospital. Els bombers confien a poder estabilitzar al llarg d'aquest dilluns l'incendi d'aigua a Múrcia, que ja ha calcinat prop de 150 hectàrees. Els primers indicis apunten que el foc ha estat provocat i els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per identificar-ne l'autor. El PP justifica pel sarcasme de Rajoy el comentari en què l'expresident espanyol afirmava que França juga el Mundial sense francesos i insinuava que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic, mentre reclama al líder del PP, Núñez Feijó, que el desautoritzi. El president de la Generalitat espera que la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia sigui clara i s'apliqui de manera dirigent. Illa també ha defensat des de Madrid el nou model de finançament autonòmic que s'ha de debatre a finals de mes en una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. El judici contra la cúpula de salut durant la pandèmia per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils queda vist per a sentència. A la darrera sessió, la Fiscalia ha retirat l'acusació i la causa segueix endavant només amb els sindicats policials com a acusació particular. Trump ha acusat l'Iran d'incomplir l'acord provisional d'alto el foc i defensa que prendrà el control de l'estret d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran es continuen intercanviant atacs en una escalada que dura gairebé des de fa una setmana. I mentrestant, el preu del petroli que puja al voltant d'un 2%. La Unió Europea vol fixar en 13 anys l'edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha anunciat que es vol unificar la normativa a nivell europeu i que la proposta es concretaria després de l'estiu.
0: Esports.
17: El Barça ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. Hansi Flick no pot disposar encara de 15 jugadors que han jugat o bé encara estan disputant el Mundial de Futbol. També en aquest esport, l'exjugadora del Barça, Mapi León, acompanyarà Alexia Putellas a London City les tres pròximes temporades, mentre que el Badalona Women incorpora Vicky Losada, cedida pel Bristol City per una temporada. I el Barça de bàsquet ha anunciat la segona incorporació de l'estiu. És el base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba del París Basketball.
23: I avui que tindrem una tarda assolellada amb algunes bandes de núvols prims i nuvolades inofensives al Pirineu. Es manté el cel terrós per la pols sahariana avui i també els pròxims dies. Avui unes màximes més altes que arribaran cap als 38 o 39 graus a Ponent. Una calor que s'anirà intensificant i els propers dies tornarem a arribar als 40 graus i la xafogor serà més forta al litoral.
0: 3CAT Info.
23: Bona tarda, ara són les 6 i 4 minuts. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré des d'ara i fins a les 7 del vespre.
0: 3CAT Info.
23: Ho acabem de saber, una dona d'uns 60 anys ha mort aquesta matinada en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc ha començat en un pis de la quarta planta de l'edifici, situat al número 102 del carrer Comte d'Urgell. Els bombers han rebut l'avís poc després de les 4 de la matinada i quan han arribat al lloc han atès la víctima, però no l'han pogut reanimar. El SEM també ha atès 5 persones més, han estat menys greu, que han estat traslladades a l'hospital. I de moment es desconeixen les causes d'aquest foc i els Mossos s'han fet càrrec d'aquesta investigació. I mentrestant, Aiguamúrcia continua actiu aquest incendi. Els bombers confien estabilitzar-lo, el d'Aiguamúrcia, del camp, aquest vespre. Això mentre la marinada no reactiva les flames. Els Mossos i els agents rurals segueixen investigant l'origen del foc, tot i que la principal hipòtesi és que ha sigut provocat. Sant Jaume de Domenys, Jordi Barranca.
3: Comença l'últim tram d'una tarda que és crucial per veure si es compleixen les previsions i s'aconsegueix estabilitzar avui aquest incendi. Des del migdia, la marinada ha provocat algunes revifades que han estat contingudes amb els efectius repartits pel perímetre. Res que no estigués previst. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
4: Ja han tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa i estem intensificant la vigilància per evitar que se faiguin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpidament possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
3: Mentrestant, part dels 220 veïns evacuats a primera hora del matí de diversos nuclis i urbanitzacions al terme de Querol a l'Alt Camp esperen poder tornar a casa.
5: Bueno, això és la cançó de cada any i cada any el mateix. No se neteja lo suficient.
24: Vivim en un paradís que és un polvorí.
25: Amb el foc no es juga, s'utilitza. Jo tinc una llar de foc i me salva l'hivern, però jugar amb ell ni siquiera en focs artificials.
3: Agents Rurals continua amb la investigació de les causes d'aquest incendi que podria haver estat provocat. En aquest sentit, recordem, els Mossos treballen també amb la hipòtesi que una mateixa persona hauria provocat els tres focs que s'han originat al terme municipal d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
23: I mentrestant, els bombers preveuen estabilitzar ja aquesta tarda el foc que crema Lladurs, al Solsonès. Ha començat en una zona boscosa, de difícil accés, i la causa seria la revifada d'un incendi provocat per un llamp la setmana passada. Lleida, Júlia Albacar.
1: A hores d'ara, el foc ja està pràcticament tot perimetrat i s'ha pogut reduir la intensitat de les flames i la capacitat de propagació. Per això s'espera poder donar-lo per estabilitzat ja esta mateixa tarda i, de moment, ha afectat una superfície de 2 hectàrees. Hi treballen encara 15 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc ha començat a 1:15 en una zona boscosa de difícil accés, en un punt conegut com el Collet dels Lladres. La causa, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, seria la revifada d'un incendi provocat per un llamp la setmana passada.
23: Més coses, ara ens fixem també en l'incendi d'Almeria, de Los Gallardos, que podria entrar també en fase de control avui mateix. Respecte a aquest incendi, ha cremat unes 7.000 hectàrees i l'últim balanç és de 13 persones mortes, 4 ferits en situació crítica i 10 denúncies de persones desaparegudes, algunes de les quals es podrien correspondre amb els cossos que encara no s'han identificat. Fins ara, de fet, s'han identificat 6 de les 13 víctimes mortals. Es tractaria d'un ciutadà espanyol, 2 persones del Regne Unit, un home francès, un de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Aquest matí, Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ha visitat la zona cremada acompanyada del president andalús, Juanma Moreno. Tots dos han celebrat la coordinació entre les dues administracions durant aquest sinistre i han demanat prudència en un estiu que ha començat malament i que encara pot empitjorar més. En la seva compareixença, Sánchez s'ha compromès a destinar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats i ha fet aquesta crida per respondre amb unitat a l'emergència climàtica.
6: Tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que poner de nuestra parte para que, en efecto, podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que, efectivamente, pues están sufriendo estas emergencias de protección civil.
23: La causa de l'incendi encara no s'ha aclarit, però tot apunta a la caiguda d'un cable elèctric a tocar d'un restaurant que estava tancat des del 2009.
18: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
23: Més coses. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi. L'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Anem a Madrid per conèixer més detalls. Àngels Lafuente.
7: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
8: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
7: Però aquest cop ho ha deixat per escrit i la columna publicada en un mitjà de comunicació ha provocat una polèmica que no ha deixat de créixer a l'altra banda dels Pirineus. La indignació i les desqualificacions han arribat de tot l'arc parlamentari, des del ministre d'Exteriors francès.
10: Voilà des propos qui sont patétiques.
7: És patètic, d'una vegada per totes, França no té color de pell, fins al portaveu de l'extrema dreta de Marine Le Pen.
11: Monsieur Rajoy est un raciste. Simplement, ses propos...
7: Rajoy és un racista, les observacions són escandaloses, vergonyoses, lamentables. Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper evita entrar en polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
26: Una columna d'estas que escribe el president Rajoy són sarcàstiques i són columnes que van sin mala intenció. I esa expressió és sin mala intenció. I són comentaris a favor d'Espanya. No li daria altra interpretació.
7: Diferents ministres han titllat de racista o supremacista assista al comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
27: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
7: I enmig de la polèmica, Macron ha convidat Pedro Sánchez a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran arribar a la final del Mundial de Futbol.
23: El president de la Generalitat ha defensat el nou sistema de finançament autonòmic i ha avisat al PP que és de mal espanyol bloquejar la proposta que es debatrà a finals de mes sense fer una proposta alternativa. Des de Madrid insisteix que el nou model aportarà més recursos a totes les comunitats i ha carregat contra els de Rajoy per oposar-s'hi només perquè l'ha impulsat Catalunya.
2: És bueno que todo el mundo gane y nadie pierda. Hombre, el que está primero no gana. Bueno, es que queremos dividir más España. No lanzamos mensajes de solidaridad, de cohesión. ¿De qué va esto, entonces? Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
23: Tant el PSC com Esquerra Republicana fan una crida a Junts perquè voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que la proposta els queda curta i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans.
9: Demanem, per tant, aquelles forces d'arrel catalanista que no castiguin el país amb els seus vots. Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
12: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
23: El nou sistema de finançament es debatrà al Consell de Política Fiscal i Financera del 29 de juliol. La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència, diu, del Catalangate. I demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
13: Una operació d'estat per unes estructures que actuen amb opacitat. Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
23: En el cas de Riera, l'espionatge va durar 2 anys, entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. En el cas de Fernández, va començar el desembre del 2019 i va durar 6 mesos. Tot amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández lamenta que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident, n'ha parlat a TV3.
14: La transparència és més que limitada, és a dir, és de fireta, pràcticament, no? La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
23: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella que van presentar Riera, Fernández i també Albert Botran. Però sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. I amb aquesta informació ens plantem ja a 6:15 de la tarda, àrea de servei. Comencem pel temps.
18: El temps.
23: Amb Néstor Gómez.
15: Dia de calor intensa, la que tenim avui, i més que en farà de cara als propers dies, amb un màxim d'aquesta onada de calor que coincidirà aproximadament entre dimecres i dijous i amb data de caducitat clara de cara a divendres. Després marxarà i sembla que a poquet se normalitzarà, tot i que farà més calor de la normal, no tindrem ja cap onada de calor pel que resta, tot indica, de mes de juliol. El que sí que tenim a hores d'ara és calor intensa. Bona part de les Catalunya interior, amb màximes que fregaran aquesta tarda a punts de ponent aproximadament la xifra dels 40 graus. Si no arribem avui, és altament probable que ja arribem de cara a demà. I tot això amb una tarda tèrbola per la presència de pols en suspensió que ens ha d'acompanyar avui i els propers dies, i això farà que, sobretot cap a la posta de sol, tinguem aquesta tonalitat més tarongosa, aquest cel més terrosa a la posta de sol. Tot això amb una jornada a la qual s'espera que de precipitacions potser en cau alguna cap a l'àrea de l'Alta Ribagorça, poqueta cosa, o també cap al massís dels Ports, de poca cosa. El que sí que tindrem serà aquesta calor, que tindrà continuïtat i s'agreujarà, s'intensificarà de cara a demà. Demà sí que tocarem la xifra dels 40 graus, preferentment a l'oest del país.
23: Continuem repassant temes d'actualitat d'interès a aquesta hora. És un quart i un minut de set de la tarda. Ha quedat vist per a sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, mentre els sindicats de policia mantenen les acusacions per prevaricació per als exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut. Anem fins a l'audiència de Barcelona, o ha seguit el Cristian Roldán.
0: Tot i que la Fiscalia ha fet marxa enrere, l'acusació popular encara sosté que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política, una versió que nega la defensa. Marco Navarro és l'advocat de Jusil i Jupol i Mariano Vergés representa l'exconsellera.
4: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
16: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
0: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents estatals a la petició dels cossos de policia de ser vacunats a les seves pròpies dependències i el retard en l'enviament dels censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia, Maria Ponte, considera aquesta justificació insuficient, mentre que Carles Martínez, de la defensa, ho resumeix amb una comparació.
17: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
19: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
0: El judici en què les acusacions demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació ha quedat vist per sentència.
23: De la pàgina internacional, Trump acusa l'Iran d'incomplir l'acord provisional d'alto el foc i defensa que prendrà el control de l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ha afirmat a través de la seva xarxa social, Truth Social, que Washington cobrarà un 20% de compensació per protegir els vaixells que transitin per l'estret i que restabliran el bloqueig naval a l'Iran. En declaracions a Fox News, també ha afirmat que seran els guardians de l'estret.
20: Estem prenent el control de l'estret. No tenen res. Teníem un acord signat, i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
23: Els Estats Units i l'Iran es continuen intercanviant atacs en una escalada que fa gairebé una setmana que dura. Almenys dues persones han mort aquest matí al sud-oest de l'Iran, en una regió patrullera a prop del Golf, per atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà ha atacat durant la nit desenes d'objectius militars iranians. L'Iran, per la seva banda, ha disparat contra bases nord-americanes a Bahrain, Kuwait, Oman i Jordània. I els Estats Units defensen que l'estret d'Hormuz està obert, mentre que el règim de Teheran sosté el contrari. És un punt clau per al comerç del petroli, com sabeu, i el gas mundial bloquejat durant la guerra i que en la treva acordada el mes passat les dues parts es van comprometre a normalitzar. Però l'expectativa d'un acord final s'allunya cada cop més. L'Iran adverteix que no respectarà el pacte si Washington no compleix els seus compromisos. Ismail Baghaei, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
21: Cada vegada que l'altra part ha incomplert les seves obligacions, nosaltres no hem complert les nostres.
23: La tensió al voltant de l'estret d'Hormuz ha fet pujar el preu del petroli un 2% fins als $78 al barril de Brent. Una persona morta en un tiroteig als Estats Units i, segons ha confirmat el demòcrata Ryan Fectiu a través de les xarxes socials, en la mort hi estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. De moment es desconeix la identitat de la víctima, així com més detalls de l'incident que ha tingut lloc a la ciutat de Biddeford, al sud de l'estat de Maine. Al lloc dels fets hi treballa la policia d'aquest comtat, el Departament d'Estat de Seguretat Pública, i s'espera que l'FBI investigui aquest cas. La mort es produeix pocs dies després que un agent de l'ICE matés a trets un migrant mexicà a Houston. Ara volem passar per Brussel·les perquè, com us en dèiem, la Unió Europea restringirà, diu, l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les treballa, de fet, amb la recomanació d'un grup d'experts que reclama fixar una edat mínima als 13 anys, però, això sí, donant marge als països perquè puguin, si volen, ampliar aquesta edat. La Comissió Europea presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamires.
1: La idea de la Comissió Europea és que fins als 13 anys els menors només puguin utilitzar les xarxes socials supervisats per un adult. Per això parlen de restricció i no de prohibició. Sigui com sigui, aquest llindar de 13 anys és inferior al veto de 16 anys plantejat pel govern espanyol o el de 15 proposat per l'executiu francès. Fonts comunitàries han aclarit, però, que Brussel·les fixarà una edat mínima europea i després cada país tindrà llibertat per augmentar l'edat si ho considera oportú. Per a Ursula von der Leyen era important actuar a escala comunitària.
3: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
1: Von der Leyen ha alertat dels perills de les xarxes socials per a la salut mental dels infants i ha recordat a les plataformes digitals que estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als menors. They must
3: prove han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
1: La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat dels usuaris de les plataformes. Està pensada per evitar que els infants puguin obrir-se un perfil a les xarxes socials per sota de l'edat mínima d'accés.
23: Un quart i mig de set.
18: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
23: A la pàgina cultural us volem explicar que els artistes El Mago Pop i Aitana s'han aliat per comprar el Teatre Quitània a Barcelona. Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. I ho han dit aquestes paraules.
5: Hola a todos, somos Aitana
6: y El Mago Pop.
5: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
6: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
23: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obre les portes a diferents disciplines. Escoltem el que explicava Aitana.
5: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
23: Precisament fa uns mesos, el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del Jove Teatre Regina al carrer Sèneca, després que la companyia La Trepa, que des de feia més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitania Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la qual, de moment, no se sap en quin punt estan les negociacions. I dir-vos abans de passar al contingut esportiu, que s'ha detingut a Tànger un periodista marroquí que venia de Barcelona. Es tracta d'Ali Mrabet, que ahir va comunicar a la seva dona que estava segrestat, en paraules textuals, a la direcció de seguretat. Les autoritats marroquines ho han confirmat. És un dels periodistes més crítics amb el sistema marroquí. Ha estat detingut altres vegades i fins i tot el 2003 va ser condemnat a 4 anys de presó. Va ser indultat pel rei després d'una vaga de fam i una campanya internacional a favor seu. El seu país li va prohibir exercir de periodista durant 10 anys i des del 2005 viu a Catalunya, però viatja allà sovint per visitar la seva família.
18: Esports.
23: Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda. El Barça ha començat la pretemporada, ho ha fet sense 15 internacionals que encara disputen el Mundial o bé l'han disputat. Els 10 jugadors del primer equip que han passat les proves mèdiques pertinents són Ter Stegen, Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casador, Bernal i Rooney Bardaggi. També hi era el president Ronald Araujo, però en aquest cas han estat unes proves per avaluar l'estat de la lesió que va tenir just abans del Mundial. L'uruguaià, però, no s'incorporarà com a mínim fins al dia 20 de juliol. Davant aquestes absències, Hansi Flick, que enceta, per cert, la seva tercera temporada a la banqueta, comptarà amb 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Mentrestant, el president del Barça, Joan Laporta, reitera que la prioritat és incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, però amb una oferta que té caducitat.
10: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
8: Laporta ha confirmat que segueixen comptant amb Rafinha.
18: 3CAT Info.
8: El president del Barça ha fet aquestes declaracions a Dallas, als Estats Units, on assistirà demà al partit de semifinals del Mundial entre França i Espanya, precisament a la Copa del Món, i sobre les opcions espanyoles de classificar-se per a la final, en parla un dels nou catalans convocats amb Espanya, Eric García. Són declaracions de TV3.
11: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells ens han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, ens estem jugant al pas una final, per tant serà difícil, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
8: Un altre català al Mundial, el nou jugador del Madrid, Marc Cucurella, s'han entrevistat avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
22: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i al final pues, jo crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una cosa pues, que una oportunitat única que crec que la tenia que agafar, i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
8: L'entrevista sencera la podreu escoltar aquest vespre a partir de les 7 a Catalunya Ràdio. A l'Espanyol, segona setmana d'entrenaments de l'equip a la ciutat esportiva Dani Jarque. Pol Lozano és un dels capitans blanquiblaus i reconeix que l'equip té bones sensacions.
24: Sí que és veritat que ja coneixem el míster. Aquest any, evidentment, ens exigirà una mica més que l'any passat, segurament, i les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà, i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
8: A partir de dimecres, demà passat, l'Espanyol es desplaçarà, com les últimes temporades, a Navata per començar l'estada de pretemporada. També en futbol, Mapi León acompanyarà definitivament Alexia Putellas a London City, la central aragonesa, i jugarà 3 temporades fins al juny del 2029. León, de 31 anys, va deixar el Barça després de 9 anys vestint la samarreta blaugrana. El Badalona avui, per la seva banda, incorpora Vicky Losada, de 35 anys, per una temporada cedida pel Bristol City anglès, i a l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda per 2 temporades. A la segona divisió masculina, el Sabadell ha anunciat el fitxatge del migcampista Pere Pons, exjugador del Girona, per la pròxima temporada.
25: Hola, arlequinats. Soc en Pere Pons i estic molt content d'estar aquí. Segur que serà una gran temporada tots junts. Som-hi.
8: Pons té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Làrnaca de Xipre. El club arlequinat també ha renovat, en aquest cas, el porter José Ortega per una temporada. Ortega seguirà al Sabadell després d'una campanya en què ha superat un tumor al conducte urinari i ha celebrat el segon ascens consecutiu de l'equip. Ortega, de 34 anys, va acabar contracte el 30 de juny, però ha arribat a un acord amb el club per prolongar la seva vinculació. El Barça de bàsquet, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma contracte per 2 temporades. Robinson arriba del París Basketball i ha jugat a l'NBA, però també a les lligues d'Austràlia, Itàlia, França i el Breogán de la Lliga CB. I en ciclisme, després de 9 jornades de competició, el Tour de França fa avui la primera jornada de descans. Tadej Pogacar continua líder amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. Demà, desena etapa, 168 quilòmetres de muntanya entre Urliac i Le Dioran.

0: Són ara mateix 6:45 del vespre. Repassem a aquesta hora les principals informacions que us estem explicant. Una víctima mortal i 5 persones ferides a un incendi en un bloc de pisos al districte de l'Eixample de Barcelona. La víctima mortal és una dona de 60 anys. S'investiga com ha començat aquest incendi. De seguida us ampliem aquesta informació i també repassarem com estan els diferents incendis que tenim ara mateix actius. Els bombers confien a poder estabilitzar, per exemple, avui el d'Aigua a Múrcia, que ja ha calcinat prop de 150 hectàrees. El de Lladurs acabem de saber que està ja estabilitzat i el d'Almeria controlat. I el PP, que ha justificat pel sarcasme de Rajoy el comentari en què l'expresident espanyol afirmava que França juga el Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. En parlarem, perquè el govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama al líder del PP, Núñez Feijóo, que desautoritzi a Rajoy. A banda d'aquestes qüestions que estem destacant a partir d'ara i fins al punt de les 7, tenim més continguts que us volem explicar, com ara un estudi que relaciona l'exposició a la calor amb un desenvolupament més lent d'una part del cervell durant l'embaràs i també els primers anys de vida dels nadons. Això segons una investigació de l'Institut de Salut Global vinculat a l'Hospital Clínic. Us ho explicarem. I en la pàgina cultural posarem el focus en dues novel·les en català, les més venudes, de fet, d'aquest Sant Jordi, que tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. De seguida en parlarem, també. I també parlarem d'esports. Amb quina informació?
1: D'una banda, que el Barça ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. Hansi Flick no pot disposar encara de 15 jugadors que han jugat o encara estan disputant el Mundial de Futbol. I també en aquest esport, l'exjugadora del Barça, Mapi León, acompanyarà Alexia Putellas a London City les 3 pròximes temporades.
0: Aquesta està sent una tarda assolellada amb algunes bandes de núvols prims i també nuvolades inofensives al Pirineu. Es mantindrà el cel terrós per la pols sahariana avui i també els pròxims dies. I les màximes més altes poden arribar als 38 o 39 graus a Ponent. La calor s'anirà intensificant i els propers dies tornarem a arribar, atenció, als 40 graus. La xafogó serà més forta encara al litoral. Bona tarda de nou. Passen 3 minuts de 6:45. Us estem explicant que una dona d'uns 60 anys ha mort aquesta matinada en un incendi al districte de l'Eixample, Barcelona. El foc ha començat en un pis de la quarta planta de l'edifici, situat al número 102 del carrer Comte d'Urgell. Els bombers han rebut l'avís poc després de les 4 de la matinada i quan han arribat al lloc dels fets han atès la víctima, però ja no l'han pogut reanimar. El SEM també ha atès 5 persones més, han estat menys greu, que han estat traslladades a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació. Repassem, mentrestant, com estan els diferents incendis actius que encara hi ha al país i també a l'Estat. Els bombers confien estabilitzar ara mateix l'incendi d'Aigua Múrcia a l'Alt Camp. Aquest vespre, volem dir, si la Marinada no reactiva aquestes flames. Els Mossos i els agents rurals segueixen investigant l'origen del foc, tot i que la principal hipòtesi és que fos provocat Sant Jaume dels Domenys. Jordi Barranca.
2: Comença l'últim tram d'una tarda que és crucial per veure si es compleixen les previsions i s'aconsegueix estabilitzar avui aquest incendi. Des del migdia, la Marinada ha provocat algunes revifades que han estat contingudes amb els efectius repartits pel perímetre. Res que no estigués previst. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
3: Ja han tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa i estem intensificant la vigilància per evitar que se faiguin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpidament possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
2: Mentrestant, part dels 220 veïns evacuats a primera hora del matí de diversos nuclis i urbanitzacions del terme de Querol a l'Alt Camp esperen poder tornar a casa.
4: Bueno, això és la cançó de cada any i cada any lo mateix. No se neteja lo suficient.
5: Vivim en un paradís que és un polvorí.
6: Amb el foc no es juga, s'utilitza. Jo tinc una llar de foc i me salva l'hivern, però jugar amb ell ni siquiera en focs artificials.
2: Agents Rurals continua amb la investigació de les causes d'aquest incendi que podria haver estat provocat. En aquest sentit, recordem, els Mossos treballen també amb la hipòtesi que una mateixa persona hauria provocat els tres focs que s'han originat al terme municipal d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: I segons acabem de saber, els bombers ja donen per estabilitzat l'incendi de Lladurs, al Solsonès. Ha cremat unes 2 hectàrees de zona boscosa i la causa seria la revifada d'un incendi provocat per un llamp la setmana passada. Lleida, Júlia Albacar.
7: El foc ha començat al voltant de 1:00 PM i s'ha pogut donar ja per estabilitzat. Ha afectat unes 2 hectàrees de terreny forestal d'una zona coneguda com el Collet dels Lladres, de difícil accés. Ara continuen treballant 13 dotacions terrestres i una aèria. La causa hauria estat la revifada d'un incendi que va provocar un llamp la setmana passada.
0: I mentrestant, a Almeria, els bombers també han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després de calcinar prop de 7.000 hectàrees, en aquest cas, i deixar un balanç encara provisional de 13 morts. Fins ara s'han identificat 6 d'aquests 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 2 persones del Regne Unit, un home francès, un de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia, Juan Mamor, Moreno, ha actualitzat la situació. Escoltem-lo.
8: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que, saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene, pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 kilómetros de perímetro que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. Aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència davant un estiu amb un risc molt elevat d'incendis. Sánchez també s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
9: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también, lógicamente, de hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. A la pàgina política, el Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. L'expresident espanyol va escriure, recordem, en un article que França juga el Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. Ara el PP intenta treure ferro, però la polèmica no ha deixat de créixer a l'altra banda dels Pirineus i el govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama fer que el desautoritzi. Anem a Madrid per parlar de tot això, Dani Saenteaja.
10: Des del ministre d'Exteriors francès...
11: Voilà des propos qui sont pathétiques, une bonne fois pour toutes.
10: El portavoz de l'extrema dreta, de Marine Le Pen...
12: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement,
10: c'est la indignació a França per les paraules de Mariano Rajoy és transversal i el govern espanyol l'acusa de crear un embolic internacional. Diversos ministres han titllat de racista o supremacista el seu comentari sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, li ha reclamat una rectificació. També exigeix a Feijó que se'n desmarque.
13: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia... representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
10: Però des de Gènova no només no el desautoritzen, sinó que el disculpen perquè, diu Borja Semper, és l'estil de l'expresident.
14: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
10: Tot plegat, quan Pedro Sánchez avui viatja a París, Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, just el dia que França i Espanya es disputen jugar a la final del Mundial de Futbol.
0: Per cert, que el jutge demana a Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, que justifiqui que només va viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla la setmana passada, tal com li havia autoritzat. Diu que, un cop ha retornat al passaport, no hi ha cap segell que acrediti cap sortida ni entrada a Espanya. Li dona 5 dies per justificar el viatge i l'avisa que, si no ho fa, pot incórrer en un delicte de trencament de les mesures cautelars. Begoña Gómez té el passaport retirat des que el jutge, recordem, Juan Carlos Peinado, la va enviar a judici acusada d'haver-se aprofitat de la seva posició per fer negocis privats. Ara passem per Brussel·les. La majoria dels països de la Unió Europea està a favor de prohibir completament el comerç amb les colònies jueves il·legals a la Cisjordània ocupada. És el resultat de la reunió d'avui dels ministres d'Afers Estrangers dels 27. El tema, però, continua bloquejat a l'espera que resolguin els dubtes legals sobre el sistema de votació que caldrà per aprovar-lo. Brussel·les, Bruno Fortiamires.
15: Hi ha un grup de països encapçalats per Alemanya que es resisteix a permetre que la prohibició del comerç amb les colònies jueves es pugui prendre per majoria qualificada, que és com se solen decidir les qüestions de política comercial. Exigeixen que es voti per unanimitat, perquè entenen que es tracta d'un afer de política exterior. I això, a efectes pràctics, aquesta unanimitat frustraria l'aprovació del veto comercial amb les colònies jueves. Calas ha remarcat que els socis europeus sí que es posen d'acord a l'hora de reclamar una solució de dos estats per a Israel i Palestina.
16: No són opcions contra Israel, són opcions contra els assentaments il·legals que impedeixen la solució dels dos estats. Actuar contra el comerç amb els assentaments ha obtingut el suport majoritari dels estats membres.
15: Ara els països comunitaris estudiaran amb contactes entre els ambaixadors quin barem apliquen per votar sobre aquesta prohibició del comerç amb les colònies jueves, si la majoria qualificada o la unanimitat. Un cop això es resolgui, Calas ha dit que els ministres estan disposats a convocar fins i tot una reunió extraordinària.

0: revisant altres estudis sobre aquest tema, constaten que la calor podria afectar la conducta d'aquests infants en l'adolescència, tot i que caldrien més estudis, diuen, per establir una relació causal. I ara volem passar pel Pallars Jussà, perquè l'Observatori Astronòmic del Montsec tindrà un nou gran telescopi i entrarà en funcionament el 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescòpics robòtics més grans del món. L'objectiu, reforçar el paper de Catalunya en la recerca astronòmica internacional. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
1: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà fins al 2030, amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. Així ho ha detallat la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat.
2: I ara mateix doncs, anunciem una inversió que tindrà lloc en dues fases. Una primera fase que ens porta cap al 2028, aquests primers 10 milions d'euros, i fins a l'any 2030 gairebé sumarem un total de 20 milions d'euros per una recerca puntual. El salt qualitatiu vol dir que multipliquem gairebé per 3 el diàmetre d'aquest nou telescopi, una altra vegada un telescopi robotitzat amb tecnologia vostra, amb tecnologia IEC.
1: La consellera ha destacat també que el projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional. Per la seva banda, des de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, també s'ha remarcat que el desenvolupament de la infraestructura haurà de ser compatible amb la protecció ambiental i paisatgística del Montsec.
0: 6:45.
3: El temps.
0: Actualitzem la previsió meteorològica amb el Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les properes hores venen encapçalada per aquest cel tèrbol, per pols en suspensió que arrossega des del nord d'Àfrica cap a casa nostra, i és el que farà que tinguem aquest cel terrós durant tot avui i també els propers dies. I ho notarem clarament quan el sol es trobi baix en l'horitzó, en aquesta tarda en la posta de sol i demà al matí a primera hora del dia. Tot això amb una tarda a la qual s'espera que predomini el sol, amb alguns núvols cap al litoral, també cap al Pirineu, la majoria inofensius. Potser cap al tard deixa alguna goteta cap a l'Alta Ribagorça de poca importància. Avui amb calor intensa, màximes que s'acostarà molt cap a la xifra dels 40 graus i serà demà quan s'intensificarà una miqueta més aquesta calor i sí que s'esperen valors de 40 graus entre la Conca de Tremp, sectors del Segrià i fins i tot nord de la Ribera d'Ebre, de tal manera que ja demà tornarem a tenir aquesta calor intensa que tocarà sostre entre dimecres i dijous.
0: Parlem d'informacions econòmiques, en concret del sector habitatge. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% l'últim any i se situa ja en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, fet públic avui i que correspon al primer trimestre d'aquest 2026, aquest any. A la resta de Catalunya, els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona amb un augment interanual i per sobre del 4,5. Tot i això, des del govern destaquen que els preus haurien baixat des de l'entrada de la regulació dels preus de lloguer, des del principi del 2024, vol dir, i en aquest sentit s'hi ha pronunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que diu que aquest preu doncs, de lloguer ha baixat gairebé un 5% des que van començar a aplicar aquest topall.
5: Fuimos pioneros en la aplicación de la ley de la vivienda y podemos afirmar que la ley funciona y que la ley es positiva. Desde que aplicamos el control de precios del alquiler en las zonas tensionadas, en las zonas de vivienda tensionada, el precio medio en Barcelona ha bajado un 4,7%.
0: La intel·ligència artificial modifica les funcions dels professionals, però no provoca pèrdues dels llocs de treball del sector tecnològic català. És el més rellevant d'una enquesta a les empreses de tecnologia. La meitat de les companyies constaten que no hi ha reducció de l'ocupació. Segons aquest baròmetre del Cercle Tecnològic de Catalunya, un 75% de les companyies preveuen que la intel·ligència artificial provoqui l'impacte més gran en el negoci durant els pròxims anys. L'informe també destaca la manca de talent especialitzat, que és un dels grans reptes del sector. De fet, 6 de cada 10 empreses han detectat una falta de personal qualificat. Escoltem Joan Ramon Barrera, que és el president del Cercle Tecnològic de Catalunya.
6: El que estem veient és que la IA ens requerirà que formem a la gent de manera diferent. Per què? Perquè

0: que a dia d'avui les places que requerim de tecnòlegs són cada cop més especialitzats i segurament els cicles formatius encara no ens estan donant aquesta tipologia de talent per la complexitat que comporta.
1: El sector d'empreses tecnològiques va facturar més de 30.000 milions d'euros el 2025, una xifra que representa un 9% del PIB de Catalunya. I en la pàgina cultural...
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Us ho avançàvem, les dues novel·les en català més venudes d'aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat Sobreroca són només dos dels milers d'alumnes que hi han passat en els seus 28 anys d'història. Tots dos es van formar en l'itinerari de narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, on van començar a donar forma als seus projectes literaris. Gil Prat Sobreroca destaca l'estil d'aprenentatge d'aquests estudis.
3: Un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor, perquè escriure és una mecànica i això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
1: L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publica la seva primera obra i és bressol d'autors consolidats com Marta Orriols, Carlota Gurt, Ferran Garcia o Elisenda Solsona, entre molts d'altres. Pau Pérez és el director d'aquesta escola d'escriptura.
4: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. No ens sorprèn els èxits que tenen. No és una pressió afegida a l'escola. Vaja, sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
1: Quan falten dos anys perquè celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un gran aniversari en escriptura creativa i arts literàries. La nova exposició del Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí al Baix Empordà reivindica les fotografies analògiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant en botigues de vell i encants i ara la mostra sota el títol Portes endins els arxius dels altres. Ens en parla la Núria Paraire.
5: Dues persones al menjador de casa davant de les cortines posen disfressades tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes fora dels circuits artístics.
6: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent?
5: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil.

0: Una trentena de companyies i creadors participen aquesta setmana en la Festa Major de l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida. Música, circ, dansa i humor ompliran l'edifici històric i els voltants per posar en valor la creativitat de les Terres de l'Ebre. El que volem fer és anar fins a Lleida amb la Júlia Albacar, que és una festa que va néixer just després de la pandèmia.
1: Complicat per al sector cultural, s'ha mantingut des de llavors i s'ha convertit en una referència de l'estiu a la ciutat de Lleida. Estefania Rufà, que és la vicepresidenta de l'IEI.
2: L'objectiu, un és aquest, donar a conèixer l'activitat cultural de Lleida. L'altre, doncs, que la gent vingui, conegui l'Institut d'Estudis Llardencs.
1: La còmica Alba Segarra farà avui el pregó inaugural i durant la setmana s'hi podran veure, per exemple, l'espectacle Rats de la companyia Campi Qui Pugui o el circ acrobàtic d'Hildor Llach, que ja va entusiasmar la Fira de Titelles. També hi haurà dansa i música i el cap de setmana serà el moment dedicat a la cultura tradicional. A més, s'hi podrà sentir el primer treball en solitari de Kelly Isaia, l'exvocalista de Coerce.
0: I ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park.

0: L'intèrpret neozelandesa va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. La fama mundial, però, li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia dels dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista que li va fer al suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
1: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
2: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen: mira, és el paio de Jurassic Park. I penses: pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
1: Look, I'm grateful to have made it and...
2: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. Una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
1: As popular culture.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i també als Emmy. I després de superar un limfoma, l'abril passat, l'actor ha mort avui de forma sobtada a Sydney, a la ciutat on residia. També us hem de parlar d'una altra pèrdua abans de la informació esportiva. Ha mort als 100 anys Gilda Love, una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge quan li faltava un mes per fer 101 anys, segons ha transcendit avui. Nascuda a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en tota una icona.
3: Esports.
0: Saludem aquesta hora el Ricard Isidro. Bona tarda.
4: Bona tarda, Nati. El Barça ha començat una pretemporada sense 15 internacionals que encara disputen el Mundial o que l'han disputat. Els 10 jugadors del primer equip que han passat les proves mèdiques pertinents són Ter Stegen, Stense, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casadó, Bernal i Runi Bardaggi. També hi era present Ronald Araujo. En aquest cas, han estat unes proves per avaluar l'estat de la lesió que va tenir just abans del Mundial. L'uruguaià, però, no s'incorporarà com a mínim fins al dia 20 de juliol. Davant aquestes absències, Hansi Flick, que enceta la seva tercera temporada a la banqueta, comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils blaugrana. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Mentrestant, el president del Barça, Joan Laporta, reitera que la prioritat és incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, però amb una oferta que té caducitat.
5: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
4: El president blaugrana ha confirmat també que segueixen comptant amb Rafinha.
3: 3CAT Info.
4: Laporta ha fet aquestes declaracions a Dallas, als Estats Units, on assistirà demà al partit de semifinals del Mundial entre França i Espanya. I un dels catalans convocats per Luis de la Fuente, Marc Cucurella, explicarà al tot costa que entén l'enuig d'alguns seguidors blaugrana pel seu fitxatge pel Madrid.
6: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
4: Aquestes declaracions són part d'una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que s'emetrà aquest vespre a partir de les 7, per tant, d'aquí a 3 minuts. A l'Espanyol, segona setmana d'entrenaments de l'equip a la ciutat esportiva, Dani Jarque. Pol Lozano és un dels capitans blanquiblaus.
7: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
4: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com les últimes temporades a Navata per començar l'estada de pretemporada. També en futbol, Mapi León acompanyarà definitivament Alexia Putellas al London City.
8: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando, el tipo de proyecto y tenía muchas ganas.
4: La central aragonesa hi jugarà 3 temporades fins al juny del 2029. Mentrestant, el Badalona Women incorpora Vicky Losada, de 35 anys, per una temporada cedida pel Bristol City anglès. A l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda, també de 35 anys, en aquest cas per 2 temporades. I a la segona divisió masculina, el Sabadell ha anunciat el fitxatge del migcampista Pere Pons, exjugador del Girona, per la pròxima temporada. Té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Làrnaca de Xipre.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: Més coses. Ara en bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma contracte per 2 temporades.
9: Veus la història del club, veus la ciutat, sents a parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família. I crec que es tracta d'això, d'abraçar-ho tot, d'abraçar la cultura i tot el que comporta formar part del Futbol Club Barcelona.
4: Robinson arriba del París Basketball i ha jugat a l'NBA, però també les lligues d'Austràlia, Itàlia, França i el Breogán de la Lliga ACB. I després de 9 jornades de competició, el Tour de França fa avui la primera jornada de descans. Tadej Pogacar continua líder amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. Demà es reprendrà la ronda francesa amb la desena etapa, 166 quilòmetres de muntanya entre Urliac i l'Elioran, amb 2 ports de primera categoria, 1 de segona i 4 de tercera. Afegir que la waterpolista Clara Espar anuncia la seva retirada als 31 anys. Espar va començar la seva carrera al Mediterrani i ha jugat al Sabadell i al Mataró, a part d'estades als Estats Units i a Austràlia. I en tennis, la vagonenca Paula Badosa puja 26 llocs i se situa 115a del món a la classificació de la vuita, després ha guanyat dissabte el torneig de Gastad a Suïssa.
3: Trescat Info.
10: Són les 7, bona tarda. Els bombers confien a poder estabilitzar al llarg d'aquest dilluns l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha calcinat prop de 150 hectàrees. Els primers indicis apunten que el foc ha estat provocat i els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per identificar-ne l'autor. Controlar l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria després de calcinar prop de 7.000 hectàrees i deixar un balanç encara provisional de 13 morts. Fins ara s'han identificat 6 de les 13 víctimes. Ha mort una dona de 60 anys en un incendi d'un bloc de pisos al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc ha començat poc després de les 4 de la matinada en un pis de la quarta planta i no se'n saben les causes. El SEM també ha traslladat 5 persones més. Han estat menys greu a l'hospital. El PP justifica pel sarcasme de Rajoy el comentari en què l'expresident espanyol afirmava que França juga al Mundial sense francesos i insinuava que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama el líder del PP, Núñez Feijóo, que el desautoritzi. Explosions a prop de l'estret d'Hormuz enmig de l'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. El règim de Teheran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat el juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. El preu del petroli puja al voltant d'un 2%. La Guàrdia Civil deté 4 persones acusades d'entrar residus perillosos des de França i enterrar-los en sòls agrícoles del Baix Llobregat. Entre els materials que abocaven hi ha hidrocarburs i metalls pesats. Troben restes d'un ou de fa gairebé 2.000 anys amb la clova i encara amb matèria orgànica en les excavacions arqueològiques d'una vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès. Es creu que formava part d'una ofrena com a símbol de ressorgiment de la zona on hi havia hagut un greu incendi. I els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que basarà en l'excel·lència artística i la innovació la seva funció.
3: Esports.
4: El Barça ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. Hansi Flick no pot disposar encara de 15 jugadors que han jugat o encara estan disputant el Mundial de Futbol. També en futbol, l'exjugadora del Barça, Mapi León, acompanyarà Alexia Putellas al London City les 3 pròximes temporades. Mentrestant, el Badalona Women incorpora Vicky Losada, cedida pel Bristol City, per una temporada. I el Barça de bàsquet ha anunciat la segona incorporació de l'estiu, el base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba del París Basketball.
10: Continuarem amb un cel força net de núvols alts i mitjans a Ponent i al prelitoral sud. Les màximes més altes han arribat als 39 graus. La calor s'anirà intensificant i en els propers dies tornarem a arribar als 40. Dimarts tornarà a ser un dia càlid amb cel terrós per la pols sahariana. No es descarta alguna gota acompanyada de fang.
3: 3CAT Info.
10: Ara passen 3 minuts de les 7 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Els bombers confien estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Empordà aquest vespre si la marinada no reactiva les flames. Els Mossos i els agents rurals segueixen investigant l'origen del foc, tot i que la principal hipòtesi és que fos provocat. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
11: Comença l'últim tram d'una tarda que és crucial per veure si es compleixen les previsions i s'aconsegueix estabilitzar avui aquest incendi. Des del migdia, la marinada ha provocat algunes revifades que han estat contingudes amb els efectius repartits pel perímetre. Res que no estigués previst. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels movers.
12: Ja hem tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa i estem intensificant la vigilància per evitar que se faiguin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpidament possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
11: Mentrestant, part dels 220 veïns evacuats a primera hora del matí de diversos nuclis i urbanitzacions del terme de Querol a l'Alt Camp esperen poder tornar a casa.
13: Bueno, això és la cançó de cada any i cada any lo mateix. No se neteja lo suficient.
14: Vivim en un paradís que és un polvorí.
15: Amb el foc no es juga, s'utilitza. Jo tinc una llar de foc i me salva l'hivern, però jugar amb ell ni siquiera en focs artificials.
11: Agents rurals continua amb la investigació de les causes d'aquest incendi que podria haver estat provocat. En aquest sentit, recordem, els Mossos treballen també amb la hipòtesi que una mateixa persona hauria provocat els tres focs que s'han originat al terme municipal d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
10: I els bombers ja donen per estabilitzat aquest sí l'incendi de Lladurs. El Solsonès ha cremat unes 2 hectàrees de zona boscosa i la causa seria la revifada d'un incendi provocat per un llamp la setmana passada. Lleida, Julià Albacar.
16: El foc ha començat al voltant de la 1 del migdia i s'ha pogut donar ja per estabilitzat. Ha afectat unes 2 hectàrees de terreny forestal d'una zona coneguda com el Collet dels Lladres, de difícil accés. Ara continuen treballant 13 dotacions terrestres i una aèria. La causa hauria estat la revifada d'un incendi que va provocar un llamp la setmana passada.
10: I els bombers també han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria, després de calcinar prop de 100.000 hectàrees i deixar un balanç encara provisional de 13 morts. Fins ara s'han identificat 6 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 2 persones del Regne Unit i un home francès, un de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, ha actualitzat la situació.
17: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 kilómetros de perímetro que ha tenido este incendio, ¿no?
10: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència davant un estiu amb molt risc d'elevat d'incendis. Sánchez també s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
18: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también, lógicamente, de hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
10: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009.
3: 3CAT Info.
10: I hem sabut aquesta tarda que una dona d'uns 60 anys ha mort aquesta matinada en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc ha començat en un pis de la quarta planta de l'edifici, situat al número 102 del carrer Comte d'Urgell. Els bombers han rebut l'avís poc després de les 4 de la matinada i que, quan han arribat al lloc, han atès la víctima, però no l'han pogut reanimar. El SEM també ha atès 5 persones més, en estat menys greu, que han estat traslladades a l'hospital. De moment es desconeixien les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
3: 3CAT Info.
19: 3CAT Info.
10: El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijó que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
19: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
20: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
19: Però aquest cop ho ha deixat per escrit i la columna publicada en un mitjà de comunicació ha provocat una polèmica que no ha deixat de créixer a l'altra banda dels Pirineus. La indignació i les desqualificacions han arribat de tot l'arc parlamentari, des del ministre d'Exteriors francès.
21: Voilà des propos qui sont pathétiques.
19: És patètic, d'una vegada per totes, França no té color de pell, fins al portaveu de l'extrema dreta de Marine Le Pen.
22: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement, ses propos...
19: Rajoy és un racista, les observacions són escandaloses, vergonyoses, lamentables. Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper evita entrar en polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
23: Una columna d'estas que escribe el señor el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
19: Diferents ministres han tillat de racista o supremacista assista al comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijó a desmarcar-se'n.
24: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
19: I enmig de la polèmica, Macron ha convidat Pedro Sánchez a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran arribar a la final del Mundial de Futbol.
10: El jutge, d'altra banda, demana a Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, que justifiqui que només va viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla la setmana passada, tal com li havia autoritzat. Diu que un cop retornat al passaport no hi ha cap segell que acrediti cap sortida ni entrada a Espanya. Li dona 5 dies per justificar el viatge i l'avisa que, si no ho fa, pot incórrer en un delicte de trencament de les mesures cautelars. Begoña Gómez té el passaport retirat des del que el jutge Juan Carlos Peinado la va enviar a judici acusada d'haver-se aprofitat de la seva posició per fer negocis privats. 7:10 de la tarda, el president de la Generalitat, d'altra banda, defensa el nou sistema de finançament autonòmic i avisa al Partit Popular que és de mal espanyol bloquejar la proposta que es debatrà a finals de mes sense fer una proposta alternativa. Des de Madrid, insisteix que el nou model aportarà més recursos a totes les comunitats i carrega contra els de Feijóo per oposar-s'hi només perquè l'ha impulsat Catalunya.
25: És bueno que todo el mundo gane y nadie pierda. Hombre, el que está primero no gana. Bueno, es que queremos dividir más España. No lanzamos mensajes de solidaridad, de cohesión. ¿De qué va esto, entonces? Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
10: Tant el PSC com Esquerra Republicana fan una crida a Junts perquè voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés, però els de Carles Puigdemont insisteixen que la proposta els queda curta i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
26: Demanem, per tant, aquelles forces d'arrel catalanista que no castiguin el país amb els seus vots. Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
27: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
10: El nou sistema de finançament es debatrà al Consell de Política Fiscal i Financera del 29 de juliol.
3: 3CatInfo.
10: Trump acusa l'Iran d'incomplir l'acord provisional d'alto el foc i defensa que prendrà el control de l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ha afirmat a través de la seva xarxa social, Truth Social, que Washington cobrarà un 20% de compensació per protegir els vaixells que transitin per l'estret i que restabliran el bloqueig naval a l'Iran. En declaracions a Fox News, també ha afirmat que seran els guardians de l'estret.
28: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat, i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
10: Els Estats Units i l'Iran es continuen intercanviant atacs en una escalada que fa gairebé una setmana que dura. Almenys dues persones han mort aquest matí al sud-oest de l'Iran, en una regió petroliera a prop del Golf, per atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà ha atacat durant la nit desenes d'objectius militars iranians. L'Iran, per la seva banda, ha disparat contra bases nord-americanes a Bahrein, Kuwait, Oman i Jordània. Els Estats Units defensen que l'estret d'Hormuz està obert, mentre que el règim de Teheran sosté el contrari. És un punt clau per al comerç del petroli i els gas mundials, bloquejats durant la guerra i que en la treva acordada el mes passat les dues parts es van comprometre a normalitzar. Però l'expectativa d'un acord final s'allunya cada cop més. L'Iran adverteix que no respectarà el pacte si Washington no compleix els seus compromisos. Esmail Baghaei, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
0: Cada vegada que l'altra part ha incomplert les seves obligacions, nosaltres no hem complert les nostres.
10: La tensió al voltant de l'estret d'Hormuz ha fet pujar el preu del petroli un 2% fins als $78 al barril de Brent. I la majoria dels països de la Unió Europea està a favor de prohibir completament el comerç amb les colònies jueves il·legals a Cisjordània ocupada. És el resultat de la reunió d'avui dels ministres d'Afers Estrangers dels 27. El tema, però, continua bloquejat a l'espera que resolgui els dubtes legals sobre el sistema de votació que caldrà per aprovar-lo. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: Hi ha un grup de països encapçalats per Alemanya que es resisteix a permetre que la prohibició del comerç amb les colònies jueves es pugui prendre per majoria qualificada, que és com se solen decidir les qüestions de política comercial. Exigeixen que es voti per unanimitat, perquè entenen que es tracta d'un afer de política exterior. I això, a efectes pràctics, aquesta unanimitat frustraria l'aprovació del veto comercial amb les colònies jueves. Calas ha remarcat que els socis europeus sí que es posen d'acord a l'hora de reclamar una solució de dos estats per a Israel i Palestina.
2: No són opcions contra Israel, són opcions contra els assentaments il·legals que impedeixen la solució dels dos estats. Actuar contra el comerç amb els assentaments ha obtingut el suport majoritari dels estats membres.
1: Ara els països comunitaris estudiaran amb contactes entre els ambaixadors quin barem apliquen per votar sobre aquesta prohibició del comerç amb les colònies jueves, si la majoria qualificada o la unanimitat. Un cop això es resolgui, Calas ha dit que els ministres estan disposats a convocar fins i tot una reunió extraordinària per resoldre aquest tema. Pel matí, abans de començar la reunió, països com per exemple Espanya, els Països Baixos o Bèlgica s'han mostrat a favor de prohibir completament el comerç amb les colònies jueves il·legals a la Cisjordània ocupada.
10: En punt, un quart de vuit del vespre.
3: El temps.
10: Gemma Puig.
4: Aquesta tarda continuarem amb aquest cel força serè, només hi ha alguns núvols cap a Ponent, en punts de la Catalunya central o també cap a l'interior de les comarques de Tarragona. Poqueta cosa, núvols alts i mitjans que no portaran conseqüència. Pel que fa a les temperatures, s'han enfilat una miqueta més que no pas ahir, però no hem arribat als 40 graus. 39 a Vilanova de Segrià, 39 a Albesa, 38 a Lleida, Tàrrega, 37 a Artés, a Lladurs, i temperatures que també han pujat entre la costa i el prelitoral. Com dèiem, amb una situació de força estabilitat, immersos en aquesta tercera onada de calor, de cara als propers dies la temperatura anirà pujant i s'intensificarà una miqueta més. Demà, aquesta propera nit i matinada, costarà una mica més de dormir, nit tòrrida a la costa central, també valors més alts cap al Camp de Tarragona i també avisos de calor nocturna cap a Ponent, aquests valors que no baixaran dels 20-22 graus. En un matí de sol, amb alguns núvols baixos als dos extrems, cap a les Terres de l'Ebre o cap a l'Empordà, i de cara a la tarda, amb un cel variable, amb alguna nuvolada, seria el vespre quan podria haver-hi alguna gota cap a l'Alt Pirineu. Poqueta cosa. Tot això amb pols sahariana, amb aquest cel terrós i aquests ruixats que podran anar acompanyats de fang. Pel que fa a les temperatures, demà sí que ja podríem tocar aquests 40 graus i aquesta serà la tendència, sobretot dimecres, que tindríem aquest punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor, amb un temps molt estable, però amb temperatures més altes.
3: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
10: Ara són les 7 i 17 minuts. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver entrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. La Guàrdia Civil va començar la investigació fa 4 anys, quan va detectar que una planta de residus de Sant Esteve Sesrovires abocava material procedent d'obres de Barcelona en sòls agrícoles de la zona. Després en va trobar d'altres procedents de França que s'entraven amb documentació falsa i sense cap mesura de seguretat per protegir el medi ambient. Francisco Botana és el portaveu del COS a Barcelona.
5: Ja hemos podido determinar que esos materiales contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
10: De moment hi ha quatre persones detingudes, entre elles el cap de l'organització, a les quals s'acusa de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a banda criminal. Tant l'Agència de Residus com l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires han estat informats de l'operació i ara hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades. Els treballadors de Llet Pasqual a Gurb, a Osona, es tancaran aquesta nit a la planta per protestar per la falta d'avenços en les negociacions de l'expedient de regulació d'ocupació anunciat per l'empresa i que afecta una vuitantena de persones. El comitè d'empresa també ha explicat que faran vaga dilluns que ve i que el mateix dia 20 es mobilitzaran davant les oficines de la companyia a Madrid. Els representants dels treballadors denuncien que l'oferta de trasllats a la planta d'Aranda del Duero a Burgos no és una solució real. L'empresa afirma també que ha ofert als afectats la possibilitat d'accedir a llocs de treball a Casa Tarradellas, que ha comprat la planta de Gurb, mantenint l'antiguitat i el sou, tot i que reconeixen que la concreció de les condicions laborals correspon als nous propietaris.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
10: Els treballadors arqueològics en una antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert unes restes ben curioses. Les d'un ou de gallina de fa, com a mínim, 1.800 anys. I no és només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior, que ja han portat a analitzar. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
6: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment, també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
7: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
6: A més, també han trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
10: Els artistes El Mago Pop i Aitana s'han aliat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts i ho han dit amb aquestes paraules.
8: Hola a todos, somos Aitana.
9: Y El Mago Pop.
8: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
9: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
10: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren la porta a diferents disciplines. Sentim Aitana.
8: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
10: Precisament, fa uns mesos el nom de Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del jove Teatre Regina al carrer Sèneca després que la companyia La Trepa, que des de feia més de 38 anys que se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitania Teatre no té res a veure amb una possible compra del Regina, de la qual, de moment, no se'n sap en quin punt estan les negociacions. Més qüestions, les dues novel·les en català més venudes d'aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat Sobre Roca són només dos dels milers d'alumnes que hi han passat els seus 28 anys d'història. Tots dos es van formar en l'itinerari de narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, on van començar d'una forma els seus projectes literaris. Gil Prat Sobre Roca destaca l'estil d'aprenentatge d'aquests estudis.
11: Un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor, perquè escriure és una mecànica i això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
10: L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra i és bressol d'autors consolidats com Marta Orriols, Carlota Gurt, Ferran Garcia o Elisenda Solsona, entre molts d'altres. Pau Pérez és el director de l'Escola d'Escriptura.
12: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. No ens sorprèn els èxits que tenen. No, no és una pressió afegida a l'escola. Vaja, sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
10: Quan falten 2 anys perquè celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries. I mor als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. La fama mundial, però, li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, del qual ens sentim la banda sonora. Un rol que va reemprendre els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement de Catalunya Ràdio amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
13: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
14: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen: mira, és el paio de Jurassic Park. I penses: pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park. Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
10: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb el que va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort avui de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia. Per tu vull començar del nou. Una trentena de companyies i creadors participen aquesta setmana en la Festa Major de l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida, Música, i Llardencs, volíem dir, a Lleida, Música, Circ, Dansa i Humor, ompliran l'edifici històric i els voltants per posar en valor la creativitat de les terres de Lleida. Ens ho explica la Júlia Albacar.
15: Sí, en un moment complicat per al sector cultural, s'ha mantingut des de llavors i s'ha convertit en una referència de l'estiu a la ciutat de Lleida. Estefania Rufà, que és la vicepresidenta de l'IEI.
16: L'objectiu, un és aquest, donar a conèixer l'activitat cultural de Lleida. L'altre, doncs, que la gent vingui, conegui l'Institut d'Estudis Llardencs.
15: La còmica Alba Segarra farà avui el pregó inaugural i durant la setmana s'hi podran veure, per exemple, l'espectacle Rats de la companyia Campi Qui Pugui o el circ acrobàtic d'Hildor Llach, que ja va entusiasmar la Fira de Titelles. També hi haurà dansa i música i el cap de setmana serà el moment dedicat a la cultura tradicional. A més, s'hi podrà sentir el primer treball en solitari de Kelly Isaiah, l'exvocalista de Coerce.
10: 5 minuts i seran 8:15.
3: Esports.
10: Ricard Isidro, bona tarda.
17: Bona tarda, Marc. El Barça ha començat ja la pretemporada, però ho ha fet sense 15 internacionals que encara disputen el Mundial o que l'han disputat. Els 10 jugadors del primer equip que han passat les proves mèdiques pertinents són Ter Stegen, Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casador, Bernal i Roni Bardaggi. També hi era present Ronald Araujo, però en aquest cas han estat unes proves per avaluar l'estat de la lesió que va tenir just abans del Mundial. L'uruguaià, però, no s'incorporarà, com a mínim, fins al 20 de juliol. Davant aquestes absències, Hansi Flick, que enceta la seva tercera temporada a la banqueta, comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils blaugrana. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Mentrestant, el president del Barça, Joan Laporta, reitera que la prioritat és incorporar el davanter centre de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, però amb una oferta que té caducitat.
18: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
17: La porta ha aprofitat per confirmar que segueixen comptant amb Rafinha.
3: 3CAT Info.
17: Són unes declaracions de Laporta a Dallas, als Estats Units, on assistirà demà al partit de semifinals del Mundial entre França i Espanya. Precisament a la Copa del Món i sobre les opcions espanyoles de classificar-se per a la final, en parla un dels 9 catalans convocats amb Espanya, Eric García. Són declaracions a TV3.
20: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells ens han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, ens estem jugant al pas a una final, per tant serà difícil, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
17: Un altre català al Mundial, el nou jugador del Madrid, Marco Corella, serà entrevistat d'aquí uns minuts al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. En un moment de la conversa, reconeix que entendria o que entén que els aficionats del Barça estiguin enutjats pel seu fitxatge pel Club Blanc.
19: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i al final pues, jo crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una cosa pues, que una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
17: A l'Espanyol, segona setmana d'entrenaments de l'equip de la ciutat esportiva Dani Jarque. Pol Lozano és un dels capitans blanc i blaus i assegura que comencen a tenir bones sensacions.
21: Sí que és veritat que ja coneixem el míster. Aquest any, evidentment, ens exigirà una mica més que l'any passat, segurament. I les sensacions són bones, són positives. Han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
17: A partir de demà passat, l'Espanyol es desplaçarà, com les últimes temporades, a Navata per començar l'estada de pretemporada. Encara en futbol, Mapi León acompanyarà definitivament Alexia Putellas al London City. La central aragonesa hi jugarà 3 temporades fins al juny del 2029. León, de 31 anys, va deixar el Barça després de 9 anys vestint la samarreta blaugrana. Mentrestant, el Badalona Women incorpora l'excapitana del Barça, Vicky Losada, per una temporada cedida pel Bristol City. A l'Espanyol fitxen la central canària Patri Ojeda per 2 temporades. I a la segona divisió masculina, el Sabadell ha anunciat el fitxatge al migcampista Pere Pons, ex del Girona, per la pròxima temporada. Té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Làrnaca de Xipre.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
17: El Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma contracte per 2 temporades.
22: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i continuar sent jo mateix en tot moment. Òbviament vaig tenir una temporada amb alts i baixos a París, espero construir a partir d'això, mantenir la coherència amb qui sóc i amb el camí que segueix la meva carrera, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
17: I després de 9 jornades de competició, el Tour de França fa avui la primera jornada de descans. Tadej Pogačar continua líder amb 2 minuts i 42 segons respecte a Jonas Vingegaard. Demà, desena etapa, 166 km de muntanya entre Urliaki i l'Elioran.

0: Dos quarts de vuit del vespre.
1: 3CAT Info.
0: Recapitulem, els bombers confien a poder estabilitzar al llarg d'aquest dilluns l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha calcinat prop de 150 hectàrees. Els primers indicis apunten que el foc ha estat provocat i els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per identificar-ne l'autor. I d'altra banda, també us estem explicant que el PP justifica el sarcasme de Rajoy en el comentari en què l'expresident espanyol afirmava que França juga al Mundial sense francesos i insinuava que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama amb el líder del PP, Núñez Feijóo, que el desautoritzi. La propera mitja hora i fins les 8, quan començarà el Catalunya Vespre amb l'Agnès Marquès, us explicarem d'altres qüestions. El govern vol simplificar la burocràcia per accelerar els tràmits per construir habitatges o fer-ne de noves activitats industrials. L'avantprojecte de llei planteja modificar diverses normes per reduir els procediments urbanístics i ambientals. En donarem tots els detalls. També, de què ha quedat vist per sentència, el judici parla d'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia, i parlarem d'intel·ligència artificial, que modifica les funcions dels professionals, però no provoca pèrdues de llocs de treball del sector tecnològic català.
1: Esports.
0: Arribant d'aquí a poc menys de 25 minuts, Ricard, de què estem pendents?
2: Del Barça, que ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques, però Hansi Flick no pot disposar encara de 15 jugadors que han jugat o bé encara estan disputant el Mundial de Futbol.
0: Més detalls, doncs, d'aquí a una estona, i continuarem amb un cel força net de núvols alts i mitjans a Ponent i al prelitoral sud. Les màximes més altes han arribat als 39 graus. La calor, però, s'anirà intensificant i en els propers dies tornarem a arribar als 40 graus. Dimarts tornarà a ser un dia càlid amb cel terrós per la pols sahariana. No es descarta alguna gota acompanyada de fang. Ara passen dos minuts de dos quarts de vuit del vespre. Els bombers confien a estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp aquest vespre si la marinada no reactiva les flames. Els Mossos i els agents rurals segueixen investigant l'origen del foc, tot i que la principal hipòtesi és que fos provocat. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
3: Comença l'últim tram d'una tarda que és crucial per veure si es compleixen les previsions i s'aconsegueix estabilitzar avui aquest incendi. Des del migdia, la marinada ha provocat algunes revifades que han estat contingudes amb els efectius repartits pel perímetre. Res que no estigués previst. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels movers.
4: Ja hem tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa i estem intensificant la vigilància per evitar que se faiguin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpidament possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
3: Mentrestant, part dels 220 veïns evacuats a primer hora del matí de diversos nuclis i urbanitzacions al terme de Querol a l'Alt Camp esperen poder tornar a casa.
5: Bueno, això és la cançó de cada any i cada any el mateix. No se neteja lo suficient.
6: Vivim en un paradís que és un polvorí.
7: Amb el foc no es juga, s'utilitza. Jo tinc una llar de foc i me salva l'hivern, però jugar amb ell ni siquiera en focs artificials.
3: Agents rurals continua amb la investigació de les causes d'aquest incendi que podria haver estat provocat. En aquest sentit, recordem, els Mossos treballen també amb la hipòtesi que una mateixa persona hauria provocat els tres focs que s'han originat al terme municipal d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
1: 3CAT Info.
0: El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Núñez Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
9: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
8: Però aquest cop ho ha deixat per escrit i la columna publicada en un mitjà de comunicació ha provocat una polèmica que no ha deixat de créixer a l'altra banda dels Pirineus. La indignació i les desqualificacions han arribat de tot l'arc parlamentari, des del ministre d'Exteriors francès.
10: Voilà des propos qui sont patéticos.
8: És patètic, d'una vegada per totes, França no té color de pell, fins al portaveu de l'extrema dreta de Marine Le Pen.
11: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement, ses propos...
8: Rajoy és un racista, les observacions són escandaloses, vergonyoses, lamentables. Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper evita entrar en polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
12: Una columna d'estas que escribe el presidente Rajoy són sarcàstiques i són columnes que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. No le daría otra interpretación.
8: Diferents ministres han titllat de racista o supremacista racista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijó a desmarcar-se'n.
13: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
8: I enmig de la polèmica, Macron ha convidat Pedro Sánchez a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran arribar a la final del Mundial de Futbol.
0: En clau política, la CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carla Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del Catalan Gate i demana més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
14: Una operació d'estat per unes estructures que actuen amb opacitat. Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets. I l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge va durar 2 anys, entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament, i en el cas de Fernández va començar el desembre del 2019 i va durar 6 mesos, tot amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández lamenta que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
15: La transparència és més que limitada, és a dir, és de fireta, pràcticament, no? La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella que van presentar Riera, Fernández i també Albert Botran. Però sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil.
1: 3CAT Info.
0: 8:15 del vespre, vist per a sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa mentre els sindicats de policia mantenen les acusacions per prevaricació per a l'exconsellera Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut. Cristian Roldán.
16: Tot i que la Fiscalia ha fet marxa enrere, l'acusació popular encara sosté que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política, una versió que nega la defensa. Marco Navarro és l'advocat de Jusil i Jupol i Mariano Vergés representa l'exconsellera.
17: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
18: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
16: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents estatals a la petició dels cossos de policia de ser vacunats a les seves pròpies dependències i el retard en l'enviament dels censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia, Maria Ponte, considera aquesta justificació insuficient, mentre que Carles Martínez, de la defensa, ho resumeix amb una comparació.
19: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
20: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida, tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
16: El judici en què les acusacions demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació ha quedat vist per sentència.
0: Aparten un monitor de natació de l'European International School de Sant Cugat per dos possibles casos d'abús a dues alumnes d'entre 3 i 5 anys. Les famílies van alertar la direcció després que les nenes expliquessin els fets. El centre va activar els protocols de protecció del menor, va apartar el treballador quan va tenir coneixement del segon cas i va traslladar tota la informació als Mossos d'Esquadra. Segons l'escola, el monitor hauria fet un petó a la boca a una menor i li hauria demanat que guardés el secret. En un altre episodi hauria acompanyat una altra nena al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el banyador, una actuació prohibida pels protocols del centre. El centre assegura que revisarà els protocols per determinar si cal apartar de manera immediata qualsevol treballador després d'una primera denúncia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Anem amb més qüestions. D'aquí 5 minuts arribarem a 3 quarts de 7 de 3 quarts de 8 de la tarda. Abans, però, d'aquesta informació que us anàvem a explicar, us hem d'explicar que s'ha estabilitzat, els bombers donen per estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Recordem, un incendi que ha obligat a evacuar uns 220 veïns de la zona. Tercer foc, per cert, que es declarava en pocs dies en aquesta mateixa zona, per la qual els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i, segons la consellera Parlon, apuntava que podria ser provocat. Tan bon punt en tinguem més detalls, evidentment, us els oferirem aquí a 3Cat Info. Ara, com dèiem, més qüestions. El govern vol simplificar la burocràcia per accelerar els tràmits per construir habitatges o fer noves activitats industrials. L'avantprojecte de llei planteja modificar diverses normes per reduir els procediments urbanístics i ambientals. Ens ho explica la Unitat Mòbil a la Zona Franca de Barcelona amb la Matilde Seoane i el Roger Santaló.
2: Cap a les 5 de la...
21: Si l'avantprojecte de llei prospera, les llicències d'obres es podrien escurçar dels 12 mesos que tarden ara a només un mes. I en el cas dels plantejaments urbanístics, es reduiria dels 2 anys de mitjana actuals a només 8 mesos com a màxim. Tot gràcies a la inclusió del concepte de corresponsabilitat compartida entre els promotors privats i l'administració, que accepta els informes externs, però els fa recaure el pes de ser rigorosos. Sílvia Paneque és la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya.
22: El que planteja és un canvi de cultura administrativa, menys burocràcia necessària, més responsabilitat professional, més transparència, més capacitat d'execució. Simplificar no és afeblir garanties. Simplificar significarà una administració que sigui capaç de respondre millor, de manera eficaç, davant els reptes que tenim com a país.
21: El govern preveu aprovar la norma de simplificació dels tràmits urbanístics i ambientals al desembre.
0: La intel·ligència artificial modifica les funcions dels professionals, però no provoca pèrdues de llocs de treball del sector tecnològic català. És el més rellevant d'una enquesta de les empreses de tecnologia. La meitat de les companyies constaten que no hi ha reducció de l'ocupació. Segons el baròmetre del Centre Tecnològic de Catalunya, un 75% de les companyies preveuen que la intel·ligència artificial provocarà l'impacte més gran en els negocis durant els pròxims anys. L'informe també destaca la manca de talent especialitzat, que és un dels grans reptes del sector. De fet, 6 de cada 10 empreses han detectat una falta de personal qualificat. Joan Ramon Barrera és el president del Cercle Tecnològic de Catalunya.
23: El que estem veient és que la IA ens requerirà que formem a la gent de manera diferent. Per què? Perquè a dia d'avui les places que requerim de tecnòlegs són cada cop més especialitzats i segurament els cicles formatius encara no ens estan donant aquesta tipologia de talent per la complexitat que comporta.
0: El sector d'empreses tecnològiques va facturar més de 30.000 milions d'euros el 2025, una xifra que representa un 9,1% del PIB de Catalunya. I ja gairebé s'ha segat tot l'ordi, el blat i el panís que es produeix a Catalunya. Estem a punt d'acabar una campanya de cereal en la qual produir ha estat més car per als pagesos. Si parlem de quantitats, s'ha segat un 10% menys que l'any passat. Lleida, Noelia Caselles.
24: En total s'han produït 1.700.000 tones de cereals, una xifra però

0: dels incendis derivats de la sega, tot i les mesures de seguretat amb què treballa el sector.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, demana calma al sector del cava davant les peticions dels pagesos d'arrencar vinyes de manera subvencionada per acabar amb els excedents de raïm. La Generalitat està preocupada per la pèrdua de superfície de vinya que podria ser perjudicial en el futur. Vilafranca del Penedès, Montse Gené Riba.
2: La taula del cava que s'ha fet avui en tot el sector i que ha fixat el preu del raïm al voltant dels 0,55 euros al quilo ha servit per analitzar la complicada situació que divendres va portar Unió de Pagesos a treure els tractors al carrer. Aquest any la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions que posarà la Generalitat per pagar els pagesos que s'acullin a la barema en verd o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de vinya, reduir el nombre de vinyes, però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això, demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
3: Jo que he demanat com a conseller, diu, escolteu, digueu-me, la previsió de qui quilos de raïm que necessitarem pels propers anys més o menys, les hectàrees que necessitarem més o menys, amb la recuperació del mercat també i veure, aviam, que no perdrem hectàrees que llavors necessitem en el futur.
2: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món. Ha dit que també aquí és imperiós que tots els restaurants tinguin vi i cava català i que tots els turistes tinguin l'oportunitat de tastar-los.
1: En punt, un 7:45 del vespre, temps ara per l'àrea de serveis. Recordem-ho, hem sabut fa poca estona, els bombers han donat per estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que ha obligat a evacuar 220 veïns de la zona al tercer foc en pocs dies i pels quals els Mossos investiguen si han estat provocats o no.
4: El temps.
1: Gemma Puig.
5: Continuarem en les properes hores amb aquests cels força clar, tret algunes bandes de núvols alts i mitjans que ens van creuant, que afecten punts del Prepirineu, Ponent, també punts del prelitoral del Camp de Tarragona, amb unes temperatures que han pujat una miqueta més que no pas ahir. Hem tocat aquests 39 graus a Vilanova de Segrià, 39 a Albesa, 38 a Lleida, Tàrrega, 37 a Artés, a Lladurs, a la Seu d'Urgell, i també ha pujat la temperatura entre la costa i el prelitoral. Tercera onada de calor, que s'allargarà ben bé fins dijous divendres, amb aquest punt àlgic que tindríem de cara dijous. Demà ja pujarà una mica més la temperatura. Aquesta nit costarà una mica més de dormir. Calor nocturna, avisos en aquest sentit, des del Camp de Tarragona fins a l'Ebre i també cap a Ponent. Nit tòrrida cap a aquest sector de la costa central i també moltes mínimes que no baixaran dels 20 graus cap al prelitoral i també cap a aquest sector de Ponent o comarques a l'extrem sud, fins i tot alguna nit tòrrida també cap a les terres de l'Ebre. En un matí de sol, amb alguns núvols baixos als dos extrems, cap a les comarques de Girona, al Baix Empordà, o també cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i a la tarda també força estabilitat. Sí que hi pot haver alguna nuvolada i no descartem algun ruixat cap al Pirineu, a més, doncs, amb aquesta pols sahariana que ens acompanyarà, aquests ruixats poden anar acompanyats de fang i també tindrem aquest sol, aquest cel terrós encalitjat durant bona part del dia. I com dèiem, la temperatura dimecres encara voldrà pujar una miqueta més.
4: 3CAT Info.
1: 13 minuts i seran les 8 del vespre. Més qüestions. La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols dels centres educatius. El Suprem estima el recurs presentat per assemblea per una escola bilingüe amb el suport de la Fiscalia contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que permetia que el castellà quedés exclòs de la senyalització dels espais dels centres perquè entenia que no formava part de l'activitat educativa. L'aplicació de la sentència pot suposar canviar els rètols de 5.000 centres educatius. En la sentència, el Tribunal sosté que l'espai físic forma part de l'activitat educativa i que l'absència d'una de les llengües oficials pot incidir negativament en el seu ús com a llengua vehicular. També diu que els cartells i senyals que permeten orientar-se en edificis sostinguts amb fons públics han de complir el règim de cooficialitat lingüística i que això també inclou escoles i instituts. El tribunal diu que en altres ocasions ja s'ha pronunciat sobre controvèrsies relatives a la rotulació dels edificis públics, però que és la primera vegada que ho fa sobre els centres educatius. Ara la Generalitat té 2 mesos per executar la sentència i si no ho fa, les parts poden reclamar-ho. El Departament d'Educació interpreta que la sentència no els obliga a canviar els rètols i diu que anul·la una part d'un document sobre l'organització dels centres del curs 22-23, no perquè prohibís el castellà, sinó perquè no preveia que els rètols fossin en les dues llengües, i diu que els documents per a l'organització del curs que ve no entren en aquesta qüestió. Un estudi relaciona l'exposició de la calor amb el desenvolupament més lent d'una part del cervell durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons. Segons la investigació d'IS Global, l'Institut de Salut Global vinculat a l'Hospital Clínic, les altes temperatures afecten el tàlem, una regió del cervell encarregada de moltes funcions cognitives com el comportament. L'estudi va incloure més de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos exposats a temperatures mitjanes de més de 20 graus fa 20 anys. Això vol dir que, tenint en compte que les temperatures han pujat molt els últims anys, els efectes poden ser encara més remarcables,

0: segons la investigadora d'IS Global, Mònica Guixens.
1: El que pensem és que, com que les temperatures han estat augmentant i estaran augmentant, aquests efectes que observem ja en aquest estudi, doncs podríem observar efectes similars o fins i tot més efectes tenint en compte les temperatures que estem vivint ara actualment ara aquí a Catalunya.
2: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica a 3CAT Info. Amb Montse Poblet.
3: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic i la contaminació afecten la salut dels més petits i entrarem a una de les unitats pediàtriques de salut ambiental que hi ha a Catalunya. Passarem visita amb el doctor Ferran Campillo López i la infermera Anna Gelis de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el primer que va incorporar en els seus serveis una unitat d'aquest tipus.
4: L'UNICEF calcula que pràcticament tots els nens del món estan exposats a riscos climàtics i ambientals com les sequeres, les inundacions, la contaminació o les temperatures extremes, però un de cada tres infants, uns 850 milions, viuen en àrees on estan sotmesos a almenys quatre d'aquests impactes.
5: Expliquem una miqueta el motiu de venir avui amb nosaltres.
6: Ens van derivar aquí per una microcefàlia.
5: D'acord.
6: I per algunes coses que potser t'explicarem que el que veiem, no? Tremolor de la boca... Mm-hmm.
3: Avui el doctor Campillo López fa la primera visita a una nena de 10 dies. Sí.
5: A l'hora de succionar, us heu fixat si té dificultats?
6: No, al contrari, és una gran menjadora.
5: De seguida, amb avidesa, no? O sigui,
6: sí, sí.
3: Els nens són especialment vulnerables a molts factors. El canvi climàtic i la contaminació no en són una excepció.
5: Està preciosa aquesta criatura, eh?
3: Per començar, els seus cossos són més petits i, per tant, qualsevol càrrega impacta sobre una superfície menor que la d'un cos adult. Però, a més, els infants tenen menys capacitat per eliminar qualsevol càrrega o per decidir canvis que els ajudin a reduir-ne l'impacte.
5: Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, tot i que els menors de 5 anys són 8-9% de la població mundial, sobre ells recau i recaurà el 88% de la càrrega de malalties i de mortalitat relacionada amb el canvi climàtic. Per tant, hi ha una desigualtat, una asimetria totalment, que situa la infància en un focus de màxima vulnerabilitat.
3: De fet, un estudi liderat per Campillo amb una vintena d'hospitals de tot l'Estat ja ha constatat que en només 10 anys les consultes a urgències per problemes derivats de les temperatures extremes han augmentat un 121%.
5: O sigui, el que hem vist en els últims anys és que les consultes a urgències de pediatria, perquè aquell infant s'ha marejat, perquè aquell infant té mal de cap, té febre, relacionat amb la calor, han augmentat de manera molt significativa en l'última dècada. I això ho estem veient ja. La contaminació de l'aire, pràcticament la meitat dels nous casos d'asma infantil en països com la Unió Europea tenen a veure amb una mala qualitat de l'aire. Això es deu, sobretot, al trànsit motoritzat, a les àrees urbanes, però també per les indústries, per algunes pràctiques agrícoles, com pot ser les cremes de rostolls, les cremes de restes vegetals, o incendis, també, i després també per la gestió d'alguns residus.
3: Segur que tots ens venen al cap exemples dels efectes de la contaminació en nens que viuen en grans ciutats, però pel que dius, en podem trobar arreu, no?
5: Ara, no fa gaire, vam fer un estudi amb els companys de l'Hospital de Vic. Doncs què vam veure amb aquests companys de Vic? Que el dia que hi havia un pic de contaminació per partícules, però molt especialment l'endemà hi havia una pujada molt significativa dels infants, no només que consultaven, sinó que ingressaven a l'hospital per patologia respiratòria. Bronquiolitis, bronquitis, grip, pneumònies...
3: El que passa a la infància pot tenir efectes immediats, però també a llarg termini. Algunes malalties cardiovasculars o neurodegeneratives tenen l'origen en les exposicions a contaminants, drogues, tòxics o altres factors ambientals en els primers anys de vida. Les unitats de salut ambiental com aquesta busquen identificar-los el més aviat possible.
7: Quan una dona està embarassada, la llevadora, a part de donar-li els controls habituals, que són la primera analítica de l'embaràs, la primera visita amb l'obstetra, amb l'ecografia i això, doncs aquí a la Garrotxa també els hi donen hora per pediatria ambiental, per passar el full verd de l'embaràs.
3: Ha anat Ferrer a obrir-ne un per veure què és exactament?
7: No obrim un.
3: El full verd que ens ensenya l'Anna és un qüestionari que en aquest hospital ja passen a les dones embarassades i a tots els nens que es visiten a pediatria. Pregunta pel trànsit que hi ha prop de casa o en el trajecte a l'escola, pel consum de tabac o de drogues a casa, pels productes de neteja i de cosmètica que hi ha al domicili, per possibles contactes amb químics a la feina dels pares o per la proximitat a indústries. Atenen cada any un miler de criatures.
8: És un nen que l'ha derivat la seva pediatra, és asmàtic i al·lèrgic als àcars, al gat i a l'olivera. Llavors, quan venen aquí, anirem a veure doncs, si hi ha alguna cosa més ambiental a casa. Per exemple, aquí no ens parla de les humitats, si estan això molt exposats al trànsit, al fum... Bueno, valorarem altres coses que potser des de la primària doncs, no han valorat.
3: Aquest any el Departament de Salut ha començat a incorporar el full verd pediàtric a totes les consultes. Recomanen passar-lo 7 cops al llarg de la infància, el primer quan el nen té un mes de vida i l'últim als 14 anys, just abans que deixi pediatria.
2: Insostenibles.
0: 5 minuts i seran les 8.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
9: Bona tarda, Marc. El programa Tot Costa de Catalunya Ràdio acaba d'entrevistar Marco Corella, exjugador del Barça i recent fitxatge del Real Madrid. A lateral de l'Ella reconeix que entén l'enuig d'alguns seguidors blaugrana pel seu fitxatge pel Club Blanc.
10: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
9: Cucurella és un dels nous jugadors catalans que està convocat amb Espanya al Mundial i que demà s'enfrontarà a França a la primera semifinal. Cucurella explica quin partit s'espera.
10: Tenen molts jugadors a dalt que són molt bons, que a qualsevol moment et poden canviar el partit, però bueno, crec que nosaltres pues, defensivament ho estem fent les coses molt bé i bueno, crec que serà un gran partit. Al final tots els partits en França sempre són molt igualats i es decidirà per petits detalls, però bueno, espero preparar bé el partit, que arribem a les millors condicions i podem fer una gran semifinal.
2: 3CAT Info.
9: La disputa del Mundial provoca que 15 jugadors del Barça no s'hagin incorporat avui a l'inici de la pretemporada amb les pertinents proves mèdiques. Només 10 integrants del primer equip estaven presents. Ter Stegen, Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Rooney Bardaggi. També hi era present Ronald Araujo, però en aquest cas han estat unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que va tenir just abans del Mundial. L'uruguaià, però, no s'incorporarà com a mínim fins al dia 20. Davant aquestes absències, Hansi Flick, que enceta la seva tercera temporada a la banqueta, comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils blaugrana. L'equip s'entrarà a la ciutat esportiva i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Mentrestant, el president del Barça, Joan Laporta, reitera que la prioritat és incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, però amb una oferta que té caducitat.
11: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
9: Laporta també ha confirmat que segueixen comptant amb Rafinha. Un president blaugrana que ha fet aquestes declaracions a Dallas, als Estats Units, on assistirà demà al partit de semifinals del Mundial entre França i Espanya. A l'Espanyol, avui ha començat la segona setmana d'entrenaments de l'equip a la ciutat esportiva Dani Jarque. Pol Lozano és un dels capitans blanquiblaus i reconeix que un dels objectius és el de recuperar les sensacions de la primera volta de la temporada passada.
12: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
9: A partir de demà passat, l'Espanyol es desplaçarà, com les últimes temporades, a Navata per començar l'estada de pretemporada. També en futbol, l'exjugadora del Barça, Mapi León, acompanyarà definitivament l'excapitana blaugrana Alexia Putellas a London City.
13: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando, el tipo de proyecto y tenía muchas ganas.
9: La central aragonesa jugarà a l'equip anglès fins al juny del 2029. Mentrestant, el Badalona Women incorpora l'excapitana del Barça, Vicky Losada, de 35 anys, per una temporada cedida pel Bristol City. I a l'Espanyol fitxen la central canària Patri Ojeda per dues temporades. Mentre que a segona divisió masculina, el Sabadell ha anunciat el fitxatge al migcampista Pere Pons, exjugador del Girona, per la pròxima temporada. Té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Làrnaca de Xipre.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
9: Pel que fa al bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma contracte per dues temporades. Arriba del París Basketball i ha jugat a l'NBA, però també a les lligues d'Austràlia, Itàlia, França i el Breogán de la Lliga CB. I després de 9 etapes de competició, el Tour de França fa avui la primera jornada de descans. Tadej Pogacar continua líder amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. Demà es reprendrà la ronda francesa amb la desena etapa. Seran 166 quilòmetres de muntanya entre Urliac i Le Lioran, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
14: Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que creuen va encendre un piròman. Bona tarda, són les 8.
15: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
14: De fet, no es tractaria només d'aquest incendi. Els Mossos creuen que darrere els tres focs que hi ha hagut a la zona en l'última setmana hi ha la mà intencionada d'un piròman que encara no ha estat identificat. Aquesta tarda els bombers també han donat per estabilitzat el foc de Lladurs, al Solsonès. Tot plegat, una setmana que comencem i que vindrà marcada per una nova onada de calor. Gemma Puig.
16: Doncs sí, aquesta tercera onada de calor que va començar ahir s'allargarà de moment ben bé fins dijous, potser també de cara a divendres. Avui ja hem arribat als 39 graus, encara no hem tornat a tocar els 40, però demà, ja encara que sigui de forma puntual, sí que ho farem. Amb avisos de calor nocturna, per tant, altre cop costarà més de dormir, nits tòrrides, tropicals, a la façana litoral, però també cap a comarques interiors, i demà 1 o 2 graus més. Per tant, demà ja tocaríem aquests 40 graus, amb estabilitat, i a més, amb aquesta tercera onada de calor, el que tenim també és aquesta entrada de pols sahariana que deixa el cel ben terrós.
14: Connectarem també en directe a Madrid i París per explicar la crisi diplomàtica que ha obert l'expresident Mariano Rajoy el dia abans del partit de semifinals del Mundial entre les seleccions espanyola i francesa. Va assegurar que els jugadors de França, molts dels quals d'ascendència africana, no són francesos. I això n'ha dit el ministre d'Exteriors de França.
17: Voilà des propos qui sont...
18: Són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
14: Justament aquest vespre el president Sánchez i el primer ministre Emmanuel Macron i el president Emmanuel Macron sopen plegats a París en el marc d'una trobada de coalició de països per Ucraïna. Finalment, el CNI ha admès que va espiar amb Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carles Riera i David Fernández, amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional.
19: La transparència és més que limitada, és a dir, és de fireta, pràcticament, no? La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació.
14: I d'altra banda, la Fiscalia ha retirat l'acusació a Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut de discriminar policies nacionals i guàrdies civils durant la vacunació de la Covid. Ara el cas queda vist per sentència només amb l'acusació dels sindicats de policia. 13 anys, tot apunta que aquesta serà l'edat mínima d'accés a les xarxes socials que establirà la normativa europea que vol protegir els menors. Ara bé, deixarà marge als països que vulguin ser més estrictes. Ens ho explicarà Bruno Fortea des de Brussel·les, també com Alemanya intenta impedir amonestar Israel amb un veto comercial pels assentaments il·legals a Cisjordània. I en el temps de la cultura, una aliança que ha sorprès molta gent. La cantant Aitana i el Mago Pop compren el Teatre Aquitania de Barcelona.
20: Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
21: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatre Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa l'antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
14: I els esports de Vitubac?
22: Doncs destaquem que avui el Barça ha tornat als entrenaments, però ha fet sense 15 jugadors, que són al Mundial de Futbol demà, primera semifinal. Espanya-França a Dallas, i en les últimes hores, precisament des dels Estats Units, ha parlat Joan Laporta, el president del Barça, que ha insistit que volen fitxar Julián Álvarez, però que l'oferta que han presentat a l'Atlètic de Madrid té data de caducitat, i d'altra banda ha negat que vulguin vendre Rafinha.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Els bombers han estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp fa ben poca estona. Les flames, que van començar ahir, han calcinat unes 150 hectàrees i mantenen encara hores d'ara desallotjats a més de 200 veïns d'algunes urbanitzacions. La principal hipòtesi és que el foc va ser provocat, ja que a la zona, recordem-ho, la setmana passada n'hi va haver dos més. Els Mossos ho investiguen mentre les tasques dels bombers avancen segons el previst. Anem fins al centre de comandament a Sant Jaume dels Domenys. Jordi Barranca, bona tarda.
2: Hola, Agnès, molt bona tarda. Sí, com deies, fa escassos 30 minuts, fa escassa mitja hora que els bombers han donat per estabilitzar aquest incendi. De fet, durant aquesta tarda sí que s'han produït revifades, sobretot a partir de l'entrada de la verinada, però totes elles les han pogut controlar fàcilment amb tots els equips repartits al llarg del perímetre. De fet, també ha jugat i molt a favor el factor meteorològic. La temperatura sí que ha arribat als 35 graus, la humitat ha estat al 45%, però sobretot el vent avui ha bufat molt menys del que ho va fer ahir. Recordem que avui la ratxa de vent màxima a la zona de l'incendi ha arribat als 17 km per hora, per tant, res a veure amb el que hi havia ahir al vespre i que va ser un dels factors, diguem-ne, que va permetre, diguem-ne, que aquest incendi tan ràpidament s'expandís per totes les hectàrees que es va expandir ahir en ben poques hores.
1: Jordi, ara ho dèiem, que la principal hipòtesi dels Mossos és que hi ha una mà intencionada d'aquest foc, no només darrere aquest foc, sinó també dels dos que hi va haver la setmana passada a la zona. S'està buscant algú, de fet.
2: Correcte, de fet és una de les línies de treball dels agents rurals i també dels Mossos d'Esquadra, i de fet qui ho confirmava i ho verbalitzava d'aquesta forma tan explícita avui era la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Agents rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat, i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
2: Recordem tres focs, com ara bé deies, a menys d'una setmana originats no només en la mateixa zona, sinó, de fet, us diria, al mateix terme municipal, el terme municipal d'Aiguamúrcia, això és a la comarca de l'Alt Camp.
1: Mm-hmm. I els veïns, com ho viuen?
2: Doncs mira, han viscut amb neguit, sobretot aquesta passada nit, però durant tot el dia d'avui el que han fet és bàsicament passar les hores com bonament podien. Una seixantena d'aquests més de 200 veïns de nuclis i urbanitzacions que han estat desallotjats i evacuats a primera hora del matí s'han quedat al casal de Vila-rodona, a la mateixa comarca de l'Alt Camp. Nosaltres els hem anat a visitar aquesta tarda, hem parlat amb alguns d'ells i això és el que ens deien.
4: Bueno, això és la cançó de cada any, i cada any lo mateix. No se neteja lo suficient.
5: Vivim en un paradís que és un polvorí.
6: Amb el foc no es juga, s'utilitza. Jo tinc una llar de foc i me salva l'hivern, però jugar amb ell, ni siquiera amb focs artificials.
2: Unes evacuacions i també uns confinaments preventius que encara es mantenen tot pendent, diguem-ne, d'aquesta propera actualització. Ara, un cop ja s'ha estabilitzat aquest incendi, està prevista per les 9 amb l'inspector, amb el cap d'intervenció, volíem dir, dels bombers, Ricard Expósito, que ens ha d'atendre aquí al centre de comandament de Sant Jaume dels Domenys.
1: Gràcies, Jordi Barranca, en directe des de Sant Jaume dels Domenys. Efectivament, els autors d'aquests incendis provocats els hem d'anomenar generalment incendiaris, no piròmans. La psicologia forense determina una diferència entre la intenció de l'autor, com ha explicat Anna Boza, que és advocada penalista, i són declaracions que ha fet al Catalunya Migdia.
7: El piròman és el que té un trastorn psiquiàtric, no té facultat cognitiva o volitiva, és a dir, té una inimputabilitat que se'n diu, podria ser o un eximent o un atenuant. L'única diferència és que si tu tens aquest trastorn psiquiàtric, després el puguis al·legar, doncs perquè en comptes de complir una pena en una presó, hagis d'anar a un centre psiquiàtric.
1: D'altra banda, els bombers donen també per estabilitzar l'incendi de Lladús. El Solsonès ha cremat unes 2 hectàrees d'una zona boscosa de difícil accés, i la causa hauria estat, en aquest cas, la revifada d'un incendi provocat per un llamp la setmana passada. L'incendi ha començat a 3:15 del migdia i ràpidament ha agafat intensitat. Per aquest motiu s'ha atacat amb contundència per part dels bombers, tot i que ara ja només en queden una desena de dotacions remullant la zona. Mentrestant, a Almeria, allà els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i així deixat un balanç encara provisional de 13 persones mortes. Oriol Pujador, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
1: En paral·lel a la feina dels bombers, continuen també les tasques d'identificació dels cadàvers.
8: Sí, podríem dir que s'ha posat nom a 6 de les 13 víctimes que de moment hi ha com a conseqüència d'aquest incendi. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 2 persones del Regne Unit, un home francès, un de Bèlgica i una dona nord-americana. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables, tal com ha explicat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
9: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene, pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de eso. Casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
8: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, més de 1.400 persones ja han pogut tornar a casa seva. Aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar tots els damnificats.
10: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también, lógicamente, de hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
8: Les causes de l'incendi encara s'investiga. La principal hipòtesi, però, apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009.
0: Catalunya Vespre.
1: Que el president francès Emmanuel Macron ha rebut Pedro Sánchez de París, on demà se celebra una reunió de la coalició de voluntaris per Ucraïna. La trobada entre tots dos mandataris en aquest context arriba, però, 24 hores abans de les semifinals del Mundial de Futbol entre les seleccions espanyola i francesa, marcada a nivell diplomàtic per les afirmacions de l'expresident Mariano Rajoy, molt polèmiques, en què assegura que la selecció francesa no té jugadors francesos, tot plegat referint-se als que tenen ascendència africana. Són unes paraules que han aixecat fortes crítiques dels dos governs, espanyol i francès, amb desqualificacions que arriben de tot l'espectre polític, fins i tot de l'extrema dreta francesa. Ara bé, aquí a la política espanyola, el Partit Popular el defensa. Ha tancat files, de fet, amb Mariano Rajoy. Fem connexió en directe simultània amb Madrid i París. Àngels Lafuente i Isabel Galí, bona tarda a les dues.
11: Hola, bona tarda.
12: Bona tarda.
1: Àngels, comencem per tu amb Madrid. Com justifica el Partit Popular aquest estirabot de Mariano Rajoy?
11: Doncs han volgut evitar en tot moment entrar en polèmica i han preferit minimitzar l'enrenou provocat per la columna de Rajoy en un mitjà de comunicació. El popular Borja Semper ho ha reduït al sarcasme, al tarannà que diu caracteritza l'expresident espanyol.
13: Una columna d'estas que escribe el president Rajoy són sarcàstiques i són columnes que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
11: Mentrestant, des del govern espanyol, diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic. Li exigeix una rectificació i insta a Feijóo a desautoritzar-lo.
14: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
11: El ministre Grande Marlaska diu que les paraules de Rajoy, a més de ser una estupidesa, són molt greus perquè, diu, segueixen el discurs de l'ultradreta.
1: Gràcies, Àngels. Mentrestant a París, Isabel, tot això, com dèiem, coincideix amb una trobada a aquesta hora entre Sánchez i Macron. Lògicament no sabem si ells dos en parlaran o no han parlat, però alguns ministres del govern francès sí que ho han fet.
15: Sí, ara mateix el que hi ha és un sopar de la coalició de voluntaris per Ucraïna al Palau de l'Elisi. No sabem, com dius, si els dos presidents n'han parlat del comentari de Mariano Rajoy, però la vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
16: Voilà des propos qui sont
17: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
15: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
18: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable. Lamentable.
15: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
1: Doncs veurem demà també com es desenvolupa aquest partit. Gràcies, Isabel.
15: Bona nit.
1: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al Partit Popular que és de mal espanyol bloquejar una proposta que porta més diners a totes les comunitats autònomes, mentre que Junts titlla de cínica la crida del govern d'Illa i d'Esquerra perquè hi doni suport. Txell Vallespí.
12: El president carrega contra els d'Alberto Núñez Feijóo per oposar-se al nou model de finançament sense cap proposta alternativa, simplement segons ell, perquè l'ha impulsat Catalunya.
16: Ja basta d'esta desconfiança con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
12: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés, però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portavó del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
19: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
20: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
12: El nou sistema de finançament es debatrà al Consell de Política Fiscal i Financera del 29 de juliol.

0: El Centre Nacional d'Intel·ligència admet que va espiar els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carla Riera i David Fernández, amb el programari Pegasus. Ho revelen documents del CNI que han estat desclassificats, a Joan Vilaplana?
1: Sí, i que el Suprem havia avalat per investigar respecte a temes que podien posar en perill la seguretat nacional. En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. La CUP considera que això demostra la persecució i l'espionatge polític a l'independentisme. Els anticapitalistes demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. David Fernández també ha denunciat que continua havent-hi opacitat al voltant de l'actuació del CNI. N'ha parlat a TV3.
2: La transparència és més que limitada, és a dir, és de fireta, pràcticament, no? La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
1: La desclassificació dels documents va ser aprovada pel Consell de Ministres arran de la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil.
0: Gràcies, Joan. Per cert, que avui ha quedat vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa. Ara bé, els sindicats de policia sí que mantenen les seves acusacions contra la cúpula de salut l'any 2021. Cristian Roldán, què al·lega a l'acusació popular?
3: Defensen que els whatsapps enviats entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una motivació política per frenar la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat del sindicat Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
4: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
5: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
0: Però la defensa justifica per la demora en l'enviament dels censos i perquè els cossos estatals van demanar vacunar-se a les seves dependències.
3: Exacte, tot i que l'acusació rebutja aquesta justificació, la cúpula de salut apunta que el retard es va produir perquè Policia Nacional i Guàrdia Civil van demanar un vestit fet a mida. Sentim l'advocada del Sindicat Professional de Policia i l'advocat que representa l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol.
6: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
7: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
3: Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per als exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de salut.
0: Fem ara, gràcies, Cristian, una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem que 13 anys d'edat és el límit que vol fixar la Unió Europea per poder accedir a les xarxes socials.
8: Catalunya Vespre.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
12: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
13: El Mundial ha arribat a la fase final.
14: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
13: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
14: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
13: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
15: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa.
13: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
14: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.

0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Passen ja 21 minuts de les 8 del vespre. La Unió Europea vol restringir l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima, que seria els 13 anys. Ara bé, permet o estudia donar marge als països perquè puguin ampliar-ne l'edat, aquells que vulguin ser encara més restrictius. Traiem el cap a Brussel·les, Bruno Forteamiras, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Agnès.
1: La comissió diu que presentarà la proposta definitiva després de l'estiu, però recordem que ja hi ha diversos països que a títol individual han anunciat restriccions similars.
2: Sí, i si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja el govern francès, per donar-te un parell d'exemples. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si volen, aquest llindar, i la proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú aplicat per a tots els estats, també per a aquells que no pensessin regular l'accés dels infants a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que calia fer aquest pas.
3: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
2: I com ho controlaran això? Doncs la Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
1: D'altra banda, Bruno, parlem d'una altra qüestió avui des de Brussel·les, perquè s'han reunit els ministres europeus d'Afers Estrangers i la trobada ha servit per constatar que la majoria dels estats membres estan a favor de prohibir el comerç entre la Unió Europea i les colònies jueves il·legals a la Cisjordània ocupada. Així ho ha assegurat la cap de la diplomàcia comunitària, però expliquem-ho, tot i això, la reunió ha acabat sense resultats. Els socis europeus han estat incapaços d'aprovar aquest veto comercial.
2: Sí, han estat incapaços perquè ni tan sols es posen d'acord en els criteris de votació. Hi ha un grup de països, encapçalats per Alemanya, que es neguen a prendre aquesta decisió per majoria qualificada. És com s'aproven tots els temes de política comercial dins la Unió Europea, a través de majoria qualificada, però en aquest cas exigeixen un vot per unanimitat, perquè consideren que trencar el comerç amb els colons jueus és un afer de política exterior. I la unanimitat, a efectes pràctics, faria impossible que aquesta mesura tirés endavant, perquè no tots els països ja estan a favor. N'hi ha que sí, com per exemple Bèlgica, Irlanda, els Països Baixos o Espanya. Altres en tenen dubtes i altres, com Alemanya, directament s'hi oposen. En el que sí que hi ha consens entre els 27 és a l'hora de reconèixer que les colònies jueves a Cisjordània són il·legals, tal com ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
4: No són opcions contra Israel, són opcions contra els assentaments il·legals que impedeixen la solució dels dos estats. Actuar contra el comerç amb els assentaments ha obtingut el suport majoritari dels estats membres.
2: Té el suport majoritari, però com deia Agnès, el tema està encallat. Els ministres europeus han passat la pilota als seus ambaixadors perquè negociïn entre ells i mirin de resoldre tot aquest embolic jurídic de quin sistema de votació cal al final per aprovar o no la prohibició del comerç amb els colons jueus.
1: Doncs ho seguirem. Gràcies, Bruno.
2: Adéu, bona nit.
1: Doncs bé, sobre aquesta qüestió li hem demanat tot el context a Oriol Amat, que és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, és a dir, com s'ha d'entendre aquesta proposta de veto comercial a les colònies jueves en un marc en què les relacions comercials justament entre la Unió Europea i Israel són de lliure comerç.
5: Des d'un punt de vista econòmic, el comerç internacional ha estat històricament un dels principals motors de prosperitat. Per això, qualsevol restricció comercial acostuma a generar costos per a totes les parts implicades i, en general, és preferible que els conflictes es resolguin mitjançant el diàleg i la cooperació. Ara bé, és cert que els estats utilitzen de vegades el comerç com a instrument de política exterior quan consideren que hi ha interessos polítics que ho justifiquen. Aquest no és un fet excepcional ni exclusiu d'un determinat país, sinó una pràctica que s'ha aplicat en nombrosos conflictes internacionals. En aquest cas concret, de tota manera, si les mesures acaben limitant-se als productes procedents dels assentaments de Cisjordània, l'impacte econòmic sobre el conjunt de la Unió Europea s'ha reduït, ja que representa una part molt petita del comerç europeu. Per tant, més que un impacte macroeconòmic, el debat té més aviat una dimensió institucional i de política exterior. Des d'una perspectiva empresarial, de tota manera, el que és important és que les regles siguin clares, previsibles i estables. Les empreses necessiten seguretat jurídica per poder invertir, planificar i desenvolupar la seva activitat amb confiança. La incertesa acostuma a tenir un cost econòmic superior al derivat de molts canvis normatius. En definitiva, crec que convé recordar que el lliure comerç continua sent un dels grans instruments per generar riquesa i benestar. Quan es decideix limitar-lo, és important que les mesures siguin proporcionades, justificades, tinguin objectius clars i s'acompanyin d'esforços diplomàtics orientats a trobar solucions estables als conflictes. En aquest cas, un tema que no s'ha d'excloure és les possibles conseqüències que comporti aquest tipus de mesura, que de tota manera encara està pendent de que s'acabi d'aprovar.
1: L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà va a més i els Estats Units anuncien una taxa del 20% per als vaixells comercials que transitin per l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ho ha avançat en un missatge a la seva xarxa Truth Social. Diu que aquest peatge que cobraran és una compensació per la protecció que ofereixen, diu, a les naus davant dels atacs de l'Iran, Ignasi Abad.
6: Sí, de fet, Trump diu que després d'una setmana d'hostilitzar-se entre Washington i Teheran, amb l'alto el foc trencat, recordem, a l'Orient Mitjà, els Estats Units reinstauren des d'ara ja el bloqueig naval a l'Iran. El mandatari de la Casa Blanca n'ha parlat en una entrevista a Fox News.
7: Estem prenent el control de l'estret. No tenen res. Teníem un acord signat, i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
6: Doncs aquesta última frase precisament ha generat un triomf fa pocs minuts del ministre d'Exteriors iranià, dient que l'Iran sempre ha estat i continuarà sent el guardià de l'estret d'Hormuz. Per tant, no els Estats Units, que són els que han arribat al final, no? Les forces armades nord-americanes han utilitzat per primer cop en combat drons marítims per atacar un centre de manteniment de submarins i vaixells al port de Bandar Abbas, a l'Iran. La República Islàmica, de la seva banda, dispara contra bases nord-americanes a Bahrein, a Kuwait, Oman i Jordània. I el conflicte continua estenent-se encara més. Per exemple, l'Aràbia Saudita assegura que ha neutralitzat míssils procedents del Iemen llançat pels rebels hutis aliats a Teheran, perquè, de fet, l'Iran ha denunciat que el govern iemenita, contrari als rebels hutis, ha atacat l'aeroport de Sanà, controlat pels seus aliats, per impedir un aterratge d'un avió iranià, precisament. La tensió de tot plegat fa que els mercats financers se ressentin, el preu del petroli s'enfila més d'un 8% i ja supera el $82 el barril de Brent, que és la referència d'aquest carburant a Europa.
1: Gràcies, Ignasi Abad. Doncs aquesta és l'apunt, efectivament, l'actualització d'última hora. Un minut i arribarem a 8:45 de la nit. Justament parlant dels Estats Units, una persona ha mort a l'estat de Maine en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, és el Servei d'Immigració i Control de Duanes. Bé, és una mort que es produeix a més només 6 dies després de l'assassinat també a trets d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. Oriol Serra, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs sí, estem parlant d'un malson que s'ha anat repetint aquest any als Estats Units. De res han servit els canvis al capdavant tant del Departament de Seguretat Interior com dels propis cossos d'immigració de control de fronteres, els ICE i els Border Patrol. Avui l'escenari han estat als carrers de la localitat de Biddeford, a l'estat de Maine, això és al nord de la costa est dels Estats Units. Encara hi ha molta confusió i també queden molts detalls per conèixer sobre el que ha passat. Hi ha una investigació en curs, de fet, per part de l'FBI, i aquest és un dels testimonis que han tractat vistat la redacció local a Maine de la cadena CNBC.
9: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
8: Un altre testimoni ha explicat que les operacions antiimmigració dels ICE s'han repetit els últims dies a Biddeford i denuncia que només pretenen intimidar la població.
10: És el segon cop aquesta setmana que apareixen pel barri. Arraconen un grup de gent i no els deixen marxar durant una o dues hores. El retenen sense raó, ho fan per aterrir la gent. Sembla poc apropiat pel que se suposa que ha de fer la policia.
8: El cas d'avui a Maine se suma al de la setmana passada a Houston, a l'estat de Texas. Allà agents d'ICE van disparar contra un vehicle i van matar un immigrant d'origen mexicà identificat com a Lorenzo Salgado Araujo. També se n'estan investigant les circumstàncies. Però els advocats que defensen les víctimes denuncien que no hi ha col·laboració entre els agents d'immigració i les autoritats locals. Tot plegat recorda molt el que va passar a Minneapolis a l'hivern.
1: Gràcies, Oriol Serra, corresponsal als Estats Units.
8: Adéu, bona nit.
0: Catalunya Vespre.
1: Avui el sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, ha fet un pas que ens apropa a l'escenari de vaga de mestres i professors el primer dia del pròxim curs escolars, perquè ha avalat l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya per fer vaga justament aquest dia, el 8 de setembre. El sindicat, d'altra banda, s'ha reunit avui amb el Departament d'Educació, Maria Costa, per traslladar-li les seves demandes.
11: Sí, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja avisava que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar, deia, profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
12: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
11: Per segura caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos.
1: D'altra banda, Maria, expliquem que avui el Tribunal Suprem ha sentenciat que no es pot excloure el castellà en els rètols de les escoles, instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una Escola Bilingüe contra una sentència, recordem-ho, és enrevessat, però és fàcil de seguir, el tribunal, una sentència en aquest cas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
11: Sí, si comencem pel principi, l'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar el Departament als centres, això el curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar els edificis. Concretament deia que s'havia de fer en català, en occità i aranès i també en llengua de signes catalana, si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, deia que la retolació no formava part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem fa un canvi, creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació i per això sentencia això mateix. Argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és la llengua oficial a tot Espanya i, per tant, també ho és a les escoles i instituts.
1: Gràcies, Maria.

0: A Girona, l'alcalde Lluc Salellas defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí a 10 mesos. I ho fa després que Junts per Catalunya no descarti trencar l'acord amb Guanyem, Junts i Esquerra Republicana. A la sessió plenària d'aquesta tarda, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per demà al matí. Girona, Laia Claret, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: La crisi es desencadena ahir, diumenge.
1: Sí, sí, sí, en un article de la vicealcaldessa Gemma Geis, al Punt Avui, titulat "Se'ns ha acabat la paciència". Aquí especifica que Girona es mereix més del que s'ha fet fins ara i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Què ha passat avui? Doncs que hi havia sessió plenària, hi havia ple l'Ajuntament i Jaume Baray del PP i Bea Esporren del Grup Socialista han interpel·lat directament la vicealcaldessa.
2: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
3: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
1: Gemma Geis responia així.
4: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salellas tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
5: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
1: Sense dir el posicionament o no, just després d'aquesta sessió, d'aquest ple, Junts ha convocat una roda de premsa per demà al migdia.
0: Doncs la seguirem demà i ho explicarem tot plegat també aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, Laia.
1: Adéu, bona nit.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per a l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó. Està investigat per un delicte d'exhibicionisme després que ahir a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
6: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT Independentistes d'Esquerra l'ha suspès de militància.
0: I els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys des de Tarragona Coia, Ballester Bromós.
7: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
8: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fruit d'estor flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
7: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Dos quarts i mig de nou, la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal que està acusada d'haver enterrat 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Celia Forment.
9: Els agents van detectar que una planta de tractament de residus de Sant Esteve Sarrorires abocava materials provenents d'obres de Barcelona en sòls agrícoles de la comarca. Després van descobrir que també s'hi depositaven residus arribats de França sense complir les mesures de seguretat ambientals exigides. Francisco Botana, portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona, n'explica els detalls.
10: Contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas.
9: Fins ara s'han detingut 4 persones, entre les quals el presumpte líder de l'organització. Ara l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires hauran d'avaluar l'abast de la contaminació i determinar les actuacions necessàries per descontaminar les zones afectades.
0: Gràcies, Cèlia. Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: I els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte al primer semestre del 2025, amb els problemes que això comporta. Rafael de Ribot, bona tarda.
11: Doncs sí, bona tarda, i Rodalies prepara per tant un pla conjuntament amb els Mossos d'Esquadra per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
12: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí clarament hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
11: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, un 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en el que els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
13: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança amb el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
11: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de la xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat.
0: Gràcies, Rafael. En recollim també a aquesta hora un anunci que ha fet el govern aquesta tarda. Vol simplificar els tràmits necessaris per accelerar la construcció d'habitatges o les noves activitats industrials. Amb les mesures que planteja, vol que es puguin donar llicències d'obres en només un mes. Unitat mòbil a la zona franca de Barcelona, Matilde Seoane i Roger a Santaló. Roger, expliquem-ho, com es poden accelerar aquests tràmits?
14: L'objectiu és reduir burocràcia, segons el govern, basant-se en la confiança amb els promotors privats per evitar que els projectes quedin paralitzats als calaixos de l'administració. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
15: El que planteja és un canvi de cultura administrativa, menys burocràcia necessària, més responsabilitat professional, més transparència, més capacitat d'execució. Simplificar no és afeblir garanties. Simplificar significarà una administració que sigui capaç de respondre millor, de manera eficaç, davant dels reptes que tenim com a país.
14: Per tant, es passaria dels 12 mesos de mitjana actuals de durada dels tràmits a només un mes en la llicència d'obres o la reducció de planejaments urbanístics dels 2 anys als 8 mesos com a màxim.
0: I de quina manera es proposen reduir la burocràcia?
14: Doncs modificant 15 normes per avançar cap a un model de corresponsabilitat per descarregar els ajuntaments gràcies a tècnics col·legiats externs autoritzats per la Generalitat de Catalunya que assumeixin la tasca de validar els informes. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
16: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
14: Així, el govern vol agilitzar la creació d'habitatges o les noves activitats industrials. Es preveu que el Consell Executiu aprovi aquest avantprojecte de llei consensuat amb els actors del sector al desembre abans de portar-lo a votació al Parlament.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, al Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030, d'aquí 4 anys, diuen. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. L'objectiu? Reforçar el paper de Catalunya en la recerca astronòmica internacional. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
17: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació divulgació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
18: Igual que ho és el Joan Oro, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma. Des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món. I això permetrà, a més, experimentar amb nous instruments i dedicar-nos a tota una sèrie de programes científics que ara tenen molta rellevància i molta importància en l'astronomia mundial.
17: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
0: Un minut i arribarem a 3:15.

0: xifra un 10% inferior que l'any passat, però que consolida la recuperació del sector. Els incendis agrícoles han estat molt presents durant la sega i han condicionat els productors, com explica Antoni Llaràs. Ell és responsable de Cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
1: Condicione, vigilem molt, fem bufar les collitadores matí i tarda i per a que no s'acumule ja en el que després pugui ser l'inici d'un incendi, però és cert que amb aquestes calors, pues, los riscos.
0: Els treballadors de Llet Pasqual Agur, Pausona, es tancaran aquesta nit a la planta per protestar per la falta d'avenços a les negociacions de l'expedient de regulació d'ocupació que va anunciar l'empresa i que afecta a una vuitantena de persones.
2: El comitè d'empresa també ha explicat que faran vaga dilluns que ve i que el mateix dia 20 es mobilitzaran davant de les oficines de la companyia a Madrid. Els representants dels treballadors denuncien que l'oferta de trasllats a la planta d'Aranda de Duero a Burgos no és una solució real. L'empresa afirma que també ha ofert als afectats la possibilitat d'accedir a llocs de treball a casa Tarradellas, que ha comprat la planta de Gurb, mantenint l'antiguitat i el sou, tot i que reconeixen que la concreció de les condicions laborals correspon als nous propietaris.
0: Tres quarts de nou, anem amb la informació cultural, que comença avui amb una aliança que ha estat molt sorprenent per moltes persones, una aliança que han presentat públicament la cantant Aitana i el Mago Pop. S'han decidit a comprar en associació al Teatre Aquitània de Barcelona, Marta Vives.
3: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
4: Hola a todos, somos Aitana
5: y el Mago Pop.
4: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
5: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
3: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
4: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
3: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions. Com un

0: El Festival Grec estrena avui Les Flors Prohibides, amb Clara Peya, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura palestina. Marc Ruiz.
1: L'espectacle està basat en el disc Les Flors Prohibides, un treball col·lectiu de diversos artistes del segell Hidden Track Records. Evoca animals, plantes i pedres que han desaparegut amb els bombardejos a Gaza. Una destrucció que ha fet desaparèixer oliveres, mentre que les plantes medicinals i aromàtiques creixen perquè ja no hi ha ningú que les necessiti, perquè la població palestina i la seva cultura han quedat arrasades. A Anna Andreu, Clara Peya o Marc Pujol s'hi sumen veus convidades, com Marina Rossell, Alosa, Selma Bruna, Tartarrelena, Marina Herlop i Judit i Meritxell Nederman. A la banda també l'han reunit expressament per al concert, i artistes com el Becareta a la trompeta, Marina Rufat al violí, i a més, Cora Novoa interpretarà interludis amb música electrònica entre cançó i cançó. L'escenografia és de Valentina Zati.

0: És la mítica i reconeixible banda sonora original de la pel·lícula Jurassic Park, per explicar que ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, que és l'emblemàtic paleontòleg d'aquesta pel·lícula. L'intèrpret neozelandès va participar en realitat en més de 100 pel·lícules, com també Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible, Montse Pujol.
1: La fama mundial li va arribar el 1993 amb el paper d'Alan Grant.

0: a la pel·lícula de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
1: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park, i veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park!» I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
2: Look, I'm grateful to have made it and...
1: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
2: As popular culture.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en pel·lícules com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort avui de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
3: Catalunya Vespre.
4: De la pel·lícula Gilda, era una pel·lícula d'amor. Entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega Polo del Paralelo. Eran jamones colgando, eran bocadillos, pero había actuaciones adentro y había 24.
5: Era Gilda Love, ha mort als 100 anys i la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del Transformir-me a Barcelona i referent històric, de fet, del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes només per fer 101 anys, segons s'ha sabut avui, Montse.
0: Sí, nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com El Cangrejo, Bodega Apolo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
5: Vuit minuts i arribarem a les 9. És l'hora de la informació esportiva. David Ubach, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: La comencem amb el president del Barça, Joan Laporta, que ha reiterat que la prioritat per la pròxima temporada és incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
6: Ho ha fet en les últimes hores des dels Estats Units. Respecte d'aquest interès del Barça a fitxar Julián Álvarez, que no és nou, sí que Laporta ha recalcat que l'oferta que han presentat al conjunt matalasser té data de caducitat.
7: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
6: A les seves declaracions des dels Estats Units, Laporta també ha tingut molt bones paraules per Leo Messi i ha confirmat que el club segueixen comptant amb Rafinha, sortint al pas els rumors que apunten una venda de Rafinha per fer calaix al club blaugrana. Per tant, ho descarta Laporta, un president del Barça que ha fet aquestes declaracions en concret a Dallas, que és on demà es jugarà la primera semifinal del Mundial entre la selecció espanyola i la de França.
5: No, efectivament, la disputa justament d'aquest Mundial ha provocat que 15 jugadors del Barça no s'hagin incorporat avui a l'inici de la pretemporada, ja amb les pertinents, per tant, proves mèdiques.
6: Per tant, avui s'han acabat ja les vacances per als futbolistes del Barça, si més no aquells que no són internacionals, i això ha fet que només 10 integrants del primer equip, de l'equip de Hansi Flick, fossin presents en aquesta arrencada de l'equip. Són Ter Stegen, Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. També hi era Ronald Araujo, però en el seu cas s'ha sotmès a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que va tenir just abans d'arrencar el Mundial. El defensor uruguaià, però, no s'incorporarà amb la resta del grup, com a mínim, fins dilluns vinent, que és dia 20 de juliol. Davant d'aquestes absències, Flick, que recordem-ho, enceta la seva tercera temporada a la banqueta del Barça, comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils blaugrana per pal·liar aquestes baixes dels 15 internacionals. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra a partir del 27 de juliol i fins al 3 d'agost.
5: Molt bé, i un que havia estat culer, però ara, després d'uns anys, la pròxima temporada vestirà la samarreta del Real Madrid, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Estem parlant de Marco Corella.
6: Sí, exjugador del Barça, format al planter blaugrana, si més no, i que va haver de migrar, l'ha fitxat al Madrid, i avui al Tot Costa, als micròfons d'aquesta casa, el lateral d'Alella, ha admès que entén l'enuig d'alguns seguidors blaugrana pel seu fitxatge pel Club Blanc.
3: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
6: Cucurella, per cert, que és un dels nous jugadors catalans que està convocat amb la selecció espanyola al Mundial i que demà jugarà aquesta primera semifinal que destaquem. Aprofito per recordar que la seguirem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio a partir de les 9, que és l'hora que arrencarà aquest partit.
5: A l'Espanyol, segona setmana d'entrenaments de l'equip a la Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
6: I Pol Lozano, que és un dels capitans blanquiblaus, ha demanat a l'equip com a grup repetir la primera volta que van filmar la temporada passada, res a veure amb la que van fer a la segona volta de capa caiguda. Doncs Pol Lozano recorda allò que van fer bé en la primera volta de campionat.
8: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
6: A partir de dimecres ja d'aquesta setmana, un espanyol que ha arrencat la segona setmana d'entrenaments, aleshores ja es desplaçarà, com ha fet les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per començar-hi l'estada de pretemporada i durant aquesta estada l'espanyol jugarà els dos primers partits amistosos d'aquest estiu. Sense deixar el futbol, hem de parlar també de diversos moviments de mercat, tant a la Lliga Femenina de Futbol com a la segona divisió masculina. Comencem per la Lliga Femenina, una jugadora que ja sabem que ha marxat del Barça, que és Mapi León. Avui hem sabut que acompanyarà definitivament Alexia Putellas al potent London City.
9: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando, el tipo de proyecto y tenía muchas ganas.
5: I per quants anys ha signat?
6: Doncs la central aragonesa jugarà 3 temporades, per tant, fins al 2029. Uh-huh. També a la Lliga Femenina hem sabut que el Badalona Women incorpora Vicky Losada, una ex del Barça, ara té 35 anys, i hi va a Badalona per una temporada cedida pel Bristol City anglès. A l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, en el seu cas per 2 temporades, i el que apuntàvem també de novetats a la segona divisió masculina, un dels dos catalans, que és el Sabadell, ha anunciat el fitxatge d'un vell conegut, el migcampista Pere Pons, que és ex del Girona en l'any del primer ascens del conjunt gironí a primera. Pere Pons, que jugarà al Sabadell la propera temporada, als seus 33 anys, arriba procedent de Xipre, de l'ECA de l'Àrnaca.
5: Molt bé, i moviment també al Barça de bàsquet, eh?
6: Sí, 2 fitxatges en 2 dies consecutius. Avui hem conegut l'arribada del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma contracte amb el Barça per 2 temporades.
10: Veus la història del club, veus la ciutat, sents a parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família. I crec que es tracta d'això, d'abraçar-ho tot, d'abraçar la cultura i tot el que comporta formar part del Futbol Club Barcelona.
6: Robinson, que arriba del París, un equip d'Eurolliga aquesta última temporada, ha jugat també a l'NBA, però igualment a les lligues d'Austràlia, Itàlia, França i fins i tot a la CB a les files del Brogan. És el segon reforç del Barça d'aquest estiu del com dèiem.
5: A veure, amb la intenció que els hi vagi una mica millor que aquesta temporada que han tancat. Va, fem 2 apunts més. David, després de 9 jornades de competició, el Tour de França, avui primera jornada de descans.
6: Després d'aquestes 9 primeres etapes, demà la desena, Tadej Pogacar l'arrencarà com a líder amb un marge considerable respecte de Jonas Vingegaard, 2 minuts i 42 segons. Demà hi pot haver més canvis a la general perquè la desena etapa té 166 quilòmetres que són de muntanya entre Urllac i l'Elioran, amb 2 ports de primera categoria, un de segona i 4 de tercera.
5: Molt bé, i després de guanyar la final de Wimbledon, Jannik Sinner, que es referma com a número del món, però hi ha moviments a la segona posició.
6: Sí, perquè el seu rival ahir a la final de Wimbledon, l'alemany Alexander Zverev, escala al segon lloc de la classificació i supera Carlos Alcaraz, que recordem que porta moltes setmanes lesionat. Sinner ahir es va imposar a Zverev a l'All England Cup de Londres per en 4 sets i gairebé 4 hores de partit.
5: Gràcies, David.
6: Fins demà, adéu-siau.
5: Doncs a tocar de les 9 encara ens queda saber quin és el pronòstic del temps de cara a demà, la cara a les pròximes hores. Gemma Puig, bona nit.
11: Encetem aquesta setmana que estem immersos en aquesta tercera onada de calor. Avui les temperatures ja han pujat una miqueta més, 39 graus a Albesa, Vilanova de Segrià, 38 a Lleida, a Tàrrega. Encara no hem tornat a arribar als 40, però sí que ho farem ja de cara a demà i que sigui de forma puntual. Una calor que s'anirà intensificant, també amb humitat i, per tant, aquest ambient força xafogós. I, a més, aquesta tercera onada de calor també va associada a aquesta entrada de pols sahariana que deixa aquest cel terrós i, per tant, alguna gota que pot caure aquest dimarts doncs aniria acompanyada de fang. Nit i matinada que costarà de dormir, avisos de calor nocturna a la costa, cap a Ponent, nit tòrrida o nit tropical i també de cara a demà tornarà a enfilar-se el termòmetre i, com dèiem, demà doncs ja podríem començar a arribar a aquests 40 graus. El punt àlgic d'aquesta onada de calor seria de cara a dimecres.
12: Són les 9 de la nit, sou a 3Cat Info, moment de connectar en directe amb el centre de comandament de Sant Jaume dels Domenys perquè s'ha donat per estabilitzat l'incendi d'Aigua Múrcia aquesta tarda.
13: De forma total dintre del perímetre principal i hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa que preveiem que no serà així perquè les condicions, com ja es veu ara, s'ha tapat, la humitat relativa augmentarà bastant i això ens facilitarà molt el treball nocturn que es basarà bàsicament en vigilància mòbil dels recursos i per si es veu alguna columna, algun resplendor durant la nit.
14: Amb quantes
13: dotacions? Ens quedarem a uns 17 vehicles i uns 80 bombers que romandran durant tota la nit i seran rellevats l'endemà, perquè en funció si demà el donem per controlat, doncs trigarem unes 72 hores sense, amb absència de qualsevol punt calent per acabar-lo de donar per extingit.
15: El que cal, diguem-ne, tot el balanç d'hectàrees cremades afectades?
13: Sí, la superfície estimada ja us ho donarà a les agents rurals, que després els hi donarem pas, però el perímetre principal no ha crescut durant tota la jornada d'avui. Només hem tingut algun punt calent a l'interior, que això no ha fet créixer la superfície cremada.
16: I ha aixecat el confinament, no? També
13: sí, a partir del moment que hem donat per estabilitzar l'incendi, doncs ja han demanat l'aixecament de les mesures cautelars per protegir la població, que eren uns confinaments combinat amb una evacuació d'aquelles urbanitzacions que tenien un risc més de patir l'afectació en cas de que s'hagués reproduït l'incendi. Sí?
12: Són les explicacions de Ricard Expósito, cap de l'operatiu dels bombers en l'incendi d'Aigua Múrcia. Ara aquí parles als Mossos d'Esquadra.
17: Hem enviat alerta als mòbils de desconfinament i per permetre també a la gent que havíem desallotjat aquest matí que tornin a les seves cases. Incidir moltíssim, sobretot, en que això no vol dir que la gent pugui moure's lliurement, en que el perímetre encara s'ha de mantenir sense circulació. Demanem sobretot a la ciutadania que respecti aquestes ordres i que no s'apropin a la zona cremada perquè encara hi pot haver riscos. Hi ha hagut un total de 220 persones desallotjades, de les quals una vuitantena han estat acollides a Vila-rodona i en aquests moments ja estan tot tornant cap a casa seva. I no hi ha hagut cap tany personal ni cap tany material i només esperem que es mantinguin les condicions per poder-lo donar, com molt bé dit bombers, per controlat a partir de demà i amb atents als altres incendis que puguin sortir a la resta del territori, per la qual cosa demanem a la ciutadania molta precaució i prudència a l'hora d'accedir al medi natural.
14: Quantes hectàrees, per tant, en total?
17: És els companys dels rurals els que podran donar aquesta mena de dades.
12: Són les explicacions de Protecció Civil, no dels Mossos d'Esquadra, que actualitzen la situació dels 220 veïns desallotjats durant l'incendi, que ja han tornat a casa.
18: Informar que la regulació de l'incendi ha fet que l'última estimació en hectàrees afectades és de no sobre 155 hectàrees, la majoria de forestals, gaire del 95% forestals, que han afectat els municipis de Pontons, comarca de l'Alt Penedès, Múrcia i Querol, a la comarca de l'Alt Camp. En referència,
19: de tindre en compte que les diferents dades que hem tingut, ahir aquestes hores estàvem parlant de 5.000 hectàrees, aquest matí de 134, i ara estem parlant d'aquestes 155 hectàrees. Per altra banda, el cos d'agents rurals, juntament amb el cos de Mossos d'Esquadra, estem seguint les investigacions amb aquest episodi de recurrència d'incendis, on hem tingut el passat 8 de juliol un incendi amb 65 hectàrees afectades.
12: Són les explicacions dels agents rurals. Lamentem aquest so que ens arribava amb dificultats per entendre què estaven explicant. Sí que ha confirmat aquestes 155 hectàrees aproximadament que hauria cremat aquest incendi d'Aiguamúrcia. També ha explicat el representant de Protecció Civil que els 220 desallotjats pel foc d'Aiguamúrcia, recordem-ho, ja han pogut tornar a casa seva, i pel que fa a les explicacions del cap de l'operatiu dels bombers, ha explicat que durant la nit 17 vehicles i 80 efectius del cos de bombers seguiran remullant la zona durant la nit per intentar donar per controlat demà aquest incendi d'Aiguamúrcia que crema des d'ahir a la tarda. Recordem-ho, el tercer foc en aquesta mateixa zona en pocs dies, fet que porta els Mossos d'Esquadra a obrir una investigació per buscar un possible autor d'aquest incendi, ja que la consellera Parlon aquest matí en les seves explicacions apuntava que no es descartava la possibilitat que fos provocat. És l'última hora que ens arriba des d'Aiguamúrcia, en aquest cas per aquest incendi que des d'ahir cremava a la zona. Pel que fa al d'Almeria, que va començar la setmana passada, concretament a Los Gallardos, els bombers també han aconseguit controlar-lo, després de calcinar prop de 7.000 hectàrees i deixar un balanç encara provisional de 13 morts. Fins ara s'han identificat 6 dels 13, de les 13 víctimes. Es tracta d'un ciutadà espanyol, dues persones del Regne Unit, un home francès, un home de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides, que estan hospitalitzades, es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha actualitzat la situació.
20: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 kilómetros de perímetro que ha tenido este incendio.
12: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència davant un estiu amb un risc molt elevat d'incendis. Sánchez també s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
21: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
12: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009.
22: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
12: El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijó que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
23: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
24: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
23: Però aquest cop ho ha deixat per escrit i la columna publicada en un mitjà de comunicació ha provocat una polèmica que no ha deixat de créixer a l'altra banda dels Pirineus. La indignació i les desqualificacions han arribat de tot l'arc parlamentari, des del ministre d'Exteriors francès.
25: Voilà des propos qui sont pathétiques.
23: És patètic, d'una vegada per totes, França no té color de pell, fins al portaveu de l'extrema dreta de Marine Le Pen.
26: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement, ses propos...
23: Rajoy és un racista, les observacions són escandaloses, vergonyoses, lamentables. Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper evita entrar en polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
27: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
23: Diferents ministres han tillat de racista o supremacista assista al comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França, i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijó a desmarcar-se'n.
28: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia
0: representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
23: I enmig de la polèmica, Macron ha convidat Pedro Sánchez a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran arribar a la final del Mundial de Futbol.
12: Les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França continuen generant dures crítiques del govern francès i de tot l'espectre polític del país. París, Isabel Galí.
1: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
2: Voilà des propos qui
3: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
1: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del Reagrupament Nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
4: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
1: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
12: L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà va a més i els Estats Units anuncien una taxa del 20% per als vaixells comercials que transitin per l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ho ha avançat en un missatge a la seva xarxa, Truth Social. Diu que aquest peatge que cobraran és una compensació per la protecció que ofereixen a les naus davant dels atacs de l'Iran. De fet, Trump diu que després d'una setmana d'hostilitats entre Washington i Teheran i amb l'alto el foc trencat, els Estats Units reinstauren el bloqueig naval a l'Iran. El mandatari de la Casa Blanca n'ha parlat en una entrevista a Fox News.
7: Estem prenent el control de l'estret. No tenen res. Teníem un acord signat, i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
12: El ministre d'Exteriors iranià respost Trump en un missatge a la xarxa X dient que l'Iran sempre ha estat i continuarà sent el guardià de l'estret d'Hormuz. Les forces armades nord-americanes han utilitzat per primer cop un combat en drons marítims per atacar un centre de manteniment de submarins i vaixells al port de Bandar Abbas, a l'Iran. L'Iran, per la seva banda, ha disparat contra bases nord-americanes a Bahrain, Kuwait, Oman i Jordània. El conflicte també s'estén a l'Aràbia Saudita, que assegura haver neutralitzat missils procedents del Iemen, llançats pels rebels hutis aliats de Teheran. L'Iran ha denunciat que el govern iemenita ha atacat l'aeroport de Sanaa, controlat pels hutis, per impedir l'aterratge d'un avió iranià. La tensió al voltant de l'estret d'Hormuz ha fet pujar el preu del petroli més d'un 9% i ja supera els $82 al barril de Brent. Saltem als Estats Units. Una persona mor a l'estat de Maine en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat també a trets d'un migrant a Houston en mans de l'ICE. Oriol Serra.
8: Estem parlant d'un malson que s'ha anat repetint aquest any als Estats Units. De res han servit els canvis al capdavant tant del Departament de Seguretat Interior com dels propis cossos d'immigració de control de fronteres, els ICE i els Border Patrol. Avui l'escenari han estat als carrers de la localitat de Biddeford, a l'estat de Maine, això és al nord de la costa est dels Estats Units. Encara hi ha molta confusió i també queden molts detalls per conèixer sobre el que ha passat. Hi ha una investigació en curs, de fet, per part de l'FBI, i aquest és un dels testimonis que ha entrevistat la redacció local a Maine de la cadena CNBC.
9: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
8: Un altre testimoni ha explicat que les operacions antiimmigració dels ICE s'han repetit els últims dies a Biddeford i denuncia que només pretenen intimidar la població.
28: És el segon cop aquesta setmana que apareixen pel barri. Arraconen un grup de gent i no els deixen marxar durant una o dues hores. El retenen sense raó, ho fan per aterrir la gent. Sembla poc apropiat pel que se suposa que ha de fer la policia.
8: El cas d'avui a Maine s'assuma al de la setmana passada a Houston, a l'estat de Texas. Allà agents d'ICE van disparar contra un vehicle i van matar un immigrant d'origen mexicà identificat com a Lorenzo Salgado Araujo. També se n'estan investigant les circumstàncies. Però els advocats que defensen les víctimes denuncien que no hi ha col·laboració entre els agents d'immigració i les autoritats locals. Tot plegat recorda molt el que va passar a Minneapolis a l'hivern.
12: 9 i 13 minuts.
22: 3CAT Info.
12: El jutge demana a Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, que justifiqui que només va viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla la setmana passada, tal com li havia autoritzat. Diu que un cop retornat, al passaport no hi ha cap segell que acrediti cap sortida ni entrada a Espanya. Li dona 5 dies per justificar el viatge i l'avisa que, si no ho fa, pot incórrer en un delicte de trencament de les mesures cautelars. Begoña Gómez té el passaport retirat des que el jutge Peinado la va enviar a judici acusada d'haver-se aprofitat de la seva posició per fer negocis privats. Des de la Moncloa insisteixen que un cop més es constata l'obsessió, la persecució i l'assetjament públic a la parella de Pedro Sánchez per motius polítics, i en un tuit al PSOE també ho qualifica d'obsessió. I d'altra banda, el president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al Partit Popular que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
2: Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
12: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés, però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general de Republicans, Elisenda Alemany.
5: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
6: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
12: El nou sistema de finançament es debatrà, com dèiem, al Consell de Política Fiscal i Financera el dia 29 de juliol. En punt, 9:15 de la nit.
22: El temps.
12: Gemma Puig.
10: Hem tingut una tarda força estable amb alguns núvols que ens han anat creuant, alguns núvols alts i mitjans, i ara, darrera hora, algun ruixat que es deixa escapar cap a la zona dels ports, principalment, amb unes temperatures que han quedat més altes. Ha pujat aquesta tercera onada de calor, amb unes temperatures que aniran pujant de cara als propers dies. Avui hem tocat aquests 39 graus a Vilanova de Segrià, 39 a Albesa, 38 a Tàrrega, a Lleida, 37 a Vinebre, i ja hem arribat a més comarques als 35, o per sobre, 37 a Lladurs, Artés, o 36 a Vic. Una calor que s'intensifica, una xafogor que també s'anirà incrementant amb aquesta situació més humida. No serà una onada de calor tan seca com que la acabàvem tenir la setmana passada. I, a més, també en presència de més núvols i d'aquesta entrada de pols sahariana que ens acompanyarà de cara als propers dies. Aquest cel terrós, aquesta pols en suspensió, aquesta calitja que mantindrà aquest cel, doncs, ben encalitjat. Tot plegat amb unes temperatures que demà pujaran una miqueta més. Costarà més de dormir aquesta propera nit i matinada. Avisos de calor nocturna. I després, de cara al migdia, 1 o 2 graus més. Per tant, demà ja podríem tocar, ni que sigui de forma puntual, altre cop els 40 graus. Amb estabilitat, amb núvols baixos, això sí, amb aquesta humitat i amb aquesta xafogor, al matí els dos extrems del litoral, Empordà i també cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i després a la tarda algun ruixat, gairebé el vespre, cap a l'Alt Pirineu. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang.
22: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
12: Una dona d'uns 60 anys ha mort aquesta matinada en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc ha començat en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102 del carrer Comte d'Urgell. Els bombers han rebut l'avís poc després de les 4 de la matinada i quan han arribat al lloc han atès a la víctima, però no l'han pogut reanimar. El SEM també ha atès 5 persones més en estat menys greu, que han estat traslladades a l'hospital. De moment, es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació. El govern vol simplificar la burocràcia per accelerar els tràmits per construir habitatges o fer noves activitats industrials. L'avantprojecte de llei planteja modificar diverses normes per reduir els procediments urbanístics i ambientals. Ens ho explica el Roger Santaló.
11: Si l'avantprojecte de llei prospera, les llicències d'obres es podrien escurçar dels 12 mesos que tarden ara a només un mes. I en el cas dels plantejaments urbanístics, es reduiria dels 2 anys de mitjana actuals a només 8 mesos com a màxim. Tot gràcies a la inclusió del concepte de corresponsabilitat compartida entre els promotors privats i l'administració, que accepta els informes externs, però els fa recaure el pes de ser rigorosos. Sílvia Paneque és la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya.
13: El que planteja és un canvi de cultura administrativa, menys burocràcia necessària, més responsabilitat professional, més transparència, més capacitat d'execució. Simplificar no és afeblir garanties. Simplificar significarà una administració que sigui capaç de respondre millor, de manera eficaç, davant els reptes que tenim com a país.
11: El govern preveu aprovar la norma de simplificació dels tràmits urbanístics i ambientals al desembre.
12: Els treballadors de Llet Pasqual, Agurpa, Osona es tancaran aquesta nit a la planta per protestar per la falta d'avenços en les negociacions de l'expedient de regulació d'ocupació anunciat per l'empresa i que afecta una vuitantena de persones. El comitè d'empresa també ha explicat que faran vaga dilluns que ve i que el mateix dia 20 es mobilitzaran davant les oficines de la companyia a Madrid. Els representants dels treballadors denuncien que l'oferta de trasllats a la planta d'Aranda del Duero a Burgos no és una solució real. L'empresa afirma que també ha ofert als afectats la possibilitat d'accedir a llocs de treball a Cases Terradellas, que ha comprat la planta d'Agurp, mantenint l'antiguitat i el sou, tot i que reconeixen que la concreció de les condicions laborals correspon als nous propietaris.
22: 3CAT Info.
12: Canviem de qüestió. El jutge ha deixat en llibertat a l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que ahir a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina en un hotel de Santa Susanna, al Maresme. Girona, Clara Jordan.
14: Segons explica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'han deixat en llibertat sense mesures cautelars, tot i que queda a disposició de l'autoritat judicial. Ha declarat com investigat per un delicte d'exhibicionisme davant d'una menor d'edat en una piscina. Els fets van passar ahir la tarda en un hotel de Santa Susanna. El Bo, de 54 anys, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat el braç d'una noia que ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Segons fonts coneixedores del cas, semblava desorientat i desequilibrat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT Independentistes d'Esquerra l'ha suspès de militància.
12: I han apartat un monitor de natació de l'European International School de Sant Cugat per dos possibles casos d'abusos a dues alumnes d'entre 3 i 5 anys. Les famílies van alertar la direcció després que les nenes expliquessin els fets. El centre va activar els protocols de protecció del menor, va apartar el treballador quan va tenir coneixement del segon cas i va traslladar tota la informació als Mossos d'Esquadra. Segons l'escola, el monitor hauria fet un petó a la boca a una menor i li hauria demanat que guardés el secret. En un altre episodi hauria acompanyat una altra nena al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el banyador, una actuació prohibida pels protocols del centre. El centre assegura que revisarà els protocols per determinar si cal apartar de manera immediata qualsevol treballador després d'una primera denúncia.
22: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: caminant.
1: El Festival Grec estrena avui Les Flors Prohibides amb Clara Peia, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Marc Ruiz.
2: L'espectacle està basat en el disc Les Flors Prohibides, un treball col·lectiu de diversos artistes del segell Hidden Track Records. Evoca animals, plantes i pedres que han desaparegut amb els bombardejos a Gaza. Una destrucció que ha fet desaparèixer oliveres, mentre que les plantes medicinals i aromàtiques creixen perquè ja no hi ha ningú que les necessiti, perquè la població palestina i la seva cultura han quedat arrasades. A Anna Andreu, Clara Peia o Marc Pujol s'hi sumen veus convidades, com Marina Rossell, Alosa, Selma Bruna, Tartarrelena, Marina Herlop i Judit i Meritxell Nederman. A la banda també l'han reunit expressament per al concert, i artistes com el Becaret a la trompeta, Marina Rufat al violí, i a més, Cora Novo interpretarà interludis amb música electrònica entre cançó i cançó. L'escenografia és de Valentina Zati.
1: Més qüestions. Les dues novel·les en català més venudes d'aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat Sobreroca són només dos dels milers d'alumnes que hi han passat en els seus 28 anys d'història. Tots dos es van formar en l'itinerari de narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, on van començar a donar forma als seus projectes literaris. Gil Prat Sobreroca destaca l'estil d'aprenentatge d'aquests estudis.
3: Un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor, perquè escriure és una mecànica i això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
1: L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra i és bressol d'autors consolidats com Marta Oriols, Carlota Gurt, Ferran Garcia o Elisenda Solsona, entre molts d'altres. Pau Pérez és el director de l'Escola d'Escriptura.
4: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. Me'n sorprèn els èxits que tenen. No és una pressió afegida a l'escola. Vaja, sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
1: Quan falten dos anys perquè celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries. Segurament reconeixeu aquesta banda sonora a mort als 78 anys, l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig i Memòries d'un home invisible. La fama mundial, però, li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant en el film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reemprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
5: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
6: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen: mira, és el paio de Jurassic Park. I penses: pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
5: Look, I'm grateful to have made it and...
6: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
5: As popular culture.
1: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions dels Globus d'Or i els Emmys. Després de superar el linfoma, l'abril passat, l'actor ha mort avui de forma sobtada a Sydney, la ciutat on vivia. 5 minuts i seran 9:45.
7: Esports.
1: Amb el David Ubach, bona nit.
8: Bona nit. Comencem explicant que el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat aquest vespre en Marc Cucurella, l'exjugador del Barça i recent fitxatge del Madrid, tot plegat el dia abans que la selecció espanyola, Cucurella inclòs com a un dels nous catalans del combinat espanyol, doncs s'enfronti a França a la primera semifinal del Mundial. En relació a les declaracions de Cucurella, al Tot Costa, doncs, el lateral maresmenc ha admès que entén l'enuig d'alguns seguidors del Barça pel seu fitxatge pel Club Blanc.
9: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i... crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
8: De cara a aquest Espanya-França de demà a Dallas, primera semifinal del Mundial, com dèiem, Cucurella ha detallat també quin partit s'espera.
9: Tenen molts jugadors a dalt que són molt bons, que a qualsevol moment et poden canviar el partit, però bueno, crec que nosaltres pues, defensivament ho estem fent les coses molt bé i bueno, crec que serà un gran partit. Al final tots els partits en França sempre són molt igualats i es decidirà per petits detalls, però bueno, espero preparar bé el partit, que arribem a les millors condicions i podem fer una gran semifinal.
8: La disputa del Mundial ha provocat que 15 jugadors del Barça no s'hagin incorporat avui a l'inici de la pretemporada amb les pertinents proves mèdiques. Només 10 integrants del primer equip blaugrana estaven presents. Ter Stegen, Stenzne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. També hi era Ronald Araujo, però en el seu cas ja ha estat per passar unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la seva lesió, la lesió que va tenir just abans del Mundial. L'uruguaià, però, no s'incorporarà com a mínim fins al dia 20. Davant d'aquestes absències, Hansi Flick, que enceta la seva tercera temporada a la banqueta del Barça, comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. A l'Espanyol, segona setmana d'entrenaments de l'equip a la ciutat esportiva Dani Jarque. Pol Lozano és un dels capitans blanquiblaus.
0: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
8: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà, com ha fet en les últimes temporades, a Navata, a l'Alt Empordà, per començar-hi l'estada de pretemporada, que s'allargarà fins al dia 22. Durant aquesta estada, l'Espanyol jugarà els dos primers partits amistosos de l'estiu. Encara en futbol, destaquem moviments en clau de mercat. Per exemple, Mapi León, ja exjugadora del Barça, aquest dilluns s'ha sabut que acompanyarà definitivament Alexia Putellas a les files de London City. Sentim Mapi.
7: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando, el tipo de proyecto y tenía muchas ganas.
8: La central aragonesa jugarà tres temporades, per tant, fins al 2029. Mentrestant, el Badalona Women incorpora una altra ex-Barça, com és Vicky Losada, de 35 anys, que arriba cedida per una temporada pel Bristol City anglès. I a l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
10: 3CAT Info.
8: I a la segona divisió masculina afegim que el Sabadell ha anunciat el fitxatge del migcampista Pere Pons, ex del Girona, de cara a la propera temporada. Té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Làrnaca de Xipre. Pel que fa a la primera federació, hem sabut també fa poca estona que els socis de l'Europa han decidit en votació, en consulta, que l'equip masculí disputi la temporada vinent els seus partits a Can Dragó en detriment del Narcís Sala. Les votacions les ha guanyades Can Dragó per aproximadament 2/3 dels vots. I, per cert, hem sabut també, segons s'ha oficialitzat a l'Europa, que un dels puntals de l'equip d'aquesta temporada, el davanter Jordi Cano, deixa l'equip per fitxar per un conjunt del futbol professional. El futur de Jordi Cano apunta, entre d'altres, al Granada.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I un apunt en clau poliesportiva per parlar de bàsquet, perquè el Barça ha anunciat el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma contracte per les dues properes temporades. Arriba procedent del París de l'Eurolliga.

0: En punt, hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la nit. Sintonitzeu 3CAT Info, repassem els principals titulars aquest dilluns, que ja es va acabant. Els veïns desallotjats i confinats per l'incendi que des d'ahir crema aigua a Múrcia a l'Alt Camp ja poden tornar o sortir de casa seva. El foc està estabilitzat des d'aquest vespre. Els Mossos i els agents rurals sospiten que l'incendi va ser provocat perquè n'hi ha hagut 3 a la zona en menys d'una setmana. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme, diu, de l'expresident espanyol. La Moncloa, en canvi, li exigeix que es disculpi i l'acusa de provocar un incident diplomàtic. Les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França continuen generant dures crítiques del govern francès. De seguida ho expliquem, però hi ha més qüestions que abordarem la propera mitja hora. 10 països europeus, entre els quals hi ha Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, han posat en marxa avui a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria del continent europeu. Passarem per Girona. L'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord de govern entre Guanyem, Junts i Esquerra. I el Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà en els rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya.
1: Esports.
0: Arribaran a 5 minuts per les 10. David, amb quins temes sobre la taula?
2: Doncs amb el Barça, que ha començat avui la seva pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques i físiques. Hansi Flick no pot disposar encara dels 15 jugadors que han jugat o encara estan disputant el Mundial de Futbol. Això el dia que Marco Corella, ex del Barça i recent fitxatge del Madrid, ha declarat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'anuig d'alguns seguidors blaugrana pel seu fitxatge pel Club Blanc.
0: I la calor s'anirà intensificant en les properes hores. Aquesta nit i matinada serà tropical o tòrrida a la façana costanera. Dimarts tornarà a ser un dia amb cel terrós per la pols sahariana. Núvols baixos matinals als dos extrems del litoral i el sol al matí i més núvols a la tarda amb algun ruixat al Pirineu. La pluja anirà acompanyada de fang. Ha estabilitzat l'incendi que crema des de diumenge a Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Les flames segurament provocades han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
3: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
4: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
3: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una 60 d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats han cremat Talladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on una superfície ha estat afectada també de 2 hectàrees.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
6: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
5: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
7: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
5: Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
8: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
5: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: Doncs les paraules sobre l'origen dels jugadors de Rajoy, l'equip a França, no segueixen generant dures crítiques del govern francès i de tot l'aspecte polític del país, Isabel Galí.
9: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
10: Voilà des propos qui
11: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
9: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
12: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
9: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
1: 3CAT Info.
0: Ja són 4.561 les víctimes mortals pel doble terratrèmol de Veneçuela del 24 de juny, 4.561. És l'últim balanç que ha fet públic les autoritats. Els dos sismes han deixat també més de 16.700 ferits i pràcticament 18.000 persones sense casa. Segons l'informe, també hi ha més de 20.000 persones en un centenar de campaments habilitats a les escoles de Caracas i als estats de la Miranda i la Guaira, la regió més afectada pel desastre natural. El balanç oficial, però, continua sense actualitzar el nombre de persones desaparegudes. 10 països europeus, canviem de qüestió, entre els quals hi ha Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, han posat en marxa avui a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria del continent europeu. L'objectiu és completar els sistemes existents de defensa antimíssils europeus, en paraules textuals de la declaració. En són membres fundadors, a més dels països mencionats, Dinamarca, Suècia, Noruega, els Països Baixos i Ucraïna. A ningú se li escapa que la presència d'aquest últim país encamina cap a aquesta nova coalició a respondre a les amenaces de Rússia. Per França, la coordinació entre aquests països és el pinyol del que hauria de ser el futur sistema de defensa europeu. El president Emmanuel Macron l'ha fet néixer just abans d'una altra reunió, la de la coalició per voluntaris d'Ucraïna, molt més àmplia en nombre. D'altra banda, la majoria dels estats membres de la Unió Europea estan a favor de prohibir el comerç entre la Unió Europea i les colònies jueves il·legals a Cisjordània ocupada. Però, tot i això, la reunió d'avui entre els 27 ha acabat sense resultats i els socis europeus han estat incapaços d'aprovar aquest veto comercial per discrepàncies en el sistema de votació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
13: Hi ha un grup de països, encapçalats per Alemanya, que es neguen a prendre aquesta decisió per majoria qualificada. És com s'aproven tots els temes de política comercial dins de la Unió Europea. Però en aquest cas exigeixen un vot per unanimitat, perquè consideren que trencar el comerç amb els colons jueus és un tema de política exterior. I la unanimitat, a efectes pràctics, faria impossible que aquesta mesura tirés endavant, perquè no tots els països hi estan a favor. N'hi ha que sí, com per exemple Bèlgica, Irlanda, els Països Baixos o Espanya. Altres en tenen dubtes i n'hi ha, com Alemanya, que directament s'hi oposen. En el que sí que hi ha consens entre els 27 és a l'hora de reconèixer que les colònies jueves a Cisjordània són il·legals, tal com ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
14: No són opcions contra Israel, són opcions contra els assentaments il·legals que impedeixen la solució dels dos estats. Actuar contra el comerç amb els assentaments ha obtingut el suport majoritari dels estats membres.
13: Té el suport majoritari, però el tema està encallat. Els ministres europeus han passat ara la pilota als seus ambaixadors perquè negociïn entre ells i mirin de resoldre tot aquest embolic jurídic per veure quin sistema de votació caldria aplicar per trencar el comerç amb els colons jueus.
0: 6 minuts i seran 3 quarts de 10.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al Partit Popular que és de mal espanyol bloquejar una proposta que porta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè l'impulsa Catalunya.
15: Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés, però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit Josep Rius i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
10: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
16: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, que es farà el 29 de juliol. Saltem a Girona perquè allà l'alcalde Lluc Salellas defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí a 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
17: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat "Se'ns ha acabat la paciència", on especificava que Girona mereix més, textual, del que s'ha fet fins ara, i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
18: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
19: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
17: Geis responia així.
20: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
17: L'alcalde Lluc Salellas tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
21: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
17: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge amb el programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució i l'espionatge polític a l'independentisme. Els anticapitalistes demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
22: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets. L'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident, ho deia TV3.
23: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats considerades contràries a la seguretat nacional. La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Pràcticament hem arribat a 3:15 de la nit. Un motorista mor aquest vespre en un accident de trànsit a la J-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Els Mossos han rebut l'avís als vols de 8:45 del vespre. Per causes que s'estan investigant, el motorista i una autocaravana han acabat xocant lateralment. Arran del fregament, el conductor de la moto ha mort. Amb aquesta ja són 77 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.

0: Tres quarts de deu de la nit, àrea de serveis.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Hem encetat aquesta setmana i ho hem fet amb unes temperatures que han pujat aquesta tercera onada de calor.

0: mig ennuvolat, amb bandes de núvols alts i prims, cel terrós, humitat i també temperatures un pèl més altes. Per tant, demà ja, encara que sigui de forma puntual, tocaríem els 40 graus. El punt més àlgid arribaria entre dimecres i dijous, amb unes temperatures més elevades, amb aquesta calor intensa i també amb aquesta xafogor ben marcada.
1: 3Cat Info.
2: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una Escola Bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia aportat a la justícia les instruccions que va enviar el Departament als centres al curs 2022-2023 sobre com s'havia de retolar. Concretament deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la rotulació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per això argumenta que el castellà no es pot excloure de la rotulació perquè és la llengua oficial de tot Espanya, també a les escoles i als instituts. El Departament d'Educació, però, hi treu ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la rotulació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però que no tenen el deure de fer-ho en aquesta llengua i, per tant, que no hi estan obligats. I també, encara en clau educativa, el sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, ha avalat l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. El sindicat s'ha reunit avui amb el Departament d'Educació per traslladar-li les seves demandes. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que, per fer-ho, s'ha d'arribar a una inversió del 6% del producte interior brut.
3: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
2: Per segura caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Més qüestions. En aquest cas parlem ara del judici que es feia a l'audiència per la vacunació dels cossos policials durant la pandèmia. Vist per a sentència, parlen d'endarreriment en aquesta vacunació als policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Ens explica el Cristian Roldán.
4: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
5: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
6: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
4: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
7: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
8: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
4: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
1: 3Cat Info.
9: De la película Gilda, era una película de amor, entonces le digo...
2: Amor, als 100 anys, Hilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI, va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascuda a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com El Cangrejo, La Bodega Polo o La Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Hilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.

0: Els treballs arqueològics en una antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert unes restes ben curioses, les d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de matèria orgànica de l'interior que ja s'ha portat a analitzar. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
1: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquesta ou i, sorprenentment també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
2: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
1: A més, també han trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge a la vila romana i també als conreus de l'entorn.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
3: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de CAT Ràdio.
5: El salt base és un dels esports que comporta més risc per a la vida humana. Es tracta de saltar amb un vestit que aparenta la forma d'un ocell, amb ales, des d'un punt de suport natural o artificial, i planejar, com ho fan els ocells, abans d'obrir el paracaigudes. És una modalitat de paracaigudisme que consisteix a saltar des d'un lloc fix i no des d'una avioneta. El terme base és un acrònim anglès que denomina les quatre categories d'objectes fixos des d'on es pot saltar la pràctica d'esports de risc. B de building, edifici. A d'antena. S de span, una manera de dir pont en anglès. I E d'earth, terra en llengua de Shakespeare. El salt base està considerat per a molts el més extrem dels esports extrems. Paracaigudisme extrem, però amb control. El salt base és una activitat que no està regida per cap federació. Llibertat absoluta. I riscos. A Catalunya es calcula que practiquen salt base entre 15 i 20 persones, una de les quals és Manel Varela, practicant de salt base.
6: Sí, jo malauradament he perdut tres amics en 5 anys. No és agradable anar a tanatoris d'un amic, evidentment, que està fent el teu esport també, que ho feia amb tu. Aleshores, a mi això em va afectar també en la meva etapa de transició en el salt base, a una etapa ja més tranquil·la mentalment, perquè cada cert temps passava que algun amic el perdia.
5: No és estrany que gairebé cada any els practicants de salt base els arribin notícies sobre la mort d'un company o companya en plena activitat. A vegades més pròxims, altres vegades menys. És probable que el saltador de base més popular, més conegut, va ser Álvaro Bultó, el penúltim fill de Paco Bultó, el fundador de les fàbriques de motos Montesa i Voltaco. Álvaro Bultó, conscient dels riscos i apassionat pel salt base, mor practicant-lo als Alps suïssos el 23 d'agost de l'any 2013. Recordem la figura de l'Álvaro amb el seu germà, Curro Bultó.
7: La gent que fa això no són bojos. És normal que en general no s'entengui el que fan, però que tenen el cap molt ordenat. Si no, no duran res.
8: Pel que va passar, li tens, entre cometes, mania al salt base? A mi no m'ho sembla.
7: No, pel meu germà, sí. Que es va matar, no. Evidentment, en títol personal que he d'explicar, no? O sigui, han passat 12 anys i me'n recordo cada dia d'ell i el trobo molt a faltar. Però no li tinc en absolut cap mania. És el que et dic. Per la gent que li agrada viure amb intensitat, és una activitat que et fa sentir més viu que cap altra.
5: En el salt base només s'utilitza un paracaigudes. La distància és menor entre el salt i l'impacte i només hi ha temps per obrir-ne d'un de paracaigudes. Tot i que pugui semblar un esport destinat exclusivament als temeraris i que el risc que comporta el salt base és evident, el perfil del saltador s'acostuma a allunyar de l'estereotip de persona boja i inconscient a qui li agrada jugar-se la vida.
6: Hi ha gent que arrisca més, però és el que parlem. És un esport que no està regulat, no hi ha federació.
9: Tranqui, David.
6: Tu decideixes. Lo baix que vols obrir
9: segons, que no me n'he donat.
6: O lo alt que vols obrir. Si obres més baix...
9: Pensava, ja em va bé que no vingui.
6: Tindràs caiguda lliure, però si tens algun problema quan s'obre el paracaigudes, tindràs molt menys temps de reacció. I si obres més alt, doncs potser gaudiràs menys o ho adiràs igual i t'esperarà un vol llarg amb paracaigudes per tota la muntanya que podràs gaudir-lo també. Aleshores, és molt personal, hi ha molts perfils.
5: El salt base es pot practicar on es vulgui. Un saltador rus va arribar a provar-ho des de la cara nord de l'Everest a 7.600 metres d'altitud. És rècord mundial.
4: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
0: Temps ara pels esports. David Ubach, bona nit.
10: Bona nit, esports que arrenquem fent-nos ressò de les declaracions de Marc Cucurella, un dels nou catalans convocats amb la selecció espanyola per jugar aquest Mundial i que demà s'enfrontaran a França en la primera semifinal. De seguida en parlarem, però abans, Cucurella, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio aquest mateix vespre, doncs s'ha referit també al seu recent fitxatge pel Madrid. Diu el lateral de l'Ella que entén, anuig, alguns seguidors s'abrauran pel seu fitxatge pel Club Blanc.
11: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
10: Respecte d'aquesta semifinal del Mundial, Espanya-França de demà a Dallas, Cucurella també ha explicat quina mena de partit s'espera.
11: Tenen molts jugadors a dalt que són molt bons, que a qualsevol moment et poden canviar el partit, però bueno, crec que nosaltres pues, defensivament ho estem fent les coses molt bé i bueno, crec que serà un gran partit. Al final tots els partits en França sempre són molt igualats i es decidirà per petits detalls, però bueno, espero preparar bé el partit, que arribem en les millors condicions i podem fer una gran semifinal.
3: 3Cat Info.
10: La disputa del Mundial provoca que 15 jugadors del Barça no s'hagin incorporat avui a l'inici de la pretemporada amb les pertinents proves mèdiques de l'equip de Hansi Flick. Només 10 integrants del primer equip estaven presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. També hi era Ronald Araujo, però en aquest cas per passar unes proves mèdiques per tal d'avaluar l'estat de la seva lesió, la que va tenir just abans del Mundial. El central uruguaià, però, no s'incorporarà al grup com a mínim fins al dia 20. Davant d'aquestes absències, Hansi Flick, que enceta la seva tercera temporada a la banqueta, comptarà amb fins a 15 jugadors, o bé del filial o bé juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: A l'Espanyol, segona setmana d'entrenaments de l'equip a la ciutat esportiva Dani Jarque, amb un dels capitans Pol Lozano, referint-se a la nova temporada.
12: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
10: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà, com ha fet en les últimes temporades, a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. I encara en futbol, fem-nos ressò també d'alguns moviments en clau de mercat.
3: 3Cat Info.
10: Com per exemple, que Mapi León, ja desvinculada del Barça, fitxa per London City acompanyant Alexia Putellas fins al 2029.
13: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando, el tipo de proyecto y tenía muchas ganas.
10: Mentrestant, el Badalona Women incorpora Vicky Losada, de 35 anys, per una temporada, cedida pel Bristol City anglès. Vicky Losada havia jugat al Barça. I a l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. A la segona divisió masculina, el Sabadell fitxa el migcampista Pere Pons, ex del Girona, de cara a la nova temporada. Té 33 anys i arriba de l'ECA de l'Àrnaca de Xipre. I en bàsquet un apunt, s'ha anunciat per part del Barça el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma contracte per dues temporades fins al 2028. Arriba procedent del París i ha jugat també a l'NBA, entre d'altres conjunts. A més, té experiència a Austràlia, Itàlia, França i a la CBA amb el Breogán.
3: Tresca Info.

0: Bona nit, són les 10. El preu del petroli es dispara a prop d'un 10% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha anunciat el restabliment del bloqueig naval als ports iranians i una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, han atacat l'aeroport de Riad i alerten les aerolínies internacionals que l'espai aeri de l'Aràbia Saudita no és segur. Els veïns desallotjats i confinats per l'incendi que des d'ahir crema Aiguamúrcia i l'Alt Camp ja poden tornar a sortir de casa seva. El foc està estabilitzat des d'aquest vespre. Els Mossos i els agents rurals sospiten que l'incendi va ser provocat perquè n'hi ha hagut 3 a la zona en menys d'una setmana. I controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria, després de calcinar prop de 7.000 hectàrees i deixar un balanç encara provisional de 13 morts. Fins ara s'han identificat 6 dels 13 morts. El PP ha justificat el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'ha atribuït al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incendi diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors ha generat dures crítiques fins i tot per part de l'extrema dreta. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalan Gate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. El judici contra la cúpula de salut per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid ha quedat vist per a sentència. En la darrera sessió, la Fiscalia ha retirat l'acusació de manera que la causa continua únicament amb els sindicats policials com a acusació particular. El Festival Grec estrena avui Les Flors Prohibides amb Clara Peia, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. Un concert que vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina.
1: Esports. El Barça ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. Hansi Flick no pot disposar encara de 15 jugadors que han jugat o encara estan disputant el Mundial de Futbol. Marco Corella, l'exjugador del Barça i recent fitxatge del Madrid, ha declarat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns seguidors blaugrana pel seu fitxatge pel Club Blanc. I afegim que el Barça de bàsquet ha anunciat la segona incorporació de l'estiu. El base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba del París i firma fins al 2028.
0: I la calor que s'anirà intensificant els propers dies aquesta nit i matinada serà tropical o tòrrida a la façana costanera. Demà tornarà a ser un dia amb el cel terrós per la pols sahariana. Núvols baixos matinals als dos extrems del litoral i sol al matí i més núvols a la tarda amb algun ruixat al Pirineu. La pluja anirà acompanyada de fang.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, ara passen 4 minuts de les 10, des d'ara i fins a les 11. Salutacions, us parla Nàtia Dell. Repassarem l'actualitat.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Som-hi, la cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat un 9,59% avui, fins als $83, la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més i els mercats financers ho noten. El president nord-americà Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa Threads Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat, sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: El ministre d'Exterior iranià respon a l'anunci de Trump amb un comentari irònic. Diu que té raó el president nord-americà quan afirma que garantir la seguretat del trànsit naval per Hormuz ha de tenir una compensació econòmica, i afegeix que el 20% és molt car i que l'Iran aplicarà un peatge més just. A continuació, afirma que la República Islàmica sempre ha estat el guardià d'aquest estret marítim i que ho continuarà sent. A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és ara mateix segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Tornem a Catalunya per parlar-vos de l'incendi estabilitzat ja que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta mateixa zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys. Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demà en el relleu de demà al dematí es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant el dia, els bombers han atès una seixantena d'avisos vinculats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç encara provisional de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 d'elles. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que, saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 kilómetros de perímetro que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009.
2: 3CAT Info.
0: Continuem. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi. L'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijó que el desautoritzi Madrid. Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
9: Los españoles
8: muy españoles y muchos españoles.
0: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França, i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijó a desmarcar-se'n.
9: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
0: Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
10: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. No le daría otra interpretación.
0: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol. Unes paraules, les de Rajoy, sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França, que continuen generant dures crítiques del govern francès mateix i de tot l'espectre polític del país. Anem a París, Isabel Galí.
11: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
12: Voilà des propos qui
13: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
11: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
14: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
11: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
0: Canviem de qüestió. El jutge demana a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, que justifiqui que només va viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla la setmana passada, tal com li havia autoritzat. Diu que un cop retornat al passaport no hi ha cap segell que acrediti cap sortida ni entrada d'Espanya. Li dona 5 dies per justificar aquest viatge i l'avisa que, si no ho fa, pot incórrer en un delicte de trencament de mesures cautelars. Begoña Gómez té, recordem, el passaport retirat, des que el jutge Juan Carlos Peinado la va enviar via judici, acusada d'haver-se aprofitat de la seva posició per fer negocis privats. Doncs bé, des de la Moncloa insisteixen que un cop més es constata l'obsessió, persecució i assetjament públic a la parella de Pedro Sánchez per motius polítics. I en un tuit, el PSOE també ho qualifica d'obsessió. El president de la Generalitat ha defensat des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que s'ha de debatre a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que porta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
15: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés, però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
16: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
17: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: Parlem ara de Pegasus. La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge amb el programari Pegasus a 2 exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució i l'espionatge polític a l'independentisme. Els anticapitalistes demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
18: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets. I l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident, ha parlat a TV3.
19: La desclassificació només és per dir sí,
12: els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: Una altra qüestió, un motorista ha mort aquest vespre en un accident de trànsit a la J-553 Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Els Mossos han rebut l'avís als vols de 8:45 del vespre. Per causes que s'estan investigant, el motorista i una autocaravana han acabat xocant lateralment. Arran del fregament, el conductor de la moto ha mort. Amb aquesta ja són 77 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.
2: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
19: Hem tingut una tarda força estable, amb alguns núvols que ens han anat creuant, alguns núvols alts i mitjans, i ara, darrera hora, algun ruixat que es deixa escapar cap a la zona dels ports, principalment, amb unes temperatures que han quedat més altes. Ha pujat aquesta tercera onada de calor, amb unes temperatures que aniran pujant de cara als propers dies. Avui hem tocat aquests 39 graus a Vilanova de Segrià, 39 a Albesa, 38 a Tàrrega, a Lleida, 37 a Vinebre, i ja hem arribat a més comarques als 35, o per sobre, 37 de Lladurs, Artés, o 36 a Vic. Una calor que s'intensifica, una xafogor que també s'anirà incrementant amb aquesta situació més humida. No serà una onada de calor tan seca com que la que vam tenir la setmana passada. I, a més, també en presència de més núvols i d'aquesta entrada de pols sahariana que ens acompanyarà de cara als propers dies. Aquest cel terrós, aquesta pols en suspensió, aquesta calitja que mantindrà aquest cel doncs ben encalitjat. Tot plegat amb unes temperatures que demà pujaran una miqueta més. Costarà més de dormir aquesta propera nit i matinada. De calor nocturna. I després, de cara al migdia, un o dos graus més. Per tant, demà ja podríem tocar, ni que sigui de forma puntual, altre cop als 40 graus. Amb estabilitat, amb núvols baixos, això sí, amb aquesta humitat i amb aquesta xafogor, al matí als dos extrems del litoral, Empordà i també cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i després a la tarda algun ruixat gairebé al vespre cap a l'Alt Pirineu. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts d'11 de la nit. Ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample, Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns, pels vols de les 4, en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergència mèdica van arribar, van atendre la víctima, però ja no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que van ser traslladades a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos han fet càrrec de la investigació. I ha quedat vist per a sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten, recordem, a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
20: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
21: Hay un WhatsApp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
22: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
20: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
23: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
24: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
20: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Ha quedat en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susanna, al Maresme. Clara Jordan.
1: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: I ens quedem a Girona perquè l'alcalde, Lluís Salellas, ha defensat el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí a 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra Republicana. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa, Juntaire, ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per demà al matí. I estarem al cas Girona, Laia Claret.
3: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
4: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
5: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
3: Geis responia així.
6: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
3: L'alcalde Lluc Salellas tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
25: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
3: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem ara de cultura.

0: El Festival Grec estrena avui Les Flors Prohibides amb Clara Peia, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Ens en parla el Marc Ruiz.
1: L'espectacle està basat en el disc Les Flors Prohibides, un treball col·lectiu de diversos artistes del segell Hidden Track Records. Evoca animals, plantes i pedres que han desaparegut amb els bombardejos a Gaza. Una destrucció que ha fet desaparèixer oliveres, mentre que les plantes medicinals i aromàtiques creixen perquè ja no hi ha ningú que les necessiti, perquè la població palestina i la seva cultura han quedat arrasades. A Anna Andreu, Clara Peia o Marc Pujol s'hi sumen veus convidades, com Marina Rossell, Alosa, Selma Bruna, Tartarralena, Marina Herlop i Judith i Meritxell Nederman. A la banda també l'han reunit expressament per al concert, i artistes com el Becareta a la trompeta, Marina Rufat al violí, i a més, Cora Novo interpretarà interludis amb música electrònica entre cançó i cançó. L'escenografia és de Valentina Zati.
2: De la pel·lícula Gilda, era una pel·lícula d'amor, entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, Bodega Polo del Paralelo. Eran jamones colgando, eran bocadillos...
0: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI.
3: Emoción detrás de los ojos.
0: Gilda Love va morir diumenge, quan li faltava un mes només per fer 101 anys. Nascuda a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70-80 amb els seus espectacles en diferents locals, com El Cangrejo, La Bodega, Apolo o La Bodeguia Bohèmia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, un homenatge a la pel·lícula de Rita Hepburn. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
2: Dolly, ¿cómo está? Esa canció es moderna, pues esas son las de cabaret.
4: Va coger el pómulo.
5: Pintura para los labios, no. No tenemos, ¿no?
0: I aquesta és la veu, amb la seva veu ens acomiadem amb la Gilda Love a l'apartat cultural, però de seguida ens ocupem d'altres qüestions, com ara dels esports. Esports. Què tal, David Ubach?
6: Bona nit. Doncs esports que encapçalem amb declaracions d'un dels nou catalans concentrats amb la selecció espanyola de cara al Mundial. Demà, primera semifinal entre Espanya i França. I n'ha parlat, per exemple, un d'aquests catalans i ex del Barça, Marc Cucurella, en declaracions als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cucurella ha explicat, d'una banda, quina mena de partit s'espera davant del conjunt francès.
7: Tenen molts jugadors a dalt que són molt bons, que a qualsevol moment et poden canviar el partit, però bueno, crec que nosaltres pues, defensivament ho estem fent les coses molt bé i bueno, crec que serà un gran partit. Al final tots els partits en França sempre són molt igualats i es decidirà per petits detalls, però bueno, espero preparar bé el partit, que arribem a les millors condicions i podem fer una gran semifinal.
6: D'altra banda, el lateral maresmenc ha admès que entén l'enuig d'alguns seguidors del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid.
7: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
6: La disputa del Mundial provoca que 15 jugadors del Barça no s'hagin incorporat avui a l'inici de la pretemporada amb les pertinents proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip de Hansi Flick hi eren presents. Són Ter Stegen, Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casador, Bernal i Bardaggi. També hi era Ronald Araujo, però en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per tal d'avaluar l'estat de la lesió que va tenir just abans del Mundial. El central uruguaià, però, no s'incorporarà com a mínim fins al dia 20 amb el grup. Davant d'aquestes absències, Hansi Flick, que enceta la seva tercera temporada a la banqueta, comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: A l'Espanyol, mentrestant, segona setmana ja d'entrenaments de l'equip a la ciutat esportiva, Dani Jarque. Pol Lozano, un dels capitans del conjunt blanc i blau, té bones sensacions de cara al nou curs.
4: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
6: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà, com ha fet en les últimes temporades, a Navata, a l'Alt Empordà, per començar-hi l'estada de pretemporada. I també en futbol encara, diversos apunts en clau de mercat.
8: 3CAT Info.
6: Per explicar, per exemple, que l'ex del Barça, Mapi León, fitxa pel London City, acompanyant així Alexia Putellas. Mapi firma fins al 2029. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona Women incorpora un ex-Barça com Vicky Losada, de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès per la propera temporada. I a l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda fins al 2028. Ojeda, de 35 anys, prové de l'Eibar. I a la segona divisió masculina, el Sabadell també reforça. Ha anunciat el fitxatge del migcampista Pere Pons, un ex del Girona, de cara a la propera temporada. El migcampista gironí té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En setem bloc poliesportiu parlant del Barça de bàsquet, que per segon dia consecutiu ha anunciat un fitxatge. Aquest dilluns, el del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma per dues temporades.
9: Veus la història del club, veus la ciutat, sents a parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família. I crec que es tracta d'això, d'abraçar-ho tot, d'abraçar la cultura i tot el que comporta formar part del Futbol Club Barcelona.
6: Robinson arriba procedent del París, que aquesta última temporada, les dues darreres, de fet, ha jugat l'Eurolliga. També ha militat a l'NBA i té experiència a les lligues d'Austràlia, Itàlia, França i també a l'ACB, a les files del Breogán. I del bàsquet al ciclisme, perquè després de 9 jornades de competició, el Tour de França ha viscut avui la primera jornada de descans. Demà, a la desena etapa, Tadej Pogačar partirà com a líder en una etapa que serà de muntanya de 166 km entre Urllac i l'Heliorán, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.

0: Són 10:45 de la nit. Moment de recapitular i repassar quines són les informacions més destacades que us estem explicant. Hem parlat del preu del petroli que s'ha disparat prop d'un 10% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha anunciat el restabliment del bloqueig naval als ports iranians i una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, han atacat l'aeroport de Riad i alerten les aerolínies internacionals que l'espai aeri de l'Aràbia Saudita no és segur. Us ho explicarem. També estem parlant de l'incendi d'aigua a Múrcia, que ja està estabilitzat. Es va declarar diumenge i ha calcinat 150 hectàrees. Doncs bé, tots els veïns confinats ja han pogut tornar a casa a aquesta hora. Se sospita que el foc va ser provocat. Per què? Doncs perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. També anirem cap a aigua a Múrcia per explicar-vos l'última hora d'aquest incendi. I parlarem de les polèmiques declaracions que ha fet Mariano Rajoy. El PP ha justificat aquest comentari racista que va fer Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'ha atribuït al sarcasme. El govern espanyol exigeix a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy no han agradat. Paraules sobre l'origen dels jugadors i han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. Hi ha hagut unanimitat a França, doncs, a criticar-lo. A banda d'aquestes qüestions que us estem explicant, també hi haurà altres informacions que us volem explicar d'ara a les 11 de la nit. Per exemple, parlarem d'una persona que ha perdut la vida a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston, a mans de l'ICE. I una altra qüestió. La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les treballa amb la recomanació d'un grup d'experts que reclama fixar una edat mínima als 13 anys. Però, això sí, donant marge als països perquè puguin ampliar, si volen, aquesta edat. La Comissió Europea presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. I també repassarem el més destacat de la pàgina esportiva, que és...
1: que encapçala el Barça, que ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques i físiques. Hansi Flick, el tècnic, no pot disposar encara de 15 jugadors que han jugat o encara estan disputant el Mundial de Futbol, un dels quals, pel que fa als catalans, és Marc Cucurella, ex del Barça i recent fitxatge del Madrid. Un Cucurella que ha declarat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns seguidors blaugranes pel seu fitxatge pel Club Blanc.
0: I pel que fa al temps, la calor s'anirà intensificant els propers dies. Tindrem avui una nit i matinada tropical, tòrrida a la façana costanera, i demà tornarà a ser un dia amb el cel terrós per la pols sahariana, com avui. Núvols baixos matinals als dos extrems del litoral i sol al matí, més núvols a la tarda amb algun ruixat al Pirineu. La pluja, en tot cas, s'anirà acompanyada de fang. Dos quarts i quatre minuts d'11 de la nit, la cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat gairebé un 10%, 9,59% en concret, fins als $83. És la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més i els mercats financers ho noten. El president nord-americà Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que pensa aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per aquest estret, en concepte, diu, de protecció davant eventuals atacs de Taran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
2: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat, i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: El ministre d'Exteriors iranià respon a l'anunci de Trump amb un comentari irònic. Diu que sí, que té raó el president nord-americà quan afirma que garantir la seguretat del trànsit naval per Hormuz ha de tenir una compensació econòmica. I afegeix que el 20% és molt car i que l'Iran aplicarà un peatge més just. A continuació afirma que la República Islàmica sempre ha estat el guardià de l'estret marítim i que continuarà sent així. A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Parlem ara d'altres qüestions, 6:11 PM.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Estabilitzar l'incendi que crema des d'aquest diumenge aigua Múrcia a l'Alt Camp. Les flames segurament provocades han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'aigua Múrcia a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km/h a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aigua Múrcia durant l'última setmana.
0: És que, de fet, avui els bombers han hagut d'atendre en total una 60 d'avisos vinculats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aigua Múrcia, que us acabem d'explicar, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç encara provisional de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 d'elles. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que saben ustedes lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 kilómetros de perímetro que ha tenido este incendio, ¿no?
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. I parlem ara de les polèmiques declaracions de Mariano Rajoy. El Partit Popular justifica el comentari racista sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi. L'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
9: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
8: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
8: Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
11: Una columna d'estas que escribe el señor el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
8: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: Però les paraules de Rajoy generen dures crítiques també per part del govern francès i de tot l'espectre polític del país. París, Isabel Galí.
12: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
13: Voilà des propos qui sont
14: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
12: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del Reagrupament Nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
15: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
12: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
0: I als Estats Units, una persona ha mort a l'estat de Maine en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, que és el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets d'un migrant a Houston, a mans de l'ICE. Oriol Serra.
16: Estem parlant d'un malson que s'ha anat repetint aquest any als Estats Units. De res han servit els canvis al capdavant tant del Departament de Seguretat Interior com dels propis cossos d'immigració de control de fronteres, els ICE i els Border Patrol. Avui l'escenari han estat els carrers de la localitat de Biddeford, a l'estat de Maine, això és al nord de la costa est dels Estats Units. Encara hi ha molta confusió i també queden molts detalls per conèixer sobre el que ha passat. Hi ha una investigació en curs, de fet, per part de l'FBI, i aquest és un dels testimonis que ha entrevistat la redacció local a Maine de la cadena CNBC.
17: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que 4.
16: Un altre testimoni ha explicat que les operacions antiimmigració dels ICE s'han repetit els últims dies a Biddeford i denuncia que només pretenen intimidar la població.
18: És el segon cop aquesta setmana que apareixen pel barri. Arraconen un grup de gent i no els deixen marxar durant 1 o 2 hores. El retenen sense raó, ho fan per aterrir la gent. Sembla poc apropiat pel que se suposa que ha de fer la policia.
16: El cas d'avui a Maine s'assuma al de la setmana passada a Houston, a l'estat de Texas. Allà agents d'ICE van disparar contra un vehicle i van matar un immigrant d'origen mexicà identificat com a Lorenzo Salgado Araujo. També se n'estan investigant les circumstàncies. Però els advocats que defensen les víctimes denuncien que no hi ha col·laboració entre els agents d'immigració i les autoritats locals. Tot plegat recorda molt el que va passar a Minneapolis a l'hivern.
0: El periodista marroquí Ali El Mrabet està detingut al Marroc per suposats càrrecs vinculats amb l'exercici de la llibertat d'expressió segons fonts familiars. És un dels periodistes més crítics amb el sistema marroquí i ha estat detingut altres vegades, fins i tot el 2003. Va ser condemnat a 4 anys de presó, però després el rei el va indultar després d'una vaga de fam i una campanya internacional a favor seu. La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima de 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la, si volen. Els detalls serien després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteas Miras.
19: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
20: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's
13: posar el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
19: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials, només, això sí, si estan supervisats per un adult. La

0: Amb Gemma Puig.
1: Hem encetat aquesta setmana i ho hem fet amb unes temperatures que han pujat, aquesta tercera onada de calor, que valors que s'aniran intensificant en els propers dies. Avui les màximes més altes, 39 graus a Vilanova de Segrià, Albesa, 38 a Lleida, Tàrrega, 37 a Artés o a Lledús, 36 a Vic o 36 a Girona. Amb un cel força clar durant la tarda, amb algunes nuvolades que han anat creixent i fins i tot ara al vespre, doncs amb algun ruixat que va descarregant cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la zona dels ports. Es mantindrà en aquest sector. De cara a la nit i matinada tindrem força núvols baixos a la costa i això mantindrà aquest ambient xafogós. Nit tropical, tòrrida, avisos de calor nocturna que afectarien doncs, tot aquest sector de la costa i també cap a Ponent. I de cara a la tarda, doncs, la temperatura aquest dimarts s'enfilarà una miqueta més. Tindrem un cel mig ennuvolat, amb bandes de núvols alts i prims, cel terrós, humitat i també temperatures un pèl més altes. Per tant, demà ja, encara que sigui de forma puntual, tocaríem els 40 graus. El punt més àlgic arribaria entre dimecres i dijous, amb unes temperatures més elevades, amb aquesta calor intensa i també amb aquesta xafogor ben marcada.
0: Són 3:15 de la nit. Dir-vos que els treballadors de Pascual a Gurb, a Osona, protesten aquesta nit a les portes de la planta, estan acampats, per protestar per la falta d'avenços en les negociacions de l'expedient de regulació d'ocupació anunciat per l'empresa, que afecta una vuitantena de persones. També han convocat vaga per dilluns, que ve quan també es mobilitzaran davant les oficines de la companyia a Madrid. Quim Espanyol és l'advocat del comitè d'empresa.
2: El tancament dels treballadors de la planta acaba sent una mostra d'un primer pas del que passarà el 31 de juliol si aquí no apareixen les empreses que tenen responsabilitat en això i intenten arribar a un acord en condicions, perquè al final no ens deixaran cap més remei que quedar-nos a dins de la planta i defensar els llocs de treball.
0: Els representants dels treballadors denuncien que l'oferta que els ha fet Pascual per traslladar-se a la planta d'Aranda del Duero a Burgos no és una solució real. I dir-vos també breument que el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar d'aquesta llicència en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. I pel que fa a la pàgina cultural, davant la Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior, volem dir, amb un concert des de les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
3: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
4: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
3: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
4: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
3: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.

0: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
1: Somalilàndia, un país per Israel.
2: Somalilàndia, una regió del nord de Somàlia amb uns 6 milions d'habitants que va declarar unilateralment la seva independència el 1991, té moneda, bandera, parlament i eleccions i una estabilitat inusual en una regió convulsa. Però feia més de 30 anys que aquesta antiga colònia britànica lluitava sense èxit per ser reconeguda internacionalment i ha trencat finalment l'aïllament diplomàtic. Al desembre, Israel va anunciar per sorpresa que considera Somalilàndia com un estat sobirà independent. Fins a dia d'avui és l'únic país que ha fet el pas.
3: We agreed on the mutual appointment of ambassadors.
2: És el ministre d'Afers Estrangers d'Israel, Gideon Saar, al gener.

0: Per primer cop de visita a Hargeisa, a la capital de Somalilàndia. Els dos països han acordat l'obertura d'ambaixades recíproques. S'estableixen relacions diplomàtiques. Però què més busca Israel amb el reconeixement? Ubicar a Somalilàndia una base militar? Enviar-hi palestins de Gaza? El reconeixement té a veure amb la rivalitat d'Israel amb l'Iran?
1: Una ubicació privilegiada per a Israel.
0: No hi ha dubte entre els experts sobre el principal motiu del reconeixement. Somalilàndia té un emplaçament estratègic amb accés al Golf d'Aden i al Mar Roig i a un dels corredors marítims més transitats i sensibles del planeta. Per Israel és també una manera de ser més a prop, a uns 300 quilòmetres, de la zona del Iemen controlada pel moviment armat dels Houthis, aliats de l'Iran i defensors de la causa palestina a la Guerra de Gaza, cosa que els ha portat a disparar drons i míssils els últims 3 anys contra Israel. S'especula amb la idea que Israel instal·li una base militar a Somalilàndia. Omar Mahmoud és analista al think tank International Crisis Group.
2: No hem vist que es comenci a construir res, ni res per l'estil, però sens dubte forma part de les possibilitats. Pels interessos d'Israel de contrarrestar els Houthis, necessitarien algun tipus de presència militar allà. Crec que la discussió encara està en curs, les avaluacions encara estan en curs, però sens dubte està dins del ventall de possibilitats.
0: Somalilàndia, al seu torn, espera tancar un acord comercial amb Israel, a qui també ha ofert accés a les seves reserves de minerals.
1: Un reconeixement, de moment, únic.
0: El president de Somalilàndia espera un reconeixement de tots els països de l'ONU, però el desig està molt lluny de la realitat. Els experts no esperen a priori un efecte dòmino. Somalilàndia ha pressionat sense èxit per obtenir el reconeixement dels Estats Units, que defensen la decisió d'Israel, però també la integritat de Somàlia. Etiòpia i Kènia, els països amb qui té més relació a la banya d'Àfrica, tampoc han fet el pas, i el reconeixement d'Israel ha generat reaccions en bloc en contra de la Unió Africana, la Lliga Àrab, la Xina, la Unió Europea, Turquia o Egipte. Els experts apunten al risc que Somalilàndia quedi aïllada.
2: Tot i que Somalilàndia ha obtingut el reconeixement d'Israel, això també l'ha aïllat, en certa manera, perquè hi ha hagut diversos països que hi han reaccionat en contra, i per diverses raons. No els agrada que Israel tingui un peu en aquesta part del món, o estan donant suport a una Somàlia unida. Pel que fa a una allau de països, crec que serà molt més aviat un degoteig, tenint en compte alguns dels costos que hi ha.
1: El vincle amb Gaza.
0: Què hi ha de cert en les informacions que Israel podria utilitzar Somalilàndia per reubicar-hi de forma forçosa palestins de Gaza? Els experts no ho veuen probable i expliquen que en un país musulmà la guerra d'Israel a la franja genera rebuig, malgrat el reconeixement. Hani Ibrahim és investigadora al think tank Royal United Services Institute amb base a Nairobi, a Kenya.
3: Hi ha la perspectiva moral pel que fa a com se senten realment els habitants del país sobre estar associats amb Israel. Somalilàndia ha tingut una llarga història de ser molt pro-Palestina. Això situa Somalilàndia una mica en una posició de peix que es mossega la cua. Estan contents d'haver estat reconeguts, però es troben que la seva posició estratègica s'està utilitzant en contra seva.
0: Ara ve Somalilàndia en un gest polític d'acostament extra al govern israelià, no obrirà l'ambaixada a Tel Aviv, com la majoria de països, sinó a Jerusalem, amb un estatus en disputa entre israelians i palestins.
1: És un reportatge de Jordi Baró amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
4: Esports. 5 minuts i arribem a les 11 de la nit amb esports. I el David Ubach, bona nit.
5: Bona nit. Comencem explicant que el Barça ha arrencat avui la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip ja han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, però, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick pateix l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra, del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marco Corella, format al Barça, ha assegurat els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella argumenta la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
6: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
5: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
8: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
5: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol ara, però mundial a banda.
7: 3CAT Info.
5: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
9: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
5: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. I el femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
10: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
5: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'exblaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
11: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
5: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
12: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
5: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'ECA Lárnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat Ferran Costa ha parlat en clau de mercat.
13: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
5: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó, l'estadi municipal barceloní, on l'equip gresenc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu breument parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info.
5: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París. Robinson, de 28 anys, també ha jugat a l'NBA i a les lligues d'Austràlia, Itàlia i França. També a l'ACB, a les files del Breogán.
7: Tresca Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un CatalanGate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports. El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
2: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat, i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
4: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
5: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
6: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
5: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat Talladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
7: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona y se ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
8: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
10: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
9: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
11: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
9: Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
12: Una columna d'estas que escribe el president Rajoy són sarcàstiques i són columnes que van sin mala intención. I esa expresión es sin mala intención. I són comentarios a favor d'Espanya. No le daría otra interpretación.
9: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
13: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
14: Voilà des propos qui sont
15: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
13: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
16: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
13: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
17: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
18: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
19: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
20: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme: Alella, Sant Vicenç de Montalt i cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
4: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
14: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogó. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida o nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogó marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterreninat per bandes de núvols els prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogó més intensa.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del CatalanGate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
21: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
22: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
23: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
24: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
25: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
23: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
26: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
27: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones.
1: comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
23: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
2: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
5: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
3: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials, només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
6: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
7: Hola a todos, somos Aitana.
8: Y El Mago Pop.
7: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
8: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
6: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
7: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
6: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
0: Esports. Amb David Ubach.
27: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
9: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
27: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
10: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
27: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda.
4: 3CAT Info.
27: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
11: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna que pot anar cap a dalt.
27: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
12: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
27: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
13: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
27: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
15: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
27: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'ECA Lárnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador Arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
16: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
27: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
4: L'actualitat esportiva a fons.
27: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
17: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps. Dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als dos extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz. I també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
5: It was
1: ICE agents, I saw them.
5: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
6: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, del Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
7: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar realitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
6: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
8: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
9: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
10: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut, un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
9: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
1: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporren del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
1: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
1: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tot Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que per això no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Ya hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.

0: neu i, per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
3: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
2: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
4: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
2: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensuar mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
5: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
6: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
5: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
2: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
7: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
8: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
7: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
2: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
9: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a

0: l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la Vila Romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
1: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
0: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge a la Vila Romana i també als conreus de l'entorn.
2: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
3: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
4: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park!» I penses «Pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park!»
3: Look, I'm grateful to have made it and...
4: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
3: As popular culture.
2: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
6: De la película Gilda, era una película de amor, entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
2: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com El Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
5: Esports.
2: Amb David Ubac.
7: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
5: 3Cat Info.
7: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
8: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
7: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
9: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
7: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
10: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
7: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaurana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
11: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
7: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
12: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
5: 3CAT Info.
7: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
5: 3CAT Info.
7: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
13: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
7: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 km de muntanya entre Aurillac i Lelioran, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
5: 3CAT Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Quitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km/h a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç encara provisional de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que saben ustedes lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona y se ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
9: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
8: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
8: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
11: Una columna d'estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
8: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
12: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
13: Voilà des propos qui sont
14: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
12: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
15: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
12: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
16: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
17: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
18: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
19: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme: Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
13: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida o nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterreninat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del Catalan Gate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
20: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
21: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
22: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
23: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
24: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
22: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
25: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
26: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones.
2: comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
22: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
3: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
4: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
5: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
4: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
6: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
7: Hola a todos, somos Aitana.
26: Y El Mago Pop.
7: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
26: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
6: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
7: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
6: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
0: Esports. Amb David Ubach.
27: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stenzne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
8: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
27: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
9: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
27: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info.
27: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
10: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna que pot anar cap a dalt.
27: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
11: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
27: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
12: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
27: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
14: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
27: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
15: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
27: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
27: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
16: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps. Dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podrem fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz, i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
1: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
5: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
6: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
5: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, s'han estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
7: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
8: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
9: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
8: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
10: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
10: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
10: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
10: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que, per això, no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
7: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop, calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassant al litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu i per

0: mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
1: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí clarament hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
2: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensua mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
3: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
4: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
3: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
5: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
6: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
5: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
0: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
7: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
8: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició.

0: edició d'Ofrenes.
1: A més, també han trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge a la vila romana i també als conreus de l'entorn.
2: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
3: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
4: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park i veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park!» I penses «Pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park!»
3: Look, I'm grateful to have made it and...
4: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
3: As popular culture.
2: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
6: De la película Gilda, era una película de amor, entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
2: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com El Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
5: Esports.
2: Amb David Ubach.
7: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
5: 3Cat Info.
7: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
8: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content per la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
7: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
9: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
7: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanc i blaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
0: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
7: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'exblaurana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
10: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
7: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
11: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
5: 3CAT Info.
7: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
5: 3CAT Info.
7: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
12: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i de portar tant en atac com en defensa al club.
7: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 km de muntanya entre Aurillac i l'Heliorant, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
5: 3CAT Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret. No tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, al Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km/h a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que, saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona y se ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
9: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
8: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo, señor Feijóo, no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
8: Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
11: Una columna d'estas que escribe el president Rajoy són sarcàstiques i són columnes que van sin mala intención. I esa expressió és sin mala intención. I són comentaris a favor d'Espanya, no le daria otra interpretació.
8: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
12: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
13: Voilà des propos qui sont
14: uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
12: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
15: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
12: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
16: Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
17: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
18: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
19: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
13: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassan al litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterreninat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del CatalanGate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
20: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
21: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
22: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
23: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policia Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
24: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
22: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
25: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
26: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones.
2: comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
22: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
3: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
5: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
4: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
6: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
7: Hola a todos, somos Aitana.
26: Y El Mago Pop.
7: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
26: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
6: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
7: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
6: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
0: Esports. Amb David Ubac.
27: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stenzne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al Club Blanc procedent del Chelsea.
8: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
27: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
9: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
27: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info.
27: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
10: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
27: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
11: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
27: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
12: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
27: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
14: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
27: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
15: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
27: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
27: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
16: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels $83, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podrem fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz, i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE anuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
1: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
5: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
6: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demà el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
5: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102 al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
7: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
8: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
9: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
8: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern pel faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
10: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
10: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
10: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
10: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tot Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que, per això, no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
7: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterreninat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat.

0: ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
1: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensuar mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
2: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
3: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats. Per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
2: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
1: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
4: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
5: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
4: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
1: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
6: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment, també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
7: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
6: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge a la vila romana i també als conreus de l'entorn.
1: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules, com Calma Total, La caça de l'Octubre Roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al

0: 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
1: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
2: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park i veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park!» I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
1: Look, I'm grateful to have made it and...
2: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
1: As popular culture.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: De la película Gilda, era una película de amor, entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
0: I ha mort als 100 anys, Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com El Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
3: 3Cat Info.
5: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
6: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
5: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
5: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
7: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
5: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Dani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
8: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
5: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
9: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
5: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
10: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
3: 3CAT Info.
5: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la Primera Federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
3: 3CAT Info.
5: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
11: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
5: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 km de muntanya entre Aurillac i l'Heliorán, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
3: 3CAT Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.